0: Una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
1: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera. Segons el sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir i llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
1: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme.
0: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les properes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
1: El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
0: El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: Xavier Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
6: és un problema de primer,
7: no,
6: de filosofia,
7: no,
6: de lògica,
7: no,
6: de la unilla.
7: No, ja ho sé.
6: Que és,
7: lo mateix que la IA.
6: Que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats.
3: Sí.
2: Que de sobte et venia un del PP i l'any demà et venia un del PSOE. Ja. I l'any demà et venia un de saps?
4: S'ha d'estar bé amb tothom.
5: Va, Mercè, parla a la tele. Ostres, en Vicenç Tomàs, eh?
1: Vicenç Tomàs?
5: Pràctic de barcos, eh?
1: Ah, mira, mira.
4: Però això què és? Els mariners?
5: Els que aparquen.
4: Aparquen. Els que aparquen. Sí,
1: els que I et sembla que parlarem del caminador, també.
5: Sí, ah, sí, senyor, sí, senyor.
4: Anirem lluny avui. Sí,
5: que arriba, jefa.
6: Déu us guard.
7: I visca el Batlle!

0: La Renaixença. El caminador és un invent...
1: No diguis dels egipcis, Peyu.
2: No fotem, No fotem amb els egipcis, Jo no he vist cap dibuix de tu tancant amb un caminador, No em vinguis amb merdes dels egipcis,
0: No el van inventar, els egipcis.
2: Portem 800 programes i 400 són dels egipcis,
0: No.
3: Concretem, quin caminador és? El dels nens petits per aprendre a caminar o dels la gent gran?
0: Tots dos. Els caminadors que serveixen pel mateix, Però cadascun el tenim molt associat a l'edat que li pertoca, no?
3: Sí.
0: Seria molt estrany veure una criatura petita amb un caminador d'avi o en Jordi Pujol amb carrutxes. Seria estranyíssim.
4: Sí. A mi m'hagués agradat, però, per exemple, al veure el Salvador Illa, quan li va passar allò de les cames, li podien haver posat unes carrutxes.
0: Unes carrutxes per allà a la Generalitat. Sí. Vinga. No? Bueno, per què no? Sí. Per què no? Perds una mica l'autoritat, perquè el cervell ho té tan associat a una cosa de nens petits, perquè un avi amb caminador, vulguis que no, per més indefens que estigui, per més dèbil que el vegis, jo sempre penso, en qualsevol moment pot agafar el caminador i quedar-te pel cap. En canvi, hòstia, m'imagino un avi en carrutxes i perd una mica.
1: Hòstia, jo això de les carrutxes és com convertir un nen, saps? Que vagi rebotat per les parets. Saps aquell joc que hi ha a la sala de jocs?
0: Aquells discos.
1: Aquells discos, saps? Que fas i veus allò que va rebotant? Doncs jo sempre que veig un nen penso, hòstia, patacada del nen i que el nen vagi d'un costat a
0: l'altre. En diferents obres d'art del segle XIV i XV ja apareixen criatures amb caminadors. Hi ha un dibuix de Rembrandt del 1646 titulat L'entrenador de caminar, on ja es veu un nen petit amb un caminador. Vull dir que fa anys i anys que existeixen. Antigament, el caminador infantil, més enllà de que es pensava que servia perquè la criatura aprengués a caminar més ràpid, servia bàsicament perquè foties el nano allà dintre i era com si portés un paraxocs a tot el voltant. No es podia cremar amb l'estufa perquè rebotava, diguéssim. No.
2: Mira, a mi com era petit, m'hi lligaven una corda i m'estiraven per tot Torroella. El meu pare lligava darrere del Vespino i ell tirava.
0: Què dius? Que ets boig.
2: No, el pare era boig.
0: No, ja. La que té una història interessant és la inventora del caminador per gent gran, que és un invent molt més recent, Aina Wifolk, una sueca que va començar els estudis d'infermeria però que els va haver d'abandonar perquè als 21 anys li van diagnosticar poliomielitis. Després de més de 20 anys caminant amb l'ajuda de bastons i amb les espatlles molt deteriorades, el 1976 va dissenyar el caminador amb rodes tal com el coneixem avui, aquest dels dos pals i les rodes a davant. No el va patentar perquè ella volia que l'invent pogués ser accessible a tothom.
3: Mira que bé.
0: Aina Wifolk va morir l'any 1983, amb només 55 anys, però el seu invent va canviar la qualitat de vida de moltíssimes persones. De fet, heu de saber que Suècia és el país amb més caminadors de tot el món en nombre d'habitants, diguéssim. Cada any els metges suecs prescriuen 60.000 caminadors.
3: A mi sabeu quin m'agrada? Aquell que porten els avis i les àvies, que caminen, va servir de caminador, i després mitja volta i s'asseuen.
0: És
3: com un dos en un, saps?
2: Si a sota porta una mica de cistella...
0: Un carro de la compra, es converteixen en un carro de la compra.
2: I aquests, a més, si apretes, es frenen.
3: Ah, sí?
4: La iaia Transformer. Sí.
0: També hi ha algun avi que porta caminador una mica per capritxo, Jo n'he vist algun que...
3: Què vols dir?
0: Bueno, que van amb el caminador...
3: Per fer-se'ls interessants.
0: Els hi costa caminar i travessar el carrer a poc, i llavors de seguida juga al Barça i la part que aneu al costat... El veus celebrar un gol del Barça i dius, vols dir que és el mateix que travessava el carrer abans, perquè ara va molt més lleuger aquest home, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Capità, pràctic de vaixells i aventurer incansable. Un home capaç de maniobrar gegants de ferro de més de 1.000 tones i també de creuar l'Atlàntic només amb el vent i una vela. Ha navegat per tots els mars i en totes les latituds. S'ha enfrontat a tempestes feroges i ha superat travesses interminables. Si mai el voleu buscar, el trobareu entre el moll i l'horitzó.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Vicenç Tomàs!

0: Vicenç, què has menjat avui per esmorzar?
1: Res, un cafè. No esmorzo mai.
0: Ah, no?
1: No.
0: Per què?
1: Hòstia...
0: no sé.
1: No, sí, no em ve de gust. No tinc gana, normalment.
0: El dematí no tens
1: gana. No.
0: Escolta'm, Vicenç, ets pràctic de vaixells? Sí. Que jo és una cosa que fa un mes i mig desconeixia
2: jo
0: que existia,
2: també.
0: Abans de conèixer aquest home, perquè el Vicenç el vaig conèixer per casualitat amb un sopar, vam coincidir.
2: Ah, sí?
0: Va començar a explicar què es dedicava i dic, escolti, vostè ha de venir a la Renaixença i a explicar-nos aquest ofici, que jo perquè potser sóc de terra endins, però què és ser pràctic de vaixells?
1: Mira, per fer-ho molt ràpid, és qui aparca els barcos, bàsicament, en el port. Això es pot estendre moltíssim i podríem allargar-ho molt, però bàsicament és tècnicament és qui assessora el capità dins el port.
0: D'acord.
1: Llavors, hi ha moltes maneres de ser pràctic perquè cada barco, diguéssim, té la seva tipologia i la seva manera de funcionar. No tots els barcos són iguals.
0: Posem un cas d'exemple. Arriba un vaixell de mercaderies molt gros a un port. Llavors, què passa aquí?
1: Normalment, els vaixells molt grans fan servir remolcadors. Llavors, en aquest cas, el pràctic, diguéssim, la feina de pràctic, el que fa és agafar el control de tota la maniobra. Agafar el control de la maniobra vol dir donar ordres de timó i de màquina...
0: Des d'on ho fas, això?
1: Des del pont, al costat del capità, des del pont.
0: O sigui, tu has d'arribar al barco?
1: Sí, jo vaig amb una barqueta, pugem per una escaleta, que de vegades és una escala llarga,
0: sí.
1: De vegades fa mala mar, vull dir, també és una mica, diguéssim, el mite del pràctic és aquest, no? Vull dir, en els ports on la gent sap qui és un pràctic, ho saben, sobretot, perquè és l'home que salta de la barca en el barco gran i puja per l'escala i arriba fins al pont i d'allà dirigim la maniobra.
0: D'acord. I, clar, representa que és un moment que tu agafes el relleu al capità una mica, no?
1: Sí. No és exactament així. Legalment hi ha molts matisos, però sí. Amb els barcos molt, molt grans, el pràctic dirigeix la maniobra.
0: Perquè...

0: de tant. Llavors, diguéssim, que s'agafen la cosa amb molta més calma.
1: Ja. Yeah.
0: Triguen més, van amb més seguretat. Ells diuen que van amb més seguretat, el que van amb més acollonits, però, en tot cas, el que... és una feina, a mi m'agrada molt, però és complexa de vegades.
1: Home,
0: perquè et nervis, eh?
1: Clar, clar. Entenc que has de tenir un caràcter concret, has de ser un tio capaç de gestionar
0: fred.
1: Els nervis, has de ser fred...
0: Sí, ets bon pràctic. El problema dels pràctics és que arribar a pràctic és complicat, és difícil.
1: Què has de fer? Com s'arriba aquí? Com s'hi arriba?
2: Si puc fer alguna cosa, jo.
3: No, en sembla.
0: Doncs t'hauries d'apuntar a nàutica, fer 5 anys a la carrera de nàutica, llicenciat en nàutica, després has de fer capità, que són uns altres 5 anys com a mínim.
1: 10 anys d'estudis portem, de moment.
3: Sí. Ja estaria jubilat.
0: Sí. Llavors tens que passar... tens que fer de capità durant 2 anys amb un barco de més de 1.000 tones per poder-te presentar unes oposicions que hi ha a Madrid.
1: A Madrid?
0: Que són dificilíssimes.
1: A Madrid, no. A Madrid, que col·lapsaven del mar, a Madrid.
4: Però si no, els van
5: demanar a Madrid.
6: Eren calamars, home.
7: A quina hi playa? Vaya, vaya.
0: El tema és que són... És difícil, eh? Les oposicions no les aprova qualsevol. A l'última convocatòria de 35 van aprovar 4.
1: Hòstia.
0: O sigui que és difícil, és difícil. I... un cop has aprovat aquesta oposició a Madrid, això et permet després presentar-te a qualsevol port on hi hagi plaça de pràctic i tornar a fer un examen. Que llavors es presenten qui han aprovat els exàmens a Madrid per poder optar a la plaça de pràctic d'aquell port.
1: Uh-huh.
0: Vull dir que no és fàcil.
7: Un port, un port que només pot ser Espanya? O pot ser tot...
0: No, només Espanya. Estem només parlant d'Espanya, sí, sí. Cada país té la seva dinàmica, Vull dir, i a més és que hi ha països que canvia molt. Per exemple, no sé, a Itàlia em sembla que només poden optar a ser pràctic fins als 33 anys. A Espanya és el contrari, perquè no hi ha cap capità que tingui l'experiència de 2 anys a mando amb barcos de més de 1.000 tones per poder-se presentar.
1: Ai,
0: llavors canvia molt.
1: És que m'imagino aparcar, no? Acaba d'aparcar, va amb el capità i diu, bueno, gente, em si prenem a aparcar una mica. No? I marxar tot.
5: Home, són més anys d'estudi que un cirurgià, no? Pràcticament.
0: Sí. A veure, d'estudi són 5 anys de carrera. Després el que passa és que tens que, per arribar a capità, tens que primer ser tercer o segon oficial durant un temps per poder ser primer oficial, que després és el que et permet ser... I això entremig tens que presentar un treball de... Ara ha canviat el pla d'estudis, però quan era el meu, jo havia de presentar un treball de capità, que hi havia un tribunal... En fi, era tot una... Era molt, molt arcaic. Però bueno, és així.
1: Tu anaves seguint una mica aquest objectiu? La teva vocació era ser pràctic?
0: No, jo vaig arribar a practicatge de casualitat. Mm. De casualitat.
1: Com hi arribes?
0: Jo hi vaig arribar perquè vaig acabar, no sé com, vaig acabar amb la Fura dels Baus fent una gira amb un barco.
1: Cuidado,
5: Ja som al cap del carrer.
0: No, sí.
5: D'artista, mala gent.
0: No, a mi se'm va complicar la vida perquè van venir una productora de Madrid...
1: Sí?
0: A fer una pel·lícula en el barco de la Fura, que al final no la vam fer, vam llogar un altre barco, i aquest barco que vam llogar, els pràctics de Barcelona em van dir que no volien que entréssim i sortíssim amb un barco que estava abandonat, perquè era una feinada brutal.
1: Estem parlant del Naumon.
0: Del
1: no?
0: Naumon, sí.
1: Naumon, que és el vaixell de la Fura dels Baus.
0: Aquest barco el vaig comprar jo a Noruega, sí.
1: Per què el vas comprar?
0: El vaig comprar que la Fura em van dir, compra't un barco. Bueno, no, allò va ser boníssim, perquè van treure... Bueno, això no sé si es pot dir, però... Sí,
1: home, tot es pot dir.
8: Sí.
0: Van aconseguir una subvenció de la Generalitat de Catalunya just abans de les eleccions, que va guanyar el Mas.
1: No es pot dir,
0: No es pot dir, però bueno, en tot cas. No, allò va ser collonut, perquè... Ens van comprar el barco els de Convergència.
1: Ai.
7: Sí que es pot dir, sí que s'està
1: complicant la cosa.
5: Ai.
0: Bueno, això fa molts anys.
1: Ja no existeix Convergència. No,
0: exactament. No, però el collonet va ser que al final va guanyar el
1: Mas.
0: El Maragall, després. I vam apadrinar el barco la dona del Maragall, la Diana Garrigosa.
7: Hòstia.
0: En fi, són ironies de la vida.
1: Sí. Compres un barco per la Fura dels Baus a Noruega.
0: Vaig comprar el barco de la Fura dels Baus a Noruega i després... Bueno, al final van venir una productora de Madrid que volien fer una pel·lícula. Bueno, vam fer la gira amb la Fura, tot el rotllo i tal i qual. Quan van passar 2 anys, que és allà on jo vaig fer els dies per poder després presentar-me a les oposicions a Madrid, perquè curiosament el Naumon tenia 1.047 tonelades.
1: Déu-n'hi-do. Més de 1.000, que és el que es demana.
0: Correcte. Que jo, tampoc jo... Hi ha gent que quan arriba al practicatge tots es posen les medalles perquè hem anat barcos grans. Jo havia anat barcos petitíssims.
1: Uh-huh.
0: En tot cas, vaig acabar a Vilanova. No sé per què vam acabar fent una pel·lícula a Vilanova amb una productora de Madrid. I quan vam acabar la pel·lícula, el pràctic de Vilanova... em ve amb la factura. Em diu, mira, me tienes que pagar esto, 18.000 euros. I dic, però si no has venido ni un dia.
1: Hòstia.
0: I dic... I bueno, va, és igual, no? I com que la

0: doctora que este tenia molts calés, li vaig dir, oi, aquí s'ha de pagar-lo. I li vaig pagar en el pràctic, que era un home que ja va morir, pobre home. Que el tio, en fi, no va venir mai. I quan li vaig pagar em diu, oi, diu, tu quieres ser práctico d'aquí?
1: I dic, home, diu, no.
0: I què hay que hacer para ser práctico? Sí. I el tio, oi, te tens que presentar a Madrid, tal, no sé què. I dic, vale, dic, venga. I perquè ella jubilava ja. Mm-hmm. I vaig entrar a Vilanova, era el tru de casualitat, de pràctic. Hòstia.
2: Perquè entenc llavors que també que és una feina ben pagada.
0: Aviam, no, a Vilanova no.
2: No.
0: És molt ben pagada en els ports on hi ha... Els pràctics cobren per tonelatge, val? Vull dir, que un barco gran paga més que un barco petit.
2: D'acord.
0: Llavors, els ports on hi ha molt tràfic de barco gran es guanyen molts diners, molts.
2: Que són molts diners.
3: Sí, potser 2.000 sí. euros.
0: No, aviam. 500. No, ara això sí que no es pot dir, però són molts diners.
4: Imagina't, si no es pot dir, són tants diners.
5: Seria com el notari en lleis, no? El
0: més o menys, seria... va, sí, deixem-ho així. Deixem-ho com un notari marí.
6: És més que el notari.
7: Home, el de Granova va cobrar 18.000 i no es va presentar cap dia, sí.
0: Va, un moment.
6: Imagina't si hi vas un dia.
0: Escolta, un segon, no, puntualitzem perquè aquí la gent es confondrà. 18.000 euros després de dos mesos.
2: Ara.
0: D'entrar i sortir cada dia amb dos remolcadors amb un barco que estava fet una merda. Ja que puntualitzar. En esports on hi ha molt tràfic es guanya molt. Jo ara estic a Maó. A Maó no es guanya tant.
2: D'acord.
0: Perquè hi ha menys tràfic.
2: I entenc que, bueno, són uns cèntims perquè hi ha una responsabilitat. Tu estàs remenant allà material.
0: Això a part, però és que a mi em truquen a les 4 del dematí que m'haig d'alçar a Maó, perquè el barco arriba a les 5 del dematí i pugen allà amb un fred. Bueno, a vegades fa mal. Ara, el mes passat vam tenir molt, molt, molt mal temps.
2: Sí.
0: I hi havia molts nervis. Nervis en el sentit de que quan arriba... O sigui, el port estava tancat, el barco sortia de Barcelona, a mi em trucaven dient si estaria obert, jo li deia que sí perquè pensava que estaria obert i llavors la policia no m'obria. En fi, eren nervis. O sigui,
2: clar.
0: Ho passes malament.
2: La meteorologia és el principal enemic vostre? Sí.
0: A Menorca sí.
2: Sí.
0: A Menorca sí.
2: A banda de fer de pràctic, abans d'arribar aquí, has fet moltes altres coses relacionades amb la mar. Tu t'agrada navegar, has sigut capità. Has sigut capità també de vaixells d'aquests de milionaris?
0: Sí. Bueno, jo de fet, jo vaig acabar la carrera de nàutica i em vaig dedicar als iates de vela, que és el que m'agradava a mi, els jocs, les regates i tal i qual. Jo estava enfocat cap a aquest món. I de casualitat ja vaig acabar amb la fura, però no, diguéssim, la meva intenció era seguir amb els barcos aquests de milionaris i pues, anàvem por ahí, pues, al Caribe, pel Mediterrani.
2: Alguna anècdota d'aquesta etapa?
1: Sí.
4: No es pot explicar.
5: El que passa al barco es queda al barco, eh?
0: No, així com molt, molt, molt per sobre. Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats.
2: Sí.
0: Que de repente et venia un del PP i l'any demà et venia un del PSOE. Yeah. I l'any demà et venia un de saps?
5: S'ha d'estar bé amb tothom.
0: No, però és que...
2: Els milionaris ho saben
5: molt bé.
0: Ho saben fer molt bé. Sí. Molt bé, jo flipava perquè dic, collons, dic aquí... Saps? I el tio, no, oye, clar, i no digues quién ha venido antes.
1: No. A callar.
0: No, però és que a més... O sigui, bueno, és igual. No,
2: perquè... Has vist coses, Vicenç, has vist coses.
0: Sí, n'he vist.
2: Sí. Algun dia complicat al mig del mar o no?
0: Sí.
2: Perquè t'ho has travessat l'Atlàntic.
0: Sí,
2: també, eh?
0: Sí, moltes vegades a vela i de vegades, sobretot tornant, de vegades hem agafat molt mal temps. Molt mal temps vol dir molt mal temps. Segons l'època que tornes a l'any, tens que pujar més o menys a latitud per anar bé, vull dir, perquè hi ha unes estadístiques de vent que són les que, d'alguna manera, la gent segueix, però sempre hi ha un marge d'error. Uh-huh. Jo me'n recordo fa molts anys amb un company vam creuar l'Atlàntic de tornada i hi havia una espècie de depressió extratropical. Bueno, al final ens va agafar, però de ple i ho vam passar molt malament durant dies.
2: Malament és patir per la teva vida en aquests moments. Eh?
0: Sí, és no poder menjar, ni pixar, ni cagar, ni res. O sigui, el barco era una coctelera, vull dir, estàvem amb la vela de capa, aguantant com podíem el timó i sobrevisquent era, però bueno, ho vam passar malament durant potser 48, 72 hores, molt malament.
1: Tres dies.
0: Vam acabar agotats, fets pols i
2: et queda tot l'Atlàntic per travessar encara.
0: Exacte, sí.
2: Llavors veu seguir o veu tornar?
0: No, vam seguir i vam arribar, feliçment.
2: Us passa que us maregeu quan sou a terra després? Tant temps al mar?
0: Sí, no et mereges, però sí que de vegades tens la sensació de que això et passa sobretot als principis. O sigui, quan comences a navegar i estàs amb travesses llargues, que hi ha hagut molt moviment, sí. Arribes a terra i sí que realment se't mou una mica tot. Sí.

0: el barco més gros que has portat, què seria?
1: Jo, com a capità, el Nou Món.
0: El Nou Món.
1: Com a capità, sí.
0: I de pràctic, el cas aparcat?
1: Els més grans del món, 400 metres, sí.
0: 400 metres de llarg?
1: 400, ah, sí, sí.
2: 400 metres de barco?
1: 400 metres de barco.
0: Són 4 camps de futbol, això.
2: Sí, vols tenir un retrovisor molt gran, per aparcar.
1: Sí. No, bueno, jo he estat molts anys a València de pràctic i allà València és una passada. És el port de Madrid i ja és una borrada. La
3: València quantitat. És el port d'Alacant. O no?
1: No, Alacant té un altre port. València, València.
3: I és més gran el de València que el d'Alacant?
1: Molt més.
3: Molt més.
1: Molt més.
3: Vas a pensar que no.
4: València, allà sí que vas cobrar pasta.
3: Home, allà sí.
4: Allà sí que et va anar bé, sí. Punyetero.
2: Sí. No ho nega pas.
3: És un bon partit.
2: Home, i a més, saps, quan baixes del barco, és el pràctic, jo, eh?
1: Sí.
2: Voleu veure alguna cosa? Escobates aquí, que parli.
0: 400 metres de barco.
3: Ets capità, esclar.
1: Sí.
3: Ets capità.
1: Sí.
3: I ens podries casar, la Mercè i jo?
1: En un barco, a més de... Jo crec que és de fora d'aigües territorials i en cas d'excepcional, i després heu d'anar en el registre civil.
4: Bueno, doncs ja ho farem.
0: Sí. No has casat mai ningú, no?
1: No.
0: Al de mar.
1: No.
0: És curiós, aquesta normativa de que un capità de barco pot casar algú.
4: Sí,
0: no?
4: És molt estrany. Pensava que era un mite.
1: És un mite.
4: Ah.
1: És un mite perquè, en realitat, tu cases algú i després ell té que anar a certificar-ho, això. Tens que fer tot el procés igual que si et casessis...
4: A Las Vegas és el mateix, no? Que després
1: a Vegas,
4: que val allò.
1: Sí, o l'Ajuntament del teu poble. Vull dir que al final tens que anar a algú que et doni fe d'una manera legal. Vull dir que no...
3: Va.
0: Escolta, ja sabem com s'aparquen els barcos ara.
2: Bueno,
0: sabíeu pas, això?
2: No.
0: Ni idea.
2: Aquí hi havia barcos de 400 metres?
0: No.
2: Ni idea.
0: El més llarg que has agafat tu, Fel? Quin deus...
2: Jo potser ser un amic seu que té una barca de pesca.
4: Una mallorquina.
2: Mallorquina.
3: Les marques d'emborrat. Les marques d'emborrat.
1: Un lleut.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Vicenç, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
6: Vega!
0: Cap on te l'enduràs, la llangonissa? Perquè on estàs ara? On treballes?
1: Ara a Maó.
0: Maó, eh?
1: Sí, sóc pràctic de Maó, sí.
0: Però tu ets de Manresa, no?
1: Sí,
0: I
1: correcte.
0: I tio de Manresa, com hi vas a parar al mar?
1: Sí, saps que no ni ho sé, no ho sé. No, però, no sé. Bueno... No sé, sempre m'ha atregut, i de petit, ja volia ser capità, vull dir que a mi, ja et dic, no.
3: I tu has anat pel Llobregat.
0: Ei, endavant, escolta.
3: Si m'enrasa, caus el Llobregat...
0: Sí, vas a parar al Mediterrani, sí. La paraula d'avui és serenalla. Sí. Ah, es deia dels fills del Sereno, que sovint els acompanyava a fer l'última ronda pels carrers del poble mentre ells anaven cap a l'escola.
3: He vist passar l'Antonio amb tota la serenalla. Si algun dels seus fills ha de ser el nou Sereno, estem arreglats, perquè són tots uns gamberros.
0: Bé, serenalla, sinònim de sargantana.
2: De petit, sempre que trobàvem una serenalla, no la paràvem d'emprenyar fins que li feien saltar la cua.
0: O C, serenalla, cant, música que es fa de nits com a homenatge i sota la finestra d'algú.
4: Vaig anar sota la finestra de casa del meu enamorat i li vaig cantar aquesta petitíssima serenalla amb un fil de veu es pot cantar... I em va tirar una galleda pel cap.
0: Ai, noia. Vicenç, A, B o C?
1: Per descarte diria la B.
0: La B, doncs per descarte, l'has encertat.
2: Bravo.
4: Correcte!
2: Bravo.
0: Avui dediquem el capítol al caminador, Mercè.
4: El caminador infantil.
0: Sí.
4: Durant molts anys es va recomanar que les criatures el fessin servir per aprendre a caminar més ràpid,
0: Mira. Però
4: més tard alguns estudis ho han desmentit i de fet es creu que l'ús del caminador en realitat retarda l'aprenentatge dels nens.
0: T'acomodes.
4: Sí. És curiós, per exemple, el cas de Canadà, que l'any 2004 va prohibir la venda, la importació i fins i tot la publicitat de caminadors infantils.
0: Hòstia.
4: Una prohibició que a dia d'avui encara perdura.
2: Collons de canadencs, eh?
0: Mm. I has estat a Canadà, Vicenç, o no?
1: No, als Estats Units, sinó a Canadà, no. He arribat.
4: Doncs en el cas de Canadà, la prohibició és més... No és perquè ajudi o no ajudi els nanos a aprendre a caminar, sinó perquè es va decidir, perquè es considera que és un invent perillós.
0: Mira.
4: El registre del seu sistema hospitalari va detectar que en 12 anys, només en 12 anys, del 90 al 2002, gairebé 2.000 casos d'accidents accidents i lesions en infants per culpa del caminador.
3: Esclar, és...
4: Ojo, cuidado, eh?
3: Ojo, cuidado, esclar. Tu deixes l'aparell aquest, l'aparell aquest amb una baixada, per exemple,
0: sí, sí, no,
3: amb
0: no.
3: el nano posat,
0: el deixes a Manresa, no, també
3: patacada assegurada.
0: Va seguint el Llobregat.
4: Llobregat cap
0: avall,
4: i ja hi ets.
0: Sí, sí, sí, sí. Vicenç, gràcies per venir-nos a explicar aquesta feina tan desconeguda, perquè de veritat que jo fins que no et vaig conèixer tu no sabia que existeixes aquesta figura. I res, molta sort per Can Barcus. Teniu edat de jubilació?
1: Sí, 70.
0: Als 70?
1: El màxim, sí. No, aviam, ja, o sigui, tu et pots jubilar abans, però hi ha gent que ho allarga fins a 70.
0: Clar.
6: Tu diràs.
0: No. Això és que es cobra bé, perquè si no, no ho allarga. Sí. Als 60 m'has d'anar plegant. Vicenç, moltíssimes gràcies. Fort aplaudiment.
1: A vosaltres.
5: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al Corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: Àlex Vila.
7: Ei.
0: Què tal?
7: Què tal? Bé.
0: Tu ets del Llobregat.
7: Jo sóc del Llobregat,
0: sí. Tens el mar més a prop. Sabies que existien els pràctics o no?
7: No.
0: No, eh?
7: No, no, no, no.
0: Doncs mira, una cosa que has après.
7: Sí.
0: Mira.
7: Ja, això m'ho emporto.
0: De què ens parlaràs avui?
7: Avui vinc a fer una nova història d'aquestes.
0: Una faula?
7: Una faula, sí. No ho diria. Jo crec que ja no és faula, però no ho sé.
0: Bueno.
7: El cas és que em disposava a escriure la secció, com faig cada setmana, i m'ha vingut una pregunta al cap, que he estat un parell de dies que no podia dormir.
6: Uh-huh.
7: Aleshores he decidit compartir la pregunta amb tots i totes.
6: Sí, va, home, per això hi som aquí,
0: per ajudar-te.
7: Vale, doncs la pregunta és, el caminador... És un objecte que ens ajuda a caminar, no?
0: Efectivament.
7: Però qui ajuda a caminar el caminador? Eh?
0: Ningú.
7: Ningú, no? Aleshores, existeixen caminadors insegurs?
0: L'avi, però... l'avi que el porta.
7: Exacte.
0: Perquè un caminador per si sol no fa res.
4: No, no camina.
7: No.
6: Sí.
7: És una bona... Quan jo vaig escriure no contemplava aquesta opció. Però seguirem. El caminador, en principi, hauria de ser una cosa ferma, forta, com un cabestrell, que quan trenques el braç el que et ve de gust és que allò sigui ferm.
0: Correcte.
7: No? Us heu trencat algun cop alguna vegada alguna cosa?
2: Mai. Però veure dos cops el braç aquest.
0: El braç?
7: Dos cops.
0: L'esquerra,
4: sí. Ets fluix.
2: Eh?
4: Ets fluix.
2: I tu una crua.
0: Jo em vaig trencar la clavícula, però la clavícula no te la poden immobilitzar.
7: No, eh?
0: És de molt mal fer.
6: Jo les costelles.
7: Les costelles.
6: Però tampoc no t'has d'aguantar.
7: Jo no m'he trencat mai res, però saps qui si es va trencar la cadera fa poc?
0: Qui?
7: La meva iaia.
0: Què dius ara?
7: Sí.
0: Ja ho tenen les iaies, això.
7: Sí. Se li va plegar el caminador.
0: Oh!
4: No!
7: Em vaig despistar, plegat el caminador i la meva iaia.
0: És real, aquesta història?
7: Sí.
0: Ostres.
7: És així.
0: Com es diu?
7: En aquell moment, Maria.
0: Maria, una abraçada, Maria.
7: Una abraçada. La meva iaia.
4: Està millor.
7: Sí, està millor, suposo.
0: Des que es va trencar el dret, no tenim millors, relació.
7: Però
0: ja.
7: En aquell moment, ella va confiar en aquell caminador, no? Que en principi t'ha de donar la confiança. Per... Sí. I vaig dir, hòstia, aquest caminador l'acabàvem de comprar.
6: Sí.
7: Era d'alumini, com d'última generació, però...
0: Va fallar.
7: Per què va fallar el caminador, no? Em vaig preguntar en aquell moment. I
0: per què?
7: Potser estava embarassat, no?, amb els seus pensaments, pensant, que bé que faig la meva feina, sóc el millor caminador del món. Però la feina del caminador no va de dir que bé va la seva... O sigui,
0: no.
7: És una altra cosa el que has de fer, caminador.
0: Has d'aguantar la iaia.
7: Clar, doncs el caminador es va oblidar de protegir els més desfavorits, no?
0: Sí, sí.
7: Què passa quan les coses que ens haurien de fer suport, no?, ens ajuden a caure en lloc de donar-nos suport? Hi ha caminadors que porten traje i corbata, no?
4: Ah.
7: O uniforme i porra, no ho sé. No ho sé, heu anat últimament a demanar finançament al banc?
6: Amb una porra?
7: No ho sé. És una cosa que jo... he trobat aquí com una petita analogia.
0: Sí,
2: sí, sí,
7: no?
2: Sí, te la veig.
7: No ho sé. A vegades les coses que ens haurien de protegir, no?, i ajudar a caminar...
0: Sí. Els avis al banc no els volen veure gaire, diguéssim.
7: No, tampoc, clar, perquè no interessa, perquè és com aquesta persona ja caurà d'aquí poc, no, hi ha per, no necessitarà aguantar-se més, no?
0: Mm-hmm.
6: En canvi, el senyor Oliu no li passa, banc el vol, eh?
7: Exacte.
0: Sí, sí. Uh-huh. I és grandot, ja, l'Oliu.
2: Però és que s'ha comprat un bon caminador, eh?
0: Sí.
7: O, per exemple, pots anar a denunciar algú a la comissaria i que et diguin, tens aquí unes multes sense pagar. No ho sé.
4: Això passa?
2: T'ha passat?
0: A mi em va passar amb un llibre de la biblioteca.
7: Jo són...
0: Que vaig anar d'allò
4: a demanar-ne un i et va dir, torna'm l'altre.
0: Exacte. Això sí.
2: Has llegit?
7: Sí. Bueno, i la cosa hauria d'anar... O sigui, anava una mica per aquí, de què passa, no?, quan les coses que ens han de protegir... No, quan el caminador, que és una cosa que ens hauria d'ajudar a sostenir-nos... No?
0: Ens fa caure.
7: Ens protegeix,
0: vull dir. Sí, senyor. Quina marca era el caminador? Recordes la marca del caminador de la iaia? Té marques, no, els caminadors?
7: Balai. Aquí, Balai, per exemple.
0: Balai.
7: Sí, sí, sí.
6: És un amigo.
7: No, no recordo la marca, no.
0: Deuen haver-hi unes marques.
6: Sí, hi ha diferents marques.
7: Sí, no,
6: estic pensant jo... molt de casa i ara no em ve.
0: Tu tens un caminador, també?
2: És una inversió que ha fet pel futur. No.
6: Ja... La persona, sí? La persona que el feia servir...
0: Ja no camina.
7: Ah.
6: Vola, ja.
0: Ja vola, eh? Fixa't.
7: Bonic, això.
0: Sí, és bonic.
7: Era, la conclusió era una mica aquesta,
2: però
7: no?
2: Però per què? Que corria molt, aquest caminador.
0: Va sortir, va frenar en sec.
7: Està guapo, aquest model.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
7: Era això. Tenia una última pregunta, ja que he començat amb una pregunta. Que és com, us heu adonat que a les oficines d'Hisenda... t'ajuden a fer la declaració de la renda?
4: Ai.
0: Sí.
7: No? Bueno.
4: Bueno.
7: Jo és això, jo, després s'ha de recollir tot això que jo he dit aquí.
0: Sí,
2: sí, sí. Sí, sí.
7: I d'alguna manera està bé, no?
2: Sí.
7: Si teniu qualsevol pregunta...
0: Home,
7: estic aquí.
0: En tinc tantes ara mateix que no sé per quina començar, diguéssim, eh? Sí. Però s'ha entès la metàfora.
2: I tant, sí. Jo li explicaré als meus fills avui. Sí.
6: Okay. Jo estava en la boira, però de cop, pam, la metàfora ha aparegut i...
0: Sí, que no se us espatlli el caminador.
2: Ara.
7: Exacte.
0: A la gent que t'ha d'ajudar, no sigui la que et faci entrebancar.
4: Exacte.
0: Aquí.
6: Ara.
0: Doncs pues mira, jo ho he dit en 30 segons, portes 4 minuts aquí.
4: Però ell ja ha posat literatura,
0: Pep. És veritat.
6: I silenci és dramàtic.
7: Si no us agrada, puc fer una altra cosa.
0: No volia desmereixer el treball literari que hi havia al darrere.
2: Sí, perquè
0: ha sigut un moment...
2: Tampoc. Ara hi ha molta gent al cotxe plorant.
0: Sí, senyor.
2: Aquesta història.
7: Tant de bo.
0: Sí, senyor. Sí. Sí, senyor.
6: Tant de bo, tampoc.
0: No,
2: no. No, però d'emoció.
7: Endavant amb els sentiments.
0: Clar.
6: Endavant. Endavant.
0: Que no us falli el cotxe, tampoc. Okay.
2: Més et diré, potser és més important el cotxe que el caminador.
0: Sí, senyor. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
2: Bravo.

0: què està sonant, Arnau?
1: Això és el grup berlinès d'electropop-punk Grosstadt de Fluchte.
0: Ostres, quin alemany que tens, nano.
2: Bé, de Fluchte.
1: Ens interpreta X Rollato mit mein Besten.
2: Trobo que t'ho poses molt difícil, Arnau.
1: Bé,
0: és el que hi ha.
1: Jo perquè domino l'alemany.
2: Ja, ja.
1: I per mi no és dificultós.
3: No, ja, ja.
1: I soc nadiu, nadiu alemany.
0: Així vas néixer a Alemanya?
1: No, però... però soc nadiu.
0: De veritat.
4: Aquest també.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: La qüestió...
0: Ja em direu tots plegats que esmorzeu, perquè jo passo una altra pantalla. O comencem a menjar tots el mateix, nois? O jo vaig perdut aquest programa, eh?
1: No, jo faig que faig cada matí el mateix. Kebab amb estrellites.
0: Vinga, va.
1: Bé, el títol de la cançó, això que us he pronunciat de manera absolutament precisa, X Rollato mit mein Besten, significa vaig amb caminador amb el meu millor amic.
0: Mira que maco, quina escena t'entendre.
1: Sí, i és cert que d'entrada potser el caminador no sembla l'objecte que pugui inspirar més fàcilment una cançó, però el grup alemany ho va fer. La peça parla del fet de fer-se gran, de notar com et cruixen tots els ossos, però, malgrat això, continuar sortint a ballar com si el geriàtric fos una rave.
0: Preciosa, preciosa imatge. Sí. Doncs escoltem els Grosstadt Get Fluster i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Cada dia hi ha més gossos aquí.
1: Molt animal.
2: Sou una colla de gossos.
3: He intentat fer el gos i tocar i no me n'he sortit.
2: No es pot, no es pot. Tot no es pot. Avui us porto el Totoro, que és un xarpei de Granollers. Mira. I és de la Montse, veiem-lo.
0: A veure.
4: És
5: que
4: tens unes
2: ganes de...
5: Això és una manta.
2: No, és d'aquells gossos, un xarpei. És d'aquells gossos que són arrugats.
0: Tenen més pell, tenen molt marge per engreixar-se,
2: sí.
0: Diguéssim.
2: Sí.
3: També. Això? Això què és?
5: Què és això?
3: Això que ha sortit.
2: És una soleta.
3: Fan de la pell de gos.
5: Ah, vale.
0: Sí que ho sembla.
2: Un dia la Montse i la seva família se'n van anar de casa rural, no? I van veure un grup de vaques.
0: Sí.
2: I el Totoro s'hi va voler acostar.
0: Mal assumpto ja.
2: Mal assumpto.
0: No, no, ja és... Les vaques, deixeu-les.
2: Deixeu tot, deixeu, no toqueu, com els dofins, no toqueu, no toqueu res.
0: Molt dofí, és ben petit.
2: No, no es toquen, les coses no es toquen.
0: És com tocar un oliva,
5: això,
0: tocar un
5: dofí.
3: També té gust d'oliva, el dofí.
2: El Totoro, sabeu què li va passar?
0: Què?
2: Que es va trobar de cara amb el toro del ramat.
0: Ah.
2: Doncs ja em veieu, cames, ajudeu-me, fugint, corrent, cap a la casa, Totoro i Montse.
0: Vinga.
3: Pel passeig d'avui anirem fins a la ciutat d'Agrigent, que està situada a Sicília. L'any 570 abans de la nostra era, aquest municipi era un assentament colonial de la Magna Grècia. Les males llengües diuen que la ciutat està controlada per un tal Fal·laris, un dictador sense escrúpols.
0: Avui passegem el gos per la colònia grega d'Agrigent. Som a l'any 500, l'any 570.
5: Ah,
0: 500.
5: 500, no 570.
3: No, 570.
5: 500. Fa molt temps, això.
2: Fa temps, ha plogut.
0: Abans de Crist,
5: Abans,
0: vull dir que hagués pogut dir 1570 abans de Crist i us quedeu igual.
2: També.
0: Perquè quan fa tant temps la diferència és mínima.
2: Poc. Ja no ve d'un.
0: Es pas on navegues.
2: No ve d'un segle.
0: 570 abans de Crist.
3: Es pas de...
0: Oh, que sí, està bé amb aquest spa.
3: Aquesta música no es pas d'allà.
0: No?
3: Això és una cagada tan gran. Ah, aquesta flauta sí.
0: Sí?
3: La flauta sí.
0: Passejant en Totoro per la ciutat, podem comprovar que tots els racons estan impoluts. Tot està net i ordenat i els seus habitants tenen un bon nivell de vida. De tota manera, ens han arribat rumors que hem d'anar en compte, ja que aquest territori està sota el règim d'un dictador anomenat Fal·laris.
6: En compte, a veure, no ho deu patir, No ho deu patir, Fal·laris. Fal·laris és una bellíssima persona.
0: Sí? A veure, en Fal·laris és una bellíssima persona si t'hi portes bé.
6: Sí,
0: però
6: clar.
0: Les males llengües diuen que aquest dictador té el costum de matar... i menjar-se els fills dels seus enemics.
6: A veure, senyor narrador, a veure... El Fal·laris té el seu caràcter, sí, això sí,
0: però... Tant, això és maco, això.
6: Com tothom, Vostè també com fa si... cara de bona persona, però a veure...
0: Com si l'Illa es mengés els fills d'en Pedro Sánchez.
6: Sí.
3: No, perquè no són enemics.
0: Ah, no, clar.
6: No.
0: M'he equivocat
3: aquí. Que se'l podria menjar, però que cas no...
0: No lliga. Que l'Illa es mengés els fills de Puigdemont.
6: Sí, és això, sí.
0: Això sí.
3: És ben bé això, crec.
6: Sí.
0: De fet, no sé per què m'enverdo, perquè això no està escrit enlloc i no crec.
3: Estic pensant en Puigdemont.
6: Vols que ens quedem sense feina, no? Una mica.
0: Puigdemont, què?
3: Té fills?
0: Sí,
3: la filla és filla, sí.
0: I el Zapatero tenia aquelles gòtiques.
2: Ai, sí, que maques, aquelles.
5: No se les han menjat ningú?
0: No ho conto.
3: Es van tastar i eren amargues.
0: Elles poder es van menjar algun ús.
3: No digueu aquestes coses.
0: No digueu que
2: no
0: sigueu
2: els fills de la gent.
0: Exacte.
2: Home, ja...
0: De fet, a hores d'ara, l'únic que podem comprovar és que aquesta colònia grega, situada a Sicília, té una gran qualitat de vida. El dictador Fal·laris ha aconseguit una ciutat amb grans edificis, monuments i una població que té les necessitats bàsiques cobertes.
7: Claro, con Fal·laris se vivía mejor.
0: Claro. Fal·laris, ha fet moltes, ha fet pantanos, ha fet de tot amb Fal·laris.
3: Sí.
0: També ha aconseguit portar aigua corrent a les cases, tu. Aigua 570 abans de Crist, Aigua, escolta, una dutxa?
5: Collons.
0: Aquella època
5: devia anar bé,
0: Home, i tant que anava, que agradava una pudor a tothom.
5: No.
0: Amb la ciutat sota control i sense cap perill a la vista, en Fal·laris es dedica a viure en el seu palau de marbre. La seva principal activitat és organitzar festes pels amics.
5: Com en la mínia mal.
0: Sí, senyor. Més o menys.
5: És el que fa.
0: És un home a qui li agraden les excentricitats. Es diu que Fal·laris es dedica a torturar presoners per tal de divertir els seus anfitrions.
5: Com en la mínia mal.
0: No ho fa, això en la mínia.
5: No, però porta nans i coses.
2: I què? Que no poden treballar?
5: Sí.
2: Doncs calla.
5: Però poc ho critico. Sí. Jo dic que fa com el Lamine Yamal.
2: No.
5: Jo sí.
2: Ha dit torturar.
0: El nan del Lamine Yamal no el va torturar, no. Que jo sàpiga.
5: No, però... Va.
2: Enveja.
0: També us emmerdeu amb coses que
5: sí.
0: No
5: estàs
2: bé. No cal.
0: Bueno, Imagineu-vos un sopar. En Falaris, doncs, abans de sopar, fa torturar algú.
4: Ah.
0: I ja està, i mira, és la seva...
2: Ben entretingut.
0: És la seva distracció, ja està.
4: Sí, ja està.
0: En Peril, per exemple...
4: Peril.
0: Peril, ara us el presento, és un home que ha vingut des d'Atenes per conèixer en Falaris.
4: Sí.
0: Diu que vol ensenyar-li el seu nou invent.
4: Sí, sí.
0: Ets en Peril?
4: Sí.
0: I què?
2: Ets ben Peril.
8: Porto 3 anys ja treballant amb aquest invent.
0: Ah, sí?
8: He ben parit, eh?
0: Aviam, en Peril és un gran inventor.
8: A veure si li agrada, eh?
0: Aviam. Diu que ha creat un giny molt interessant. Ha construït un prototip i vol mostrar-li en Falaris.
8: Ja veureu que ben parit, eh?
0: Aviam
8: si li agrada. És un invent revolucionari, eh,
0: sí?
8: Peril? Ai, ai, ai.
0: L'invent és molt complex.
8: Sí, sí.
0: El primer que hem de fer és procurar que el nostre gos, en Totoro,
8: sí,
0: no s'espanti en veure aquell artefacte.
8: Ai, sí. Ja pot ser, ja. Que molt ben parit, eh?
0: Sí que és ben parit.
8: Ben parit, això.
0: Sí.
8: Ben parit,
0: Us heu d'imaginar una escultura de bronze.
8: Una escultura de bronze?
0: Sí. En forma de toro.
8: En forma de toro, sí, senyor.
4: Aquest és l'inventor, eh?
0: Sí. És una escultura que gairebé fa 2 metres,
8: gairebé,
0: eh? És més gran que un toro, de veritat.
8: I tant.
0: Això ho has fet tu sol?
8: Sí.
0: El pobre Totoro, el nostre gos, en veure aquella bèstia, està ben acollonit.
8: Sí.
0: Heu de pensar que l'escultura té tots els detalls, eh? Les banyes, els ulls, el morro, el pèl de l'animal, tot fet de bronze, és preciós.
8: Molt currat, eh?
0: Tot treballat.
8: Molt currat, eh? Sí. Guapo, eh?
0: I no
8: és pas només una escultura, eh?
0: Ah, no?
8: No, això té utilitat ben parida.
0: Per què serveix, això?
8: Hòstia, explico, això és ben parida.
4: No ho sap.
8: Sí.
2: Home, com ha fet ell?
0: Ja ho explico.
8: Et fotrà gràcia explicar-ho.
0: En Peril explica que aquell meravellós bou de bronze és un element de tortura.
8: Tortura?
0: Sí.
8: De tortura, eh?
0: De tortura. Ah. La panxa del bou té una porta per accedir a l'interior. S'obre la porteta. Hòstia, quin tio tan idiota. Resulta que de dins el bou està buit. Tot està pensat per introduir una persona dins de l'escultura i fotre foc just a sota la panxa de l'animal. Com que és de bronze, s'escalfa de valent i es converteix en un forn gegant.
8: Quina manera tan bèstia de morir, eh?
0: Sí.
8: A 1000 graus de temperatura, eh?
0: Sí.
8: Això foto 1000 graus de temperatura, eh?
0: Sí.
8: Hòstia, aquí pots matar algú i al cap d'un rato fer-hi pizzas, eh?
0: No, és un bon invent.
8: És un bon invent, eh?
0: Ara t'havies d'estar avorrint, eh? Perquè vull dir que se t'acudeixi construir aquesta bestiesa.
8: Borraixo com un dròpol, eh?
0: 1000 graus de temperatura.
8: 1000 graus.
0: Aquella escultura preciosa és una màquina dissenyada per matar gent.
8: Sí, senyor.
0: És horrible.
8: És horrible, això.
0: És horrible.
8: Això sóc una bèstia.
0: A més, en Peril és tan bon inventor que ha aconseguit col·locar un sistema de trompetes dins del cap de l'escultura. Els crits de la persona que s'està morint cremada es converteixen en un so, com el so de l'animal, com si el bou
8: amigo,
0: estigués cridant.
8: Amigo, pell de gallina, això, eh?
0: Sí.
8: Explica-lo de les herbes.
0: Quines herbes?
8: Ja veuràs, llegeix-me.
0: Ah, sí, les herbes, sí.
8: Escrit.
0: Mentre la persona s'està cremant, unes herbes aromàtiques col·locades als narius del bou fan que la pudor de carn cremada quedi dissimulada i el vapor que surti pels narius de l'escultura faci bona olor. És un bon espectacle.
4: No,
2: maco, està maco de veure.
4: Està ben trobat,
8: maco,
4: eh?
8: Maco.
0: Nosaltres i el nostre gos, en Totoro, que encara no té... Bueno, no els té totes, que aquella bèstia banyuda sigui de bronze, tenim la sort d'assistir a la presentació del bou d'en Peril. La presentació es fa a la residència privada d'en Falaris. Davant d'ells i els seus amics de la noblesa.
8: Doncs bueno, senyor Falaris, aquí li he portat...
4: Senyor Falaris.
0: Sí.
8: Ets tu, jo li he portat això, una màquina de matar gent, com que vostè sé que és així una mica sàdic, eh? Ben parit, ben parit, això,
0: Ja. Aviam, en Peril és un gran inventor, però li falta una mica de màrqueting, eh?
8: Bueno.
0: La presentació del producte és una mica pobra. Mentrestant, en Falaris, el gran dictador, encara no ha obert la boca.
8: Ai, que no li agradarà...
0: No, doncs si no li agrada, malament, perquè en Falaris... Té la fama de que quan s'emprenya, quan les coses no li agraden, noi, no series el primer inventor que ordena executar, eh?
8: No, home,
0: home,
8: això no...
4: Ara, finalment, silenci!
0: Ara, ei, que es pronunciarà.
4: Silenci!
0: Li ha agradat o no li ha agradat?
4: Ara aquest invent...
8: Hòstia, no li ha agradat!
0: Un moment.
8: Ara em matarà!
0: Un moment, no ho sabem, home.
4: Silenci!
8: Ai, no que li he
4: Que t'invent...
8: No li ha raó, la meva dona, no et fotis amb problemes,
4: Aquest invent és increïble!
2: Ben parit.
0: El bou d'en Peril.
4: Lo de les herbes me'l va agradar.
0: Això sí que t'ha agradat.
4: Les trompetes m'ha agradat molt.
0: T'ha agradat.
8: Això ara en direm en bou d'en Falaris, eh?
0: El bou d'en Falaris.
8: En honor d'en Falaris,
0: sí,
8: eh?
0: Sí.
2: Ai, Fala.
0: Fala, li dius?
2: Sí, és que som molt amics des de fa molts anys.
0: Molt bé.
2: Fala, saps que seria molt divertit?
4: Veure, què?
2: Mira, Llavors m'ho ha dit. I si el gos fica dins, eh? I fem veure que el cremem.
0: Mira.
2: Aquest ho passaríem bé.
8: És bona aquesta.
0: Una de les convidades de la festa ha tingut aquesta idea, fer una simulació, fer veure que algú és torturat a dins el bou.
4: Trobo que és molt bona idea.
2: Molt bona idea.
0: En Fallaris ordena que en Peril...
4: Que s'hi posi l'inventor.
0: Exacte. Ordena que es foti a dins de la panxa de l'escultura i faci una petita performance, sí, no?
5: Bueno, vull dir, no voleu dir que ho haig de fer-ho jo, això.
2: Fer veure.
9: Ja m'he de fotre aquí dins, ara.
2: Sí, ja, bueno, serà divertit.
9: No engegarem.
4: No engegarem.
0: En Peril és introduït a dins del bou. Mm. Un cop la porta està tancada, comença a cridar com si s'estigués morint.
2: Nyic!
8: Ai, que em moro, ai, que em cremo, faig bromes. Ai, que em cremo, ai, ben parit, l'invent. Ai, que ai, quina color, ai, quina
0: color. A veure, és poc versemblant.
8: Bueno, però faig per bromes. Ui, estem a 900 graus, com crema, com
2: no
8: crema.
2: No sé, jo...
8: Ja surto.
2: A mi, jo pensava, no, si a dins del meu cap, que seria més divertit. M'estic avorrint una mica, sí.
3: No m'ha acabat de creure.
2: No.
8: Ja surto, doncs.
5: És avorrit.
2: No, espera un moment.
9: Una mica de realisme.
2: És que saps què passa que estic trobant, jo? Que em poc surfum pel morro i l'olor que ens van dir.
8: Surto, però...
2: Pots callar, sisplau?
4: A veure, porteu una mica llenya i li quedarem foc en el toro.
2: Ara.
0: Fallaris ordena encendre una foguera justa sota el bou. En altres paraules, vol provar-ho de veritat.
2: Ara!
8: A veure, que això m'ha sortit quadrat!
2: No!
8: Que això m'ha sortit!
10: Quina mort tan poètica, no trobeu? No. L'inventor mort pel seu propi invent. Bravo!
2: Bravo!
10: Bravo!
2: Fallaris! El meu Fala, que és l'anfitrió més bo del món!
0: Heu de saber que aquestes festes anaven així, eh? La cosa es podia embolicar de mala manera. En un moment, els esclaus de la casa han fotut una foguera sota el toro. Al cap de pocs minuts, el ventre de bronze de l'animal es torna d'un vermell intens. El pobre Peril s'està cuinant viu, literalment. La imatge és d'allò més macabre. El fum amb aroma d'herbes comença a sortir pels narius de l'animal i els crits del pobre Peril es transformen en un rugit metàl·lic. Quan sembla que la mort d'en Peril és inevitable, en Fallaris ordena treure'l de dins d'aquell forn gegant.
4: Va, prou. Va, ja ens hem divertit prou.
2: Ai, sí.
4: Traieu aquest pobre bestiota d'aquí dintre, va. L'inventor, fora, que surti.
11: Oh, hòstia, m'ha parit. M'hauré de pagar el doble, hòstia. Hòstia, assemblo una pizza.
0: En Fallaris demana disculpes al pobre Peril, que ara mateix li cau la pell a trossos.
11: Que riu, aquell desgraciat.
0: És de mal demanar disculpes, també.
2: Sí.
0: Em sap greu, se'ns ha escapat una mica de les mans. Sí. Li dona les gràcies per l'invent.
4: Gràcies.
0: Que se'l quedarà amb molt de gust, diu. Finalment...
4: Sí, me'l quedo.
0: Te'l quedes, eh?
4: Sí, me'l quedo.
0: I ordena que els soldats agafin en Peril i el tirin per un penya-segat.
4: Traieu-me aquest pollastre rostit d'aquí davant meu i el foteu penya-segat avall.
2: Ai, Fala, que divertit. M'he divertit molt. Bravo.
4: Quina tarda de tot pare que hem passat.
2: Què fem dissabte que ve?
0: Aquesta és la trista mort d'en Peril d'Atenes, un inventor que va jugar amb foc i es va acabar cremant. Per la seva banda, en Fallaris va ser enderrocat uns anys després. I segons la llegenda, es veu que va ser cremat dins del bou de bronze,
4: no,
0: també.
4: Sí. Toma! Mira,
0: ara.
4: Toma!
0: Sí, sí. Qui no sabem si ha estat cremat o no és el nostre gos, eh? En Totoro. Anem a veure si se salvarà o acabarà morint. De qui dependrà això, Mercè?
2: De veure, com et dius? Susana. La Susana. I d'on ets? De Manresa.
0: Susana de Manresa. Què se n'ha fet del toro d'en Fallaris? On és l'objecte actualment? No ha arribat fins als nostres dies. Es veu que va ser destruït. B, està al Museu del Louvre. O C, està a una rotonda de Roma. Quan entres a Roma, hi ha una rotonda.
5: Home, dreta.
0: Està allà. A, B o C?
2: A.
0: A. A. En Totoro és...

0: El pobre Totoro, malgrat haver presenciat un fet tan traumàtic com veure un home socarrimant-se dins d'un toro de bronze de 2 metres, ha pogut superar la passejada. Aquella vegada que es va trobar un toro al mig de la muntanya li va servir d'experiència i no es va acostar al toro d'en Falaris. Que no s'ha conservat, però jo una vegada vaig anar a un museu de tortura a Cantàbria i hi ha de la Inquisició Espanyola, també ho feien servir, això.
1: Ah, sí?
0: Hi ha un toro de metall allà exposat.
2: Quina obsessió amb el toro.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. En el recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda. I recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu el fundador de Mango ensopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre el pare i el fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que ha facilitat una condemna social anticipada a la qual han contribuït les imatges de la seva detenció. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial on encara crema el material combustible.
1: Brussel·les multa la plataforma xinesa Temu amb 200 milions d'euros per la venda de productes perillosos. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
2: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treballs directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
3: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
2: El Port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les properes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: El Barça femení, confirmades les sortides també de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
1: I Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto en el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, té un nom, el sap tothom. És Fran Domènec, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Cador, com estàs?
0: Mira, avui tinc un d'aquells dies llarguíssims. Avui és el meu moment, la solució és el meu moment de calma.
1: Molt bé, és com anar a l'espa. Com anar a l'espa,
0: sí, seria, no? M'encanta.
1: Mira, acabem de rebre un missatge de l'Eva que diu: bon dia, vull formar part de la comunitat de la solució.
0: Oh.
1: La comunitat de l'anell, la comunitat de la solució. Hi havia el Club de la Mitjanit i el Club de la Solució. Avui, en aquest canal exclusiu, diguem-ne, el Club de la Solució, explica què hi trobarà la gent, perquè és, fenomen que acabem de viure ara mateix i que t'acosta a Doraemon.
0: Espera, t'ho explico ara, però abans deixa'm saludar. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lídia Discipió. Avui és dijous, la solució es diu Raül Balam, molt bon dia. He fet una mica de trampa, perquè he presentat el Raül. Perquè quan expliqui el que surt al vídeo...
1: Nen,
0: o sigui, a veure.
1: Fliparà.
0: El vídeo surt... Espera, que m'acotxo a agafar-ho, eh?
1: De trucar al RAC per agafar això que
0: perquè
1: està agafant la carota.
0: M'han dit, però què portes al bolso? I he vist que el meu bolso deu pesar uns 5 quilos.
1: No, 10, 10.
0: I està ple. O sigui, porto com una espècie de necesser que jo podria marxar ara, al cap de setmana, amb tot el que porto aquí.
1: Doraemon.
2: Bueno, això és meravella, no?
0: Sí, meravella. Sí. Si tu portes un bolset que portes dues coses,
2: però
0: com
2: jo aquí també et puc treure l'ú de Doraemon.
0: A veure, treu, què portes?
1: A veure, l'altre. No, no, mira, fem una cosa. Fem una cosa. Tothom que vulgui anar al canal de WhatsApp de la solució, que aixequi el dit i demani unir-s'hi, perquè gravarem un vídeo
0: amb el que porta
1: també,
0: el Raül.
1: Amb el que porta el Raül Balam. Sí,
2: a mi poca cosa, però normalment porto coses molt ràndoms.
0: El Club de la Solució. Voleu formar part del Club de la Solució? Contingut en exclusiva, només el pengem allà, no apareix a les xarxes socials. Si voleu formar part d'aquest Club de la Solució, voleu saber què hi ha dintre de la meva bossa de mà i de la bossa de mà d'en Raül Balam, és una mica Doraemon, ens envieu un WhatsApp al 677-387-19, us enviem l'enllaç, entreu en aquest club en exclusiva, al Club de la Solució, i allà ho podreu veure. Avui no parlem de bosses de mà, avui portem una solució gastronòmica, torna el puntet de sal, i de seguida us explico el tema.
3: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
0: Avui, nova edició del Puntet de Sal, i ens endinsem en l'univers d'Alerta. Les receptes per no tenir calor. Què és millor contra la calor, plats freds o plats calents? Hi ha aliments que ajuden a refrescar el cos? Quins plats venen més de gust en dies de calor? Com podem cuinar sense passar calor a la cuina? Quan fa calor, ens canvia la gana. És veritat que tenim menys gana? Raül, de l'1 al 10, com afecta la calor el que mengem? Tu, per la teva experiència del que et demana al restaurant.
2: Home, afecta moltíssim. Jo crec que ara ve és el moment que el cos, inconscientment, jo crec que et demana aquestes coses fresques, que et refresquin de dintre. Jo crec que és això el bo.
0: Però tu tens una teoria.
2: Jo 100%.
0: Què refresca més?
2: Jo, mira...
0: Ojo, teoria Raül Balam.
1: A veure, Balam.
2: Jo prendre un got d'aigua del temps o un pèl calenta et refresca molt més que un got d'aigua gelada.
1: Què dius ara?
2: 100%.
1: D'aigua calenta, eh?
2: Sí, una aigua calenta, perquè llavors, si tu prens un got d'aigua calenta, estàs donant més calor al teu cos de dintre que de fora, i tindràs la sensació que fora fa més fresca que dintre. En canvi, si tu et prens un got d'aigua freda, refresques el teu cos, però dintre, a fora encara segueix fent calor.
0: És una mica la teoria, això havia sentit, de dutxar-te també amb aigua més aviat calentona, perquè així quan surts, el cop de fred t'ajuda a refrescar-te.
2: Estàs més fresc.
0: També diuen que el te de menta, normalment a les cultures àrabs,
2: clar, és
0: se la prenen durant tot l'any. No sé jo, Raül, això ho hem de xequejar.
1: Mira, fem una cosa, que si hi ha un oient que tingui a mà un got d'aigua calenta, que ho provi,
0: no,
1: i ens ho expliqui. No, ens ho expliqui.
2: Jo no prenc mai aigua freda.
1: Mai?
2: Mai.
0: Mai a la vida?
2: Jo sempre del temps.
1: Mare meva.
0: Raül Balam i les seves merdes. Ara de seguida us intentarem posar llum a la foscor. En aquest, segons ell, efecte calor fred de Raül Balam. Avui trobem la solució a totes aquestes preguntes a banda d'en Raül Balam, la convidada d'avui al Puntet de Sal. Un fort aplaudiment per la Clara Simó. Molt bon dia.
4: Bravo.
0: Hola, bon dia. Com estàs?
4: Molt bé.
0: La Clara la coneixereu @clarafogons. La trobareu a Instagram, i si no l'heu trobada, busqueu-la ara mateix. @clarafogons, si no la coneixeu, eh? Amb dos fogons ens presenta aquest llibre, Receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. A veure, Clara, tu ets professora de català, per cert, avui estàs de vaga.
4: Efectivament, estic fent una vaga una mica estranya.
0: Sí, ets una mica autoexplotada, eh?
4: Sí, sí, sí, és així.
0: Estic de vaga per una banda i per l'altra estic aquí a la ràdio.
1: Mestra i explotada i a vegades és un...
0: És un sinònim.
1: Una redundància.
0: Malauradament. Ella ho peta, convertint receptes fàcils i de cuina d'aprofitament, recollides, per cert, en aquest llibre, amb dos fogons. Així, Clara, pel boc gros, tu cuines menys quan fa calor?
4: Jo cuino menys quan puc. És a dir, jo cuino cada dia per necessitat. A més, m'agrada cuinar. Vull dir que de tant en tant ho faig per plaer. Però a l'estiu sí, intento cuinar molt menys. Sobretot tot el tema de forn, clar, això és horrorós.
1: Clar.
4: A mi que m'encanta fer masses, pans i aquestes coses, a l'estiu no m'hi trobaràs pas davant d'un forn.
0: A l'estiu no. I tu? Raül?
2: Jo intento cuinar sempre, a mi m'agrada cuinar, o sigui, el que sí que fas més a l'estiu, coses que no et donguin tanta calor. Pots fer aquestes coccions en fred, com podries fer una amanida de cuscús sense engegar el foc. Ficàs el cuscús, el deixes una nit amb un suc de llimona, un suc de taronja, una miqueta d'oli, una miqueta d'aigua, sal i pebre, o deixes de dormir una nit a la nevera, aquella nit s'hidrata el cuscús i a l'endemà pots muntar una amanida sense passar fred ni calor i ficar una aigua bullint i res.
0: No cal posar-se l'aire condicionat a 300 frigories.
2: No tinc aire condicionat a casa, ni un trist ventilador tinc a casa meva.
0: A la cuina de la feina, eh?
2: Bé, hi ha aires, però al final un aire amb una cuina no
0: ho
2: notes. Jo, és mental. La calor és mental.
1: Veniu,
2: si voleu passar calor, veniu amb una cuina professional.
0: Buah! És que estic plantejant-me una cuina professional sense ventiladors o sense aire condicionat. És per morir-s'hi, eh?
2: A moments ja hem començat aquesta setmana. Ja portem dos dies que el meu segon de cuina, que és andalús, és de Còrdoba, i ja va dient, que calor, que calor. Només va dient això.
0: Mireu, dic l'hora, perquè és un moment important. Un quart de dues del migdia, som la solució. Avui parlem de receptes per no tenir calor, cuina per no tenir calor, i el Raül Balam ha fet una estranya teoria. Ens ha dit que ell beu aigua calenteta per combatre la calor, perquè així es produeix com una equiparació de la temperatura interna amb l'externa i sembla que no tinguem tanta calor. Nosaltres ja sabeu que us portem la solució, per això hem trucat en Jordi Mestres. Ja sabeu que en Jordi Mestres, a part de començar a ser ja col·laborador de la solució, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
5: Bon dia.
0: Aquesta setmana t'estic explotant, jo ho sé.
5: No passa res, no passa res.
0: Però escolta'm, aquesta estranya teoria d'en Raül Balam, vols que te la tornem a desenvolupar o més o menys l'has pillat al vol?
5: No, sé de què va. No ho he pillat, però sé de què va i té una base.
0: Epa!
5: Té una base, sí. I alguns països asiàtics, de fet, ho fan, que ens donen un té calent a ple estiu, als típics té verd, i això es fa... I té una explicació. Tu quan prens una cosa calenta i si fora, evidentment, fa calor el teu cos... engega una sèrie de mecanismes per compensar aquest excés de calor per generar fred. Per tant, té una base que sí. El que passa és que no és un consell que es pugui generalitzar per tothom, perquè, clar, en funció de com una està de base, aquests canvis, aquests xocs tèrmics de calor, si no ho compenses bé, no? Perquè una persona gran o amb problemes renals, etcètera, pot generar a vegades certes molèsties, perquè aquests mecanismes de compensació no s'activen de la mateixa manera que una persona jove i sana, per entendre's. No? Per tant, no és generalitzable. Sí que té una base, eh? Una

0: mecanismes per escalfar, perquè si tu et prens el típic granissat que està a menys de 0 graus, perquè el gel doncs està a 0 graus, el teu cos activarà mecanismes que al principi semblarà que estàs, que t'estàs refredant per l'efecte de l'aigua de freda, però l'efecte contrari. Que això passa molt amb l'alcohol fred, no? La típica cerveseta freda, i tens dos mecanismes, cervesa gelada i alcohol, al final obtens el contrari, en realitat. Per tant, s'ha de vigilar una miqueta i fer les coses amb certa consciència. Refrescar-nos sí, però és més efectiu doncs, hidratar-nos, estar a l'ombra, etcètera, etcètera, i no anar als extrems. No?
1: Interessantíssim, eh? Per tant, si hem de triar entre aigua gelada a l'estiu o aigua a temperatura normal, tu diries normal o un puntet freda, però tampoc no passar-nos allò glaçada,
0: no. Un potent freda, però no està gelada, no? Que és el mateix que passa, per exemple, quan parlem del tall de digestió. No és que es talli la digestió, és que es produeix un xoc tèrmic entre l'aigua molt freda i el cos molt calent, que el que fa és que el cos activa mecanismes, com que està molt freda l'aigua, per escalfar el cos, i pot haver-hi una interrupció del flux sanguini cap al cervell que fa que perdem el coneixement i ens ho farem.
1: Ostres!
0: Ho farem molt ràpid, però va una miqueta per aquí.
1: D'acord.
0: No és que falla la digestió, és a dir, no és que hi hagi un problema. Vull dir, si no mengem, hi ha
1: molta gent que ho fa,
0: també pot passar. Per tant, no associem només amb el tema del menjar.
1: Perfecte. Escolta'm, és que de veritat, tot el que diu aquest senyor és mel, el que surt per la seva boca. Jordi, sé que t'hem interromput. Gràcies per atendre, com sempre, la nostra trucada. En Jordi Mestres, metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Premi de Comunicació, i no és per menys. Una abraçada, bonic.
0: Adéu, petó.
1: Adéu, adéu. Ai, senyor, escolta'm, des de quan t'apassiona el món de la cuina, Clara?
2: Des de sempre.
1: Explica'ns una mica la teva història, perquè, clar, jo ara he dit mestre, però també dedicada al món de la cuina, sobretot jo et conec la faceta per xarxes socials.
2: Sí.
1: Com arriba la passió de la cuina a tu?
2: Jo crec que de família, perquè això ho has de mamar, no? Hi ha gent que li agrada la cuina de cop i volta, no? Però normalment ho has mamat a casa. Jo a casa sempre ens ha agradat molt menjar, tota la família ens ha encantat menjar i cuinar. I tinc la meva padrina que cuinava molt bé, el meu pare que també, ma mare que intenta innovar sempre que pot.
1: I li surt bé o malament?
2: I li surt bé, li surt bé. No, diguem que té una altra manera de fer les coses, no? La cuina, però...
1: Té una altra manera de fer les coses, que subtil, eh?
2: No, però al final ell hi posa molt bona intenció i fa coses diferents i sempre està intentant innovar, que això és molt xulo.
3: Això és molt guai.
2: Sí.
3: Clar.
2: Vull dir que ella potser no té aquesta tradició més de cuina. Sa mare no li agradava gaire cuinar i, per tant, no té aquesta tradició de casa, però intenta treballar-s'ho. Està fantàstic.
1: A tot això, crida oberta, com sempre, podeu participar en el programa d'avui a través de les línies habituals, eh?
3: Poden participar.
1: Ja ho estan fent, no?
3: Estan participant des de fa 10 minuts. D'entrada, estan donant-li la raó al doctor Balam, de tota la raó.
1: Gràcies.
3: El Raül, l'Esperança, la Marisa, el Ramon, la Montse, la Zela... Jo tampoc bec mai aigua freda. Tota la raó, Raül Balam, sempre de temperatura
4: ja
3: ambient.
4: Marxar.
3: No, però és que la Lourdes prenc la cervesa del temps. O sigui, imagineu-vos que la cervesa...
1: Hòstia, hi ha moment,
3: una cervesa
1: moment.
3: Però la Lourdes...
1: Com es diu aquesta persona?
3: Lourdes,
1: què fa? Cervesa del temps?
3: Cervesa del temps, això
1: fotis.
3: Ens diu. Què creieu que és pitjor? Cervesa calenta o cafè amb llet fred?
1: Cervesa calenta, sens dubte.
3: És un debat. És un debat
1: populista. La Clara està amb mi. Tu, què dius, Balam?
3: Pitjor, eh?
4: Què és pitjor?
1: Cervesa calenta o cafè amb llet fred? Però si hi ha el frapé, que ja has dit una mica això.
4: Va, no sé, aquí m'heu matat.
1: No se't decidir ara.
3: Doncs bé, no li tireu hate a la Lourdes.
1: No, pobra Lourdes. Però un moment, m'ha sorprès.
3: Sí, sorprenent, sí. Bé, vies de contacte habitual, que ja les estan fent servir, lògicament, 93-201-7474. Aquest és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. I després hi ha el WhatsApp del programa, també col·lapsadíssim, al 677-38-77-19, on ens podeu explicar, avui que parlem de les altes temperatures, quin és aquell plat que us funciona quan us voleu treure la calor, o teniu calor, o en aquests mesos de...
1: Quan arriba l'estiu, eh?
3: Sí, quan
1: arriba l'estiu se'm gira el cap, no sé per què.
3: Que no ha arribat encara.
4: Ja hi som.
1: Però se'm gira el cap i el meu cos comença a demanar pepino.
2: Home,
3: no, fixa't, cogombra,
4: refresca.
1: No. No es diu pepino?
4: No, no,
1: diu
4: malament, cogombra, no?
1: Ai, perdoneu, cogombra,
4: no passa,
1: és veritat.
4: No passa
1: res. No, és que tinc un problema amb el cogombra i el
2: carbassó.
1: Gràcies. Sí, jo us he pensat, pepino, no. Cogombra, el cogombra. Em comença a demanar cogombra. Disculpeu-me,
4: perquè el cos demana, el cos demana coses que tinguin, suposo que molta aigua. El cogombra, els préssecs, les tomaques, el meló, la xíndria...
1: Què ens diuen a través del 677-38-77-19? Hem de dir que hi ha un regal, entre tots els que
3: hi
1: participin.
3: Ens diuen moltes coses i encara no hem dit fins i tot que hi ha premi, perquè entre totes les persones que participin sortejarem un exemplar puc demanar en directe, signat per l'autora?
1: La traquem.

0: el signaràs, no?
1: I tant.
2: Del llibre Amb dos fogons, de la Clara Simó. La Lourdes pren la cervesa del temps. L'Anna diu, a mi a l'estiu m'agrada molt la Vichy Suas. Aquesta crema freda, diu, nutritiva, completa i fresca. Diu, si no, qualsevol crema de verdures.
0: Vichy Suas, considerem fàcil o difícil fer la Vichy Suas?
3: Passes calor, perquè ho has de coure. Vol un procés, ha de vol un sofregit, vol una elaboració. No és un faig un gazpacho, per dir-ho d'una manera, agafo, trituro i tens. Hi ha una elaboració, però una bona Vichy Suas ben feta.
0: Ara has dit sofregit, però què porta el sofregit de la Vichy Suas?
3: Porro.
0: Ah, porro, no ceba, eh?
3: No, és el porro, clar, és una crema de porro on se li fica també.
0: És que a mi has de començar de 0-0, eh? Ja ho veus, eh?
3: Bueno, no passa res, però és començar. Però dic, les ganes hi són, no?
0: Hi
3: sí,
0: són molt.
3: Doncs ja està. Doncs això és el primer ingredient que hem de posar en una cuina, les ganes.
0: D'acord, aleshores, Vichy Suas implica passar calor quan la fas, perquè la Vichy Suas és d'aquelles cremes que tu pots congelar. O no?
3: Sí, 100%.
0: D'acord.
3: Mira, fins i tot el gazpacho, pots congelar. L'únic que pots fer després, quan el descongeles, li dones una altra mixada amb el braç elèctric.
0: Però si no fa aquella textura
3: elèctric.
0: Tonta, no?
3: Clar, perquè llavors, clar, quan tu congeles fa gel. El gel són ganivets que van tallant. I llavors, quan descongeles, queda aquell color, bueno, aquella textura que no ve de gust. Però li dones una altra mixada, o sigui, tornes allà a excitar totes les coses que hi ha allà dintre.
0: I torna a funcionar.
3: I torna a funcionar.
0: Que no és el mateix que si congeles patata, perquè quan congeles la patata, no us ha passat mai que congeles alguna cosa amb patata i després queda una textura raríssima?
3: Però llavors la pots tornar a mixar una altra
0: i també
3: vegada.
0: Funciona?
3: Clar que sí, dona.
0: De veritat, jo sóc lerda, eh? El meu pobre fill menjant coses de construïda sense jo saber-ho.
3: No, llavors has de deixar... Jo crec que quan descongeles no has de... Intentar descongelar ràpid, ho penses la nit abans, ho treus, ho deixes a la nevera a dormir, allò es va descongelant de mica en mica i llavors li dones una altra passada de braç elèctric, xum-xum-xum-xum i ja
0: està. I funciona. El llibre de la Clara, hi ha una cosa que diu receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Si algú ara partís de zero, com ara ve jo, més o menys, que només hem fet ensamblatge a la cuina, allò de juntar quatre ingredients i procurar que no es peguin entre ells, per quina recepta consideres que podem començar a introduir-nos al món de la cuina?
1: Si és de llibre, has de començar per les de nivell 1. Jo he posat 3 nivells
0: fogonets.
1: De dificultat. Clar.
0: Exacte.
1: A més, li he posat noms graciosos. No? Les primeres són de passo que t'emboli, doncs has de començar per aquestes. Després ja, quan ja ho tens una mica, tens suant la cansalada, que és aquesta de ja m'estic introduint bé, i ja quan ja en saps molt, perquè ja has fet totes les del primer nivell, les del segon nivell, tens la paella pel mànec.
0: La paella em sembla de les coses més difícils de fer, eh? També us ho dic ara.
1: Tampoc et pensis.
0: Perquè vosaltres en sabeu.
1: No, si facis el que facis, al final els valencians t'enfadaran igual. Vull dir que és igual, pots fer el que vulguis amb una paella.
0: El llibre comença pel caldo de pollastre. Hauríem de començar per aquí?
1: Per exemple, un caldo, que al final ja veuràs, ara m'has posat una cara com si fos supercomplicat, però realment...
0: Jo penso en el caldo de Nadal, aleshores, clar, la cosa és més...
1: Tampoc té gaire complicació, vull dir, simplement és posar molta xitxa en una olla, i molta aigua, i molta
0: estona. I paciència.
1: Sí. No fa falta, tampoc, aquest nivell dels cuiners, que a vegades els cuiners em diuen no, perquè només ens cal un caldo que hem fet bullir durant 12 setmanes seguides. Home,
0: quantes
1: no
0: hores
1: cal.
0: Ha de bullir un caldo perquè
3: ens queda bé.
1: Total.
0: Quantes hores hem de bullir un caldo amb tots els ingredients allà posats?
3: 90 minuts.
0: Amb 90 sí. Minuts?
1: El de Nadal, potser, jo faig 3 hores, perquè el de Nadal i aquí som, no? I aquest ens hem gastat allà el sou amb tota la carn, no? Doncs fem-ho bullir més, així doncs queda més concentrat. Però si no... I si tens una olla express, fantàstic.
0: Olla express, veus? Això se m'ha passat.
1: Olla de pressió, que això, si no els gastes en sants casa.
0: Bueno, jo he dit pepino, abans, nena. Estic per que m'acomiadin, saps?
1: És veritat.
0: El 677-38-77-19-93-201-7474. Avui us estem demanant quina és la recepta que us funciona sempre quan s'acosta la calor o quan arriba l'estiu. Què ens diuen, Fran?
2: Doncs mira, la Marisa diu que viuria d'amanides i gazpacho tota la vida. El Josep Maria, carpacho de peus de porc amb escarola, diu que és una cosa que li funciona, fresqueta. I la Núria diu tot tipus d'amanides, amanides d'arròs, llenties, cigrons, cuscús, etcètera, etcètera. I veig que triomfa molt el meló. La Nati, una bona crema de meló amb encenalls de pernil. La Núria i el Cristian també el meló. La Susana hi afegeix la sopa de meló amb una mica de menta. I diu que pren aigua freda tot l'any, però té una amiga, concretament es diu Astrid, que veu la cervesa del temps, també com la Lourdes. Hi ha un exèrcit de persones, es veu que sí, que estaven amagades, uns un palum que vivien sota a terra, que prenen cervesa del temps.
0: Estan sortint a la llum.
2: Sí,
0: cervesa del temps, mare de Déu, senyor. Els plats freds ens ajuden a sentir menys calor o no té res a veure? És la mateixa teoria que amb el líquid, teva? Raül?
3: No, jo crec que ens refresquen. El que sí que hem de buscar, plats que no ens facin fer digestions molt llargues.
0: D'acord.
3: Clar, dic, si mengem uns peus de porc o un rostit, són d'aquests que porten moltes, una patata, que porten moltes calories, saps? Moltes calories o alguna cosa, això, que són aquestes digestions que no em sortien molt lentes, doncs passaràs més calor. En canvi, amanides són coses més fredes, més fresques, que les digestions són més ràpides, no ho passaràs tan malament.
0: Gaspatxo, a veure, d'entrada, el gaspatxo és un plat efectiu per combatre la calor.
3: 100%.
0: Com és el gaspatxo clàssic o estàndard? Comencem per la, si et sembla, li deixem a la Clara. Com fas un gaspatxo, tu, Clara?
1: Jo, amb el que trobo de temporada.
0: Si fas una mica gaspatxo de recapte.
1: Totalment. És que jo crec que un gaspatxo és un plat de recapte total. O sigui, has d'agafar tomàquets de temporada, no em serveixen aquests que acaben de sortir al supermercat, aquests no serveixen.
0: Aquells que tenen, no vols? Aquells, com li diuen, tomàquets amb gust de por expand?
1: Aquests no. Guaita. Aquests no cal.
3: No, els del gaspatxo han de ser, si tu vas a la fruiteria, els que tenen...
0: Els lletjos.
3: Els lletjos, els que tenen per... en Codina, el fruiter on te vaig jo a Sant Pol, té la caixa del gazpacho, que són els tomàquets vells, que són més madurs, una mica macats.
0: Que tenen una miqueta més de sabor, no?
3: Aquests són els bons.
0: Per
3: els que els sucres, els que els sucres del tomàquet estan excitats.
1: I a més et sortirà més barats, perquè si els dius, escolta, dona'm aquests que tens una miqueta lletjots, ja se sent com una mica així, com... no,
0: ja hauria de fer una rebaixa de preu.
1: I dir, ja te'ls deixo una mica més barats.
0: Ah,
1: Goita.
0: Per tant, aquells que queden al fons.
1: Tomàquets d'aquests, després cogombra, pepino, no, cogombra. Cogombra també. Jo penso que t'agrada, et ve molt de gust el cogombra, igual que ens ve de gust el meló, perquè és de la mateixa família.
0: És que, de fet, vam fer un experiment, recordo que, sabeu que si el cogombra, ara diré una marcianada i flipareu, però m'encantaria tenir... Mira, potser podem anar a comprar cogombra i buscar sucre i farem la prova en directe.
1: Perquè té gust de meló, oi?
0: Cogombra amb sucre? Igual a síndria.
1: A síndria. Espectacular.
0: Cogombra amb sucre, igual a síndria. És més, intentarem fer l'experiment ara mateix amb en Raül Balam i amb la Clara Simó, que provin el cogombra amb una mica de sucre, a veure si té sabor a síndria. Què més hi posem?
1: Després, aquí hi ha una miqueta de tensió. Hi ha gent que hi posa pebrot verd.
0: D'acord.
1: Hi ha gent que hi posa pebrot vermell. A mi m'agrada pebrot vermell.
0: I no es posa els dos?
1: Sí. Jo no hi poso de vermell, perquè m'agrada la cosa dolça.
0: D'acord.
1: I, per tant, potencio el dolç amb el vermell. Però, tu també. Ah, ets
3: d'Albert,
1: eh?
3: Jo soc d'Albert.
2: Perfecte. Catalunya dividida. Catalunya dividida, com sempre.
1: Exacte. I després hi ha el tema de l'all. Hi ha gent que no n'hi posa. A mi m'agrada un puntet d'all. I hi ha gent que fins i tot hi posa ceba. Jo no n'hi poso.
0: Tu poses ceba?
3: Sí.
1: Veus?
0: I poseu pa? Perquè aleshores m'han dit, no, és que si poses pa, aleshores hi ha salmorejo.
3: No, jo a casa hi fiquem... És que la mare, com el gazpacho que fem a casa, a la mare li diu vellut, perquè a la textura li quedava vellutada dintre del boca. Hi ficava pa i bastant d'oli, i llavors quan ho mixava et donava aquesta textura avellotada
0: en
3: boca.
0: D'acord.
3: Però allò ja és més un salmorejo. A casa fem més un salmorejo que no és un gazpacho.
0: El gazpacho te'l
3: pots veure,
0: no?
3: Sí, te'l pots veure amb un got fantàstic i ja n'hi ha prou.
0: El salmorejo és com més dens, no?
3: És més densat, sí.
0: Si poses pa al gazpacho?
1: Jo no hi poso pa.
0: Ah?
1: Jo només, no, jo directament tiro de força oli, també, i un truc que vull apuntar aquí.
0: Truc.
2: Vinga, va.
1: Perquè si volem un gazpacho directament fred, triturem glaçons en lloc d'aigua.
3: Clar.
1: O sigui, són coses que no se'ns passen pel cap a vegades, però...
0: 100%. Glaçons fets a la nostra nevera. No foteu els glaçons aquells de l'autopista, de la benzinera, perquè vés a saber que estan fets.
3: A casa.
0: I després que et carregues la Thermomix o el que tinguis,
1: De proximitat, eh?
0: Sí. Per favor, glaçons de proximitat que hagueu fet vosaltres en la vostra nevera. Per tant, diríem que el gazpacho és un dels elements estrella dels estius, eh?
3: Jo crec que 100%, sí.
0: Jo no sé si algú de vosaltres sap si és veritat que el gazpacho original no portava tomàquet.
3: Home, aquí sí que no t'ho sabria, jo no t'ho sabria dir, però, clar, dic, aquí segur que es feien aquestes amanides, però la tomàquet et ve d'Amèrica.
0: Clar.
3: Fèiem altres coses.
0: Clar.
3: Fèiem menjars blancs, potser eren només de cogombra.
1: Un ajo blanco.
3: Sí, un ajo blanco i totes aquestes coses.
0: Perquè l'altre dia, documentant-nos, vam veure que a l'inici, després del descobriment d'Amèrica, el tomàquet era considerat una planta verinosa. No és fins al segle XVIII que es comença a fer servir,
3: a
0: les receptes. Per tant, potser teníem algun gazpacho similar, però sense tomàquet. I ara és la base, no?
3: No, la base... jo crec que dir que es va començar a fer servir quan van haver produccions de moltes tomàques i suposo que devien començar a dir que en fem de tanta tomàca i van començar a triturar i llavors va passar-se a dir gazpacho, però això també ara aquí faig invenció una mica jo, eh?
0: Deixeu-me anar al telèfon, al 93-201-7474. Arel, bon dia.
4: Hola.
0: Hola, com estàs, estimat?
4: Escolta'm,
0: quina recepta no falta mai a casa teva quan comença a fer calor?
4: A mi sempre fem cogombres marinat amb salsa de soja.
0: Opa, i com es fa això? A veure, m'interessa molt com es fa això, perquè jo sóc amant del cogombre. Com ho fas?
4: A veure, heu d'anar a buscar un cogombre, a poder ser holandès...
0: Epa! Per què un cogombre? Epa, aquí t'aturo. Per què, companys? A veure, a cuiners, per què cogombre holandès?
1: Ho desconec, vull saber-ho.
0: Per què cogombre holandès, Arel?
4: Doncs perquè... A veure, no ho sé ben bé, però és que aquests són molt grossos, molt bons, tenen una textura molt més... Bueno.
0: D'acord, a tu, perquè a tu t'agrada el cogombre holandès. D'acord, anem a comprar el cogombre holandès, el pelem, sí?
4: Sí, bueno, no. L'heu de netejar molt bé i pelar-lo a mitges.
3: Fer com ratllades, no?
0: D'acord, com ratllades, sí.
4: Ara heu de tallar-lo per la meitat.
0: Sí.
4: Amb una cullera li extraieu les llavors.
0: Sí.
4: I ara, per fer la cosa amb la calmarina, és bàsicament salsa de soja, all, gingebre... Com es pronuncia?
0: Ho he dit
4: també
0: perfecte. També
4: se li ha de posar... Ho he dit, salsa de soja?
0: Salsa sí. De soja, sí.
4: Ah, vale, no me'n recordava.
0: I què més hi posem?
4: I bé, també em sembla que se li havia de posar mel. I això ho deixes allà durant el que fas al dinar.
0: D'acord.
4: I ja tens una... Un aperitiu pel dinar molt bo.
0: Bravo,
2: bravo.
0: De veritat, és el petit xef de Catalunya, l'Arel, eh?
3: M'encanta.
0: Arel, de veritat, eh? Quina persona més resolta. Apuntem la teva recepta i calla que no te la copiï avui mateix, Arel. Una abraçada, bonic.
4: Una abraçada.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Va, de seguida entrarem en el terreny Amanides. Abans, però, al 677-38-77-19. Recordo que avui hi ha premi, tant a les trucades, entre les trucades, com entre els whatsapps. Entreu al sorteig, truqueu o escriviu. 93-201-7474.
2: És que la Teresa fa el gazpacho sense tomàquet. No hi posa tomàquet, però hi posa el bocat. Ah. Això també, aquí, el gazpacho.
0: És com un gazpacho del bocat, això?
3: Bueno, llavors més un salmorejo, no? La textura salmorejo, deu quedar més pastosa.
1: I verda.
3: Sí,
1: un verd,
0: un verd maco. M'agrada. Què més?
2: I després hi ha diverses variants. Per exemple, la Núria diu que fa una sopa de síndria i tomàquet amb un polsim de menta i formatge ricota. Diu que això li agrada molt i li funciona.
0: Tinc una pregunta sobre el formatge ricota.
2: Molt bé.
0: Em sap que és el ricota? Sí, que és com... Hi ha un punt agre?
3: Bueno, hi ha un punt àcid, més que agre.
0: Perquè em vaig comprar un i vaig dir, però això què és?
1: Potser no està en bon estat, eh?
0: Pues ja aniré a una marca que no diré on, però a tornar-lo, eh? O sigui, en principi no ha de ser agre.
1: Home, agre no.
0: D'acord.
3: Ha de tenir un àcid del làctic.
0: O potser que m'he de canviar jo la llengua, també us ho dic, eh? Vull dir que potser no vaig percebre el que tocava, eh?
3: O llegir quan...
0: La caducitat, no, que l'acabava de comprar, que no el mateix dia que el comprava, tu. Fran, el 677-38-77-19, què ens
2: diuen? Mira, l'Eva també li agrada el cogombre, concretament. Una crema de cogombre i el bocat amb menta i alfàbrega. Això, de l'1 al 10.
3: Anem a aquestes herbes aromàtiques que refresquen. Jo crec que en refresquen la boca, no? Quan et menges un caramel de menta o d'eucalipto, que et refresca la boca. També és una manera de refrescar-te, és un caramel d'eucalipto i llavors beure aigua.
0: Oh, mira, hosti.
3: Allò et refresca en un moment.
0: I segons quina marca, nen, et refresca tot el tracte, eh? De dalt a baix. Per cert, em diuen que el formatge que estic buscant és el cottage.
3: El cottage.
2: Ah,
3: cottage.
2: Molt bé.
0: Sí. Quina textura té, quins aromes té?
1: No vull dir-la, la textura que té, perquè és una mica fastigosa, la textura del cottage aquesta, no?
0: El cottage, això, el cottage.
1: És com una cosa molt grumolloseta i mig líquida, no sé.
0: Però sí que té un sabor curiós, no? Amb què l'hem de barrejar, el cottage?
1: Amb les escombraries.
0: No!
2: No!
1: Perdó, és molt políticament incorrecte, això, eh? Perquè ara està com molt de moda, diu que té molta proteïna,
0: aquest
1: formatge.
0: Sí, perquè té molta proteïna, aleshores, si et vas a dieta, et diuen, no, el cottage, el cottage.
1: Mira, reivindiquem el mató, per favor.
0: Sí. És el mateix?
1: Home, no, és més bo el mató.
0: Bueno, sí, clar.
3: 100%.
1: Al final té la mateixa proteïna.
0: Ah, de veritat?
1: Jo crec que sí.
0: El fotré mató, que em sortirà per les orelles, ja veuràs tu.
1: Sisplau, reivindiquem el mató i els formatges frescos d'aquí, els que podem fer a casa, si volem.
0: Fora cottage, que entri mató. Va, fem una menjapaus de la tornada. Parlem d'amanides de cara a l'estiu i seguim parlant d'aquest llibre de la Clara Simó amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Vuit minutets els que passen de dos quarts a dues del migdia. Som la solució, avui estem parlant de cuina d'estiu, de plats per refrescar-se, i hem fet una mica...
2: No.
0: He fet la prova, eh?
2: Ara mateix. Amb el Departament Audiovisual de la Solució, avui treu fum. Entre el vídeo de Doraemon, de l'Elisenda Carot, el que farem després del Raül Balam, i això que hem fet ara, que explicaràs.
0: Bàsicament, jo tenia la teoria que, agafant un cogombre i posant-hi sucre...
2: Disculpeu,
0: a veure, seu, Lívia i Alba, vull que ho tasteu.
2: Quan diu la Carot, jo tenia la teoria que...
0: Jo tenia la teoria que el cogombre, posant-hi una mica de sucre, que sí. Això ho vaig llegir a algun lloc fiable, eh? No, sí. Molt interessant. O sigui, sí, podria ser molt interessant. Però vam buscar documentació i deien que sí que s'hi assemblava molt. Ara, heu tastat cogombre amb sucre, veredicte.
1: Clara, la intenció era bona, però a mi no m'ho sembla.
0: I a tu, Raül?
3: Tampoc. Jo el que digui de la Clara.
0: Tercera via, tercera opinió. A veure, Alba Serrano i Lívia Discipio. Bon dia, estimades.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho heu tastat?
6: Jo no mentiré. No m'agrada el cogombre.
1: Jo sí.
0: I què?
6: No sap a síndria.
0: No té sabor a síndria. Vaja. No. Bueno,
6: però
0: està bo. Però si voleu veure el vídeo de la Clara i del Raül tastant aquesta, no sé, aquest invent estrany que m'ha vingut al cap, doncs ja sabeu, entreu al nostre Club de la Solució. Com podeu entrar-hi? Doncs ens demaneu l'enllaç a través del WhatsApp al 677-38-77-19, us donem pas en exclusiva i veureu aquest vídeo.
2: Hi ha gent que envia l'emoticona de la persona aixecant el dit, eh?
0: Ah, sí, eh?
2: I ja no cal més paraules.
0: Aixecant el dit del mig?
2: No, aixecant el dit índex.
0: Ah!
2: Quan demanes pas... Quan demanes pas, sisplau.
0: Què diuen?
2: No, això, que estan enviant la motivona perquè volen pertany al Club de la Solució. També envien les seves receptes perquè saben que poden guanyar el llibre de la Clara Simó.
0: Exacte. I per cert, ja hem matat el cottage i hem dit que visca sí. El mató.
3: Visca el mató. I a més, te'l pots fer a casa amb una bona llet.
0: Com fem un mató a casa?
3: La tècnica que fem a casa la fem amb aigua de mar.
0: D'acord.
2: Ostres.
3: Que reduïm aigua de mar. Mira, en el meu... Farem una així publicitat al meu Instagram. En el meu Instagram tinc la recepta de com fer mató a casa, però redueixes l'aigua de mar...
0: Anem a fer-ho formalment. Voleu fer mató a casa? Doncs escolteu el que ens diuen Raül Balam. Mató a casa, com ho fem?
3: Doncs, mira, es pot fer amb una bona llet, sempre, una bona llet.
0: Llet, sí que la pots tallar. 100%, eh?
3: Sí, llavors necessites algú per tallar aquella llet. Uh-huh. Pot ser un àcid com un suc de llimona, un quall químic que pots comprar en una farmàcia, o et pots fer amb una aigua de mar, que les venen embotellades, no aneu a buscar-la a la voreta de l'aigua de mar, sí. Que hi ha de tot menys aigua de mar en allà, una aigua de mar embotellada.
0: Que sortirà un mató amb una compresa, saps? No ho feu, això, eh?
3: Doncs s'ha de reduir, és una tècnica japonesa, has de reduir aquesta aigua de mar, no me'n recordo la proporció...
0: Això mireu a l'Instagram.
3: Ara a l'Instagram hi és. Baixes, llavors agafes aquest litre d'aigua de mar, el puges fins a 70 graus, li tires aquesta aigua que li pertoca, esperes a que pugi a 90 graus, ho deixes i per la sal, la concentració de sal, et separa el quall de la llet.
0: D'acord.
3: I llavors tu t'agafes allà el mató, meravella.
0: El mató que és la llet, eh?
3: Sí, et treus el xirigot, que seria el líquid, i et quedes al mató.
1: Ara, un momentet, ara puc explicar la versió facilíssima, com sí. Perquè ho entengui la Carot, perquè estava mirant amb cara de què m'estàs explicant, 90 graus.
0: Pillat el sí, sí, sí. He pensat, sí, sí.
3: El número 1, no? Estem en el número 1.
1: Estem al número 1.
0: Endavant.
1: Escalfes la llet.
0: Escalfo la llet.
1: Normal, no fa falta que si és bona, evidentment
3: sempre
1: en sortirà
3: no.
1: Menys.
0: Però vull dir, ni semi desnatada ni història.
3: No,
1: ben natada.
3: Tota la grassa del món volem anar allà.
1: Molt natada.
0: Natada.
1: Natadíssima, d'acord? L'escalfes fins que posis el dit
0: sí.
1: I comences a cremar una mica, però no gaire.
0: D'acord.
1: I agafes una mica de suc de llimona i la llimona l'esprems allà damunt. No fa falta que madeixis gaire.
0: Val.
1: I després apagues el foc i ho deixes una miqueta així. I llavors que entre un momentet començarà a fer-se lleig allò. Amb una textura tallada amb
3: com
1: molt
3: si
1: mala pinta.
3: Com si ho haguessis congelat.
1: Com si ho haguessis congelat, efectivament. Amb una pinta horrorosa.
0: Val.
1: Això és el que vols.
0: Ah.
1: Ho has de deixar una estona així. I al cap d'una estona agafes, ho poses en un colador típic que tu tens a casa també, Carot,
0: sí.
1: Jo també ho tinc, això. És un colador
7: colador normal i corrent.
0: El colador tota la vida, d'aquells de jugar esgrima.
7: Efectivament, aquests de jugar esgrima. Doncs hi poses aquesta barreja i la part que surt el liquidillo, això ho pots utilitzar per fer un pa de pessic o
0: alguna
7: cosa així.
0: Com el suero,
7: Sí, sí, és això. El xerigot és el suero. I la resta és un mató. Això pots ajuntar una miqueta així, o si no, ho pots escampar i tens el teu fantàstic cottage.
0: Ai, m'encanta, un aplaudiment, per favor.
2: Bravo, Clara.
0: Com fer mató a casa. De veritat, eh? Ens ho han explicat en Raül Balam i la Clara Simó. Us he de dir que tenim molta gent al telèfon. Avui ens hem emparat una mica amb el telèfon, perquè tenim l'Anna i tenim la Montse. Anna, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, un truco, i ho dic així en català mal dit expressament, ai, ai, perquè la llimonada tingui més gust. Com ho fas?
8: A veure, serveix tant per la llimonada com per qualsevol suc de fruita i fins i tot abans que parlàveu una brou per als ingredients d'un brou. A veure, jo ho vaig descobrir perquè vam aprendre a fer limoncello i per fer limoncello és d'agafar la pell de la llimona i fa servir bastantes llimones, però quan vaig dir que faig amb tanta llimona pelada i la vaig congelar. I resulta que un dia fent llimonada amb una llimona recentment collida de l'arbre i amb la que vaig haver tret del congelador em vaig adonar que un cop descongelat extreus molt més de la llimona que sense passar per aquest procés, perquè clar, la congelació trenca totes les cèl·lules, totes les fibres, i a l'hora d'extraure, extreus molt. Això que també amb un brou, tot el que tu puguis congelar i descongelar, i sobretot si descongeles malament, que és quan es fa més malbé el producte, extreus molt més ràpid tot el contingut.
0: La química al cervell de la cuina! O sigui, estic al·lucinant, estic descobrint un món, no se l'havia ni passat pel cap. Aquí, clar, jo anava fent cares i els dos xefs em anaven mirant molt i em deia aquesta baixa de Rebeca, no? Jo no sabia això.
3: Però la cara que fas d'il·lusió...
0: És màgica. És extraordinari.
3: És
0: tant,
3: cara de nit de Reis.
0: Clar, perquè que jo vaig descobrint coses, clar, així potencies el sabor perquè has trencat com les fibres, no?
3: Clar. Sí.
0: Quan congeles i descongeles. Oh, sembla extraordinari. Doncs escolta, m'ho apunto, Anna, perquè a més la llimonada crec que és una cosa que puc controlar sense que se'm faci malbé. Intentaré el teu truc. Doncs ho intentaré. Apuntadíssima, Anna. Entres al sorteig. Una abraçada, bonica.
8: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Montserrat, Montse, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Montse?
9: El meu truc...
0: Mira com l'han ensinistrada. Igualment.
9: El meu truc té una mica de relació amb el que deia ara l'Anna, l'altre oient. Però jo l'aplico al gazpacho. A nosaltres ens agrada el gazpacho fred, però acabat de fer, però no ens agrada amb gel perquè no ens agrada posar-hi més aigua. Ens agrada fer i ens agrada amb gust de tomàquet.
0: D'acord.
9: La solució, mai més ben dit, és agafar els tomàquets, tallar-los a trossos i guardar-los al congelador dintre d'una bossa. Això et permet, primer que tot, estalviar, perquè potser són restes de tomates, no són tomates que estan a punt de morir, de massa madures, doncs tu les congeles. Qui diu tomates, diu trossos de ceba que t'han quedat, o pebrot verd, d'una manera del que sigui, al congelador. Llavors, quan jo faig el gazpacho i poso una gran part del tomàquet, del que sigui, de la nevera, i l'altra part la poso congelada, amb la qual aconseguim dues coses. Com que la fibra del tomàquet i de les verdures ja està trencada, el gazpacho quedarà més fi i quedarà fred a l'instant, i és fet i menjat.
0: Uau, un aplaudiment fortíssim.
1: Espectacular, això.
0: Més, a mi aquest truc de la Montse, no sé vosaltres, a mi em dona com tranquil·litat emocional, Montse, també, perquè de vegades queden miquetes de merdetes que jo intento anar-les col·locant.
9: Ui,
0: clar, i fa molta ràbia.
3: No, és que s'ha de ser així, a la cuina.
0: O sigui que tu tens una bossa al congelador on quan s'obren merdetes de tomata ho vas fotent allà, on merdetes de ceba ho vas fotent allà, eh?
3: Sí, amb rotació sempre, eh?
9: Una ceba tendra que estic fent una manera de manquer un trosset. Clar, que la puc guardar per demà, perquè calla, que la posaré entre la bossa del gazpacho. O tomàquets, que ja em compro moltes al pagès i que estan molt al punt, doncs em congelo unes quantes bosses i vaig tirant.
0: Doncs un aplaudiment fortíssim per la Montse. Gràcies per trucar-nos, Montse. També entres al sorteig. Una abraçada, bonica. Gràcies per escoltar-nos. Ha penjat, eh? Està molt ben instruïda, la Montse.
2: Sí,
0: ha dit, el meu truc és aquest, pam, pam, pam, vinga, adiós.
2: Ja, s'ha d'aprofitar el temps.
0: Escolta'm, tema amanides. Raül, quina recomanes així per l'estiu per refrescar? Una amanideta per refrescar, que no sigui l'habitual, eh? No, amanida amb tomata, xerri...
3: Mira, jo l'altre dia em vaig fer una que la gent els hi va encantar, que és amb carbassó, amb aquests carbassons tendres que no són tan grossos, que tenen les llavors encara estan molt tupides, tallats molt finets, molt finets, tomàquet xerri partits per la meitat, alfàbrega tallada amb tisores per sobre, perquè així no ens quedarà, quedarà negre.
0: No agafeu l'alfàbrega de pot, eh? No feu com jo, eh?
3: No, alfàbrega comprar amb branca.
0: Fresca.
3: La podeu conservar molt bé a la nevera, dintre un got, embolicada amb paper de cuina humit i una bossa a sobre, que li farà com d'invernacle. I teniu allà el Fàbrega per 2 setmanes. Sí.
0: Això és que hauríem d'haver parlat fa una setmana, perquè se m'ha cotxat una alfàbrega.
3: Malament, s'ha de guardar sempre. Jo
7: es fa pudor després, quan es fa malbé, perquè es va com podrint.
3: Llavors, aquesta amanida, sal, pebre, xipotle, si t'agrada mica picant, que és com una, és un pebrot picant mexicà, bulls un ou, treus el rovell, el barreges amb aquesta amanida amb un bon raig d'oli, això et farà salseta, i llavors la clara, talladeta, quallada, li ties per sobre. Tens una amanida de carbassó, que el carbassó queda com encurtit, és una passada.
0: Doncs escolta'm, l'apuntem juntament amb la de l'Arel, el marinat amb soja, que em sembla que ens explicava. A veure, per exemple, amanides de pasta o d'arròs, la clau per fer bé la pasta i l'arròs.
7: Jo penso, els italians diuen la pasta fatta i mangiata, no? Diuen que la pasta ha d'estar acabat de fer. No sempre pots tenir-la acabada de fer. Si no, sempre pots agafar, treure-la una miqueta abans que s'acabi de fer,
3: clar,
7: i la conserves així.
3: És que 100%.
0: Però un moment, expliqueu-m'ho fardamis, És a dir, jo faig la pasta, la trec
7: una miqueta abans del que t'agradaria menjar-te-la.
3: 5 minuts abans mateix, I la pots guardar a la nevera,
0: La guardo a la nevera, però sense l'aigua, evidentment. Ja sé que és molt obvi, però
7: escorreguda, i si vols posar-hi una miqueta d'oli, oli de girassol que no és tan àcid, i ho tapes a film, així com enganxadet.
3: Però és que tu tastaràs en aquell moment, tastaràs aquella pasta i la trobaràs que és crua. Però, com que per fora és humida i per dintre està crua, com que dormirà la nevera, ella mateixa s'anivellarà.
0: L'homeòstasi, que diuen,
3: S'hidratarà ella mateixa i al final agafarà el que de fora era molt cuit i el de dintre era sec, ho equilibrarà i és fantàstic. I amb l'arròs també.
0: I el dia següent estarà bona?
3: Estarà perfecte al punt. O sigui, no tindràs aquestes pastes, a vegades aquestes amanides de pasta, que la fas feta, la guardes a la nevera, però clar, tu barreja amb encià amb una amanida, una pasta calenta. Al final aquell encià amb el cauràs.
0: Un moment, sóc jo? O això ho sabies, tu, Ferran?
2: No, jo ho sabia perquè ho havia vist en el guió, però no ho sabia, no?
0: Estic al·lucinant, de veritat, amb aquests trucs.
3: I amb l'arròs també, si un arròs el vulls 15 minuts, 13 minuts, tu a 8 minuts escorres, ben planet, tapadet amb un paper, amb un paper de fil, i a la nevera.
0: I
3: l'endemà tindràs un arròs que no serà d'aquells pastossos covats, tindràs un arròs perfecte.
0: Això li diré al meu senyor, que es fa el seu, entre cometes, batch cooking, l'arròs, li surt al final com si fos arròs amb llet, saps? Tot pastadet,
7: Si no cal que serveixi com per posar massilla a les parets.
0: No caldria. Per alicatar la cuina. 677-38-77-19.
2: El Jordi fa carpaccio de carbassó, el posa a la nevera i, escolta, molt refrescant, diu.
3: Sí, el carpaccio de carbassó és...
2: Això és una fantasia, no? La Jèssica fa un bol d'arròs fred i posa salmó fumat, albocat, mango, soja i sèsam. Diu, és el plat que més li funciona quan pugen les temperatures. Seguim amb els gaspatxos, Gaspatxo de maduixes que fa l'Anna. També hi ha receptes amb cogombre per la Carot, diu la Maria Dolors. El cogombre triturat amb iogurt, menta i una mica d'aigua freda.
0: Això és el tzatziki. Això sí que ho havia fet així intuïtivament, perquè ho vaig veure un dia, un plat preparat a 3 euros, i vaig dir, però què és això?
3: Això m'ho faig
0: jo avui a casa, amb un rajolinet.
3: Clar que sí.
0: Home, per favor, i així no tants excipients i coses.
2: Tenim persones opinant paral·lelament també en l'univers de coses fredes i calentes, perquè la Mònica diu que pren aigua bullint i menta fresca tot l'any, encara que estiguem a 35 graus. La Pilar pren cafè amb llet tebi, si no em surten mullofes al paladar, això és el que diu. I diu que el gust del cafè és diferent en funció de la temperatura.
0: Absolutament.
3: Sí, 100%.
2: I atenció a la Cati, que diu que pren una beguda que es feia el seu avi, que es diu suau, no l'avi, sinó la beguda.
0: Oh,
2: suau.
0: Quin clàssic.
2: I fa passar molt la set. Ell explica que ja coneixeu, veig que la Clara i el Raül coneixen. Cafè amb gel i gasosa. Ha fet una variant. Cafè amb gel i gasosa, en lloc de gasosa i posa Fanta de llimona. Cafè amb gel i Fanta de llimona és el suau que fa la Cati.
7: És que la llimona i el cafè normalment no ens encaixen al cap, però els valencians ho fan molt, això,
3: I el cafè amb tònica també està molt bo,
7: I tant.
2: Què dius ara? Ostres!
7: És un tònic de cafè, jo vull fer això.
3: Sí.
0: Cafè amb taronja a Mèxic.
7: Ah, sí?
0: Ara m'ho acaben de xivar, l'Albert.
7: En suc.
0: Sí.
7: Suc de taronja.
0: Amb suc de taronja, Amb suc de taronja ho ajuntes.
3: És que el cafè lliga amb tot.
7: Sí.
0: No sé jo. Deixeu-me parlar amb la Jasmine. Jasmine, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
10: Pues aquí, escoltant-vos mentre faig el dinar.
0: Així m'agrada. Escolta'm, i què ens recomanes així per l'estiu? Una recepta per d'aquestes de no passar calor?
10: Doncs Com a hereva que sóc de Palestina, un és el tabulé, que és menta i julivert, és el més fresc que podeu trobar.
3: Oh, sí.
10: I després l'amanida tzatziki, que és amanida de cogombre, amb menta, all i iogurt.
0: La meva.
10: I
0: no hi poses...
10: Exacte. No hi poses... Per això l'he inventat i dic que aquesta és la llegenda.
0: I escolta, no hi poses un rajolinet, potser estic innovant i això no és, un rajolinet de suc de llimona?
10: Al tabule sí que porta suc de llimona.
0: El tzatziki no, eh?
10: No, el tzatziki no.
0: M'estic tirant a la piscina i la cosa m'està sortint així xepi-xepi, eh?
10: Si voleu una cosa per veure, després hi ha una beguda que és l'airan, que es fa a base també de iogurt i menta, una mica de sal, i també és una beguda superrefrescant que a l'estiu a casa li fotem fort.
0: Amb sal, has dit?
10: Sí, és iogurt amb aigua, menta fresca, si en teniu, i sal. És de la deca, la beguda aquesta.
0: Uau, airam, es diu?
10: Airan, A-Y-R-A-N.
0: Airan, és com Maria al revés amb una N començant. Airan.
10: Exacte, sí.
0: Doncs me l'apunto, Jasmine, gràcies per trucar-nos, estimada. Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Ui, que tenim una publicitat encara pendent, no, Albert? Ui, anem a la publi i a la tornada llegim més missatges al 677-38-77-19. Receptes d'aquestes que ens fan passar la calor. Digueu la vostra, aprofiteu, ens queden 3 minuts, va.
5: Solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Dos minutets i escaig ens queden per comentar receptes d'aquestes fresquetes que ens fan passar la calor. Avui estem comentant amb la Clara Simó. La podeu trobar, per cert, insisteixo, @clarafogons, i amb en Raül Balam, el nostre xef del Cuina Sant Pau, col·laborador de La Solució.
3: Això.
0: I et podem trobar a Instagram, Raül Balam,
3: Raül Balam Ruscalleda, com tot, amb tots.
0: Raül Balam Ruscalleda, sí que és veritat, que sempre em deixo el segon i és una mica callets. Va, últims comentaris, Fran.
2: Doncs mira, l'Alba, l'empedrat, que encara crec que no l'havíem comentat.
0: Empedrat. Clàssic, i l'esqueixada.
2: No, l'esqueixada també.
0: Empedrat i esqueixada,
2: Correcte, sí.
0: A més, l'esqueixada, perdoneu, pot ser primer o segon.
3: O únic.
0: Únic, perquè tens la proteïna del bacallà, oi?
3: Ho tens tot, tens les olives, ho tens tot. Oh, que bo.
0: Perdoneu-me, pregunta de dami un altre cop, Però, empedrat i esqueixada...
3: L'empedrat porta fesols, ganxet, normalment mongeta del ganxet o de Santa Paula, que més t'hi agradi, i l'esqueixat és el bacallà esqueixat, que sí que hi porta tomàquet, porta ceba, porta oliva...
0: I no porta res de verd, No, o hi podem afegir, és lliure, això?
3: No, al final, la teva esqueixada, dic, quina és la bona, la que t'han ensenyat a fer a casa, sempre.
2: Mira, a casa, a l'Helena li han ensenyat a fer canelons d'estiu de la iaia Roser, que porten tonyina, pebrot escalivat, olives... enciam, i tot lligat amb maionesa.
3: I un pastís d'aquests d'estiu.
0: De patates, un braç
3: d'aquests de patata, amb bou dur, tonyina, pebrot...
0: Espectacular. Ens han quedat moltes coses per dir. A la propera sessió amb en Raül Balam crec que farem d'aquelles receptes impossibles. Allò que al pla teòric dius, què és aquesta merda?
3: Però que al final és bo.
0: Però que al final funciona. Avui ens ha acompanyat la Clara Simó, autora d'Amb dos fogons, aquestes receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Aquest exemplar guanyadora?
2: Doncs guanyadora, l'Anna ha guanyat.
0: Ah, que ens ha trucat,
2: sí,
0: per dir-nos el truc de la llimona, per fer la llimonada. Doncs Anna, ara mateix et contactarà la Susana per dir-te com recollir aquest llibre que ara et dedicarà la Clara Simó. Gràcies, Clara, per haver vingut avui.
7: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I bona resta de dia en vaga,
7: Gràcies.
0: Ens sentim d'aquí quatre setmanetes, màxim. Nosaltres tornem demà amb Fran Domènech i Servidora. Una abraçada, bonics.
11: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal.

0: tota aquesta estimat a mi se m'ha trencat.
1: No vull estar sola per l'eternitat.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat compareixer a la cambra davant la pressió creixent perquè avanci eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny. Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
4: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara al PNB. És, de moment, diu que és el moment de donar per tancada la legislatura. Cap dels grups, però, fa costat a una hipotètica moció de censura del Partit Popular. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: L'exministre d'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, també ha seguit la mateixa estratègia de defensa.
3: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat als sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben encara insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
5: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
3: La reina Elisenda tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet de 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
5: El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
6: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
5: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
3: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
5: El Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
3: El Girona ha anunciat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
5: Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
3: I el torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, quan dominava per 2 sets i 5-1 al tercer parcial. Sinner ha patit un cop de calor i finalment ha acabat cedint en 5 sets.
2: Fins aquí les notícies.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
12: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a la Nira Olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Màlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.

0: la vostra parella sap la contrasenya del vostre mòbil o el vostre ordinador, per exemple? Creieu que és necessari per alguna urgència o penseu que són espais íntims i privats que no s'han de compartir amb ningú? Què en penseu? Avui volem parlar d'aquesta situació que a vegades pot desembocar en violència masclista. Ens sembla que no té importància, però en té més de la que creiem. Per què el mòbil hi tenim mitja vida o potser alguns sencera?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

Nova cançó de Lola Young, i no sabem si sap la contrasenya de la seva parella, però acaba de treure nou single, que això ens sembla més bona notícia. Després d'aturar la seva carrera per problemes de salut mental, ara torna a fer cançons tan bones com aquesta. Avui parlarem de mòbils, de contrasenyes, de coses i de moments en els que espiem a la nostra parella. És lleig, eh? És lleig, no ho feu. Però deixeu el mòbil una estona i escolteu-nos, perquè a part de les dones de Fem Bloc, hi passaran moltes altres coses en aquest programa. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: tenim una relació basada en la confiança, però sí que és veritat que, per exemple, ell sí que sap la meva contrasenya al telèfon, no perquè li hagi dit o li hagi hagut de dir, simplement doncs, perquè a vegades té conduint i ell ha de posar, com hi ha la música, o per exemple posar el Google Maps i per tant doncs, sí que sap la contrasenya, no, per poder accedir al meu telèfon, però en cap moment he pensat que podria mirar-me o que tindria la necessitat de mirar-me les meves xarxes socials.
1: Sí, que en sabíem mútuament la contrasenya i jo una vegada, de fet, vaig ser jo la que una vegada li vaig acabar agafant el mòbil i revisant les converses de l'Instagram. I sí, vaig trobar converses que, amb altres noies que no em van agradar i la veritat és que és l'única vegada que ho he fet i no ho he tornat a fer més. Que jo sàpiga, ell a mi no m'ha revisat.
2: Jo tinc la sort d'estar amb una parella fantàstica amb qui no haig de pensar ni em passa pel cap que ell em pugui controlar d'alguna manera. Però sí que és el combat que tinc moltes vegades a l'institut on treballo amb alumnes que les seves parelles els demanen les contrasenyes de l'Instagram per poder saber amb qui parlen i amb qui no.
3: Doncs les meves parelles normalment sempre han sabut la contrasenya del meu mòbil, però mai des d'un punt de vista com d'una exigència pel fet de ser parella o com d'una condició, sinó més aviat per un tema logístic. I de fet, considero que si tens una relació sana i confies plenament amb la teva parella, no hauria de ser un problema tenir la contrasenya del mòbil.
4: Ai, quantes coses. Relació fantàstica, parella fantàstica, confiança. Reviso el mòbil de la meva parella, però no ho tornaré a fer. Això era el confessionari de la Rosalia i no ho sabíem. Com esteu? Bona nit, què tal?
5: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
4: Sentim a l'Eva Cruells, que és psicòloga, investigadora i consultora en polítiques públiques de gènere, què tal? També ens acompanya la Núria Vergés, politòloga i professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona, doctorada en Economia Social, experta en ciberseguretat. Què, us encanta aquest currículum que deixem anar? Digues. Núria,
6: bueno, sí,
4: et sembla bé o no?
6: Sí,
4: és veritat o no? Us heu mirat com si m'estigués inventant el currículum?
6: Bueno, no era tant així, era més en societat de la informació i del coneixement, però sí.
4: Et sembla bé.
6: Em sembla bé.
4: D'acord. I al telèfon... Bona nit. I al telèfon tenim l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. És així, Àlex? Oh.
7: Sí, és així. Bona nit.
4: Bona nit a totes tres. Ara ja som aquí totes. Formeu aquest col·lectiu que es diu FemBlog, que de fet us heu fet famoses aquesta setmana en aquest programa, perquè ja en vam parlar de vosaltres el dimarts amb la Georgina Monge, i vam parlar del deepfake, de totes aquestes imatges doncs, que ens inventem i que acabem, doncs, que creem, per d'alguna manera acabar extorsionant la nostra parella o fent xantatge, etc. Però avui volem parlar, i us convidàvem per això, d'aquesta, no sé si mania, ús, costum que comencem a tenir de compartir contrasenyes amb parelles, amb fills, amb familiars, amb matrimonis, i sentíem doncs, algunes persones, alguns oients del programa que ens explicaven les seves experiències amb tot això. Hi havia tota aquesta idea de pensar que si tens una parella doncs, que teniu confiança, per què no? Però vull preguntar a les expertes què en penseu de tot això, a veure. És una bona idea? No és una bona idea? No ho recomanaríeu? No comparteixis la contrasenya, canvia de nòvio? A veure, què és el que em voleu dir? A veure,
5: per començar, tampoc no som ningú, com per dir.
4: No, home, no, evidentment.
5: Algú, però... diguéssim, no, que és el que s'hauria de fer. Però sí que, evidentment, no, estem totalment immerses en un món, no, on estem plenes de comptes, de dispositius, i tots els accessos a aquests comptes i dispositius van a través de contrasenyes, no? Contrasenyes o també alguns altres tipus. Llavors, que quan tu estàs en una relació, no? Com ara hem vist, no? una de les que parlaven deien, no? Doncs jo estic en una relació sana i de confiança, no? I quan estàs en una relació sana i de confiança acabes compartint moltes intimitats, no? I entre elles...
4: Els mitjons
5: les...
4: també.
5: No? I entre elles les contrasenyes, no? I compartim, clar, moltíssimes coses. El que no som conscients és de la quantitat de comptes i dispositius que utilitzem en el nostre dia a dia i que diuen molt de nosaltres, no? Més enllà de la confiança que tu pots tenir d'obre un moment al mòbil que necessito posar aquesta cançó mentre estàs al cotxe, no? Com explicaven, aquestes aplicacions ja, no? I tots aquests comptes ens porten, diguéssim, a un món que ens diu molta informació de nosaltres mateixes, no? I per tant, sí, has de tenir una relació de molta confiança i de molt respecte per poder obrir, diguéssim, tot aquest món, que al final és un món, no?, doncs on tu també pots tenir la teva intimitat i la teva privacitat.
4: Clar, també jo crec que, no sé com ho veieu, jo crec que a les dones sempre ens han educat en cuidar i en estar pendent de l'altre, i em sembla que ens costa més a vegades posar límits amb tota aquesta situació de dir, no vull compartir la meva contrasenya, no és que t'amagui res, però és una cosa realment molt íntima, perquè aquí dins tinc mil coses que potser no tinc ganes de que vegi algú altre, i no cal que sigui que li estàs fent el salt a la teva parella, no?
6: És que és important, no? Tenim molt clar que també tenim dret, totes les persones, però també vol dir les dones, a la privacitat, no? I que es normalitzi el fet de compartir les contrasenyes, de què passa, que quasi que sigui estrany que no ho facis, també perjudica molt en aquelles situacions que llavors sí que són de risc, o potencialment de risc, o que acaben sent de risc, i que llavors això no es fa servir, doncs, per ajudar-te, ni per facilitar-te la logística, sinó per controlar-te, per fer-te mal, per privar-te no només de la privacitat, sinó també de la teva llibertat, no? Mm-hmm. I cada vegada també veiem més situacions d'aquestes.
4: Ara parlarem d'aquestes situacions de risc, però l'Àlex em sembla que volia dir alguna cosa. Àlex.
7: Sí, no, jo també volia afegir el fet de que els nostres telèfons no són solament dades nostres, són també dades que custodiem de les nostres amigues, de les nostres familiars, que potser la nostra parella no té res a fer-hi, no? O sigui, no, aquesta sensació de, vale, et comparteixo la contrasenya al meu compte, com si totes les dades que hi ha al compte siguin solament, no, relacionades amb tu, però això no és veritat, hi ha mig de les dades que són converses amb altra gent. Per tant, quan estàs exposant les teves converses, estàs exposant les converses que tens amb altra gent, també.

0: sinó per altres qüestions que potser pensem que són més innocents i són més complicades. Poseu-me exemples, que jo crec que a vegades és la millor manera d'entendre-ho.
1: Clar. Sí, nosaltres, o sigui, sobretot el que estem veient, i és el que deia abans, no?, que una aplicació, com pot ser un compte Google, no?, perquè la majoria de nosaltres, o la majoria de la població i de la ciutadania, el que utilitza, no?, sobretot són comptes de plataformes comercials, no?, utilitzem aquest tipus d'aplicacions. Per exemple, el compte Google, que tu hi accedeixes amb una contrasenya. Si tu accedeixes amb aquesta contrasenya...
0: Això em fa pànic perquè penso, si ara m'oblido la contrasenya del Gmail, jo he perdut la informació d'anys. Clar, fotografies,
1: però,
0: tot.
1: Clar, tu dius Gmail, però és que el Gmail és el correu, però tens les fotografies, tens la teva localització, tens mil coses, tens tots els teus documents allà. O sigui que, per tant, no?, és moltíssimes coses que diuen moltes coses de tu en aquest moment. Mm-hmm. Si la persona amb la que convius, amb la que has conviscut, una persona accedeix a aquest compte, pot saber moltes coses de tu. No? I aquí és realment on està el risc, que ja no és només amb qui t'escrius, sinó on estàs, a través de les fotos amb qui et relaciones, què estàs fent, val? I aquí ens trobem moltes vegades, no?, quan venen les dones que diuen, ostres, és que la meva exparella m'ha hackejat el compte o ho sap tot de mi, val? I no sé per què. I a vegades simplement és perquè aquesta persona té un accés al teu compte a Google i amb això sap moltíssimes coses, diguéssim, de la teva vida quotidiana i actual.
0: Vosaltres, per exemple, a Fem Bloc, el que expliqueu és que en situació de tensió, per exemple, en una parella, quan les coses ja no comencen a anar bé, que, per exemple, vulguis canviar la contrasenya, encara pot ser com una alarma, no?, per l'altra persona. Com funciona això? Expliqueu-m'ho.
2: Bueno, hi ha moltes maneres d'intervenir el compte o el dispositiu d'una persona, no? I quan arribem amb, bueno, les parelles van i venen, no? I quan ens trobem en una situació com l'explicava la Eva, no? Tenim una situació en la qual tenim que entendre quin és el medi que està utilitzant l'agressor o l'exparella, no?, per poder tindre un control. I això és una investigació que fem amb una revisió dels comptes, dels dispositius, de les sessions obertes, de quins dispositius estan vinculats, etc. Després hi ha un moment que fem un anàlisi de riscos per a aquesta persona i quina situació de violència masclista i de violència masclista digital està visquent. Perquè si la persona està exercint una situació de control i vigilància a distància pensant que l'altra persona no ho sap, la idea no és alertar-lo perquè no creixi o no escali aquest risc, sinó pot ser primer pues, entendre com ho fa, fer una certificació d'aquesta situació per tindre unes proves, no?, de que hi ha una intervenció dels comptes i dispositius, fer aquest anàlisi de risc en paral·lel i anar pensant quina és l'estratègia de mitigació perquè el risc d'aquesta dona no augmenti, al contrari.
0: Clar, jo ara estava pensant que has dit la paraula, has dit violències masclistes, i hi ha gent, per exemple, que potser ens està sentint ara i diu, com hem passat d'allò del telèfon a les violències masclistes? Clar, no cal.
2: Claro, no perquè cal. Ara nosaltres atenem el lado oscuro, no?
0: Sí.
2: Quan les coses trenquen i que hi ha un ús de les tecnologies per fer un control, una vigilància a distància, però
0: per
2: també amb una... Per fer mal, exactament, no? Violència vicària o també violència econòmica, perquè a través dels comptes, no?, es poden arribar, no?, a comptes comuns, a moltes situacions de plans de telefonia mòbil. Hi ha uns impactes molt, molt greus que es poden donar a la vida quotidiana de les dones i de les seves fills, parelles, persones, etc.
0: De fet, vosaltres a Fem Bloc el que feu és rebre persones que viuen aquestes situacions. Sobretot són dones, oi?
1: Sí.
0: A veure, expliqueu-me, per exemple, coses que... O sigui, dones o històries que us hagin vingut a Fem Bloc, que us hagin trucat a la porta, en aquest sentit.
1: Clar, nosaltres Fem Bloc treballem també molt amb el circuit d'atenció de violències masclistes, no? I una de les coses que estem veient és que el component digital de la violència masclista cada vegada és més alt i sobretot, no, aquests casos que dien d'emparella i exparella, sobretot nosaltres el que estem veient és que és en el moment de la separació en el que comença a exercir-se aquest control i aquesta vigilància més a nivell digital, perquè clar, la separació ja és física, diguéssim, no? Però el control pot continuar a través d'aquesta vida en comú que has tingut, però que en lo digital continua.
0: És un clàssic, això, d'he tallat amb la parella, però continuo mirant-li els correus perquè em sé la contrasenya.
1: Exactament.
0: Això és terrible, però això és una cosa que anem sentint d'una manera molt habitual, que ens esfereeix i que fins i tot els que ens esfereeix, a vegades, en un moment donat, podem arribar a fer.
1: Sí, sí.
0: O sigui que estem...
1: I de la mateixa manera que si tu has estat en una relació...

0: Sí, ja no vols que aquella persona torni a entrar a casa teva, canvies la clau o el pany, no? Vull dir, potser dius, ostres, té les claus, no me les vol tornar, doncs mira què faig, canvio el pany, no? Canvio... Doncs hem de fer el mateix amb les nostres comptes, no? Hem de també canviar contrasenyes i d'alguna manera hem de, no?, resseguritzar, no?, que aquí aquella persona ja no, no hi pot entrar.
1: Tots els dispositius, perquè sí, a vegades estan connectats els uns amb els altres i és important també fer aquesta anàlisi, no?, de veure on estan els riscos, on diu, si ho he tancat tot ja, però aquí, deia l'altre que estava obert, i potser el de feina o el de que li havies deixat a no sé qui, no?
2: O has deixat un ordinador, tens el teu correu electrònic allà, no te'n recordes que el tenies allà, llavors aquella persona té accés absolut a l'ordinador.
0: Exacte. I també, per exemple, ens trobem quan tenen fills filles en comú, i els fills filles tenen dispositius, llavors aquí, per exemple, apareixen els controls parentals, no?, o la geolocalització o el control a través, diguéssim, dels dispositius de les criatures.
2: Clar, això aquells mòbils, per exemple, que estaven controlats pels pares perquè no es veiés determinat contingut, al final són utilitzats per l'agressor per veure on és la mare.
0: Exactament.
2: Perquè sabem que sempre està amb la filla o fill, etc.
0: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: També ens trobem altres formes de geolocalització, perquè una, diguéssim, no és a través d'aquests comptes, a través del dispositiu mòbil, no?, que pot dir molt de tu, però també estem trobant formes com, per exemple, l'ús d'aquests dispositius petitons que va treure Apple, que es diuen iTags, que et permetia trobar les teves claus o el teu mòbil si perdies. Doncs ara n'han sorgit també d'altres empreses, i són molt petits i tu els pots col·locar a qualsevol lloc. I ens estem trobant moltes dones que ens diuen, ostres, em geolocalitza cada que agafo el cotxe i vaig a comprar, o vaig a tal ciutat, no?, o faig aquest recorregut, i sap perfectament on estic i on vaig, com ho pot fer, no? I a vegades és a través d'aquest rastreig que es fa a través d'aquests dispositius, que es diuen AirTags.
2: I aquest dispositiu va enganxat al mòbil, o te l'han enganxat als baixos del cotxe, perquè
0: exactament,
2: ja estic veient una pel·li d'espies, jo.
0: Doncs sí, el que passa és que aquest tipus de tecnologia, clar, s'ha socialitza moltíssim, és molt econòmica i molt accessible, i evidentment qualsevol tecnologia que pot sortir, no?, que moltes vegades té moltes potencialitats per fer-ne un bon ús, però també no se'n pot fer un mal ús. I en aquest cas es van començar a utilitzar per també geolocalitzar.
2: Déu-n'hi-do, avui estem aquí amb els pèls de punta, amb les de Fem Blog i tot el que ens expliquen.

0: i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Aixecant les orelles estem nosaltres amb l'Eva Cruells, la Núria Vergés i l'Àlex Cadón, aquestes dones, que, aquestes professionals que estan darrere de Fem Bloc, que és aquesta associació que ens ajuda també doncs, a veure què podem fer i podem, com podem canviar el nostre comportament amb tot el que toquem cada dia al mòbil, que sembla tan innocent, però no ho és. Els clauers de contrasenyes són una bona idea o què?
2: Són una meravellosa idea.
1: Sí?
2: Sí, et canvien absolutament la vida. Us recomanem moltíssim.
1: És que a mi em fan por també, perquè penso sí. Que està tot allà. Llavors, què? Si perdo el Gmail, estan tots allà. Si perdo el correu electrònic del meu ordinador o no?
3: Clar. No, amb el clauer de contrasenyes, perdona, n'hi ha diversos tipus, però en general pots tindre moltes còpies i aquestes còpies estan xifrades. Per tant, si tu mantens no, una còpia, una contrasenya d'accés al teu clauer de manera protegida, pues no s'hauria de poder accedir i pots tindre còpies a molts llocs. Per tant, no necessites tenir-ho a un sol lloc. Per exemple. És una manera de mantenir una contrasenya única i segura per cada compte, perquè és veritat que estem parlant de les violències masclistes digitals que s'exerceixen no, a dins de les relacions amb persones conegudes o familiars, però també hi ha un augment molt significatiu dels atacs digitals en general, no, que s'estan donant per bandes de crimen organitzat i etcètera, cada cop n'hi ha més, perquè cada cop hi ha més economia que està passant no, pels medis digitals. Per tant, una medida de seguretat bàsica és tindre una contrasenya única i forta per cada compte que tu tens. I l'única manera de poder fer-ho és tindre claus de contrasenyes. Per mi és part de la nova educació que hem de tindre no, quan fem una apropiació crítica de les tecnologies, ja que estem obligades de fer-les servir de manera tan intensiva, no?
1: Absolutament, doncs hem estat parlant de contrasenyes, hem estat parlant de parelles, però ara m'agradaria que sentíssiu també algunes veus, alguns oients del programa parlant d'aquesta història de compartir geolocalització, de saber on són les meves filles, on són les meves amigues. Està bé, no està bé? A veure què ens expliquen.
4: Corta la flor.
5: Crec que és útil en alguns aspectes, és a dir, si per exemple t'ha de venir a buscar algun lloc determinat o tal, però no m'agrada la idea de que sàpiguen exactament on sóc en cada segon ningú, ni la meva parella, ni tampoc les meves amigues, ni cap persona de la meva família, vull dir, m'agrada aquest punt de poder estar on jo vulgui en cada moment.
6: Jo sí que tinc compartida la ubicació amb totes les meves amigues, les del cercle més de confiança, i és una eina que utilitzem bastant, sobretot per saber doncs, que ha arribat a casa, o que està bé, o... Molts cops doncs, és una eina útil sempre i quan no es faci servir des d'un punt de vista de control o de desconfiança.
7: La tinc compartida amb la meva família i penso que és molt, molt important tenir-la compartida perquè si qualsevol membre de la família li passa alguna cosa o té qualsevol problema, tu tens la ubicació i si et quedes sense comunicació, pots saber on anar-lo a buscar. No ho tinc compartit amb ningú més.
8: En quant a la ubicació sí que és una cosa que no la tenim compartida. Sí que és veritat que en moments puntuals l'arribo compartim. Més aviat jo, per exemple, quan torno d'algun sopar caminant amb amigues i és tard, o quan torno d'algun lloc conduint i també és tard i és lluny d'on visc, doncs sí que és veritat que tendeixo a compartir-li.
1: Aquí opinions, usos que té la gent. Compartim, no compartim... Fem Bloc, com estem? Núria Vergés, a veure, t'ha tocat.
9: Clar, jo de primeres l'ideal seria no haver de fer servir aquestes coses. Que no estiguéssim al segle XXI, al 2026, encara tenim por quan tornem cap a casa. Perquè sabem que hi ha aquests riscos, perquè sabem que encara hi ha violències masclistes, perquè sabem que només pel fet de ser dones doncs ens poden passar unes coses que en realitat no ens haurien de passar. Igual que hem de poder anar lliures i tranquil·les caminant pel carrer, hem de poder anar lliures i tranquil·les per internet, no? El que passa és que en el de mentres pues pot ser que en aquell moment, en aquella situació concreta, pues sí que et signifiqui una seguretat, doncs dir, mira, ara estic aquí, estic arribant, t'ho comparteixo, tal, però que no sigui com definitiu i sobretot que no sigui un fruit d'una exigència. O sigui, m'ho has de compartir perquè si no m'enfado. És aquí on de seguida ens ha d'agafar l'alerta i és on hem de dir, això ja és una altra cosa, no? Una cosa és situades i en el moment de seguretat en les amigues, perquè no estem en aquesta situació de poder anar lliures i tranquil·les i a gust. L'altra és que sigui una cosa permanent o exigida.
1: Em fa la sensació que és molt generacional, ho dèiem abans d'entrar, que hi ha noies, joves, sobretot, que això ho utilitzen de manera habitual amb una aplicació i es comparteixen la ubicació, per exemple, quan tornen cap a casa, una manera de saber on són les amigues, oi?
2: Sí, sí.
9: Però nosaltres de primeres no ho recomanaríem.
2: Sí, és el que deia la Núria, no? Vull que al final hi és aquest doble fil, no?, que també tenen aquestes tecnologies, no? Per una banda, el que busquem són estratègies, no?, per sentir-nos segures i, evidentment, doncs, aquesta és una eina, una estratègia en si, i fer-ne un ús puntual, no?, en moments donats, doncs, està bé. L'altra és que, d'alguna manera, ens creiem que si no tenim aquesta ubicació compartida ja no estarem segures, no? Que això també és una mica el que, d'alguna manera, les empreses, no?, que ens volen vendre totes aquestes tecnologies, també ens ho fan arribar, no?, de moltes maneres.
1: Ens fan arribar seguretat i por al mateix temps.
2: Exactament, no? Sí, no? Llavors, no?, que hi havia aquesta senyora que deia, no?, jo per la família, no?, que si, per si passa alguna cosa, no?, dius, ostres, no?
1: Llavors estem vivint i transmetent aquesta por de que sempre hem d'estar com protegits, sabent on és l'altre.
2: Exacte.
1: Però clar, la intimitat no li donem importància i és molt, molt important aquest fet de... És que jo ara potser no vull que sàpiguen que m'he anat a comprar una orxata aquesta tarda. No?
2: Sí, sí.
3: Jo afegiria en aquest sentit que jo no vull que Google sàpiga el que faig cada moment. O sigui, que una gran empresa comercial que m'intenta vendre i captar la meva atenció en qualsevol moment i monetitza el meu temps i els meus moviments, pues clar que em preocupa també des d'una perspectiva ciutadana que grans empreses no estiguin fent aquest seguiment i monitoreig constant de lo que estic fent. I això és una altra problemàtica i també nutreix altres tipus de monstres, no?, com els que estem veient ara. Però també hem de pensar que a vegades aquesta geolocalització constant és molt legítima amb algunes relacions i algunes necessitats, però que també pot generar una falsa sensació de seguretat. Perquè a partir del moment que et passa alguna cosa i estàs separada del teu mòbil, aquesta geolocalització ja no et servirà de res. I a vegades tinc la sensació que la gent no té unes eines, no?, per pensar les dimensions pluridimensionals, no?, de lo que significa seguretat.
1: Molta feina aquí. Què recomanaríeu, per exemple? Quina podria ser una altra manera, doncs, de que les coses es fessin bé? Demanar consentiment, parlar-ne, o no és mai una massa bona idea, perquè sempre ens acabem posant una mica al servei de l'altre?
2: Clar, és que aquí, o sigui, hi ha una part que evidentment és preventiva i com en qualsevol relació, doncs, hem de poder aprendre a construir relacions de confiança, de respecte, no?, de on està els meus límits en quant a la meva intimitat, en quant a la meva privacitat, no?, i com es poden respectar, no?, i això, doncs, evidentment s'ha de construir amb l'altre, no?, i s'ha de gestionar com gestionem, no?, totes les relacions del nostre dia a dia. A nivell de prevenció, què fem nosaltres? Doncs pren consciència, no?, de que aquesta intimitat i privacitat, evidentment, també està, no?, totalment impregnada d'aquest món i aquest ecosistema digital que habitem en el nostre dia a dia. Llavors hem de prendre consciència de tot allò que compartim quan li donem la contrasenya a l'altre, no?, quan l'altre la coneix. Això, per una banda, a nivell de prevenció. Prendre consciència i llavors prendre la decisió, bueno, fins a quin punt ho vull compartir o no ho vull compartir, no? I per l'altra banda, ja quan ja hi ha una relació de control, no?, perquè sí que el que veiem també és amb el tema de les violències digitals és aquest contínuum entre analògic digital de les nostres vides, no?, i aquest control normalment ja comences a ensumar, no?, quan estàs en una relació, perquè, amb qui parles? Què fas? Deixa'm veure el mòbil. On vas? No? Comparteix-me la geolocalització, no? Llavors comença així i també tot això va tenint una escalada cada vegada més gran. Llavors aquí, no?, doncs també començar a pensar en aquestes primeres alertes, no?, de dir, no? Quan això està passant i tu ja t'estàs sentint que això està envaint la teva privacitat, doncs posem una alerta aquí, no? I veiem aquí, no? Que, com, què fem amb això, no?
1: Què fem? Pot ser un moment per acostar-se a fer un blog, per exemple? M'està passant això? Com em podeu ajudar? Perquè, clar, vosaltres quin seguiment, és a dir, feu a aquestes dones que s'acosten a la vostra associació? Com les porteu? I si hi ha casos, al final, on les acompanyeu fins i tot a potser fer una denúncia? Com està això?
3: Sí, nosaltres des de FemBlog treballem des d'una mirada interdisciplinària, no? Tenim una vessant tecnològica, una altra legal i una altra psicosocial, perquè aquestes violències generalment són complexes i entrellaçades, no? Per tant, la part tecnològica, no, és la part, lo que dèiem fins ara, no, de comprendre lo que està passant exactament, de poder, no, trobar el factor de vulnerabilitat i lo que està permitint aquest control i aquesta vigilància. La mirada legal és perquè molt sovint, pues, les persones i les dones no saben quins drets tenen, no? I com poden denunciar o com poden preservar proves digitals, i per tant, pues, nosaltres acompanyem també i fem una traducció, no? Perquè molt sovint el marc legal està pensat per un àmbit analògic i no tant pel tema digital, per tant també fem una traducció d'aquesta perspectiva, i la dimensió psicosocial, perquè generalment també aquestes violències generen un tipus d'impactes de pors, d'ansietat, d'hipervigilància, que tenen unes afectacions de la vida de les dones que són molt específiques. Per tant, és un acompanyament de les tres parts, no? Les tres vessants.
1: Sentim més coses que ens expliquen els oients, perquè també ja arriba un punt que la violència a la xarxa, i perquè també ens passem tota l'estona amb el mòbil, els Instagrams, etc., doncs es fa molt palesa en situacions com aquesta.
10: Posar-me a les xarxes privades i començar a bloquejar uns quants usuaris. Sí que no considero que fos violència directament, perquè sí que no eren comentaris dolents, però sí eren comentaris fora de lloc, que a mi m'incomodaven.
11: Potser alguna vegada he rebut algun fotopenis no sol·licitat, que això també és violència. Llavors, comentaris insistents de gent que no conec per Instagram, sí, però per sort els he pogut tallar o...
12: Bueno, jo crec que la violència per xarxes és bastant constant, sobretot envers nosaltres les dones. En algun moment sí que he hagut de bloquejar, sobretot homes que, bueno, pues t'obren i t'envien fotos o es posen com molt pesats. Sobretot és més que res com aquesta insistència de que no respecten com els límits.
13: Sí que és veritat que jo, quan era més petita, quan anava a l'institut, per part de nois i noies de la meva classe, sí que és veritat que vaig arribar a rebre algunes amenaces, alguna foto que no tocava, i era per part bàsicament d'amics meus, vull dir, gent que coneixia i estava a la meva classe, i sí que és veritat que he hagut de bloquejar-los perquè al final no era gens agradable.
1: Això que expliquen sembla que és un accident o que passa poc, però passa molt més del que ens imaginem, i sobretot vosaltres que també treballeu a vegades amb instituts i tal, ho veieu, eh?
9: Sí, ho veiem a tot arreu, eh? La veritat és que sembla poca cosa, però no, és molt quotidiana. Està passant molt i a tots nivells. I llavors, quan a més afegeixes el fet de ser dona, persones LGTBI, dones racialitzades, dones que tenen veu, sobretot acostant en àmbits altament masculins, doncs això també incrementa, no? Dones periodistes, doncs atacs, amenaces, i això veiem que és molt creixent, no ho veiem només nosaltres, ho veu la recerca. Nosaltres, de fet, ens vam començar a posar aquí, vam començar com una col·lectiva de dones i tecnologies, miràvem temes de la inclusió digital, i un dia vam veure que havíem de començar a abordar aquest tema de les xarxes més lliures i segures, perquè això anava més, ho anàvem veient, i la recerca també ens ho anava dient, fins i tot recerques que vam fer a nosaltres, no? Llavors es van normalitzant aquest tipus de poder dir qualsevol cosa, de poder assetjar, de poder enviar, doncs, una foto penis.
1: També jo crec que hem deixat de parlar, no?, al carrer, i em sembla super... O sigui, si se't seu una persona al costat en un barri i et parla, el mires amb cara de boig. En canvi, sembla que per Instagram et pot escriure tothom. És fort, això.
9: Sí, a més, sí, a vegades van combinades, eh? Quan sí, passen parella, moltes vegades, vull dir, si hi ha un insult a la cara, també hi és per WhatsApp. No sé com explicar-ho, no? Que moltes vegades es retroalimenten.
1: Què recomanaríeu, per exemple, no penjar les xarxes? Hem de tindre en consideració què hem de penjar, què no hem de penjar, o no té res a veure amb el que pengem nosaltres, el que pot passar a l'altra banda?
9: Jo tornaria a dir el mateix, que l'ideal hauria de ser no haver-nos d'autocensurar. Però, com que encara no estem en una situació lliure de violències i on encara hi ha molt masclisme, doncs a vegades ens hem de pensar dues vegades, i per això és important fer-ho de manera situada, analitzar, no? Fins on puc arribar, fins on no, convé que digui això, perquè tampoc pot ser que ens autocensurem, callem, marxem totes per sempre, perquè ja tenim una... ja venim d'una bretxa digital que ja ens han anat fent fora d'espais i de places públiques d'allà on podem parlar i dir la nostra opinió, i si no podem dir, tampoc podem actuar i parlar de manera inclusiva, parlar de manera curosa, fer les coses com ens agradaria, fer que internet sigui un lloc on tothom i totes hi puguem més estar a gust, no? I per tant, d'alguna manera hem de buscar com poder-hi participar,
1: i
9: també.
1: I després hi ha una altra part, que l'arribada de la IA, de la intel·ligència artificial, en aquest sentit podem fer poc, és a dir, en el moment que ja hem penjat fotos a Instagram nostres o simplement buscant al Google i a fotografies nostres, ningú està allò...
2: Clar. O sigui, jo crec que
1: fora
2: aquí...
1: de que puguin agafar la foto i te la puguin canviar i et puguin posar uns pits fantàstics.
2: O sigui, jo crec que aquí el tema, una és desplaçar-nos, no? Sí. El foco, vull que el tema no és què fas, com et vesteixes, si surts amb faldilla, si et maquilles, si vas per aquest carrer, si penges tal foto, no? Vull que no podem posar el foco aquí, tot i que després, no? Com a dones, no? Sí que evidentment hem après, no?, que hem de poder gestionar situacions possibles de risc, no?, però sinó que el focus s'ha de posar, no?, en qui exerceix aquesta violència i totes aquelles estructures que també les permeten o les faciliten, no?, i sobretot, no?, ens hem de desplaçar aquí, però evidentment ara mateix, no?, perquè abans, no?, quan una noia enviava una foto o la compartia amb algú i després aquesta foto es difonia, encara, no?, estàvem en aquest moment de dir, ostres, i per què l'has compartit, no?, doncs culpa teva, no?, i estem un altre cop tornant enrere en aquest sentit, no?,
1: vull dir, no sé com pot
2: penjar
1: aquesta foto, clar,
2: com anava la noia pel carrer aquelles hores, no?, sola, aquest tipus de comentaris, sí, no?, que hem
1: com la cançó,
2: hem estat a internet,
1: com tu en un sitio com este,
2: exacte, no?, llavors, i ara el mateix, però ara, clar, ara el tema ja és que és igual, encara que no pensis una foto teva, així s'ha fet absolutament res, que no tinguis ni xarxes socials, no? Es pot també agafar una foto, manipular-la, no? O simplement generar, diguéssim, una IA, no?, que et pugui generar un cos i una imatge teva nua, no? I per tant, hem de sortir, diguéssim, d'aquest, no?, d'aquesta retòrica i dir, no, és que el foc l'hem de començar a desplaçar cap a un altre lloc i veure on estan les responsabilitats i què fem amb això, no?
3: I jo voldria afegir a el que ha dit la Eva, o sigui, el foc amb els agressors, òbviament, i una nova forma de fer una educació crítica, feminista, ciutadana, a com fem servir aquestes tecnologies, però el foc també posat a la responsabilitat de les plataformes,
9: també,
3: perquè gran part d'aquestes violències està passant a grans plataformes comercials, que són dels actors que estan fent més diners, no?, de la història de la humanitat, bàsicament, no?, i que ara mateix estan dedicant quasi res de capacitat i d'energia a protegir efectivament les persones que pateixen violències a les seves plataformes i que han, a més, l'any passat reduït molt dels pocs pressupostos que dedicaven a la moderació de continguts o als equips de seguretat i protecció que tenien a les plataformes, quasi les han tancat totes. I no estan respectant tampoc els requeriments judicials que els hi arriben quan se'ls hi demana, no?, de retirar certs continguts. Ara mateix, fa dos dies, crec que Maldita, no?, ha publicat un informe increïble i superpreocupant de la situació de vulneració i de sexualització dels menors de menys de 13 anys a TikTok i la zero resposta de TikTok sí amb retirar els comentaris, però no amb tancar els comptes. I això és un exemple, no?, per exemple, molt recent d'impunitat total d'una plataforma que està fent servir no sé quant milions de persones, i jo crec que aquí hem de parar de posar el foc amb les persones agredides, no?, sinó, i a més se'ns està agredint perquè marxem d'aquests espais, sinó començar a posar els focos seriament i demanar a les institucions polítiques i públiques de que comencin a posar-se les piles a fer una responsabilitat real d'aquestes plataformes, que per ara no ho estan aconseguint.
1: Sí, sí, que si no tenim a TikTok i el que dèiem, Instagram o el que sigui, fent maquillatge, però en realitat no creient-s'ho tot això. Doncs avui hem aprofundit una mica en el que significa les violències digitals, geològiques localitzar no és tan innocent com pensem, no és tan innocent com pensem compartir contrasenyes. I ho hem parlat amb l'Eva Cruells, psicòloga experta en violències masclistes digitals, amb la Núria Vergés, sociòloga i investigadora de la Societat de la Informació i del Coneixement, i l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies per la feina que feu a FemBlog, que si teniu ganes, oients, entreu, tenen una web i podeu contactar amb elles, parlar amb elles, i us atendran perquè veieu que en saben molt. Ara els hi preguntaré per com fer-ho del clauer de contrasenyes, que jo estic perduda. Bona nit.
2: Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies.

0: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019. Tiene la nariz plata.
1: Home, el millor que ens ha passat des de 2019 potser sí que és les dones i els dies, però des del 2026, de l'inici del 2026, el millor que ens ha passat clarament és Helena Sotoca.
2: No diguis això.
1: Sí, home, sí, sí, que és molt bonic. Helena Sotoca, la nostra madrilenya preferida, que té un català que és un goig.
2: Estem ai, ai.
1: No, no, no, no, està molt bé el teu català. No, no acceptaré, no acceptaré que et rebaixis ni que diguis que no.
2: Estem aprenent.
1: Estàs aprenent molt bé. Escolta, avui tu et dius Fem Sapiens a les xarxes socials, i em fa molta gràcia que vinguis a parlar de la Fem Fatal. Sí, sí. No sé si és que vols parlar de tu, perquè tu ets més Fem Fatal que en Fem Sapiens i ens has enganyat a tots, o com va això?
2: Jo sóc zero Fem Fatal. Jo sóc boníssima, superbona gent.
1: Ah, sí, d'acord. Escolta'm, però Fem Fatal, de fet, tampoc està tan malament. No sé, Fem Fatal o què?
2: Bueno, és que s'han confós molt aquest terme, eh? Perquè a vegades s'ha confós una mica amb aquest arquetip de dona empoderada, però ojo amb això, perquè res a veure amb això.
1: Escolta, aquest arquetip del que parles, jo em pensava que era del segle XX, i la cosa comença al segle XIX.
2: Sí, una mica abans.
1: Com va ser això?
2: Sí, bueno, en realitat, ja feia molts segles que es cuinava a Europa aquesta idea de la dona imperfecta, incompleta, dolenta per naturalesa. De fet, ja Aristòtil va comentar alguna cosa que ens passa a les dones, no? El motiu pel qual no estem com a l'altura dels homes és que no hem rebut prou escalfor al ventre de la nostra mare. Ojo, eh?
1: És això, clarament. Ara ho noto, ara ho entenc tot.
2: I després va arribar la religió judeocristiana amb Lilith, la diablessa, que no va voler sotmetre's a Adam, o bueno, o Eva, que ja sabem com va anar la cosa, no? Que va portar el patiment a tota la humanitat tastant el fruit prohibit.
1: I això que era una poma de Lleida, imagina't. Escolta, l'imaginari de la dona dolenta porta molts segres sobre de la taula. Tampoc no és que ens l'estiguem inventant amb la Fem Fatal.
2: No, no, no.
1: Llavors,
2: no.
1: Que hi havia Fems Fatals, això, amb l'Eva ja, i amb l'Elis.
2: Bueno, sí, aquesta idea de la dona que porta a la perdició a l'home. Però clar, va sorgir al segle XIX, concretament aquest arquetip de la Fem Fatal amb la literatura i a l'art, no? El cas és que era un moment molt estrany, de molts canvis. Per un costat, a la burgesia va sorgir un discurs moralista pel creixement de la prostitució a les grans ciutats. Clar que aquest discurs, ojo, perquè és que era una mica cínic, no?
1: Sí, perquè criticaven, però hi anaven.
2: Sí, i tant. Sí, clar. Sí, els homes burgesos...
1: Sí,
2: sí,
1: en servei.
2: Sí, exacte, exacte. Sí, sí, sí. I, bueno, a la vegada també el moviment feminista agafa força i moltes dones van començar a treballar fora de casa i fins i tot a vegades amb feines que fins llavors havien estat reservades als homes. I sens dubte aquest canvi va ser rebut per molts homes com una mena d'usurpació dels privilegis establerts. No sé si et sona això una mica.
1: Em sona. I és un moment també terrible per moltes dones que van patir malalties venèries també per aquesta situació.
2: Sí,
1: perquè els homes anaven als bordells i elles doncs...
2: I tornaven a casa i s'ho passaven a la seva dona i les mateixes dones en situació de prostitució, doncs imagina't, no? Bueno, podríem dir que a poc les dones començaven a agafar amb aquest nou feminisme que arribava, no?, les regnes de la seva vida, malgrat que, bueno, encara estaven molt, molt limitades, però bé, ja podien prendre alguna decisió pròpia.

0: Lana del Rey, no sé si es fem fatal, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, fosqueta, però ens agrada a casa. Escolta, com és una fem fatal? Quines característiques ha de tenir? Ho dic perquè m'estic plantejant si jo puc ser una fem fatal o no.
1: Pots.
0: Sí?
1: Sí, pot. No sé. A veure, anem a veure.
0: Què és aquest dubte? Què és aquest dubte que se t'ha despertat
1: vale.
0: quan falten 10 minuts per les 10 de la nit? No m'ho facis, això,
1: ara
0: eh?
1: T'explico.
0: Soc pèl roja, soc com la Rita Hayworth.
1: Sí, això sí.
0: Igual.
1: Bueno, podem dir que són dones boniques i a la vegada perverses. No t'ho diria per lo de boniques,
0: no,
1: eh?
0: Un moment.
1: La misogínia de la qual et parlava abans es veu perfectament en el fet que aquestes dones tenien un atractiu fosc, com perillós. La femme fatale és freda, és cruel i té la capacitat de portar l'home pel mal camí fins i tot fins a la perdició, no?
0: Però clar, això és un model, és un motllo.
1: Sí.
0: No existeixen la vida aquestes dones.
1: I tant que no, això s'han inventat.
0: Escolta, un dels primers exemples el trobem a la literatura.
1: Sí.
0: Qui és?
1: Sí, doncs és un poema de John Keats que es diu La vella dama sense pietat i és del 1819 i s'hi poden llegir totes aquestes característiques que et deia, no? Aquesta vella dama que atrau els homes amb la seva bellesa, amb la seva mirada, els seus cabells que embruixen els que la miren. I què els hi passa a aquests cavallers? Que quan surten del seu encantament, doncs ja no es poden escapar. S'han quedat atrapats vagant entre les ombres, igual que a tots els que els hi havia passat el mateix doncs, abans que ells.
0: Sí, encaterinats i seduïts per aquest encanteri d'aquestes dones que són terribles, que els porten pel mal camí.
1: Molt perilloses.
0: Exacte, com les sibiles, les sirenes... I
1: totes aquestes, molt bé.
0: Tot. Entenc que tot això passa després a l'art, és a dir, comença amb la literatura o passava al mateix temps i hi ha una aparença física concreta de la femme fatale. I com s'ha representat en l'art?
1: Sí, doncs per això et deia que potser tu no podries quadrar en aquest arquetip.
0: A veure,
1: perquè
0: s'ho toca.
1: Bueno, primer de tot és que ha de quadrar amb totes les fantasies de bellesa creades pels homes, però, a més, a l'art en general es va establir un cànon per poder-la reconèixer. Per exemple, la femme fatale, i això és el que no et quadra a tu, té els cabells inqüestionablement llargs i abundants. I la major...
0: Abundant,
1: sí, però llarg no.
0: Ara no.
1: I la major part de les vegades és pèl roja, això sí. A més, sol tenir la pell molt pàl·lida i moltes vegades té els ulls verds.
0: Mhm.
1: Els llavis sempre molt vermells. I aquestes són les pistes... I aquestes serien doncs, les pistes per saber que la dona que veiem al quadre té alguna cosa que no està bé, que et farà mal i et portarà cap a la perdició.
0: I tot això que la culpa del que els hi passa als homes que acaben malament és una dona, a mi ja em sona, però...
1: Sí.
0: Què?
1: Què?
0: Què?
1: Clar, és que no només és bonica i dolenta, sinó que, com ja et podies imaginar, té... Aquí està, una sexualitat activa, no? Sempre amb la sexualitat. Surten totes les seccions, no? Com que sempre és atacar la nostra sexualitat. Doncs aquí estem un altre cop. De fet, en aquell moment tenia alguna història amb una dona que se sortia una mica dels cànons de submissió, pudor sexual, família, etc. Era l'equivalent a l'amor, tant figuradament, tant social, no? Com moltes vegades literal, precisament pel problema tan greu de venèries que havia provocat la nombre d'homes que accedien a la prostitució.
0: I escolta, i no penses que aquest arquetip podria ser també una forma de reivindicar precisament una sexualitat pròpia, un desig propi, o sigui, com una manera de sortir d'aquella representació de la dona passiva, àngel de la casa,
1: que bonic,
0: que estava allà netejant els mocs, el nen.
1: Podria ser. De fet, ja m'he centrat al segle XX, els mocs, i en formats com el cinema, això va passar. Però durant el segle XIX no va ser ben bé això, perquè al final hem de pensar que la femme fatale és un arquetip creat pels homes. És a dir, es basa en la mirada masculina. La dona fatal és una mena d'adversència, no? De senyal de perill, del destí terrible que com a home pots tenir quan la dona té veu i es torna un subjecte autònom que pren les regnes de la seva vida.
0: Escolta, baixem-ho tot a terra, això. Em podries, per exemple, posar un exemple? Ja saps que ja sóc la passada, que sempre... Em pots posar un exemple?
1: Clar, anem a entendre-ho ràpid.
0: Vinga.
1: Parlem de Lilith, vale? Et sona aquesta diablesa, aquest nom? Et sona, vale? És un personatge que ve de la tradició hebrea i, segons expliquen els textos, va ser creada per Déu per ser la parella d'Adam. I ojo, perquè ve
0: no
1: abans
0: Eva,
1: que Eva.
0: No era Eva,
1: no.
0: És abans, eh?
1: Sí. Uh-huh. Llavors, igual que ell, va ser creada del fang de la terra, no? Tots dos. Però van tenir problemes bastant importants, maritals.
0: Li mirava el mòbil. No, ho dic perquè aquesta nit estem amb això.
1: No, encara pitjor. Doncs ell volia que ella es mostrés submissa, però ella s'hi va negar, perquè havia nascut doncs, de la mateixa manera que ell, i per tant no volia igualtat. En la, perdó, i per tant ella el que volia era igualtat en la parella. I com que Lilith no estava gens disposada, però gens, disposada a acceptar una relació desigual, doncs va marxar del jardí de l'Eden i se'n va anar per ahir.
0: Se'n va anar al Corte Inglés a comprar-se unes sabades noves. A partir d'ara em declaro, escolta, fan número 1 de Lilith, no li agradava el que li proposava el seu marit i se'n va anar, com dèiem, de compres. Sí. Llavors, la història no es queda aquí, sinó que aquesta dona em sembla que després va tindre unes transformacions.
1: Home, clar, havia de pagar el preu, clar. Es va convertir en una diablessa que va dedicar el seu temps a les passions terrenals i per si això no fos prou, es va convertir en una devoradora de nounats, com pots veure.
0: Així ràpidament, és, que, és el que passa quan marxes de casa. Exacte. I te'n vas al Corte Inglés.
1: Quan no estàs ahir a dins de la família, la dona submissa dins de la família, doncs què ets? La figura de l'antimaternitat.
0: Absolutament. Do you know me? Really know me? Claríssim, aquesta dona Lilith, la primera que es va revelar i va dir aquí et quedes, Josep Maria, no només contra el seu company, sinó també contra Déu.
1: Ojo, això, eh? Molt valenta.
0: A Lilith.
1: Molt valenta.
0: La forta. Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí. Així és, a més, un cop arribat al segle XIX, va ser també la candidata perfecta per convertir-se, doncs clar, en Femme Fatale. El pintor anglès Dante Gabriel Rossetti va pintar un quadre que, de veritat, és molt bonic, és molt espectacular, que es diu Lady Lilith, i és la representació perfecta de la Femme Fatale. Tal, els cabells llarguíssims, vermells i abundants, els ulls verds, la boca vermella, i a més està envoltada d'un munt de flors que, pel seu simbolisme, ens diuen que aquesta dona no és de fiar.
0: Clar, estava pensant també que s'assembla a la imatge de l'Ofèlia, també estirada amb les flors, que jo crec que va representar també aquest món. No és de fiar perquè ha decidit que ella no se sotmetrà a ningú, ens queda claríssim.
1: Així és, tot i que es diu Lady Lilith, fan referència a un textos medievals, la realitat és que aquesta dona és la representació del que a l'època victoriana en deien la New Woman.
0: La nova dona, eh?
1: Sí, sí. És a dir, una dona lliure del control masculí. L'obra respon a aquesta por, no? Que em recorda una mica aquesta onada que tenim ara d'antifeminisme, pues una mica el mateix, no? Aquesta por de Rossetti i la seva generació per les dones insubmisses, que sorgeix com una resposta al moviment d'alliberació de la dona.

0: M'agrada que parlem de Pamela Anderson ara en aquest moment. Les coses estan anant bé. Ens hem esferrat de la Femme Fatale Lady Lilies, però jo crec que Femme Fatale és una expressió que totes tenim molt lligades també al cinema negre.
1: Sí, exacte. Totes tenim al cap la típica trama en què un home amb una vida supernormaleta, no?, i supercorrent és seduït per una dona manipuladora, farsant, que porta aquest bon home, aquest senyor, a un carrer sense sortida.
0: Estic pensant, per exemple, la Barbara Stanwyck en la pel·lícula Perdició i també, doncs, això que dèiem abans, la Rita Hayworth, Hilda. Saps aquell moment en què surt del bany la Barbara Stanwyck embolicada amb una tovallola blanca?
1: Sí, sí, és que Phyllis de Perdició de Billy Wilder és la femme fatale perfecta, manipular els homes fent servir el seu atractiu físic fins que la vida se'ls ha complicat massa. En aquest cas, convenç el pobre Neff, no?, per matar el marit d'ella. De fet, els seus cabells ondulats es van convertir també en la imatge model de la femme fatale en el cinema noir.
0: Cinema noir que després també l'hem vist, doncs, al Solion de Lolita de Kubrick i totes aquelles que us podeu imaginar, i també Cleopatra.
1: Totes les Cleopatres.
0: Totes les Cleopatres eren dolentes.
1: Clar, perquè imagina't la que valia.
0: Escolta, ho deixem aquí, però entenc que hi ha moltíssimes altres dones que han acabat responent a aquest arquetip, sí, i que podríem estar aquí fins demà per la tarda.
1: Fins sempre, sí. Per això m'agradaria recomanar ràpidament un llibre, que és Les Hijas de Lilith, d'Erica Borne, que és espectacular, que, bueno, si us interessa aquest tema de la femme fatale, és perfecte aquest llibre.
0: L'hem de llegir. Doncs, Helena Sotoca, moltíssimes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies. La Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà ens fa molta il·lusió, estarà amb nosaltres la poeta, traductora d'origen rus, Xènia Diakonova, que ens explicarà la seva vida al·lucinant. Venint de Sant Petersburg, el seu pare li llegia poemes de petita, va arribar aquí, va aprendre català, té una editorial meravellosa que es diu Bacamú. Vaja, moltes coses. Aprendreu moltes coses demà a les 9 de la nit. Parlem en rus per exclusiu digital, perquè demà hi ha crims aquí a la ràdio, però nosaltres no matarem a ningú i farem un programa molt bonic a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
2: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
3: Sobretot, jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà, veure bé si podem trobar, amb garanties sanitàries, permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana mentrestant presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: Al femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellverde, Cerdanya, veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. I aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex Spice Girl, més coneguda com Mel B. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
1: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat...
0: Pobre.
1: Ens en fiarem.
0: Quina fama, Melvi. Pobre.
1: L'atrevida, saps? Era així com
0: seria,
1: salvatge,
0: seria,
1: saps?
0: Sí, salvatge.
1: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu... Sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i no és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: tornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però mentrestant, aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada hi han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que m'ha estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts. Felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts. Cap de setmana a la vista. I Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compta enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa, el d'avui, tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament, ja, no, bé, tant, arribada estupenda.
0: Escolta, molt pendent, suposo, dels sindicats d'educació que avui han passat la nit al departament.
3: Sí, i gairebé ens han fet passar la nit amb ells. De fet, hi ha una companya d'informatius que l'ha passat, la Lara García li anirà a fer el relleu, porta-li algun cruzanet, Lara, i estarem atents a aquestes negociacions que ahir al matí ens deien que podien estar tancades, però com que tot està molt fràgil, sembla que no. Com ahir, tindrem les dues parts al matí de Catalunya Ràdio. Primer tindrem a la consellera d'Educació, Esther Niubó, després a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions, i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3, que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten als Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors recomanacions...
0: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
3: Però és que què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio si no és qualitat, si no és savoir-faire, si no és...
0: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.
3: A partir de les 11 aquest bon duet al matí de Catalunya Ràdio, després les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà, i ja els temes pendents i el concurs pendent per endur-se 200. Si a part d'això hi ha un oient del matí que s'endú 200 euros, és que, escolta, jo crec que ho fem massa fàcil tot això.
0: Programa completíssim per engegar el cap de setmana al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I d'aquí 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, engegant ja pràcticament el cap de setmana amb tots vosaltres. Àlex Bosch, fas cara de divendres, fill, que vols que et digui?
5: Estic a uns minuts, pràcticament.
0: Se't nota la cara, sí, se't nota la cara. Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Mira, sabíeu que hi havia uns premis destinats als trailers?
0: No. Com es diuen?
5: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
0: No tenia ni idea.
5: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Mònica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de trailers gairebé mai apareixien, ni tan sols els crèdits.
0: I tenen molt mèrit, eh?
5: Molt de mèrit.
0: Molt de mèrit.
5: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
0: Canta.
5: Per corregir justament aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
0: No els donen un mini Òscar, no? No?
5: Sí que els donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
0: Molt malament.
5: Però tenen gairebé 100 categories.
0: Imagina't.
5: I la cerimònia d'aquests Òscars dels trailers està celebrant just aquesta hora...
0: Ah.
5: en aquest moment, de 5 a 7 del matí es fa aquesta gala, i l'objectiu és premiar els trailers que t'han fet pensar jo de que aquesta pel·lícula l'he d'anar a veure sí o sí, que és l'objectiu que té el tràiler, eh?
0: Val.
5: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
0: No li demanis explicacions al que ha muntat el tràiler.
5: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als tràilers que són millors que la pel·lícula.
0: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit de la muntada d'un tràiler, eh?
5: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
0: Sí, sí, totalment.
5: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de Tyler s'asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te la pell de gallina.
0: La pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hora americana. Dues hores 100 categories, allò d'anar...
5: Ha d'anar tota pastilla.
0: Però tota pastilla,
5: com
0: eh?
5: Com un tràiler.
0: Com un tràiler.
5: Si serveixen... En 2 minuts, una pel·lícula de 3 hores.
0: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex.
5: Va.
0: Bon cap de setmana.
5: Igualment.
0: Fins ara. Adéu. Arribat ja a un quart de 6 del matí, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA, i també les seves famílies, han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
0: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
1: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall uns 100 metres per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han de aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu recuperar el vídeo a xarxes. És bastant lamentable. I aquest any hi ha hagut participació espanyola. És la segona vegada que hi participen. I sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
7: Querido equipo, no ha podido ser. Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina. Luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me he dado unas hostias que alucina. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.

0: guanyat. Sí, molt èpic. Clara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
1: Doncs tinc una bona notícia per als que no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
0: Molt bé.
1: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les aglomeracions a la plaça, s'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les places exaurides.
2: La trena de Patum, bueno, jo ho explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com molt hi van, que duren tot el dia i tota la nit. Que això també és part de la gràcia.
3: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
2: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
3: Haurem de practicar molt.
0: Només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres que porteu els cabells llargs entendreu bastant millor que ningú l'incòmode que pot ser tota una nit de Patum amb els cabells.
1: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
0: M'encanta la proposta.
4: Estava pensant que aquestes trenes les deu portar, em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Escanes a la travessa.
0: Sí, senyora. Sí.
4: Activadíssima, tu.
1: Són aquelles trenes.
0: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar
1: molt xula,
0: el divendres.
1: Oi?
0: I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
5: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
0: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega amb Ana Belén.
1: Sí, perquè ha anat al programa d'Aymar Bretos, La noche de Aymar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
6: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
0: Un altre aplaudiment, sisplau, per Ana Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Que cadascú ho faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
4: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació
0: sí.
4: I amb ironia, també amb l'actor Javier Rey. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Rey li havia demanat matrimoni.
7: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
8: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
7: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Hace muchos años me casé.
8: En secreto.
7: ¿Cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
8: ¿Quién fue a la boda?
7: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Fue un sitio precioso.
4: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat en xampa i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
9: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste domar con humor. No hay anillo hoy.
7: No, a lo mejor me he separado.
0: És que, a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal,
4: total, sí,
0: que les entrevistes li canvia la cara cada vegada, sí. És a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
4: Sí que li canvia la cara,
0: sí, però és que li canvia.
4: Sí.
0: Li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
4: No hi entris.
0: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
4: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
0: I trobo quan tomen força humor amb els periodistes que també, nois, anar mirant les mans i
4: els
0: anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 2:15 de 6 del matí, molt bon

0: dia matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el Papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
2: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb l'amor de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Strike a pose, aquestes hores del matí, si hem de fer una... Si hem de posar davant del mirall. Una cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb l'agent aquest encobert de l'FBI, i en total eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna, més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers. Astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres? És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners.
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
1: Mogudet.
0: Per tant, que fa tonet, i abans digue'm qui fa anys, per favor.
1: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B. No sabem si li picarà molt o no. Fer-ne 50. També fa anys Noel Gallagher. Esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher. Ai, Lara.
1: M'ha agradat més lo del picant, eh?
0: Bueno, hi ha una mica de tot.
1: Però no passa res. També fa anys Carme Forcadell, que avui bufarà 71 espelmes. La política Jessica Albiach també en suma un mes i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït.
1: No ho sé, no m'agrada. Quan conec una Lara dic, buf.
0: Però no esperar-hi que fossis única.
1: Única, saps? Jo només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Mas ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que es digui Lara.
1: No ho tolararia.
0: Perquè si l'has d'entrevistar, què, doncs?
1: No. Li canviarà el nom?
3: No.
0: Felicitats a tots.
1: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira-ho.
4: El matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
5: Creo que no.
4: Però la tenim tota.
5: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal, i com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat el divendres. Un cafè i a saltar del llit amb Who Do You Think You Are?

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen el PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham. I diumenge serem a la festa 3Cat en viu, amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La Casa Nostra.
0: Recupera tots els programes de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
1: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però, segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
1: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la Via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE.
1: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
4: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: El número 2 de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per a ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
1: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto del foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
1: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb Papa Mòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin a tenir.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Vinga, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui, varietat de temes a les portades, però amb un interès especial a les negociacions al sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
7: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI.
6: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
7: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
6: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols al desafiar el Mundo.
6: Joan Cañete Bail, el Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
6: En una línia diferent, s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
7: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
6: A Pedro Sánchez, rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
7: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
6: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
7: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
6: I amb tot aquest clima, el País dedica l'editorial a l'onada de calor.
7: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:02, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
6: Sí, concretament de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
7: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
6: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar, explicant, i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Mare. I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
7: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat, i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
6: Doncs mira, segon dia d'àmbit torrit en general de tot el país, Canalies, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur us interessa, dissabte de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya Central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
8: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure l'Ultimàtum, això és el Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet, teniu menys d'un mes per veure-la fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest Ultimàtum al Teatre Goya.
0: I més coses per aquest divendres.
8: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Teta Fest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kali.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoz, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, soc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veurem molts cartells plegats d'homes i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió. Una besada molt forta.
2: I més propostes?
0: Una besada?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Petonets, petonets. Els petonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada entre autors, traductors, il·lustradors que es dediquen a ciència-ficció, fantasia i terror. I l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, també ens ha volgut explicar una mica què hi podrem trobar.
3: Bon dia, matiners. Us convidem al cap de setmana del 30 i 31 de maig a Vilanova. La Nòbila és el truc perquè fem la CatCon. I aquest any va repleta de novetats i de coses molt diverses. Parlem de Tolkien, parlem de Dune, parlem de l'escape-pop, tindrem teatre, cinema de terror, parlem de One Piece i els seus doblatges, còmic, autors com de Xi Xim Liu, i tindrem grans convidats com l'Ivan Ledesma, l'Axio, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de La Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Vinga, correu-hi, que es fa tot en català.
2: Estem escoltant Els Matiners de Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts ja. Pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge i, de fet, així era com sonava la promoció del programa.
4: Report. Quan la realitat supera la ficció.
5: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula. I tot amb un plegat vaig sentir un espetec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
4: No us quedeu a mig camí. Arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
2: Recordant alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Trinitat i Tobago falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Carib per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845. 5 mesos de viatge en el vaixell Fatel Rasa que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
7: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
2: He tirat jo l'aplaudiment.
7: Ah, l'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat
2: està
7: com... Sí,
2: bé,
7: sí, està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
2: Ai, Déu meu senyor, a veure que...
7: Ai,
2: arribem al cap de setmana. Avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
7: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina i molta.
2: Avui no estigui per estar Tobago,
7: estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut. El seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'hora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'estendents dels moviments que pot ser el Partit Popular de Madrid per la crisi al PSOE. Tindrem el diputat al Congrés, Nacho Martín Blanco. I després parlarem del cas Àndic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Àndic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, la que defensa la família d'Àndic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de buidar-se, Muriel Farrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Fantasia, per favor.
7: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui, i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
2: A partir de res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans, per això, avui sense Lara García, que la tenim camí del departament cap al departament d'ensenyament, arriba la Dada Maiol.
7: Sí, la que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
2: no,
7: atenció.
2: No et preocupis, ho farem.
7: En plena onada de calor. I ja que aquesta nit molts ja esteu allà, que tal, tal, tal...
2: Tal.
7: Bueno, que sí, el nord, i que si no, que si ens tapem, que si no, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
2: Tal.
7: Dades sobre temperatures.
2: A veure. Calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. I tant. Calor, a veure.
7: I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
2: Bastantes.
7: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365, que són els dies que hi va haver l'any passat.
0: Però menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
2: eh? Jo diria que 40.
0: 40.
7: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
2: Ah, no, més, doncs.
0: Quina
2: 60.
0: És la teva pregunta?

0: n'hi va haver.
1: Quantes n'hi va haver l'any passat?
0: Quantes n'hi va haver l'any passat?
2: Tropicals.
0: No, tropicals, sí.
2: Ah.
0: 70, diu Canalies, deixa de mirar la Sara. No, no, deixa de mirar la Sara.
3: És que la Sara i jo participem junts sempre.
0: Estava fent trampes.
3: Perquè la Sara, perquè la Sara és molt intuïtiva, és molt intuïtiva.
0: Bueno, podeu dir el número?
3: 100, no, 100. 100.
2: 100? A veure... Sí, sí.
3: No, Marta, no ens copis, eh?
2: 109.
0: Doncs el premi se l'endú Marta Viada per molt poc fa... Just perquè van ser 111 en concret.
3: Marta! Pretén donar, no, pretén no sé donar qui... la pista la Sara i jo.
0: No sé qui... No, ha donat la pista la Sara i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides que són per sobre dels 25 graus?
2: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
0: Com hem dit, a Barcelona ens hem quedat amb un... observatori. Tòrrides a Barcelona.
2: Ho hauríem d'ampliar, eh?
3: 60.
2: Per sobre dels 20?
0: 25. 25.
2: 60, has dit, tu.
3: No.
0: Bueno, va, feu-ho ràpid. No és que anem a treballar. No puc estar
3: aquí. 60, Marta.
2: 51.
0: 36 nits tòrrides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
3: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners que a aquestes hores ja esteu desperts.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
2: No,
6: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'orilla.
2: No, ja ho sé.
6: Que és,
2: el mateix que la IA.
6: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
11: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
11: Sí.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances.
14: En creure un món.
13: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
15: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
3: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
17: No, no li deu agradar gaire, perquè no he vingut mai.
2: Ja el tens clitxat, eh?
17: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
3: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
17: Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, del Joan, es me n'utilaria. Si més no, ens saludarem.
5: Els matiners.
3: Deu minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
18: Bon dia, bon dia. Com? Què tal, Catalunya?
3: Home, escolta, però quina veu optimista que tens, Nil.
18: Home, s'ha de ser actiu.
3: A quina hora t'actives, tu, normalment?
18: Doncs pues 4:30, 4 estem actius, ja.
3: Estàs com nosaltres, doncs, eh? De dilluns a divendres...
18: Home. De dilluns a dissabte.
3: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
18: Doncs pues tenim una paradeta aquí al Mercat de Sant Carles de Granollers, que venem vi i carn de porc.
3: Del Mercat de Sant Carles de Granollers, i crec que és un negoci familiar de tota la vida, eh, Nil?
18: Sí, bueno, ho hem adaptat a la nostra manera. Els meus avis i la meva família es dedicava al vi i nosaltres hem afegit el tema del porc.
2: Una pregunta, però quan... Dos preguntes. Tu, quants anys tens? Perquè tens una veu molt jove. I pues l'altra sí. És que quant de temps fa que hi ha aquest negoci en marxa?
18: Doncs pues mira, tinc 23. Aquest any faig 24.
2: Ah,
3: és que tens veu jove, tens veu de jove.
18: Home, hem de començar joves, si no malament.
3: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
18: I portem... Això fa... El negoci familiar fa 150 anys que estan actius. Però ara es van jubilar i ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al Mercat de Sant Carles.
3: Déu-n'hi-do, Nil, de generació en generació, tot això.
18: Sí, sí, sí, són molts anys.
3: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
18: Home, algú s'havia de seguir, algú s'havia de seguir, sí, sí, sí.
3: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
18: Home, home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles, vull dir que...
2: Clar. Escolta, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent
18: bueno,
2: com
18: cada
2: tu?
18: Cop... Cada cop hi van havent, que hi ha més relleu generacional d'aquests que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves, però bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
3: Importantíssim, i de fet nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte i perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil que ens ha trucat aquest matí. Nil, t'envio una abraçada.
18: Gràcies a vosaltres.
3: Records també tota la gent del mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
18: De part vostra, bon cap de
3: gràcies,
18: setmana.
3: Gràcies, Nil, adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
1: Bon dia, matiners.
3: Però a veure,
1: bon dia, matiners.
3: A veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
1: I no saps on soc.
3: No.
1: De Vilassar de Mar.
3: No, però no m'ho diguis, però escolta'm. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
1: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
3: S'està estupendo, però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
1: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i... Què, 21? 25?
3: Mare meva!
1: Ja
3: i què t'hi va portar a Vancouver?
1: M'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60 i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
3: Ostres, que fort,
2: ai, mira,
3: em sembla.
2: Se va posar la gallina.
3: Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio.
1: Però molt. Escolto l'Ostrell, escolto l'Escap als caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
3: Escoltes els matiners, suposo, també.
1: Ni tant, per això us truco.
3: Escolta'm...
1: M'agrada aquestes nits llargues de feina que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
3: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
1: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost perquè anirem de vacances.
3: Home!
1: A Sant Joan ja fa temps que no el vinc.
3: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
1: I tant. Faré una abraçada ben forta.
3: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos. Que vagi molt bé.
1: Bon
3: adéu.
1: Dia a tots.
3: Adéu, Sara. M'encanta, de Vancouver a Catalunya Ràdio. M'encanta. Doncs vinga, mira, d'aquí uns moments saludo l'Eloi Cordomí, però abans Max Navarro ha fet una cançó tan bonica que per engegar aquest divendres està molt bé per poder fer el primer cafè. Es diu Inigualable.

0: precisament demà, dissabte 30 de maig a les 9 del vespre, a la Vila Romana de Vilauba, a Camós, en Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Ai, què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no, estàs fent agenda el cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré a l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com treballem, aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana, també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure, cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí. En directe, però diumenge...
0: Que sí.
2: Però diumenge, no, també, no, aquí...
0: No, a Ricard Costrell, bon dia.
3: Bon dia, només he llegit que...
0: Ui, que
3: havia
0: el... la pèl, o...
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts, tu, allò, sí. Doncs no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més.
3: Però què dius?
2: Ja et vaig dir que
3: parlar al matí de Catalunya Ràdio
0: no t'ajudava.
2: Treu punts, no em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta, et vindrem a veure, estimat. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Què és el que veus ara mateix?
1: Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs, no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs, tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'Educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
0: I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a USTEC i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'entrada, com anar la nit?
2: Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
0: Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van la reunió, les converses?
2: La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que, diguéssim, que quedaven encallades les negociacions i que pensaven que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació perquè pensem que és fonamental que hi hagi un acord.
0: Mm. Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
2: Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feines 10 minuts i es va reiterar en què la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho veuríem. Poca cosa més que això, la veritat.
0: Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
2: Hi ha diverses qüestions. Sí. I d'entrada pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
0: No.
2: Doncs nosaltres tampoc, no? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que, a més, encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com, per exemple, la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
0: Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
2: No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules està per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clar de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
0: Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
2: Avui és una nova jornada de vaga. Si no vaig errat, és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès. Per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions. I en aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació, en aquesta mesa de les 10 i per intentar forçar aquí al departament d'una vegada doncs, es posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
0: És Andreu Montbrú d'Ustec. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estarem bon pendents del que passi via Augusta a Barcelona, a la seu del Departament d'Educació, i com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures d'aquests dies. Hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
3: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir encerclar el foc només a la indústria on es va declarar i impedir que els expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que per cert podré veure en exclusiva al vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11 avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
4: ¿Sabéis quién soy?
5: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
5: No tenemos registro del contenedor.
0: Protagonitza la pel·lícula La desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent, repassarem la llista musical de Lluís Gavaldà.

Avui ens despertem aquest nou primer pensament del nou disc dels Amics de les Arts. La cançó Segurament t'estimo. És un nou disc que està previst per al 2027, una cançó que inaugura aquesta nova etapa creativa de la banda.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una enquesta del periòdico feta aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Peter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
1: I amb què anat a dormir als Estats Units?
2: Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de llançament. Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits, ha admès que és un dia molt dur, però que esbrinaran aviat què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna, en col·laboració amb la NASA.
1: I en què diran avui a la Xina?
2: Amb l'acusació de Pequín, Europa de manipular les dades comercials. Segons explica Reuters, la Xina també ha criticat durament Brussel·les per justificar possibles nous aranzels o quotes d'importació amb dades comercials que considera selectives.
3: Avui és divendres 29 de maig, comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Ara mateix hi ha 25 graus a Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid, probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura. I és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país, es repetiran aquestes tempestes de tarda, i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
1: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal i Sara González, quan són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: I Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
6: A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
1: Madrid, Dani Santeaja.
7: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
8: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
9: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
10: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
9: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
1: I en marxa Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
6: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
11: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva
6: La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
9: Ho han declarat així com a acusats al judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
5: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
12: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
4: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitsch, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
5: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
4: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
13: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
6: A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat.

0: Mediadors pakistanesos, fonts nord-americanes, han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alt pel foc a l'espera de tancar un acord final.
1: I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alt el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
2: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
3: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50 i hem passat al 60.
4: Al 100%, al 100%.
3: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
2: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut, i altres objectius del país.
1: I un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
0: Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
1: Miquel Jarque.
5: Restriccions a Montserrat, també a Ciutat Vella, a l'església de Santa Agustí, i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
5: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó XIV a Catalunya.
2: Les organitzacions participants remarquen que, en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
7: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
2: Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
1: Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
8: Bon dia.
1: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
9: El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua, podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
10: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
9: L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encara n'han 300 professionals més i amb canvis també les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir es va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
11: L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
12: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
13: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
12: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susana, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi.
9: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3Cat Info.
14: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme,
8: i no han fet absolutament res.

0: Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i la ultradreta encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
1: I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
2: A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, ho és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
0: El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
3: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: El port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia de nou.
1: La primera.

0: Pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: La segona. Manifestera, romancera,
0: una coquetona, cantula, guasona. Avui arrenca el Teta Fest, el Festival de Música Feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Keral Laot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
1: I la tercera?
0: Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club amb tota la seva història.
3: El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
3: De fet, presentarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona, en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club matalasser que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
3: La de Mapi León, després de 9 temporades.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys, m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
3: I també la baixa d'Ona Batlle. Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui, Madrid-Castella-Sabadell, a partir de les 9, és l'anada de la semifinal d'ascens a segona A. Mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Candela Penya, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos, com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
1: I avui per arribar al punt de 6:45 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
6: I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes, amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I de fet, hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001, i que s'incluïa al seu tercer disc, Britney.

0: Què t'agafa ara?
1: Temperatures a 30, Ricard.
2: Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu cinquè disc, Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.

altre artista que ho va fer moltíssim abans. Concretament, recolem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You, Baby.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
1: Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no per ser que se'ns faci un ultimàtum i que o caixa o faixa.
1: A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
0: Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
3: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
4: Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
5: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I ha contractat, per cert, l'agència de detectius Método 3. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
1: L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. Jo t'he abans, vicepresident nord-americà.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
3: S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Orri al Maresme per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
1: Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
8: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
3: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 a llocs de treball directes. Guillermo Misiano és director general de PTP.
9: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: I ara que parlàvem de l'incendi d'Òrrius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
1: Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi d'Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i al sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
0: Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
10: Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats se'n rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portades, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar el cas Andic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona, tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el Nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui, que comença Santa Susana, el festival neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació.

0: d'un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro.
1: Avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament el dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadi Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors. És el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
0: És l'estadi on Maradona va marcar el gol...
1: El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
0: Amb la mà de Déu.
1: Sí, senyor.
0: Sí, l'has vist el gol?
1: No.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió.
1: És que a mi no m'agrada el futbol.
0: El feixi amb la mà i... No?
1: I què fa? Un gol?
0: Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però ningú veu.
1: Doncs felicitats, Maradona.
0: No, que és mort.
1: No, ja des del cel, si escolta Catalunya. Ja ho sé que és mort, Maradona.
0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats que per viure lluny de casa.
0: És veritat.
1: Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
2: I no saps d'on soc?
1: No.
2: De Vilassar de Mar.
1: Veus? No, però no
3: m'ho diguis.
1: Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
2: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
0: Toma.
2: I què, 21? 25?
1: Mare meva!
2: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
1: I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenien a Vancouver de 24 graus.
0: Calla, escolta els matiners per anar a dormir.
1: Digues. Exactament.
0: Que bé. Tot això quan són festes, on?
1: Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el ball de bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
0: Sí, qui és l'Eric Harley?
1: Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
0: Sí, per qui
1: I
0: és?
1: I fins les 2 de la nit...
0: Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
1: Sí. Si és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no,
0: yeah,
1: ja m'haguessis dit, ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
0: Però per què destaca? Eh?
1: Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
0: No, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals, no?
1: Això.
0: I és molt sabre per la seva divulgació del pormisguevismo. Que igual t'interessa, i no ho saps.
1: Sí, avui sobretot.
0: Sí. Bueno, què?
1: Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
0: Molt bé. I a les xarxes, gràcies. Marta Viana, què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada. Era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió. El foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà. S'ha notat una forta temolor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort, no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda el consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
7: Ens hi posem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
6: L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuya.
8: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
10: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van alleujar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell per sota dels 18.300 punts, un 0,55%, menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat en màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
13: I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
4: El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
13: Tornem en directe al departament d'educació. Lara García, bon dia.
15: Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions després que hi es trenquessin les negociacions. Ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment, però he pogut parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana ahir a la tarda en què no es va arribar a cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, fa uns minuts en aquest programa.
16: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que es digui que o caixa o faixa.
15: La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
13: Gràcies, Lara. I és que mentrestant avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
4: A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
13: En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
4: Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos, Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
17: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
13: Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
4: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
4: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
13: I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació. El sector industrial encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers, uns bombers que mantindran com a mínim fins fins a les 8 del matí la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
19: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
4: El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escuderos, el cap d'operació dels bombers.
20: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
4: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
13: Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut, perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
4: És la nova mesura de pressió del sindicat Metges de Catalunya, que reclamen més professionals per reduir les llistes d'espera.
13: Oriol Pujador.
21: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya, declaracions al Catalunya Nit.
22: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
21: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
4: L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
23: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
4: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
13: El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
4: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
24: Sobretot, jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
13: 10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé.
4: L'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
13: Valèria Obereda.
25: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Caballé, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
26: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
25: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
4: La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
13: València, Alba Barbosa.
0: La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
1: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'assolir.
0: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els esports, Robert Prat.
3: Mitchell deixa el Girona per l'Àjax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
13: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
2: Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la desena edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fa en Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de moment amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus i, en canvi, sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvia, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podria tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
7: Comprar online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc, acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
14: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
9: dos quarts de nou obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
4: A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
9: A quarts d'11 pararem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare.
4: I a les 11, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
9: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
3: Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
10: Bueno, Presi, perdona, però m'estava despedint.
11: O sea, perdona, Aitana.
3: Alexia.
11: Alexia, ¿cómo se llama esta chica?
3: No,
12: soc l'Alexia. M'ha confós amb la intel·ligència artificial.
11: Sí, el que te passa del club, és que clar, a veure...
12: Va ser ahir.
11: Va ser ahir.
12: Com la pot haver oblidat?
3: Va, tornem al comiat, sisplau.
15: President, calmi's. Ja parlem del Gordon.
10: Són molt els acords viscuts en aquesta casa, sí. La meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
11: Molt bé, gràcies, Nel.
12: Que no acabat.
11: T'he fitxat el Gordon per 70 quilos!
3: Que s'acomiadi, pobra.
10: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran el món. Necessites ajuda per a redactar més cartes?
3: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
13: Gràcies, Jubany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
16: No sé quan fa que no veus Metròpolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
13: I el segon, la Maria Nicolau.
17: Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem el dia amb temperatures nocturnes que podrien haver trencat rècords en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, haurem d'esperar al final del dia per confirmar aquests rècords, però de moment tenim valors de 24 graus de temperatura mínima al Raval de Barcelona. L'Observatori Fabra no han baixat dels 25,8. També en altres punts del Maresme, de l'Empordà, hi ha hagut llocs que la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Avui serà un dia extremadament càlid una altra vegada, sobretot a l'oest. Comarques de Lleida i de Tarragona tornarem a tenir rècords, en aquest cas de temperatura diurna, temperatura màxima. En canvi, sí que al nord-est baixarà un palet la temperatura a causa de les nuvolades que podrien deixar algun ruixat i ajudar a refrescar l'ambient.
0: Això fins quan, Eloi?
1: Això avui arriba al màxim. El cap de setmana baixa molt lleugerament la temperatura. Sí que baixarà d'una manera més notable als llocs on hi hagi tempestes, que serà sobretot el terç nord del país.
0: Doncs ho anirem seguint. Avui temperatures altes. També la nit que hem passat tots plegat, doncs, com deia l'Eloi, ha sigut també de temperatures bastant altes. I avui també ens despertem amb una negociació entre educació i sindicats complicada. Es tensa encara una mica més. Una quinzena de representants dels treballadors d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Sense acord, no marxem. Després de passar-hi la nit, la portaveu d'USTEC ens diu això a través d'una nota de veu.
2: Bon dia, estem aquí a la seu del Departament d'Educació, hem passat la nit. Avui a les 10 de la matí tenim reunió amb la consellera. Esperem que vingui amb una proposta que puguem negociar. Nosaltres ja vam avisar que el Caixa o Faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat, doncs, de poder avançar i poder arribar, doncs, aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí. Així que res, continuem doncs, la jornada que faci falta. Esperem, doncs, això, poder fer avenços en aquesta reunió amb la consellera i us anirem avançant, doncs, les novetats que es puguin donar.
0: Iolanda Segura, d'aquí a pocs minuts també serà amb nosaltres, igual que també la consellera Esther Niubó. Escoltarem, per tant, les dues parts per entendre quin és el punt exactament de desacord que hi ha ara mateix entre educació i sindicats. Anem ara cap a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, l'Anna García, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix? Digues.
3: Força expectació mediàtica ja a aquesta hora davant del Departament d'Educació. Comencen a arribar els mitjans de comunicació. A aquesta hora, una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions després que ells trenquessin les negociacions. Fa uns minuts, doncs, n'ha sortit algun. Ens explicaven, hem pogut parlar amb ells, ens explicaven que han passat la majoria la nit desperts. Avui a les 10 hi ha aquesta nova reunió amb el Departament i els sindicats confien que la consellera, com sentíem que explicava Iolanda Segura, vingui amb intenció de negociar. Ahir van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió a la tarda en què no es va arribar a cap acord, en què el departament va fer una proposta que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, i el que ens han pogut dir els sindicats a aquesta hora és que ells volen que siguin, doncs, 400 euros reals, que siguin 400 euros nets. Seria, doncs, aquest llindar, 400 i una mica més, el que acceptarien. Aquesta proposta que va fer el departament, segons la consellera, era la definitiva, era l'última que faran, però els sindicats ens esperen que avui això canviï, que la consellera vingui amb ànim de negociar i puguin tancar doncs, un acord.
0: Gràcies, Lara. De seguida tornarem a la seu del Departament d'Educació i en temps d'Àgora, com dèiem, ho comentarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora hi serà Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. I aquest matí, com dèiem, a partir de les 10 també està previst que repreguin les negociacions. Per aquella hora els sindicats han anunciat que tallaran la Via Augusta i, per tant, també serà un matí de seguir la ràdio per saber les incidències que es puguin produir a la ciutat. Això sumat a les vagues que hi ha avui de mestres i professors al Baix Llobregat i al Penedès. I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. Coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies, hem tingut el primer ensurt, tot i que la situació ha millorat molt.
4: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego. Pero yo cada vez veía que el fuego iba más. O sea...
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit i ja han donat el foc per controlat. Ara bé, fins a les 8 del matí, fins d'aquí a una hora, segueix la petició de confinament en aquesta urbanització més propera a la nau industrial. I quan passin 10 minuts de les 10, avui entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio el detectiu privat Francisco Marco per parlar de les novetats del cas Antic. Avui La Vanguardia publica les fotografies fotografies d'una caiguda d'Isaac Andic mesos abans de morir a Montserrat. Unes imatges que hem pogut veure en aquest programa i que explicarem a partir de les 10 del matí. La defensa, que s'ha coordinat amb l'agència Método 3, vol demostrar així que el fundador de Mango tenia mals reflexos. Per cert, unes imatges al vídeo que podreu veure també en exclusiva dissabte a Col·lapse, demà. I a partir de les 11 ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: El contenedor donde te encontramos es suyo.
0: Va parlar de la pel·lícula que protagonitza, la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Tot això avui, que Molló, el Ripollès, el Sol, ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí, i a Blancafort, a la Conca Barberà, es pondrà a les 9 i 20 minuts del vespre. Avui a l'Àgora, amb Miral Pedolí, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Marta Viana, amb Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Estranyes coincidències.
3: Sense parlar directament de l'Ofer ni carregar contra cap jutge en concret, però sí que el PSOE comença a denunciar una campanya que en els últims dies s'ha traduït en una acumulació de causes judicials. Cas Zapatero, cas Leire, el judici contra el germà de Sánchez o la citació de la dona del president del govern.
10: N'han parlat en les últimes hores el ministre Óscar Puente i el president Salvador Illa. Ha anat una mica més enllà el ministre Óscar Puente, que parla de mecanismes no democràtics.
11: Hola. Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
12: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoco sobra.
13: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Compareixerà
14: Pedro Sánchez del Congrés per donar explicacions sobre aquesta cascada de casos judicials. Ho ha demanat ell mateix, però no serà imminent. Serà després del proper Consell Europeu, el 18 de juny. Per tant, la compareixença podria caure pels vols de Sant Joan.
3: Després de no tenir ahir cap acte a l'agenda, avui Sánchez presenta el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior, acompanyat pels ministres Álvarez i Urtasun.
0: Segueix quiet.
10: El PP encara no ha contactat amb cap partit, ni Junts ni el PNB, per sondejar una possible moció de censura contra Sánchez. Avui li preguntarem al diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, a partir de 9:15.
14: Mentrestant, Feijó treu pit de que el Partit Popular és un partit que diu no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem, és l'únic partit a nivell estatal que ha estat condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
15: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Demana la nul·litat.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha començat amb la defensa demanant que s'aturi el procés per biaix polític.
16: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
10: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz.
0: Rebaixen tensions.
14: L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, i, que era el seu número 2, Francisco Martínez, han enterrat la destral de guerra en les respectives declaracions al judici de la Kitchen.
3: En la fase d'instrucció es van acusar mútuament de mentir. Ahir tots dos van coincidir en negar que estiguessin al cas de l'espionatge a l'extresorer Luis Bárcenas. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
17: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
18: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
19: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
17: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitsch, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
18: Desde el Partido Popular, sí. A mí, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
17: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La caiguda.
10: Avui la Vanguardia publica les fotografies de la caiguda que va patir el fundador de Mango, Isaac Andic, al vestíbul de Mútua Universal Barcelona 10 mesos abans de morir a Montserrat. Són 4 fotogrames on se'l veu ensopegar i caure endavant.
14: I és una prova que fa servir, que farà servir la defensa del fill Jonathan, acusat d'haver assassinat el seu pare. Es pretén així demostrar que la víctima l'Isaac Andic tenia els reflexos minvats. Fins i tot s'han desplaçat a Montserrat, al punt dels fets, amb maniquins i drons per refer la caiguda. Això s'ha fet amb l'agència de detectius Método 3. Avui en parlarem amb el seu responsable, Francisco Marco.
0: Hem pogut veure en aquest programa les imatges del vídeo, unes imatges que encara no s'han publicat. S'han publicat aquests quatre fotogrames a La Vanguardia, un vídeo que es podrà veure passar en exclusiva demà, dissabte a la nit, a Col·lapse. Però en aquest programa hem pogut veure ja les imatges i les explicarem a partir de les 10 del matí. Confusió.
3: Sobre l'estat de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, segons alguns mitjans, s'hauria arribat ja a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat.
10: Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
5: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un 70% de Gaza.
14: El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc i ordena a l'exèrcit israelià prendre el control de bona part d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant dels seus seguidors a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabant-ne ocupant el 100%.
9: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
20: El 100%, el 100%.
9: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
3: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
0: 5.600 Mossos.
10: Són els que formaran el dispositiu de seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat el 9 i 10 de juny. Hi haurà important restriccions de seguretat als punts que visiti el pontífex. Núria Parrón, consellera.
21: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
14: Tal com us va avançar Catalunya Ràdio, col·lectius laics preparen protestes coincidint amb la visita de Lleó XIV. Consideren que en un estat laic les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
22: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Festival neonazi.
3: Polèmica Santa Susana, al Maresme, on aquest cap de setmana en una masia s'hi ha de celebrar una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups fan bandera fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta.
10: L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen de permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de dades en Cornellà, aquesta casa.
23: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: Alcalde, dius que era de...
10: De Junts.
0: De Junts. Més vagues.
14: La que farà la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona coincidint també amb la visita del Papa Lleó XIV. L'objectiu és fer visible el conflicte laboral agreujat, diuen, arran del nou conveni que es va aprovar el mes de gener.
3: Són 3.500 persones que treballen en els serveis d'atenció directa, com serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes i escoles bressol. Avui també es concentraran a la plaça de Sant Jaume.
0: Explota.
10: Un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ho ha fet durant una prova d'encesa de motors a Cap Canaveral, als Estats Units, i ha provocat una gran bola de foc visible des de zones properes.
14: Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits i ha admès, això sí, que és un dia molt dur, però que esbrinaran què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
0: No era la real.
3: La humorista Judith Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i l'enregistrament es va fer servir com a declaració reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019, ha explicat al podcast La Ruïna.
0: Valèria Obreda.
1: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge, havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
2: Jo diria que no. Fins allà m'arriba la meva memòria, una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
1: Valèria Obreda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova etapa.
4: I segurament hi penses, i segurament l'enyores, i segurament l'estimes, però cap dels dos ho saps.
10: Els Amics de les Arts treuen avui el seu primer single, Segurament t'estimo, un àlbum que està previst que surti el 2027.
0: I primer concert.
14: De la Pegatina, Catalunya, hi presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys de trajectòria del dels escenaris. Després de l'11 de juliol seran a Pau Paterres, a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
0: S'acaba
6: l'etapa de mitja del Girona. Després de 5 temporades, el tècnic deixa el club per marxar a l'Ajax.
0: I el volen?
6: A Julián Álvarez, el jugador té el desig de jugar al Barça. El seu representant negocia amb el club blaugrana. El Barça farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid.
0: Avui és divendres 29 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laia amb 2 quilos 915 grams a casa seva, a Sant Cugat del Vallès, i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Corredor. Tenim 18 graus a Sant Fruitós, 19 a Vilafranca i, atenció, 25 a la ciutat de Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Aquesta hora un vehicle avariat talla un carril a la 2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha retencions en aquest punt. També en punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt,

0: de la Unió Europea i del món, si ho posem, perquè considerem que hem de ser garants de la votació.
1: L'Ajuntament defensa que la del Parc de l'Alhambra és l'única opció viable i que el poliesportiu preservarà el caràcter de zona verda de l'espai.
2: Més notícies. El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns al parc de Collserola.
1: El conseller Òscar Ordeix defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el consorci del parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural.
3: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural.
2: Avui fan vaga els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè.
1: La plantilla protesta per l'ERO que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció, en total 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de la zona franca. Això implica que tancaran la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia.
2: I Cultural Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat la mostra La Casa de Arena del pintor Guillermo Lorca a Espanya. Montse Pujol.
4: Són una vintena d'olis de gran format d'un gran virtuosisme on Guillermo Lorca fa conviure noies angelicals amb grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, segons ha explicat l'artista a Catalunya Ràdio.
5: La misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas.
4: La mostra es podrà visitar fins al 27 de setembre. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més cultura. Demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el Festival Catcon, el festival de gèneres fantàstics exclusivament en llengua catalana, que vol ser un punt de trobada entre autors, traductors i també il·lustradors. I música. Aquesta d'avui, Elliot Murphy torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum, el concert a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
8: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
7: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
8: Apa.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, bona part d'elles centrades en el conflicte d'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris, i a L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot, ho veiem en la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana a comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols, i per la seva banda El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díaz amb l'excap de la CEP. I altres temes de portada. El diari Ara explica que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen, i el periòdico apunta que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Per acabar, acabem amb el cas Andic. Avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, Jonathan Andic, al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: El 25 de desembre del 2017.
12: I el número de la sort, el...
13: 2.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: I avui volem parlar de l'onada d'articles generats amb intel·ligència artificial que ha inundat internet. Maiol Roger, bon dia.
15: Bon dia. ChatGPT es va llançar el 2022 i ara, 4 anys després, el nombre d'articles que es publiquen a internet generats per la intel·ligència artificial ja és el mateix que el nombre d'articles escrits per humans. Una tendència que porta alguns experts a advertir d'una apocalipsi textual que farà que els documents creats per humans siguin una raresa.
14: D'on surten aquests números?
15: D'un estudi de l'empresa tecnològica Graphite, que ha analitzat més de 55.000 articles publicats en anglès anglès en els últims 6 anys. Els van sotmetre a 3 eines detectores d'intel·ligència artificial que van concloure que un 50% havien sigut generats principalment per una intel·ligència artificial. L'estudi té dues limitacions clares. Això sí, no reflecteix quants articles humans han rebut assistència de les IA i les IA cada cop generen continguts més difícils de

0: detectar.
1: Ara parlarem sobre intel·ligència artificial i el xat GPT-3, sí, desenvolupat per Open...
2: Així s'explicava Catalunya Ràdio al novembre del 2022, la irrupció de xat GPT. En només 12 mesos els articles van pujar fins al 36% i en 2 anys la xifra ja era del 48% i ja s'ha situat des del 2025 al 50%. Tot això s'espera una reculada dels continguts no humans, ja que la baixa qualitat d'alguns afecta directament la reputació de plataformes i cercadors. Tot i això, la ràpida inundació d'aquest tipus de continguts, un article del New Yorker adverteix que la generació automàtica de textos no és nova. Al segle XVIII, quan s'estrenava Don Giovanni, per exemple, ja existien plantilles per escriure cartes, i al segle XIX es van perfeccionar les impremtes per fer producció massiva de llibres, cosa que també va crear conflictes en el seu moment. Per tant, l'autora de l'article, Jean Leport, conclou que la IA generativa és una continuació d'una lògica de fa segles.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dijous l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta era eixidiu. L'eixidiu és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera, d'una pica. I en català central, així diu, pot precedir una citació literal. Avui divendres acabem la setmana d'uniforme. Educar militarment, de 6 lletres. Educar militarment, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui el nou canal de televisió 7, que començarà a emetre el novembre.
6: Horizonte ya es el programa estrella de 4. Hormiguero guanya sempre a la revuelta. I el públic progressista, que no vol un contingut conservador o feixista directament, ha trobat el seu lloc a tota la programació de televisió espanyola. Si Pedro Sánchez perd les eleccions, aquest públic quedarà completament orfe i llavors pot ser que aquesta tele, la 7, que es posarà en marxa a novembre, no siga una idea tan estranya comercialment parlant.
5: I a la recomanació del dia ens avancem al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà dissabte, i Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 100 metres.
7: Una història de superació basada en fets reals. Dani Rovira interpreta el Ramon, un home diagnosticat amb esclerosi múltiple a qui li van pronosticar que en un any no podria caminar ni 100 metres i va acabar participant en la triatló Ironman, una de les competicions més exigents del món. Emotiva i amb bones dosis d'humor que desdramatitzen la malaltia des de la sensibilitat, també hi brilla la interpretació de Carla Lejalde. Podeu veure 100 metres a Netflix.
8: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
10: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
11: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
12: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I quan falten 2 minuts i mig per 2:15 del matí, quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia, Michel.
15: Penso que no tinc por. Soy padre Payet.
16: ¿Com?
14: Mitchell és protagonista del dia perquè deixarà de ser l'entrenador del Girona després de 5 intenses temporades al capdavant de l'equip. El club gironí ho va anunciar ahir, agraint la feina feta per l'entrenador madrileny i destacant el seu compromís amb el club i també amb la ciutat.
5: Mitchell, bon dia.
0: Morgan.
14: Què?
0: Ai,
14: Morgan.
0: Però que estigui ja tomant classes de neerlandès.
14: Ah, clar.
0: Gudemerden.
14: Ah, clar, diuen que te'n vas cap a l'Ajax.
5: Sí, sí.
0: Sí, d'endebades penso, que diem els gironins, que hom és important aprendre la llengua del lloc on vas.
5: Sí, sí, sí. En aquest sentit ha estat un exemple a Girona amb l'ús del català, Mitchell.
0: Vas on vas, ailàs, doncs gens menys és el mínim que puc fer per aquesta ciutat, no?
14: Clar, clar que sí, clar que sí. Sempre t'ho hem agraït. I com estàs, Mitchell, després que s'hagi anunciat que te'n vas?
0: Estic bé, pensut. Però sento... Però que se'm fica un lluç a la boca.
5: Sí. Un nus a la gola.
14: Un nus a la gola, sí.
0: I sento un enyor que em trobaré a faltar tot de Girona. Sí. Xuxut, en gironí.
14: No, xuxut, sí,
0: la ciutat, la plaga de ciclistes.
14: Sí, sí, això sobretot.
0: I sobretot espero que no se m'olvidi el català que tanta gauança, no?
14: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Et sap greu deixar l'equip a segona?
0: Va tu a l'olla. Oi tant, valga'm Déu, si em sap malament, però som haguera desitjat una altra final. But soccer... Les coses no sempre acaben com ho esperaria.
14: Molt bé, Mitchell.
0: A partir d'ara vaig a la Ajax d'Amsterdam,
14: sí, sí.
0: És club ferm.
14: Sí.
0: I a veure què passa.
5: Molta sort, Mitchell.
0: Trobarem a faltar el teu somriure, sí. I en aquest sentit, diu que ens deixes. Te'n vas lluny d'aquí.
14: Sí, sí.
0: Però...
14: El record de la vall on
0: vas viure. El record de la vall...
14: Sí, sí.
0: No vall, les... vall d'en baix.
14: Sí, no les borra la pols al camí, no?
0: Qui? Amb el C.
5: Ara són 8:15. I avui estem pendents de la Conselleria d'Educació, on arrenca el dia després que representants dels sindicats s'hi hagin quedat a passar la nit. Aquí a una hora, Iolanda Segura serà al matí de Catalunya Ràdio, d'Austec, i també la consellera Esther Niubó. Això mentre els mestres i professors que avui fan vaga són els de les escoles i instituts del Penedès i del Baix Llobregat. I avui també parlarem amb el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Li preguntarem per què Feijóo no fa el pas de presentar una moció de censura i pel que diu ara el PSOE, que existeix una campanya de mètodes antidemocràtics. Òscar Puente.
15: No vamos, desde luego, a doblegar a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
5: Com a mínim, fins a les 8 del matí, d'aquí a mitja hora es mantindrà el confinament dels veïns d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi a una indústria que crema des d'ahir a la tarda. Els bombers, però, ja han donat aquesta nit el foc per controlat. I pel que fa als esports, Mitchell deixa el Girona per l'Ajax després, Robert Prat, de 5 temporades.
1: 5 temporades al club en l'etapa més exitosa del Girona. El Barça aposta per Julián Álvarez, traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. I a les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
5: Som-hi. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb rècord de temperatures en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, aquests rècords podrien tornar a passar, per exemple, a la ciutat de Lleida. Ahir van tenir 37 de màxima i ja va ser un rècord, i avui se'n preveu un 38. A Tortosa, ahir 37, avui s'igualarien aquests 37. En canvi, sí que baixarà una mica la temperatura al nord-est. A Barcelona, Girona, ahir van tenir rècords. Avui la màxima quedarà entre els 30, Barcelona 34, Girona, amb un dia de sol, amb un dia amb nuvolades, amb alguns ruixats de tarda que podrien créixer sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I aquests ruixats de tarda, de cara al cap de setmana, ajudaran a refrescar una mica l'ambient, sobretot al terç nord de Catalunya, on sembla que aquestes tempestes, sobretot diumenge, podrien ser una miqueta més freqüents.
5: També hi ha hagut moltes altes temperatures a les aules catalanes aquests dies, moltes queixes també, i Educació ha anunciat una inversió ràpida, 20 milions per ventiladors, pel que està passant, perquè hi ha aules on s'ha arribat als 35 graus. I hi ha alumnes que diuen que ha sortit fins tot marejats. Hi ha un article avui del País que ho explica perfectament, també hi ho explicaven al Telenotícies. Per tant, també molta precaució per les persones més vulnerables, Eloi. És a dir, les persones grans, els nens, doncs, amb aquests cops de calor, és important doncs, ventilar-se i estar hidratats.
16: Sí, sí, i no només pensant en aquests cops de calor diurna, sinó també en les hores acumulades de calor. Perquè avui, per exemple, hem tingut una nit tòrrida en alguns llocs del país a finals de maig. Vaja, això, una nit tòrrida és molt poc habitual, fins i tot durant l'estiu, doncs avui l'hem tingut al mes de maig. Per tant, acumulem trobem hores de calor durant la nit i hores de calor durant el dia, i això és el que fa doncs, que tinguem aquesta percepció de més ofegament per la calor.
5: Doncs molta precaució amb la calor. Mobilitat també a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic. De moment, sense incidències destacades, tret de Rodalies, on el servei funciona amb les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat habituals d'aquests últims mesos.
5: I a les carreteres, Clàudia?
17: I a les carreteres, doncs, a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, hi ha tres punts amb vehicles avariats que generen retencions. A la 2, entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. També a la 2, a Abrera, sentit Barcelona. I a la B20, al Prat, sentit Tarragona, hi ha un carril tallat en aquest punt.
5: Doncs gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. On parlarem, evidentment, del que està passant a la Conselleria d'Educació. Lara García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Fonts de la Conselleria ens informen que la consellera Esther Niubó està arribant ara al Departament d'Educació per preparar la reunió que té a les 10 del matí amb els sindicats, amb els representants dels sindicats d'educació que han passat la nit. Són 17 persones que han passat la nit a la sala de reunions de la Conselleria d'Educació després d'una reunió ahir la tarda que va acabar sense acord. Avui es tornen a reunir a les 10. Sentim a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens ha enviat un àudio a través del vidre.
19: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
18: Han passat la nit amb matalassos, màrfegues inflables i coixins i també han demanat pizzas per sopar i ens expliquen també que el que demanaran avui a la consellera són aproximadament uns 122 euros més del que ofereix el departament. Recordem que ahir el Departament d'Educació va fer una proposta que diuen que és l'última que faran, de 400 euros bruts més a incrementar en 4 anys. Els sindicats ho consideren insuficient, creuen que haurien de ser com a mínim uns 400
5: euros. Però ho consideren insuficient ara, perquè Yolanda Segura va fer una entrevista al diari Ara on deia que amb 400 euros ja es plantejaven aixecar les vagues. Per tant, aquí hi ha hagut un canvi de posició i també hauran d'explicar-se i avui la sentirem. Avui sentirem a Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio i també la consellera d'Esther Niubó. Gràcies, Lara. Fins ara.
18: Fins ara.
5: Són les 7:35, obrim la redacció del matí ara. Comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Forada, bon dia.
20: Bon dia.
5: Avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
21: Editorial del Mundo reclamant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
22: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per seguir administrant el seu deteriorament.
21: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, si no que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
22: Joan Cañete Baila, El Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
21: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu que oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
22: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó al diari Ara.
21: Recorda aquella frase d'Aznar de "el que puede hacer, que haga", i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
22: A Pedro Sánchez rebre Mundó només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure a ell al banc dels acusats.
21: Sobre educació, editorial a l'Ara, reclamant ja un acord a sindicats i a govern.
22: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
21: Diu que hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
22: I en tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
21: I reclama voluntat política real per una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
5: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
23: El diario.es publica que la bretxa salarial de gènere va créixer per primera vegada en 11 anys fins a situar-se en el 16%. Això és perquè els salaris dels homes del 2024 augmentaran de mitjana més que els de les dones i la diferència es va eixamplar. L'INE indica que el salari femení equival al 83,9% del masculí. Aquesta diferència en la retribució s'explica per motius diversos. Per exemple, el treball a temps parcial està molt feminitzat. Són majoritàriament les dones les que redueixen els horaris per tenir cura d'infants o famílies dependents. A més, fan feines en sectors pitjors pagats, com la neteja, i també tenen més obstacles per ascendir i assolir posicions més ben remunerades.
24: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
25: No, si jo el que vull és anar a Barcelona.
24: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes amb tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, des de llest.
2: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana. Luis Enrique i Arteta cara a cara.
6: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
4: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
6: També diumenge un 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
4: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
6: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
4: Un cap de setmana també amb gran premi de motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
6: Tot gira.
4: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Ara, bitllets amb cara de Donald Trump?
20: Sí, funcionaris de la Casa Blanca pressionen l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llanci un nou bitllet de $250 amb el retrat del president, segons ha avançat el Washington Post. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
5: Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
17: Concretament de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
5: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
20: Va passar a Burgos i ara la dona està condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada tenia un brot psicòtic, segons recull la sentència, i per això no li ha estalviat la condemna. Això si la dona evita la presó, si no torna a delinquir.
5: I qui sí que acaba el calabós és el protagonista d'una petició de matrimoni.
17: Ho llegim també a l'ABC, és una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa per Madrid i ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però, ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
5: Més calor, però més refugis?
20: En plena onada de calor el mes de maig, el Nació informa que els refugis climàtics s'han multiplicat per 15 en 5 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Capital a banda, els municipis metropolitans ja tenen més de 300 espais on refugiar-se de la calor durant el dia, o el que és el mateix, més del 80% dels veïns en tenen una menys de 10 minuts caminant des de casa.
5: I ara els destacats en Internacional Economia amb Marc Corado i Pol Foradada.
26: Europa també sua i de quina manera amb les temperatures extremes d'aquesta setmana. I us parlàvem de França i els països nòrdics. Avui mirem Alemanya i llegim el Bild que titula Cúpula de calor. En diverses zones s'han superat els 30 graus i s'han batut rècords locals, com a Regensburg, on es van registrar 33,2 graus, la temperatura més alta per un maig des que hi ha registres. I acabem a la Xina, llegim el South China Morning Post que els fons privats xinesos han augmentat els seus actius en més de 400 milions de dòlars en un any, impulsat sobretot pel boom tecnològic i les inversions en intel·ligència artificial i semiconductors. I és que el govern xinès ha afavorit aquest gir amb reformes per recuperar la confiança dels inversors i dirigir explicant més capital cap a empreses innovadores.
21: La premsa econòmica es fixa en l'èxit d'Anthropic, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que propugna un model més ètic i que, recordem, va estar al costat del Papa mentre presentava l'encíclica sobre aquesta matèria. Cinco Días destaca com ha disparat la seva ronda de valoració i s'acosta al bilió amb B de dòlars. D'aquesta manera supera OpenAI, l'empresa darrere el popular ChatGPT. Un titular similar al que fa l'Economista, on trobem també una entrevista a un analista nord-americà, es diu Christian Kolarik, i subratlla que hi ha molts guanyadors amb la intel·ligència artificial que no formen part de les empreses cotitzades, també petites empreses que es beneficien d'un mercat que es va fent gran. I parlant de beneficis, Expansión es pregunta si l'èxit de Zara serà equiparable al debat Bani, després de la col·lecció del cantant porto-riqueny amb la firma gallega. Zara ha caigut gairebé un 5% a borsa des del gener, però els analistes calculen que ara el segon semestre pot pujar fins a un 9%.
5: I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
1: Que tot s'acaba destacar l'esportiu, exemple de compromís i integració. Mitchell deixa el Girona després de liderar l'etapa més brillant de la història del club.

El diari L'Esportiu remarca també que és el comiat més amarg d'un Mitchell que deixa el club a la segona divisió, el lloc on el va trobar. El periódico destaca els crits que s'han sentit a Montilivi tota la temporada. Mitchell català. Pel Mundo Deportivo se'n va el millor per rendiment, implicació i integració.

0: per camins el que li espera el Barça per fitxar Julián Álvarez. Un via crucis. El diari Ara diu que el Barça accelera per fitxar-lo perquè el consideren una operació capdalt. El periòdico parla d'estratègia amb l'Atlètic de Madrid per poder-lo fitxar. L'Esport afegeix que és únicament una primera oferta, tot i que el club té clar que no serà una operació ni fàcil ni curta. El Mundo Deportivo incideix en que l'Atlètic de Madrid està empipat amb l'entorn del jugador, que no el vol vendre, tot i que està taxat en 150 milions. Pel diari AS, l'Atlètic de Madrid n'està tip del Barça i que té una actitud d'equip petit.
1: I a la premsa del cor, Bad Bunny, l'Hisenda Pineda.
2: El Museu de la Cera de Madrid ha fet un nino de Bad Bunny. L'artesania en matèria de ninots de cera acostuma a ser dubtosa. Al mateix Museu de Madrid hem vist propostes monàrquiques que farien vomitar un forense. No és el cas del ninot de Bad Bunny. 5 mesos han trigat els artesans de la cera en construir un ciri del porto-riqueny. S'hi han esmerçat moltíssim. Li han posat cada pèl un a un i han reproduït els seus tatuatges gràcies al mestre tatuador Black Sánchez. A més, l'han col·locat en una escenografia curulla de cocoters tropicals amb l'aire de Puerto Rico. Vagin a veure'l i no oblidin tirar-me's fotos.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem el cantant Noel Gallagher.
1: En deu fer 62.
3: No, més jove, 59. També el dramaturg Sergi Balbel.
1: 67.
3: 63. I la presentadora Lara Álvarez.
1: No sé qui és.
3: Sí, la que feia Supervivientes.
1: No sé.
3: Avui en fa 40. Carme Forcadell. Oh, Carme.
1: 75.
3: 71. Sí. I acabem amb Jessica Albiach.
1: Jessica Albiach. 44.
3: 47.
1: Ah, mira, Sant Oral.
3: Pel Sant Oral avui és Sant Maximí, conegut per realitzar nombrosos miracles. Es diu que va curar els malalts, va expulsar dimonis dels cossos de les persones i va realitzar prodigis que van deixar les persones sorpreses. En un intent per silenciar la seva influència i posar fi a la propagació del cristianisme, les autoritats romanes el van arrestar i el van sotmetre a tortures cruels. Segons la tradició, va ser decapitat l'any 349. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Maximí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: Què vol dir això?
3: A l'IDESCAT, quan, la seva, quan hi ha un nom i és inferior a 4...
1: La seva presència?
3: La seva freqüència. Som... He dit freqüència o presència?
1: No ho sé.
3: He dit freqüència.
1: Tenim presències a l'estudi?
3: Això segur.
1: Hi ha maximis? Sí?
3: Freqüència. Freqüència.
1: És veritat que quan va venir l'Albert Espinós aquí...
3: Ah, ho va dir l'Albert.
1: Va dir que hi havia un senyor gran darrere meu. Va dir... Que em protegia.
3: Menys mal, perquè ho vaig estar escoltant.
1: Si tens un senyor gran darrere teu...
3: Jo, el que tinc és jove.
1: Potser no protegeix massa, eh?
3: Depèn.
1: Potser has de vigilar.
3: No, però de moment...
1: De moment què?
3: Bé.
1: Ah. Tanquem el repàs a la premsa, va, amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys...
5: 29 de maig de 1976, 4.000 dones de tots els països catalans participen durant 3 dies a les Jornades Catalanes de la Dona a la Universitat de Barcelona. Amb el temps, aquella trobada ha quedat com una de les grans fites del moviment feminista a Catalunya. Era la primera vegada que les dones es reunien públicament per reivindicar els seus drets després de 40 anys de dictadura. Assegudes al terra del Paraninf, exposaven el seu pensament, però també les seves experiències personals. Les paraules més repetides, emancipació i alliberament. I entre els noms més coneguts, Maria Aurèlia Capmany, Anna Balletbó, Teresa Pàmies, Mac Duranic, Montserrat Roig i moltes més de totes les edats i procedències. El manifest final de les Jornades Catalanes de la Dona demanava, per exemple, la supressió del delicte d'adulteri, que fossin legals el divorci i l'avortament i que els anticonceptius entressin per la sanitat pública. Fa 50 anys.
1: Ara anem als sons del dia.
4: Els sons del matí.
6: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord.
7: Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. Per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
8: Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democràcia a través de mètodes i de formes que no són democràtics.
10: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és, que és una casualitat del que no ho és.
11: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. A trinxerar.
12: En sentit literal, voltada a trinxeres i en figurat i en pronom a trinxerar-se, recorre alguna cosa com a mitjà de defensa contra acusacions, retrets i instàncies. Els sindicats s'han atrinxerat a la seu del Departament d'Educació per pressionar encara més el govern en la negociació sobre les millores laborals que reclamen.
1: Pressentiment.
12: Impressió o convicció que ha d'ocórrer quelcom especialment desagradable, calamitós. La defensa de Jonathan Andy, que acusa la jutja de basar-se en pressentiments i de no tenir proves per acusar el fill del fundador de Mango, Isaac Andy, de la seva mort.
1: Acalorament.
12: Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una solellada, per un exercici excessiu o per un estat febril. El gran favorit per guanyar Roland Garros, Jannik Sinner, va caure per sorpresa en segona ronda després de tenir grans acaloraments. L'onada de calor que afecta Europa s'està notant al torneig de París.
1: Posem-hi tres xifres a Marc Jurado.
13: 12% el que s'ha encarit l'habitatge de compra el darrer any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat gairebé a 4.700 euros al primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Per davant, però, ja s'han cogat el Vallès i Sitges.
1: 200 milions.
13: D'euros és la multa imposada per la Comissió Europea a la plataforma xinesa Temu, famosa per vendre articles a preus baixos per internet, que estudia ara com evitar-la. El govern comunitari creu que aquest gegant del comerç en línia ha permès la venda de productes il·legals i perillosos en la seva aplicació.
1: 37.
13: Amb 3 els graus als que es va arribar ahir a Lleida, tot un rècord de temperatura en un mes de maig. L'anterior rècord era del 2022, quan s'havia arribat als 36,8 graus. Ara s'ha batut aquell rècord en gairebé mig grau més.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una gran bola de foc. És negra nit i pel que il·lumina l'explosió s'identifica la punta d'un coet i l'estructura d'una plataforma de llançament.
14: És Cap Canaveral, als Estats Units, una explosió aquesta nit d'un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Ha estat durant unes proves, no hi ha ferits. Bezos ha explicat a les xarxes que aviat esbrinaran què és el que ha passat. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: A la segona imatge hi veig l'exministre Jorge Fernández Díaz. És a una sala rodejat de taules i de persones. Ell és al mig, darrere una taula petita, on hi ha una ampolla d'aigua, una cartera i un micròfon. I està parlant mentre gesticula amb els braços.
14: És la declaració d'ahir de l'exresponsable del Ministeri d'Interior en temps de Mariano Rajoy. Ahir va declarar el judici de la Kitchen, on se li demanen, recordem, 15 anys de presó per haver investigat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A diferència del que va passar durant la instrucció, ahir es van coordinar amb qui va ser el seu número 2 al Ministeri. Tots dos van negar tenir-hi res a veure.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba en aquest cas des de Rússia, és la d'una noia abraçada a una catximba que ha dormit amb un pastís de Pasqua. Cristina Solies, què hi veiem?
15: La Xènia aixecant el dit polze i somrient amb la pipa d'aigua i el kulitx, que és un pastís molt típic de la Pasqua ortodoxa. I un comentari a sota on afegeix fins i tot Jesucrist ressuscitaria amb això. Doncs bé, la justícia l'ha acusat d'ofendre els sentiments dels creients i com que tenia obert un altre cas judicial, l'han condemnat a 3 anys i 2 mesos a una colònia penal. De res han servit les seves disculpes, que hagi dit que creu en Déu i que tota la seva família estigui involucrada a la guerra d'Ucraïna.
1: Falten 11 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
16: Bon dia. El dia que arribi el Papa hi haurà una manifestació contrària a la visita que impulsen entitats laiques amb el lema Jo no t'espero. És el mateix que es va fer servir quan el novembre de 2010 va venir a Barcelona Benet XVI. En la protesta hi va haver homosexuals que van fer una gran petonejada al pas del Papa Mòbil davant del Museu Diocesà. Encara faltaven anys perquè es coneguessin greus escàndols d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, però en aquelles mobilitzacions ja es va cridar voti, voti, voti, pederasta qui no voti. Ara per ara no està confirmat que allò o 14 es reuneixi amb víctimes durant la seva visita a Espanya.
17: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que el calendari amb més èxit a Roma és un de capellans guapos, un calendari amb retrats de joves sacerdots, un per cada mes de l'any, que des de fa més de 20 anys arrasa amb vendes a la capital d'Itàlia. El calendari és en blanc i negre, en portada mostra la imatge d'un capellà jove i guapo, mira a càmera, somriu, llueix sotana negra i l'alçacoll blanc, el distingueix distingeix com a sacerdot. Doncs bé, la notícia que ara circula afirma que aquest jove sacerdot que veiem a la portada del calendari no ha estat mai capellà, tampoc model. De fet, diu la notícia que és una persona normal i corrent a qui van enredant el seu dia per fer-li la fotografia vestit de capellà ara fa més de 20 anys, quan ell en tenia només 17.
1: I això és real o fals?
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Els hàbits de consum informatiu continuen transformant-se. Segons l'últim Digital News Report, cada vegada disminueix més la connexió amb els mitjans tradicionals mentre creix el pes de les xarxes socials, les plataformes de vídeo i els entorns digitals. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies, una formació especialitzada orientada a les necessitats actuals del sector digital.
22: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
18: Que som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà és una notícia real. El noi que surt a la portada ara ja és tot un home, té 41 anys, es diu Giovanni Galizia. Explica que fa 24 anys un fotògraf se'l va trobar pel carrer i va proposar-li la fotografia. Ell ho va acceptar i no va cobrar ni un euro per vestir-se de sacerdot mentre el fotografiaven. Giovanni diu que no es penedeix d'haver-se fet la foto i diu que el fotògraf va ser molt amable amb ell.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
23: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
24: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ara són les 7:56. Titulars del dia amb Marta Viana i Francesc Soler. S'aixeca el confinament d'Òrrius al Maresme provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi.
27: Fa uns minuts s'ha enviat un SOS per avisar la població. El material que cremava va impedir els bombers poder atacar el foc amb aigua per evitar danys ambientals. Protecció Civil demana, però, no acostar-se a la zona afectada.
1: Sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir amb Educació després de passar la nit tancats a la seu del departament.
28: El departament els va presentar una proposta considerada definitiva i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
29: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
28: Avui fan vaga docents dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
1: Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
27: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare.
28: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
30: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
31: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un altre dia, segurament amb rècord de temperatura, en un mes de maig. Es preveu màximes de 37 i 38 graus a l'interior de l'Ebre i a les comarques de Ponent. En canvi, sí que afluixarà lleugerament la calor a les comarques de Girona i de Barcelona. Avui s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu. Sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats i tempestes de tarda seran més freqüents i podrien arribar a més comarques de l'interior, sobretot de cara a diumenge.
30: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, Clàudia Serra?
32: Doncs pel que fa al transport públic, normalitat, i a les carreteres, precaució, hi ha cua a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a l'entorn de la ciutat de Barcelona les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital i a les dues rondes.
33: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui a marcar el telèfon de la Mercè. Hem marcat ja el telèfon. Si diu Xiripipi, s'entrarà una llagurissa Ral d'Avinyó.
34: Fresca i tendra.
1: Doncs la Mercè, que no l'agafa.
0: Però la volíem felicitar perquè va ser els...
1: Mercè!
0: Et truquem de Catalunya Ràdio.
2: Hola.
0: Escolta'm, que et volen dedicar aquesta cançó pel teu aniversari de Bruno Mars, que et toca en directe a Manugui.
2: Que me van dir que és Xiripipi.
1: Ah, molt bé. Xiripipi. Doncs Xiripipi per tu. Manugui!

0: Mercè, felicitats, un petonet des de la ràdio. Gràcies. Que vagi molt bé.
1: Adéu, Mercè.
0: Adéu.
2: Bon dia.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Continua el pols entre els sindicats de mestres i professors i també la Conselleria d'Educació. La jornada de vaga d'ahir al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme va tenir un seguiment important, però va ser a la nit quan el conflicte va ser i va fer un pas més. Els representants dels sindicats convocants han dormit a la seu del departament. S'hi van tancar ahir la tarda, després d'una taula sectorial sense acord, i davant del bloqueig van exigir la presència de la consellera Esther Niubó, que va acabar anant-hi a última hora del vespre. Aquest matí la consellera Niubó i Yolanda Segura d'Ustec passaran per aquest programa. I després, a les 10 del matí, les dues parts han convocat també una reunió d'urgència. Sobre la taula hi ha una proposta de l'administració que el govern qualifica de definitiva. Els seus dos pilars són l'augment salarial i l'ampliació de la plantilla. Gairebé 400 euros bruts mensuals d'augment en 4 anys i 7.000 nous professionals a les aules fins al curs 2029-2030. Els sindicats, de moment, ho rebutgen, tot i que Yolanda Segura fins ara havia dit anteriorment que amb 400 euros podria aixecar aquesta protesta. Sigui com sigui, ara diuen que no accepten que se'ls plantegi com a ultimàtum de caixa o faixa. Reclamen garanties per escrit i avisen que l'amenaça d'una vaga indefinida continua sobrevolant aquest final de curs. Les posicions continuen encallades per una barreja de desconfiança i també de formes. D'una banda, el departament dona per fet que ja s'ha fet i l'oferta actual, recordem, és gairebé el doble de l'oferta inicial. El govern creu que això compensa la pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu i avisa que no hi ha més marge econòmic. Per la seva altra banda, els sindicats no ho accepten. Denuncien que dins dels 400 euros d'increment salarial anunciats s'inclouen fons que els docents ja haurien cobrat igualment. Un escenari de desconfiança mútua que no és el millor per negociar, però, tot i això, amb les cartes que hi ha sobre la taula, l'acord hauria de ser possible. I avui, a la reunió de les 10, s'ha d'exigir que tothom tingui cintura. Per Catalunya seria un autèntic fracàs acabar aquest curs amb un bloqueig permanent. Demostrar que som incapaços d'arribar a una entesa. I començar un nou curs al setembre amb la mateixa tensió acumulada seria un despropòsit, sobretot perquè aquest acord laboral

0: no és el final. El debat sobre l'educació va molt més enllà d'aquesta negociació i cal que tothom estigui molt implicat, totes les parts implicades, perquè les aules, al final, és una juga al futur d'un país. Tant el sector com tota la societat demanen solucions valentes i per trobar-les la comunitat educativa necessita també trobar punts en comú. Temes en què es pugui impactar, per exemple, l'infernal calor d'aquests dies a les aules. El rellotge corre. I avui toca desencallar les nòmines i començar a encarar el futur de l'escola amb una empenta nova.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 29 de maig, ens despertem amb temperatures altíssimes, ja de 27 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 27 graus a Roses, 23 graus a Batea, a la Terra Alta, o 21 graus a Oliana. És probable que alguna d'aquestes xifres sigui temperatura rècord nocturna, com a mínim les de la ciutat de Barcelona, les temperatures mínimes que hi ha hagut avui a la ciutat de Barcelona. De cara al migdia esperem temperatures també rècord, però només segurament a les comarques de l'oest, Lleida, comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre, interior de Tarragona, podrien tenir xifres tan o més altes que les que vam tenir ahir. Per exemple, es preveu una màxima de fins a 38 graus a Lleida o 37 a Tortosa. En canvi, baixarà lleugerament la temperatura de Barcelona i de Girona, amb alguns ruixets de tarda avui que podrien aparèixer al Pirineu i Prepirineu. De cara al cap de setmana es manté el sol, es mantenen les temperatures altes, reculen una miqueta, això sí, i els ruixets de tarda seran més freqüents a l'interior.
0: Ara són les 8 i 4.
3: Caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que van, és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
0: Això el que ens deia fins ara, just fa una hora, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, una de les membres del sindicat que ha protagonitzat la plantada. Anem cap a la seu del Departament d'Educació, allà hi ha, des de primera hora del matí, la Lara García. Lara, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els sindicats que volien que la consellera tornés a la nit al departament per negociar i així va ser.
4: Sí, ara mateix amb molta expectació mediàtica ara mateix a la porta del Departament d'Educació. De fet, us puc informar d'última hora que acaba d'arribar la consellera d'Educació, Esther Niubó, per preparar la reunió amb els sindicats que té aquest matí a les 10. I ho ha fet per la porta del darrere perquè nosaltres estem aquí a la principal i no l'hem vist passar. Com deies, els sindicats volien que la consellera vingués d'ahir a la nit per seguir negociant. Al final, el que va fer la consellera és baixar 10 minuts i emplaçar-los per reunir-se avui a les 10 del matí. Tot i així, els sindicats han decidit doncs, passar la nit aquí a trinxerats, tancats dins la sala de reunions del Departament d'Educació. Ho han fet amb màrfegues, inflables, amb atalassos, amb coixins. Han demanat pizzas per sopar. Hem pogut parlar amb alguns d'ells que treia el cap per la porta per parlar amb la premsa. Han passat la nit majoritàriament desperts, ens expliquen, però que es veuen amb força per seguir negociant aquest matí amb la consellera. Esperen que Esther Niubó vingui amb ànim de negociar, diuen, i amenacen en seguir dins la conselleria si no arriben a una entesa. Recordem que la proposta que va fer ahir el Departament d'Educació als sindicats, segons el departament, és l'última que posava per damunt la taula. Per tant, doncs, veurem si avui, finalment, alguna de les dues parts és més flexible i poden arribar a una entesa.
0: Que era la mateixa proposta que demanava Iolanda Segura fa unes setmanes, en una entrevista al diari Ara, demanava 400 euros. És la proposta que feia el departament. Per tant, veurem en sentir USTEC per què aquesta proposta no acaba de convèncer. Tot això també posa de manifest una altra cosa, que és que estem parlant d'un conflicte laboral. És a dir, qui no... però s'està notant una reflexió sobre l'educació del país. I això també és preocupant, veient com estan ara mateix les aules. Abans d'aquesta nova reunió, les dues parts passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Escoltarem la consellera i també la portaveu d'USTEC. I en els últims dies havíem explicat que les postures s'havien acostat i que l'acord estava al caure, però ara, on són les diferències? Pol Foradada.
5: Doncs depèn de qui es pregunti, però com deies, la carpeta salaris sembla ara la més encallada. Ahir el govern va posar sobre la taula, per escrit, aquest augment de sou de 400 euros, aquest llistó que, com deies, havia posat la mateixa Iolanda Segura fa unes setmanes en una entrevista a l'Ara.
6: De quants diners?
7: Entre 400 i 500 euros podríem parlar.
6: No sé, això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable.
5: Les discrepències són d'una banda en el calendari, el departament parla d'aquest augment en 4 anys, els sindicats demanen que sigui més curt el temps, i també els sindicats critiquen que són xifres inflades, perquè diuen inclouen ajudes estatals als funcionaris. Per tant, el que depèn de la conselleria seria poc més de 300 euros bruts o més.
0: Recordem que el govern ja va pactar amb Comissions Obreres i la UGT una pujada de sou.
5: D'un 30%. 30% del complement específic, això serien 211 euros bruts al mes a primària, 216 a secundària, tot en 4 anys. Això pel que fa als salaris, però les carpetes, escola inclusiva, més recursos o adaptar els centres a la calor tampoc estan tancades. I també ha molestat els sindicats les formes, el caixa o faixa i de la consellera.
8: I per això, doncs, aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
0: A tot això, sumem-hi que avui també hi ha una nova jornada de vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. D'entrada anem cap a Sant Just Desvern, al Baix Llobregat. David Àngela, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs mira, som aquí davant de l'Institut de Sant Just Desvern, al Passeig de la Muntanya, on ara mateix hi ha molta tranquil·litat a l'espera que arrenqui aquesta nova jornada reivindicativa aquí a la comarca. I és que avui els docents i mestres del Baix Llobregat, en aquesta jornada sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a Monistrol, un dels límits comarcals, i des d'allà pujar al monestir de Montserrat, on han quedat a les 12 del migdia. La Meritxell, mestra de secundària d'aquest centre de Sant Just, i avui, com a servei mínim, té clar que el col·lectiu no afluixarà.
10: El nostre centre, la vaga està sent... Bueno, està portant bastanta gent a terme les reivindicacions, i, bueno, això avui no sé quan serem, perquè molts ja han dit que no vindran. Crec que tenim les idees clares, sabem pel què lluitem, i tirarem endavant fins que arribin a un acord entre tots.
0: I del Baix Llobregat al Garraf, a l'Institut Manuel de Cabanyes, el més gran de Vilanova i la Geltrú, i tenim la Montse Gené. Montse, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí han entrat molts alumnes, semblant un dia normal. Ens comentaven que avui no coincideix amb vaga d'alumnes, que dimarts sí i que aleshores hi va haver molta afectació, però que avui és semblant a un dia normal. Alguns alumnes ens han dit que tenen exàmens, unes noies de primer de batxillerat. La mateixa directora també ara mateix anava a fer un examen i hem vist entrar força professors per una porta lateral a l'edifici a treballar. També ens expressaven que ja porten molts dies de vaga i que també això es nota.
0: Doncs gràcies, Montse. Recordem que la setmana que ve també hi ha noves aturades territorials, i divendres, si no hi ha acord, també hi hauria una nova vaga a tot Catalunya. Ho analitzarem tot plegat al matí amb Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. Però abans, un primer comentari del periodista Vicent Sánchez.
12: Ahir, a darrera hora, els sindicats majoritaris i els representants del Departament d'Educació no havien arribat a cap acord. Els separava, encara, l'augment en els salaris. Els ensenyants van decidir passar la nit al departament i van exigir en aquest tram, que podria ser el final, negociar directament amb la consellera Niubó. Tot sembla indicar que hi haurà acord, un acord que comportarà satisfer en gran part les demandes inicials dels sindicats i que hauria de començar a resoldre una situació dramàtica a les escoles. Només cal esperar que tot no acabi només amb els recursos i que revisen les costures d'un model que mai ha funcionat bé.
0: Aquest, i atenció, perquè aquesta pressió dels mestres s'hi suma també la de metges de Catalunya. Una 60ena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns per exigir aquesta reducció de les llistes d'espera. Oriol Pujador.
13: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit.
14: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
13: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre serà, atenció, les novetats del cas Andic.

0: I atenció, perquè al matí de Catalunya Ràdio hem tingut accés a un vídeo clau de la defensa. Ara explicarem detalls d'aquest vídeo, de com és, un vídeo que, per cert, podreu veure demà en exclusiva les imatges a Col·lapse. Avui, per això, les explicarem en tot detall aquí al matí de Catalunya Ràdio. La defensa de Jonathan Andic ha presentat un recurs davant del jutge en què rebat els principals arguments dels Mossos d'Esquadra. Demanen que revoquin les mesures que se li van posar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen aquesta fiança d'1 milió d'euros i també la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
1: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de la Mango tenia una malaltia als genolls. Adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament, com dèiem, una de les claus és aquesta caiguda d'Isaac Andic. Repassem el recurs de la defensa pel Forada, que hi ha un vídeo que pot ser decisiu en aquest cas.
2: Sí, ja han tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. És un vídeo d'una caiguda prèvia d'Isaac Andic, del fundador de Mango, 10 mesos abans dels fets de Montserrat. Una caiguda a l'entrada d'una mútua, a la part alta de Barcelona, i que la defensa ha incorporat a la causa. S'hi pot veure el fundador de Mango com ensopega i efectivament recorre uns quants metres cap endavant abans de caure, perquè no aconsegueix aguantar-se. La defensa sosté que això és el que li hauria passat a Montserrat.
0: Un vídeo que podreu veure, com deia, dissabte Col·lapse. I com vol demostrar la defensa que les dues caigudes són iguals?
2: Segons explica avui La Vanguardia, on es poden veure també fotogrames d'aquest vídeo, els detectius de Método 3, que col·laboren amb Jonathan Andic, haurien corroborat aquesta versió emulant la caiguda mortal d'Andic amb maniquins equipats amb sensors i drons per demostrar que la tesi dels Mossos, que el fill va empènyer el pare, és falsa. A més, en el recurs també es destaca que Isaac Andic patia gonartrosi bilateral, que és un problema que li impedia reaccionar a temps si ensopegava perquè els genolls no li aguantaven el pes.
0: L'altre indici que la defensa intenta desactivar, atenció que us expliquem ara al matí de Catalunya Ràdio, és la marca de la relliscada que hi havia al lloc dels fets.
2: Els Mossos van fer fins a 10 simulacions de la relliscada i van concloure que calia moure el peu endavant i endarrere per deixar aquella marca. Doncs bé, la defensa mira de desactivar aquest indici denunciant que en cap moment es va cordonar la zona mentre es feien aquelles proves i que això va en contra d'una investigació que tingui pulcritud científica.
0: I com valora la defensa la investigació?
2: Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, que es mostra molt crítica amb el jutge, citant el magistrat del Suprem, Manuel Marchena, una cita que diu: en la imputació jurisdiccional d'un fet criminal no serveixen intuïcions valoratives ni la proclamació de pressentiments percebuts com a reals.
0: A partir de les 10 en parlarem avui, atenció, amb Francisco Marco. Segur que el recordareu, Método 3. Col·labora la defensa de Jonathan Andic per investigar aquest cas. Ha fet una investigació, ha trobat aquestes imatges, ha pogut recrear aquests fets sobre aquesta investigació. Avui en parlarem amb ell a partir de les 10 en una entrevista que ha donat en aquest programa. Francisco Marco explicarà els detalls de la investigació d'aquests fets que van provocar la tràgica mort del fundador de Mango. Abans, un comentari de la professora de Dret, Montserrat Ebrera.
3: Llum i taquígrafs per al cas Andic. Igual que varen conèixer l'auto de presó provisional, era previsible que coneguéssim el d'apel·lació, malgrat haver pogut eludir-la dipositant 1 milió d'euros. La seva defensa apel·la per entendre que tota aquesta llum i soroll provoquen en l'investigat una condemna social prèvia a cap sentència, perquè no hi ha hagut cap raó per haver-lo detingut i emmanillat, ja que va estar sempre a disposició de la justícia, i perquè els indicis plantejats no sustenten, a seu parer, un relat de culpabilitat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
4: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
8: i aquest? A què es dedica?
7: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Siga ric en viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Marta Viana, Francesc Soler i Pol Heroit. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Fa molt poca estona que s'ha aixecat el confinament d'Òrrius després que els bombers hagin donat per controlat l'incendi que hi va calcinar una fàbrica de cera i parafina.
11: Protecció Civil ha enviat fa mitja hora un SOS per informar la població que ja podia sortir de casa. El confinament va començar ahir al migdia per la contaminació que generava la columna de fum tòxic arran del foc a la nau industrial. Els bombers han deixat cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Hauria pogut dispersar productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
12: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el d'ahir va ser el primer ensurt d'enguany davant d'un estiu en què preocupa l'efecte d'aquestes altes temperatures en la temporada d'incendis. Els bombers l'encaren amb 300 professionals més. Anem cap a Sabadell, Montse Poblet.
13: Els bombers

0: de les masses forestals expliquen que un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. Des de Sabadell, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Pedro Sánchez reclama comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els nous indicis que apunten al PSOE. Madrid, Tania Tàpia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, serà, però d'aquí uns dies, després del Consell Europeu del dia 18 de juny, per tant, també després de la declaració com a investigat de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, els socialistes mostren col·laboració amb la justícia, eviten parlar obertament de conspiració o de lawfare, però no amaguen que creuen que tot plegat no pot ser casual. Òscar Puente i Òscar López, ministres.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
4: Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
2: El PSOE s'ha desmarcat del cas Leire Díez. Ells no van encarregar ni van pagar-li res, tampoc a través de tercers, diuen, perquè maniobrés per influir en causes que afecten Sánchez i el seu entorn. Diuen que si hi ha pagaments a Leire Díez eren temes que depenien directament de Santos Cerdán i se'n desvinculen.
1: Gràcies, Tània. I els ministres tanquen files amb Sánchez, i també ho fa el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no l'aconseguiràs.
1: Tot això mentre ahir va començar el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
6: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per viatge polític.
7: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
6: La fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: I per cert, que ja tenim la primera enquesta sobre com afecta tot plegat a la figura de Pedro Sánchez.
6: És de GESOP i la publica el periòdico. El 52,7% dels 500 enquestats consideren que Pedro Sánchez hauria de dimitir pels suposats casos de corrupció, mentre que el 23% creu que hauria d'assumir responsabilitats, però podria continuar el càrrec. On hi ha divisió d'opinions és en una possible moció de censura. El 45,3% creu que el PP l'hauria de presentar i el 42,1% que no.
1: I el PP, que de moment no ho contempla, i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, treu pit que el Partit Popular és un partit que no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem-ho, és l'únic partit a nivell estatal condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
8: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
1: El segell del Partit Popular és la no corrupció. Tot tornem a sentir.
8: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
1: Unes declaracions que, a més, feia el mateix dia que seguia el judici per l'operació Kitchen. Que li recordo al senyor Feijóo que és una causa contra el Partit Popular per espiar i per la informació compromesa.
6: Ahir van declarar com a acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, que van assegurar que no sabien res de l'operació.
1: Més detalls, Madrid, Àngels Lafuente.
9: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
10: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Como una operación Kitsch.
11: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
9: L'exministre de l'Interior també ha desvinculat el Partit Popular de la Kitsch i diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
10: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
9: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Iran i els Estats Units han continuat aquesta nit amb les hostilitats, tot i que l'acord de pau cada cop és més a prop.
12: Segons alguns mitjans, ja s'hauria arribat a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat. Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran, que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
13: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició.

0: posició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: I a Israel, el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto al foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
2: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabant ocupant el 100%.
3: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
4: El 100%, el 100%.
3: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
2: El front del Líban i Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides amb bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
1: Són les 8:24. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i a Montserrat. Miquel Jarque?
5: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
5: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem molt pendents d'un festival atenció neonazi organitzat a Santa Susanna.
7: Hi ha polèmica al municipi per la celebració en una masia del municipi d'una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que, com que és una finca privada, no poden fer-hi res.
1: I atenció a això perquè l'humorista Judit Martín assegura que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballer per emetre l'àudio com si fos la veu real de la soprano, Valèria Obareda.
8: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge, havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
9: Jo diria que no, fins a allà m'arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
8: Valèria Obareda, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui els Amics de les Arts estan d'estrena.
10: Segurament t'estimo, el primer single d'un àlbum que està previst que surti el 2027. Feia 2 anys que els Amics no treien música nova.

0: i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després aniran al Festival Pau Paterres de Tàrrega l'11 de juliol, el 17 de juliol seran al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
2: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
8: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
9: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
10: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.

0: als esports, Mitchell tanca la seva etapa al Girona com a la més exitosa del club en tota la seva història.
1: Amb l'ascens a primera, el tercer lloc a la Lliga, la classificació de la Champions, tot i el descens d'aquest curs, el llegat de Mitchell és evident. En les 5 temporades en què ha estat al Girona, l'adeu del tècnic el va fer públic el club. El destí de Mitchell serà l'Ajax d'Amsterdam.

0: I el Barça comença l'ofensiva per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
1: Presentarà una oferta de 100 milions. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça, en espera, això sí, de les negociacions amb el club matalàs, que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon a les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
0: I el tècnic Xavi Pascual justifica la seva marxa al Barça de bàsquet pel desgast acumulat.
1: De res va servir l'última reunió amb Joan Laporta.
2: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas, Mapi León, nou temporades al club, on Avalla també marxa, Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui, previsió Madrid-Castella-Sabadell a les 9, anada de la semifinal d'ascens a la segona divisió. El Barça, que retira aquest vespre la samarreta de l'excapità de l'equip de futbol sala, Sergio Lozano. Els blaugranes reben el Valdepeñas a les 9, primer partit de quarts de final de la Lliga. I comencen les semifinals pel títol de l'Hockey Lliga amb el Liceu Calafell a partir de quarts de 9.
3: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: El que fa el temps, ens despertem amb temperatures altes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens esperen encara dies de calor.
4: Sí, sobretot avui, a temperatures altes i diríem extremadament altes en alguns llocs. Haurem d'esperar al final del dia per confirmar si que van sent rècord, però tot apunta que els 25 graus de mínima que hi ha hagut avui a l'Observatori Fabra de Barcelona podria ser un rècord pel mes de maig. I avui també tindrem rècords de temperatura diurna. Per exemple, a la ciutat de Lleida, ahir ja vam tenir, van arribar als 37, avui se'n preveuen 38, a Tortosa podrien igualar el rècord d'ahir. En canvi, sí que baixa una mica la temperatura a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona podrien recular 1, 2, 3 graus als termòmetres. I és que avui tindrem algun ruixat de tarda al Pirineu, Perepirineu, aquí ajudarà a refrescar una miqueta l'ambient. El cap de setmana es repetiran aquestes tempestes de tarda, sobretot també del terç nord de Catalunya. Segurament diumenge poden afectar més comarques de l'interior, i a poc, molt lentament, la temperatura començaria a recular durant el cap de setmana.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Hem de destacar una incidència al tram de Barcelona per una avaria a les línies T1, T2 i T3 circulant amb freqüència. Conseqüències de pas alterades.
0: I pel que fa a les carreteres, punts vermells.
5: Punts vermells en tenim dos. A la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, hi ha retencions per un accident que talla un carril. I a la C31 a Calafell. L'havia estat tallada durant uns minuts per un accident. Ara ja es dona pas alternatiu, però encara hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: Punts taronja.
5: Punts taronja. En seguim tenint a la 2, a Abrera, sentit Barcelona. Segueix el trànsit molt dens en aquest punt. I també a la C31C, al Prat del Llobregat, cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt, recordem-ho, hi ha hagut un accident que encara talla un carril.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir, forat a la pica, citació literal, era Aixidiu. Avui acabem la setmana militarment. Educar militarment. De 6 lletres. Educar militarment. 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
10: Catalunya Ràdio.
11: A
10: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl, val la pena.
11: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
13: Ho veieu?
14: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès, Arturo Puente, l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal, i la periodista del periòdico, Sara González.
0: I de què parla fins ara, abans d'entrar a l'àgora?
16: Doncs en una reunió amb quatre persones, quan n'ajuntes dues que són del mateix municipi, què passa? Que es parla només d'aquell municipi.
0: De Sant Celoni.
16: Dues persones que coincideixen de Sant Celoni i batalletes de...
17: Perdoneu la resta, perdoneu.
18: Bueno, jo he après més de Sant Celoni en dos minuts. Veus? Que... Ha fet un exercici pedagògic. Molt gran.
17: Sí, sí.
18: Exacte.
0: Sí, clar, sí, tant, i tant. Jo el recordo que em fa a Sant Celoni, mític lloc. Home, encara està, el local encara està...
17: Està tancat,
0: està tancat.
18: Però el local... Sí, l'edifici existeix, sí, però no funciona com a restaurant, diguem-ne.
0: Però està igual, que ho han deixat, ho han tancat i està igual.
17: Sí, senyor.
18: Per fora, sí. Sí,
0: sí. Doncs hi ha algun dia, a veure si algú s'anima, no?
17: Bueno, ja que feien propaganda, deixem-ho dir, perquè arran del racó de Sant i Santa Maria i tot plegat era Sant Celoni, bosc, cuina i patrimoni. Això encara està tot vigent, encara que malauradament...
0: Bosc,
17: Sant
0: i rodalies, i rodalies.
17: I rodalies. Sí.
18: Aquest és el gran hàndicap.
0: Són les 8:37. Avui estem molt pendents de les negociacions per arribar a un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats, que han passat, recordem, la nit a la seu de la Conselleria per mostrar el seu malestar per la darrera proposta de la consellera Niubó. Tornem a la seu del Departament, Lara García, bon dia.
19: Què tal? Bon dia, Ricard. Mira, hem aconseguit entrar ara a la Conselleria d'Educació. Hem estat des de primeríssima hora seguint des de fora com es despertaven els representants sindicals que han dormit a la sala de reunions. I ara mateix som a la cafeteria. Estem esmorzant amb aquests representants que carreguen forces després d'una nit dura dormint a la sala de reunions. Podem parlar ara mateix amb el Dani Marcos, que el tinc aquí al costat, de la coordinadora obrera sindical. Dani, bon dia.
20: Hola, bon dia.
19: Com heu passat la nit?
20: Bé, tot el bé que es pot passar aquí al despatx amb una màrfaga, però bé, ha servit per fomentar la unitat sindical.
19: Esteu fent cafès, entrepans, després entenc d'una nit dura d'haver dormit poc, us veiem amb forces de seguir negociant?
20: Sí, amb moltes forces. Vull dir, el cansament físic no treu que estem aquí amb forces, amb l'acompanyament de tota la gent que pressiona des de fora, així que estarem aquí fins que calgui.
19: Ahir la consellera va baixar a parlar amb vosaltres uns 10 minuts, després que anunciéssiu que us volíeu quedar aquí a passar la nit. Com heu vist a la consellera? Com la veu veure?
20: Doncs va baixar molt enfadada, amb zero ganes de reobrir la negociació. Ens va dir que allò era l'acord definitiu, que era el que hi havia, i que si volíem que ens reuníem avui a les 10, nosaltres li vam preguntar que si hi havia la possibilitat de tornar a parlar, de reobrir aquesta negociació, que nosaltres el que volíem era reobrir la negociació, i ens va dir que anéssim a dormir. Literalment ens va dir, aneu a dormir, reflexioneu, amb un to prou paternalista, i per tant, doncs, la sensació és que ells, per ells, han tancat la negociació.
19: D'acord, doncs, Dani, moltes gràcies. Doncs avui, d'aquí una hora i mitja, més d'una hora i mitja, doncs hi haurà aquesta reunió entre la consellera i els sindicats d'educació.
0: Però abans, tindrem a nosaltres en aquest programa Iolanda Segura d'Ustec i també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera, bon dia.
21: Molt bon dia.
0: Va marxar i enfadada.
21: No, miri, enfadada no, però és veritat que jo crec que la proposta que ha posat sobre la taula aquest govern és una proposta molt important, és una proposta molt valenta, una proposta ambiciosa, una proposta que ha demostrat que hi ha hagut un esforç pressupostari per tornar a situar les prioritats educatives i el reconeixement dels docents, una proposta al final que situa doncs, aquests 400 euros addicionals doncs, als docents, que ja ens situarien les franges retributives més altes de tot l'Estat. A més, hi ha una cosa molt important, no? 6.300 professionals de suport a l'escola inclusiva, també en els propers anys, i fins i tot es va incorporar doncs, una compensació per la pèrdua dels estadis que es va fer doncs, en les èpoques de les retallades, i ens sembla que és una proposta important que els sindicats han de poder tenir en compte, perquè realment quan parlem amb docents, quan parlem fins i tot amb assemblees de docents i amb, fins i tot amb representants sindicals, estem parlant d'això, és a dir, precisament que és fruit de l'escolta, de la feina que hem fet totes aquestes setmanes, hem arribat en aquest marc i ens sembla que és un marc molt interessant i un marc que realment era impensable segurament arribar-hi doncs, fa anys i fins i tot en aquests moments, perquè estem parlant, doncs, com deia, d'un esforç molt important.
0: Vostè, el que està manifestant fins ara és una qüestió més formal, entenc, on hi ha la diferència, no? Parlen d'uns papers, parlen de, també de tenir garanties, no? Al final, no sé si en aquest sentit creu vostè, o fa en aquest sentit una mica d'autocrítica, de que calia plantejar-ho d'una manera diferent, tota la negociació.
21: Miri, la veritat que en aquest sentit no ho puc compartir, perquè nosaltres hem donat, és a dir, ahir mateix es va fer lliurament d'una proposta per escrit on estableix doncs, un evolutiu del complement específic, doncs, l'increment del complement específic autonòmic, diguem que ja vam incrementar en aquell 30% amb l'acord del mes de març, i a més un nou complement lineal, que és una mica la demanda que ens feien la resta de sindicats. Amb la suma d'aquests increments, d'aquests dos complements, ens situen aquesta xifra del voltant dels 400 euros addicionals. Per tant, és a dir, jo crec que podem ser molt clars i dir, escolti, és que amb l'increment del complement específic i amb el nou complement addicional ens estem situant a xifres de 400 euros al mes més d'aquí 4 anys, que és les que cobrarien els docents. Estem parlant de 5.000 euros més l'any doncs d'aquí al 2029. Aquesta és la proposta, és a dir, jo crec que hi ha hagut, o a vegades doncs, potser no hi ha, no ho sé, és a dir, potser és que no hi ha acord amb la xifra definitiva, no? Jo crec que hem de ser clars i, per tant, hem de veure doncs, si estem parlant de serrells o estem parlant de desacord amb una proposta, però finalment aquí també ens sorprèn perquè, com deia, la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra sí. que deien en el seu moment doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra transparent que el departament posa sobre la taula i que prové de la suma de dos complements, insisteixo, d'aquest especial ja incrementat i d'un nou complement que han volgut doncs, els sindicats en lloc de doncs, aquells altres complements més vinculats doncs, a tutories, a cotutories, a centres de màxima complexitat que inicialment era la proposta que havia fet el departament. Per tant, el departament s'ha mogut, ha entès que es volia un nou complement per tots els docents, independentment de la seva responsabilitat. Ens hem situat aquí i això dona doncs, la xifra de 400 euros més al mes. És a dir, jo crec que hem una mica de marcar doncs, on som i som aquí i per tant si finalment doncs els sindicats o alguns sindicats doncs acaben rebutjant aquesta proposta doncs a fi jo crec que hauran d'explicar també per què i on és el problema.
0: Per tant el desacord amb els sindicats majoritaris entenc que és sobretot per diners.
21: Sí, perquè, en fi, ahir, de fet, de les propostes doncs, que algun sindicat havia fet que ens semblaven, en el seu moment, havíem descrit fins i tot com de màxims, per exemple, en l'àmbit de l'escola inclusiva, ens havien situat uns 5.000 professionals addicionals. Doncs hem acordat 6.300, és a dir, ahir, en el marc d'un dels grups de treball que es va fer per parlar doncs, d'aquest dels temes probablement més importants que tenim, no? Com despleguem aquest sistema educatiu que ha de ser inclusiu i que requereix de més professionals a banda de docents, no? D'educadors, d'integradors, d'especialistes d'educació especial, de logopedes, doncs vam acordar 6.300 professionals nous en 4 anys. Aquí, doncs, novament, és a dir, hi ha un esforç pressupostari important, però sobretot hi ha la voluntat política de poder doncs, donar aquesta millor atenció al conjunt de l'alumnat amb necessitats específiques doncs diferents. No? I, per tant, ens sembla que en aquest àmbit doncs, hi ha acord. Aquesta compensació que abans comentava doncs, per la pèrdua d'aquests estadis durant les èpoques de retallades doncs, també era una qüestió doncs, que s'havia situat però mai s'havia desplegat. Doncs ja tenim un calendari de retorn a 5 anys i a més doncs aquí doncs més enfocat al sindicat de secundària que hi ha també la proposta de crear aquestes 5.000 places de càtedres de secundària en els propers 2 anys. Per tant, ens sembla que és una proposta prou completa, prou ambiciosa, que recull les reivindicacions i demandes que ens han fet diferents col·lectius sindicals i sobretot que recull les veus que el conjunt de docents doncs als carrers o en els propis centres doncs ens han traslladat i jo crec que és el moment doncs que els representants sindicals també reconsiderin, siguin conscients de la proposta que tenim davant, de l'oportunitat que hi ha davant doncs, per canviar, fer aquest punt d'inflexió per millorar doncs, el sistema educatiu en els propers anys i ens sembla, insisteixo, que estem fent una molt bona proposta.
0: Si estem parlant de que la diferència és de diners, estem parlant, si no vaig mal equivocat, pel que vaig escoltant, de 70 euros. És a dir, per 70 euros no pactaran. És la posició d'ara del sindicat.
21: Sí. Miri, no sé si estem a 70 euros, és a dir, perquè realment jo crec que és nosaltres som clars, nosaltres hem establert un complement específic amb un increment estatal i a més, doncs l'altre complement lineal, i sabem perfectament doncs de quina xifra estem parlant. Jo crec que avui, doncs a la reunió de les 10, si alguna qüestió, un serrell, no? És a dir, que podria haver-hi un serrell en alguna qüestió, doncs evidentment hem de poder parlar, perquè com deia, la voluntat d'acord, no només l'hem tingut, sinó que l'hem de la mantenir i la volem mantenir. Però ara mateix, doncs, sincerament, no li puc dir si tenim una diferència de 20, 30, 40, 50 euros o estem parlant de molt més.
0: Està decebuda amb els sindicats? I creu que la imatge dels mestres se'n pot ressentir?
21: Miri, no vull, fins que no tinguem aquesta reunió a les 10, no vull posicionar-me en aquests termes, perquè jo crec que per moltes converses que he tingut, no només amb els representants sindicals, amb qui més tinc confiança, i de veritat que valoro també el to constructiu, i de fet hem parlat doncs aquest matí doncs amb algun d'ells, i per tant no hi ha cap tipus de trencament, al contrari, no? Jo crec que la mà estesa hi segueix sent, i el que demano és aquesta reconsideració, aquesta presa de consciència d'on som, del que hem aconseguit al llarg de tot aquestes setmanes i dies, i penso que és possible. Penso que ho tenim i que ens podem entendre, però hem de ser clars i hem de dir exactament on és el problema. Efectivament, ja em consta que és salarial, ara doncs tindrem alguna reunió fins i tot prèvia per veure doncs realment si estem parlant, com li deia, doncs d'algun serrell, però em sembla que és una proposta prou valenta, prou potent i prou important, que el conjunt de docents, o que molts docents amb qui parlem habitualment, vaja, jo crec que signarien avui mateix.
0: És veritat que el que està explicant vostè i pel que sentien també diferents veus dels sindicats, el que estem és davant d'un conflicte laboral. És a dir, potser aquí hi ha moltes famílies que estan escoltant i diuen, escolti, tot això està bé perquè volem que els professors doncs, es guanyin bé la vida, però és que tenim un problema a les escoles. S'està parlant de com millorar el problema que hi ha a les escoles?
21: Miri, el que s'ha situat en aquesta mesa, i també entenc que la mesa sectorial és un àmbit on s'haurien de negociar pròpiament les condicions laborals, i després hi ha tot el que té a veure amb qüestions pedagògiques que es poden doncs treballar en altres àmbits, no? Perquè realment els temes pedagògics doncs, es parlen també la Junta amb les direccions, es treballen en espais doncs, diferents. Però és veritat que en aquesta negociació, doncs, si se'm diu laboral, s'ha abordat, com deia abans, el tema del sistema educatiu inclusiu, de l'escola inclusiva, i aquí sí que doncs, realment en l'àmbit de l'increment de professionals de suport a l'escola, no? Amb aquestes 6.300 dotacions, com, i aquí ara m'estic referint a l'acord anterior, a l'acord del mes de març amb Comissions Obreres i UGT, sí que vam parlar de ràtios i, per tant, vam parlar d'aquestes aules amb menys alumnes per aula, que al final permeten millorar la qualitat de l'atenció educativa. Vam parlar també de reduir la burocràcia, no? De poder, des dels centres, des del personal docent i els equips directius, poder dedicar més temps precisament a enfortir, a treballar el projecte pedagògic i, per tant, no perdre tant de temps, si es diu així, en l'àmbit més de la burocràcia, no? De les gestions més administratives i de gestió, i per tant s'han anat aterrant altres qüestions doncs, que tenen a veure doncs, amb, precisament amb com enfortir, com millorar aquest sistema educatiu. I una mica el resultat d'aquestes converses apuntaven que les ràtios, no? Que el fet d'aquest, no? Tenint en compte la complexitat que tenim a les aules, sempre ajuda doncs, tenir no? menys alumnes, i per tant no és el mateix fer una atenció doncs, a 30 alumnes o 35 a secundària que poder-la fer doncs, a 20 o fins i tot a menys, a infantil, com tenim en aquests moments, i sobretot doncs, la necessitat de poder comptar en l'àmbit educatiu també amb altres professionals doncs, més socioeducatius, no? O fins i tot reforçar molt més doncs, les places d'educació especial i treballar molt més per reforçar aquest acompanyament a alumnat que té necessitats específiques doncs, més severes.
0: Què els diu a les famílies?
21: Les famílies, els dic que, en fi, jo crec que el Departament i el Govern de la Generalitat doncs, ha fet una proposta important, perquè som conscients que el sistema educatiu de Catalunya necessita enfortir-se. Jo crec que la proposta que tant vam fer el mes de març amb dos sindicats, com la que vam presentar ahir i que voldríem que avui poder acordar, doncs situa la millora doncs, d'aquesta qualitat de l'atenció educativa pels nostres fills, i que a més doncs, ens sembla que hi ha possibilitats, que ho vam acompanyar i a més amb la presentació del pressupost amb aquest increment del 25% del pressupost educatiu, i que per tant vol dir que aquest govern situa l'educació en el centre, no? Una prioritat de l'acció de govern que és molt rellevant i que pensem que a més necessitem fer aquest punt d'inflexió per començar doncs, a encarar la millora educativa de la propera dècada.
0: Consellera Esther Niubó, gràcies per acompanyar-nos.
21: Moltíssimes gràcies a vostès, bon dia.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
13: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
13: Ah, no, això no és cap càrrega.
1: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
13: Peugeot. Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara. El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
22: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
1: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
22: T'hi esperem.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: En cada partit hi juguem tots amb el 20% en tots els refrescos de cola, que t'endús en un cupó, que et rendeix un piló. Fins al 31 de maig.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
25: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
26: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
27: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
28: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
29: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
30: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
29: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
31: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
29: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
32: Bona tarda.
33: Catalunya migdia.
29: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
33: Amb Òscar Fernández.
34: Cada dia a les dues.
29: I a partir de les tres...
34: L'espai de reflexió a la tertúlia.
33: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
29: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
35: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Sentim la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ara sentim Iolanda Segura, portaveu d'Ustec. Senyora Segura, bon dia.
36: Hola, molt bon dia.
0: Abans de res, com anar la nit?
36: Bueno, sempre es dorm millor a casa amb el teu llit i el teu coixí, no? Però bueno, res, hem dormit poquet, i, però estem bé, sense problema.
0: Què va passar ahir la nit? Per què no va produir-se l'acord finalment?
36: Doncs el que va passar, primer, va ser l'anunci de la consellera al dematí de presentar-nos una proposta ja definitiva. Ja sabeu que portem dies reclamant una proposta per escrit des de la qual puguem negociar, no?, en tots els punts a tractar. I abans d'ahir es van presentar amb aquella reunió que no van portar res per escrit. A més, com es mostraven poc disposats també a plasmar la xifra sobre la inclusiva, etc., sobre en paper. També ens van portar uns números que no es corresponien, un número sobre l'augment salarial que no es corresponia a les xifres que ens havien portat dies enrere, sinó que eren pitjors, i per tant nosaltres vam dir, home, porteu-nos la proposta per escrit i que els números siguin igual que els no, que ens havíeu portat el dia abans, que eren millors i que ja anaven en la línia, doncs que una mica era la nostra proposta des de la unitat sindical. La consellera hi anuncia una proposta que no es podia negociar, perquè ja ara la definitiva se'ns presenten a la tarda amb aquesta proposta. Semblava que en un primer moment que hi havia possibilitat de negociar, vam fer grups, i en la qüestió salarial doncs no vam moure ni un centímetre en el que era la proposta, la proposta de xifres pitjor que la que ens havien ofert dies enrere. Clar, aquest caixa o faixa, això no és negociar. No? Portem dies demanant una proposta per escrit que puguem negociar i que dediquem les hores que faci falta, i la primera proposta que ens presenten per escrit ja ha de ser o agafes o no hi ha res més. I vam dir, doncs, no, aquestes condicions no les acceptem. Aquests números, els números que toquen...
0: Els números que no toquen, sí. Què vol dir exactament? És a dir, per què els sindicats dieu que no us estan oferint 400 euros al mes?
36: Sí, a veure si s'entén, perquè costa... Sí. Nosaltres què estem demanant? Doncs que hi hagi un augment salarial en la part de salari que pertoca a la Conselleria
0: Catalana.
36: No? Vale, molt bé, doncs això és el que es va acordar en l'acord, són 200 euros que s'apliquen sobre el complement específic, i el que nosaltres demanàvem era augmentar aquesta, com a mínim doblar aquesta quantitat, val? Per arribar a una xifra que permet doncs, que els docents de Catalunya se situïn en millors posicions respecte als salaris de la resta de l'Estat i, a més, doncs, recuperar mínimament la pèrdua de poder adquisitiu que patim a Catalunya. Ja sabeu que la inflació catalana no és el mateix que la inflació de la resta de comunitats autònomes. Per tant, el que fan ells és, ens ofereixen un augment salarial que és de 45 euros o 46 aquest any, i el 2029 ens diuen 75. Però per això són 120 euros a aplicar, a més, aquests 200 euros que ja tenim acordats, d'acord? Però ells el que fan és agafar...
0: M'està fent el grup, vostè. Ai, m'està fent el net.
36: Sí, sí, no, brut, tots brut, tot brut, eh? Sí. Els 200 euros també són bruts, per tant. I ells el que fan és els augments salarials estatals que s'apliquen a totes les persones funcionàries de l'Estat, que no només, que no només som els docents, aquests augments estatals que s'acorden per pal·liar el cost de la vida, no? Doncs agafen i el que augmenten en els complements específics i aquest nou complement també l'apliquen com si fos un guany, quan no, perquè ells estan obligats aplicar-nos aquest augment salarial. Per tant, això no entra en negociació, no? I amb això inflen els 400 euros. Va, això són dades enganyoses. De fet, en la primera proposta que ens van aplicar, això no hi era. Això no hi era. Estaven els números ben fets i només parlaven del complement salarial.
0: Però al final,
36: és a dir,
0: jo ja entenc que, el que volen és que ho pagui tot la Generalitat, però al final vostès a final de mes tindran més aquests diners, que és el que volien, no? És igual qui ho paga o no.
36: Sí, però què és el que manca la diferència de salaris amb la resta de treballadores de les altres comunitats autònomes? Doncs el que ens paga cada comunitat autònoma. Clar, si tu vens com a augment salarial el que ja està pagant els augments salarials de l'Estat, que el rebran tots els docents de tot l'Estat espanyol, vale? I no ens augmentes allà on realment nosaltres hem de guanyar posicions, tornarem a quedar en les darreres posicions.
0: Però sí que augmenta, sí,
36: ho
0: entenc,
36: això, no?
0: Sí que ho entenc, sí que ho entenc, però augmenta.
36: Clar,
0: al final, no?
36: Però augmenta tothom, tot, i a més, no, aquest percentatge que ens paguen de l'Estat, com més sou tens, més increment tens. Per tant, els docents de Catalunya sempre estem en desavantatge en aquest sentit, perquè com que els nostres salaris són menors que els salaris de Cantàbria, per exemple, doncs clar, Cantàbria, quan els apliquen un 11% que s'acabarà l'aplicació en el 2028, haurà guanyat més que un docent de Catalunya. Per això estem demanant que a nosaltres la part de l'administració, la part de Catalunya, doncs augmenti, perquè nosaltres no perdem aquest avantatge, perquè si no, tornem a estar a la casella de final del rànquing de salaris. I a part, la inflació a Catalunya està molt per sobre que, per exemple, la inflació a Cantàbria. Poso Cantàbria perquè és un exemple de comunitat autònoma que, a més, ara han guanyat més de gairebé 350 euros d'augment salarial que els hi apliquen en poc temps, tenint en compte que Cantàbria ja guanyaven més que nosaltres. Vull dir que, home, aquí el que no poden fer són trampes, d'acord?
0: No, entenc que vulguin més diners, ja està, però vull dir que és que a l'hora de dir si ho paga un o l'altre, potser aquí és on ens perdem. És que al final també estem parlant de 70 euros, entenc, la diferència.
36: Clar, però és que 70 euros és molt. I a més, penseu que aquests 120 euros
0: és a dir, escolta,
36: que ens aplica la conselleria...
0: Estem parant, quan a l'etapa final del curs, les escoles, perquè, i després d'una negociació llarga en la qual vostès han aconseguit aquesta posició, que entenc que és important, que hi ha un progrés important, perquè hi ha una discussió de 70 euros bruts. Estem parlant d'això, que estem en aquest punt ara, eh? És això.
36: No, perquè evidentment és que nosaltres...
0: No, dic per situar el tema, perquè si no ens perdem. És a dir, en un moment en què...
36: La cosa és general, Ricard.
0: El debat públic està girant ara mateix amb una diferència de 70 euros.
36: Correcte.
3: Val.
36: Imagina't que poc i per què la conselleria això no ho desencalla.
3: Sí, sí, sí, no, no, jo no, no entro a fer aquesta valoració, només per tenir la foto exacta del punt en què estem.
36: No, jo sí que entro a fer aquesta...
3: No, no, ja, vostè sí, vostè sí.
36: Jo sí que entro a fer aquesta valoració.
3: Vostè sí, vostè sí.
36: El que no pot ser és que per aquesta xifra, que per nosaltres és important i que per nosaltres suposa una pèrdua de poder adquisitiu important, que estiguem en aquesta situació, doncs, home, sí, és bastant trist, però no hi renunciarem. I no hi renunciarem perquè tenim la situació que tenim a Catalunya, amb una inflació que no es manté estàtica, sinó més aviat va en augment, i com a mínim hem d'intentar buscar doncs, la fórmula perquè recuperem aquest poder adquisitiu. I una altra qüestió important és que també hi ha una clàusula de revisió salarial cada X temps, perquè els docents de Catalunya, amb aquest augment de la inflació, no tornem a estar doncs, en pèrdues salarials d'aquí, doncs, jo què sé, posem 5, 6 anys o 7 o 8, m'explico, perquè si no haurem d'estar obrint el meló sobre el salari cada 2x3. I això no pot passar. Mm-hmm. Qualsevol treballador i treballadora té el dret de poder cobrar doncs, en funció del cost de la vida. I nosaltres ho batallem perquè som docents, però jo vull dir, penso que és una cosa que l'hauria de batallar tothom. No? És injust que tu no et valorin en funció de la feina que fas, però a més és injust que tu durant molt temps hagis perdut doncs, aquest poder adquisitiu i que després, quan tens la possibilitat de fer aquests avenços, no? Doncs que hi hagi un bloqueig per part de l'administració. Sobretot el que sap més greu és que tu primer presentes uns números ben comptats, situant només el complement salarial autonòmic, no? I centrant-nos en això, i ara ens vinguin regatejant, descomptant-nos uns diners que ja havíem avançat, et diuen que tu els posen aquí però d'allà. Home, això no... O sigui, sobre aquesta base enganyosa, això no pot ser. Això no és fer trampes en solitari. Llavors, bueno, anem a seure, anem a negociar, però centrem-nos...
3: Però per entendre el punt de la negociació, és a dir, si no hi ha aquests 70 euros, això continuarà, les mobilitzacions continuaran, no baixaran del burro.
36: No, nosaltres ens mantenim aquí fins que puguem posar a sobre la taula els números que toquen i negociar els números que toquen, d'acord?
3: Però si no s'aconsegueixen aquests 70 euros, o hi ha marge de negociació?
36: Bueno, anem a seure a parlar-ne i anem a veure fins on podem arribar.
3: I després una altra qüestió, perquè això preocupa finalment a la ciutadania, que és aquests 70 euros resolen el problema greu que tenim ara mateix a les escoles d'educació?
36: Bueno, la darrera paraula la té el col·lectiu, però pensem que el col·lectiu sap perfectament doncs, que s'està batallant, té la proposta doncs, que ha estat consensuada, doncs, la coneix de sobres, i segurament, penseu que sí que hem de dir, perquè ho hem de posar en valor, s'han avançat en altres aspectes. No podem dir que estem a la casella de sortida en tots els sentits, amb la inclusiva hem avançat. Amb el tema de la recuperació del deute salarial hem avançat.
3: I estan d'acord, diguéssim, amb aquests
36: sí,
3: punts.
36: Sí,
3: amb
36: aquests punts.
3: Només
36: amb això
3: ara estem en la qüestió salarial. Val.
36: Ara estem en la qüestió salarial.
3: I si no hi ha acord, hi haurà més mobilitzacions abans que acabi el curs?
36: Per suposat.
3: La vaga indefinida la mantenen?
36: Sí. Hi ha la possibilitat de convocar vaga indefinida.
3: I al setembre?
36: Doncs veurem si aconseguim acabar el curs doncs ja amb un acord, doncs ja estarà. Si no, doncs evidentment, el curs que ve ens veurem obligats a tornar-nos a mobilitzar, perquè el col·lectiu ens ho està demanant.
3: Doncs és la posició d'USTEC. Veurem com va la reunió d'avui a les 10, que entenc que l'encara també amb esperança de que es pugui arribar a un acord, com van fer-ho aquests propers d'aquests últims dies, tot i que després aquesta esperança veiem que quan surten de la reunió doncs no acaba de produir-se, però en tot cas esperem que acabi resolent-se, perquè seria un èxit del país. Senyora Segura, gràcies per acompanyar-nos.
36: Moltes gràcies, Ricard, a vosaltres, per donar-nos veu.
3: És Yolanda Segura, portaveu de...

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 5, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell adquireix un sonòmetre d'alt de precisió legal per garantir el descans veïnal i blindar el control de sorolls. El consistori s'ha dotat d'un equip homologat de classe 1 fabricat per una empresa catalana capdavantera en acústica. La policia i els serveis tècnics podran fer mesuraments immediats amb validesa jurídica per a possibles judicis o sancions sense dependre de serveis externs. Castellciutat celebra la novena trobada de motos clàssiques. L'esdeveniment aquest diumenge ja té confirmada la presència de més de 40 motocicletes de diferents èpoques. La jornada inclou una votació popular, una volta pel poble, un dinar, una exposició i una jam al Moïssim Pirineu. I també cap de setmana, entre moltes altres activitats, hi ha un concert de Xamara Bello a la Sala L'Única. La cantautora valenciana presentarà demà al vespre el seu treball So de Saó i avui, divendres, el grup Nova Companyia Instrumental actua al Paper FM. La col·laboració ciutadana ha permès rescatar un veí de la Seu que havia patit una caiguda de casa. La policia municipal ha agraït l'acció del casal de gent gran i dels veïns, que van constatar que feia uns dies que no en sabien res. Finalment, els serveis mèdics van accedir al domicili amb l'ajut dels bombers i el van traslladar al Sant Hospital. La Vall de la Vansa i Toixana acull la 26a edició de la Festa de les Trementinaires. Per aquest cap de setmana, 30 i 31 de maig, s'han programat diversos actes culturals i festius per posar en valor el paper de les dones que recorrien a peu gran part del país, carregades amb remeis casolans i herbes guarides. I avui també parlarem, dins de les moltes activitats que hi ha, de la Fira Consciència. També es fa aquest cap de setmana, en aquest cas aquest dissabte i diumenge, a la Sala de Sant Domènec. Mossèn Josep Xisbert serà el nou rector de la parròquia de Sant Noel. Fins ara responsable de Sant Julià de Lòria, també s'ocuparà de diverses parròquies de l'Urgellet i el Bèrida, mentre que mossèn Antoni Alvira serà el nou vicari general. Rellevaran aquestes funcions mossèn Ignasi Navarri, que esdevé rector de Balaguer, i mossèn Josep Maria Mauri, que seguirà sent delegat de Patrimoni. Una macrooperació amb participació d'Andorra ha fet aflorar 200 milions d'euros d'activitats delictives de la màfia italiana. L'acció en què s'ha detingut 3 persones es va iniciar arran d'una investigació de la policia andorrana ara fa 2 anys. La recerca vinculada al blanqueig de capitals s'ha fet en col·laboració amb la Policia Nacional Espanyola i amb la Guàrdia di Finanza d'Itàlia.

0: I els esports, avui comença el campionat de Catalunya Benjamí d'hoquei patins, que es pot veure al llarg del cap de setmana a la zona esportiva de la Seu. Compta amb la participació de 16 equips d'arreu del país, que inclouen la presència de clubs presents a l'hoquei lliga. I el temps, amb unes temperatures que continuen desbocades. Ahir es va arribar gairebé els 35 graus a la Seu, a prop del rècord del mes de maig dels darrers anys, però avui pot arribar el canvi que ajudarà a rebaixar aquestes màximes i també les mínimes, i que portarà ruixats de tarda.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell anuncia l'adquisició d'un sonòmetre professional d'última generació amb l'objectiu de fer un pas endavant ferm en la protecció de la salut pública i la millora de la convivència ciutadana. Es tracta d'un model CESBA.

0: SC-420, un dispositiu d'alta tecnologia fabricat per una empresa catalana capdavantera en el sector de l'acústica i que ha tingut un cost de 5.300 euros. L'aparell serà gestionat i utilitzat de forma conjunta per la Policia Municipal i els Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient, i amb aquesta adquisició el consistori assenyala en guanyar tota l'autonomia en la gestió de la contaminació acústica, perquè fins ara en molts casos depenien d'empreses externes i serveis supramunicipals. Ara tindran capacitat tècnica per actuar de manera immediata davant de qualsevol incidència o denúncia. L'alcalde Joan Barreda ha remarcat que aquesta despesa de poc més de 5.200 euros no la consideren com un cost, sinó com una inversió social que es tradueix de manera immediata en el benestar i qualitat de vida dels veïns. La característica principal d'aquest aparell és la seva homologació com a equip de classe 1, perquè és el rang de màxima precisió en la normativa vigent. Això li dona plena validesa jurídica i legal com a prova científica irrefutable davant de possibles sancions o processos judicials, i d'aquesta manera destaquen eliminar les discussions subjectives que hi pugui haver sobre el grau de soroll i blinda la seguretat jurídica de totes les parts. A més, el dispositiu destaca per dues funcionalitats principals. Fa enregistraments d'àudio i notes de veu, més enllà de mesurar els decibels, i permet escoltar exactament què ha provocat un pic de soroll, com pot ser la música, un vehicle accelerant o persones cridant. I de l'altre, està preparat per exteriors i pots instal·lar-te a la via pública en campanyes de mesurament continu, tant de dia com de nit. L'objectiu prioritari és la millora de la salut pública, i si es vol fer servir per quatre eixos principals. El primer de tots és el control de l'oci nocturn, que inclou inspeccions a terrasses, bars, discoteques i locals per assegurar que respecten els límits de soroll i els aïllaments acordats a la llicència. En segon lloc, per la mediació de molèsties veïnals i per atendre denúncies per sorolls domèstics, com poden ser els causats per aparells d'aire condicionat, obres sense llicència, festes privades o lladrucs, i també permetrà mesurar el soroll ambiental i l'impacte acústic del trànsit o de la maquinària a la via pública, de cara a dissenyar futures zones urbanes més pacificades. Finalment, també es vol fer servir pel control de sorolls provenients de fàbriques o tallers situats a prop de zones residencials. La plaça de la Roda de Castellciutat torna a fer un viatge al passat aquest diumenge amb la celebració de la novena trobada de motos clàssiques, un esdeveniment que ofereix al llarg del dia activitats relacionades amb el món de les dues rodes i centrat en els vehicles del segle passat, i inclourà un dinar popular. La presidenta de l'Associació Clàssiques Castellciutat, Laia Melció, ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que la jornada la van impulsar uns veïns del poble que tenen motos antigues i que van comprovar que, tot i l'existència vassella d'un museu de la moto, hi ha poques trobades d'aquesta mena a la comarca i al Pirineu. Per això van decidir impulsar-la, va començar a tenir bona rebuda i per això se li va donar entitat pròpia. Primer es va traslladar el diumenge abans de la festa major i finalment l'any passat ja es va fer el mes de maig.
1: Aquesta iniciativa va començar dos veïns que en el seu moment van proposar a la comissió de festes de l'època, doncs, ostres, per què no provem això de posar motos clàssiques? És un tipus d'acte que a la zona no és molt recurrent. I vam dir, ah, sí, doncs provem, a veure què passa, no? I a poc van agafant embranzides, van ampliant, fins al punt que vam haver de crear l'associació, vam canviar de data, en lloc de fer-ho dins de la festa major, hem traspassat al maig, per motius també meteorològics, però també perquè creiem que és un acte important, així ens permet no ajuntar-ho tot per festa major, sinó que està com més separat al llarg de l'any.
0: Roger Ginesta, vocal de la Junta, també coincideix a assenyalar que això permet oferir més activitats a Castellciutat al marge de la festa major.
2: Amb un acte molt xulo i de poble. És un acte més a Castellciutat. Ara, abans era una col·laboració de la festa major, i ara continuem col·laborant com a associació per la festa major, perquè també hi ha un acte per la festa major, però la trobada en si, com que ha crescut i ha anat millorant i esperem millori més, pues, dediquem tot un dia en aquesta trobada de motos.
0: En espera que es tanquin les inscripcions, l'organització ja té confirmada la presència de més de 40 motos, moltes d'elles amb un gran valor sentimental i portades per 35 propietaris diferents, tant de l'Alt Urgell com d'Andorra, la Cerdanya, el Solsonès o de l'àrea de Barcelona, en algun cas.
1: Fins al moment tenim més de 40 inscripcions, és a dir, més de 40 motos, de 35 participants diferents. És uns números que estan molt bastant bé, estem molt contents. Segurament en aquests dies d'última setmana acabarem d'omplir el topall d'inscripcions. I bé, com dius, sí, hi ha motos que són originàries o que viuen, no?, a aquesta ciutat, i motos que ens visiten, doncs, de la comarca de l'Alt Urgell, però inclús de diferents punts de Catalunya, des de Barcelona, Solsona, Cerdanya, Andorra. Vull dir que ens estem ampliant i estem arribant fent xarxa a tot Catalunya, no només l'Alt Urgell.
0: Un dels requisits per participar-hi és que la moto tingui una antiguitat de més de 25 anys. Aquest any, per exemple, hi poden participar les matriculades fins al 1999. En Roginesta destaca que moltes d'elles tenen un gran valor sentimental.
2: Sí, és que lo xulo d'aquesta trobada o de les trobades de motos clàssiques, jo entenc que és aquest lligam que fa la gent, perquè són peces úniques, són peces seves. La majoria sí que tothom s'aficiona i compren motos o que estan fetes una porqueria i les refan, les reformen totalment. Vull dir, són uns treballs increïbles. Però molts tenen la moto aquella del papa, de l'avi, del revesavi, i això és fantàstic. La il·lusió amb què la gent porta aquelles motos a la plaça, això és el més maco de tot.
0: La trobada de motos clàssiques diumenge començarà a les 9 del matí amb la benvinguda als participants i un esmorzar amb la food truck de carnisseria Charlie. Al llarg del matí, les motocicletes estaran exposades a la plaça i tots els assistents podran participar a la votació popular per escollir la màquina preferida pel públic sota la denominació la moto que més m'agrada. A les 11 del matí es farà el lliurament de premis a la forastera per la moto arribada més lluny i la iaia per la més antiga, i un sorteig d'obsequis. I ja al migdia els participants faran una volta pel poble i en acabar es donarà el premi del concurs la moto que més m'agrada. A les 2 del migdia començarà un dinar popular que és obert a tothom a càrrec de carnisseria Charlie. Els tiquets es poden adquirir per 20 euros i inclouen entrants amb productes locals, una graellada de carns, gelat, via aigua i cafès. Per acabar, a partir dels quarts de 6 de la tarda hi haurà una jam amb Wii Swing Pirineu. També hi haurà durant el dia una exposició i mostra d'anuncis d'època. I la cantautora Xiomara Bello actuarà aquest dissabte a la Sala Lúnica, a l'Escola de Teatre de la Seu. Bello presenta el seu espectacle So de Sau aquest dissabte a les 7 del vespre. La cantant valenciana presenta el seu nou treball en format de trio, amb un espectacle que combina música, poesia i relat oral per connectar la veu del passat amb el lloc quotidià i la saviesa de la terra, indica en una proposta que es defineix com a íntima i emocionant, parlant de memòria, arrels i futur. I en l'àmbit musical també destaquem que avui divendres el grup urgellenc Nova Companyia Instrumental ofereix una actuació al Paper FM, al carrer de l'Orri. Aquest concert començarà a les 8 del vespre i en aquest cas l'entrada és lliure. Recordem també, com ja havíem comentat, que cap de setmana torna al Mercat Medieval a la Seu, amb la nova denominació de Fira Medieval Llegendària, al llarg del cap de setmana amb un gran nombre d'activitats i prop d'un centenar de parades al centre històric. En podeu trobar informació al web radioseu.cat, que ja n'havíem parlat anteriorment, i també es fa just al costat la Fira Consciencia't, a la sala de Sant Domènec. Es podrà visitar aquest dissabte i diumenge amb diverses parades i empreses i comerços vinculats a teràpies o esoterisme, entre altres matèries. Organitza l'UPSU amb la col·laboració de l'Ajuntament, i des de la Unió de Botiguers, Núria Capdevila parla dels últims preparatius i de com afrontarà aquesta novena edició ja de la Fira Consciència. N'ha parlat en una entrevista a Ràdio Seu.
3: Pues sí, és un lloc molt, molt acollidor, que permet fer tallers a l'escenari antic altar, i tenim, pues, els estants amb certa intimitat per poder fer algun tractament o les ventes o parlar del que sigui.
4: Dissabte 30 de les 11 del matí fins a les 9 del vespre, diumenge 31 de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. En podeu saber més al detall dels tallers, les propostes, visitant la pàgina web de la UPSU, del Neu Botiguers de la Seu d'Urgell, és www.laseucomercial.cat. El programa d'aquesta nova edició comença, com explicàvem, dissabte, dia 30, la proposta de la mà dels participants i expositors a les 11, però ja abans una iniciativa que vol retre homenatge a Josep Olives. Si et sembla, doncs recorda'ns qui fou el Josep.
3: Sí, el senyor Josep Olives era catedràtic de la Universitat d'Humanitats de Barcelona, va ser l'impulsor. I aquest senyor, des de la primera edició, sempre va participar amb el Cercle d'Humanitat, fent tai chi kung, ell i la seva esposa, la Lisette, i clar, ens ha deixat com una mica orfes. I a més era molt entranyable, una persona molt positiva, que sempre ens donava molt, no sé,

0: que viu sol. Segons s'ha informat la policia municipal, dimarts uns veïns van alertar que havien detectat una persona que havia patit un accident domèstic 4 dies abans a casa seva en un edifici del carrer Sant Ermengol. Finalment, l'home va poder ser assistit pels serveis sanitaris del SEM, que van accedir a l'habitatge amb l'ajut d'un camió grua dels bombers. El cos policial ha detallat que l'avís es va donar des del casal de gent gran, perquè el veí sol anar cada dia i els va sorprendre que dilluns no hi anés. Dimarts, després de comprovar que segueix sense venir, va trametre l'alerta a la policia municipal. Tot seguit, agents del cos es van desplaçar al domicili indicat per comprovar si l'home estava sa i estalvi, però no van obtenir resposta. Per això van preguntar per ell als veïns i a la Fundació Sant Hospital. Els veïns, com ja havien fet des del casal, els van confirmar que feia uns dies que no el veien i per tot plegat es va avisar els bombers per forçar l'entrada de la casa. Van entrar amb el camió grua, van comprovar que l'home era a terra i no es podia aixecar. Finalment, la víctima va ser evacuada a l'hospital per ser atès. Els serveis mèdics van determinar que, a priori, per sort, no havia patit cap fractura. La policia municipal ha volgut posar en valor la col·laboració ciutadana perquè el compromís i la solidaritat són una peça clau per la seguretat i el benestar de tots i per això, i després d'un cas com aquest, han fet una crida a estar atents als qui ens envolten, especialment a persones vulnerables, perquè això fa comunitat i salva vides.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: I a les activitats que dèiem n'afegim una més, perquè aquest cap de setmana se celebra la 26a edició de la Festa dels Trementinaires, la Vell de la Vansa i Toixen. Com cada any s'ha programat diversos actes culturals i festius per posar en valor el paper de les dones de la vall que recorrien a peu bona part del país, carregades amb remeis casolans i herbes guaridores. Aquest any els actes ja comencen avui mateix, i és que es fa la projecció del curtmetratge per Bruixa Imaginera de Marc Camardons aquest vespre a la Sala Cadí de Toixen. El director serà en aquesta sala per parlar d'aquest treball. N'ha parlat Lina Sevillano, directora del Museu de les Trementinaires.
1: El divendres començarem amb la projecció del curtmetratge del Marc Camardons per Bruixa Imaginera, que ha estat guanyador de la Biennal de Plata a la millor direcció de curt al Festival de Màlaga, i també va ser present al Cinep de Canes 2025. I bé, doncs a les 7 de la tarda a Toixen, a la Sala Cadí, doncs projectarem aquest curtmetratge, també amb l'assistència del seu director.
0: I en aquest començament hi haurà més cinema, perquè demà al matí a Sorribes es mostrarà com es va fer el curtmetratge Flor de Cel amb el seu director Eloi Aymerich, i després es lliuraran els Premis Trementiner d'Honor i del concurs Arts, Dones i Boscos. Recordem que Flor de Cel és la primera de producció cinematogràfica que s'ha rodat a la Vall de la Vansa.
1: El director d'aquest curtmetratge, l'Eloi Aymerich, doncs presentarà el making of de Flor de Cel, la productora de la productora Clac, i bé, doncs ell ens explicarà una mica com es va gravar doncs aquest curtmetratge doncs a la vall.
0: Demà al matí hi ha més activitats, com per exemple un recorregut teatralitzat a Ossera sobre les plantes remeieres.
1: Normalment es feien a Sorribes a la tarda, doncs enguany passaran al poble d'Ossera amb aquest recorregut teatralitzat per conèixer doncs les plantes autòctones que recollien les trementinaires, i també doncs tindrà lloc el tastet de productes de la vall a Ossera, així com les danses tradicionals amb en Pep Lisandre. I a Toixen tindrem el taller Entre herbes i rusc de l'herència de les trementinaires, a càrrec de la Núria Coll.
0: Demà també hi haurà al matí un itinerari botànic a la Vall de la Mola, i durant tot el dia tallers i visites guiades al Museu de les Trementinaires, mentre que a Sorribes, com dèiem, es podrà veure el curtmetratge Flor de Cel. A Ossera, la tarda de demà, es farà un recorregut teatralitzat novament i s'acabarà amb ball amb el músic Pep Lisandre, amb un taller de danses tradicionals. I és que Lina Sevillano assenyala que procuren que els actes estiguin repartits per diferents pobles de la vall.
1: Correcte. Celebra doncs bé a la Vall de la Vansa, entre els pobles de Sorribes, de Ossera, a Toixen, bé, una miqueta la implicació de tots els pobles de la vall en aquesta

0: de festa, ja que les trementinaires eren originàries doncs, dels dos municipis, Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols.
1: A partir de dissabte a la nit i diumenge sí que els actes quedaran concentrats a Tuixén, on dissabte a la nit demà hi haurà un dels moments destacats de la festa, la foguera de plantes aromàtiques amb la dansa del foc i cançons tradicionals i per acabar el concert ball amb l'orquestra Trinatrama, i diumenge a la plaça Serra del Cadí hi haurà la fira d'herbes remeieres i productes naturals amb més de 40 artesans i durant la jornada estan programats diversos actes com visites guiades al Museu de les Trementineres, al Jardí Botànic i al Centre de Flora. Al migdia a Sorribes es presentarà el número 40 de la revista Cadí Pedraforca, que dedica justament al dossier central a la planta Sierra Meis, i la feira es clourà la tarda amb un concurs popular Tens un bon nas, una xocolatada i un concert amb la Sonsoni. A les 9:25, el bisbat d'Urgell ha anunciat aquest dijous que mossèn Josep Gisbert Villena serà el nou rector de la parròquia de Sant Ot, a la seu d'Urgell, i que mossèn Antoni Elvira i Gorgorio es va devindre el nou vicari general de la diòcesi. En tots dos casos, rellevaran en aquests respectius càrrecs mossèn Ignasi Navarri, que fins ara també ha exercit de delegat pel clergat i que passa a exercir com a rector insolidum a la parròquia de Santa Maria, la de Balaguer, juntament amb mossèn Jordi Profitós. També en relació amb les principals funcions del bisbat, Ana Maria Villas serà la secretària general i cancellera de Cúria del Bisbat. Aquests nomenaments formen part de diversos canvis a l'organigrama de la diòcesi d'Urgell, que es faran efectius el dia 1 de setembre vinent, d'aquí 3 mesos, i que ha fet públic ja el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serra, no tot coincidint amb la celebració a la catedral de la festa de Sant Just. Un altre canvi important és que mossèn Joan Maria Mauri finalitzarà la seva trajectòria com a vicari general, si bé continuarà sent delegat diocesat de patrimoni. En el cas de mossèn Pepe Gisbert, a més de la de Sant Just, també passarà a assumir diverses parròquies de l'Urgellet i el Veridà, com les d'en Sovell, Ala, Sarfa, Aristot, Arcel, Artedó, Bar, Bescaran, Castellciutat, Castelló de Cargolze, Cerc, Estamariu, a la Bastida d'Hortons, Montferrer, Vila i Vilanova de Banat. Aquests darrers anys Gisbert ha exercit de rector de Sant Julià de Lòria i dos de Civís, i també com a delegat de joventut del Bisbat, i anteriorment havia estat a càrrec d'algunes esglésies ja de l'Alt Urgell. Encara en relació amb la parròquia de Sant Ot, mossèn Gerric Bansuela serà el nou vicari parroquial a la seu i també esdevindrà el rector de Drell, el Pla de Sant Tirs, la parròquia d'Horto, Gósol, Adraén, Fórnols i Tuixén i la Vansa. Fins ara havia estat vicari parroquial de Balaguer. Pel que fa a mossèn Antoni Elvira, amb el nomenament com a nou vicari general, cessarà de les funcions que exercí fins ara de vicari episcopal per l'acció pastoral, també de rector d'Escal de Sant Gordany i de director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent, un càrrec aquest que assumirà el professor i doctor Francesc Torralba. El bisbat anuncia més canvis en el funcionament diocesà, com per exemple que el fins ara secretari general i canceller i moderador de la Cúria, mossèn David Codina, serà el nou rector d'Escal de Sant Gordany i l'actual rector del Pla de Sant Tirs, entre altres parròquies, esdevindrà rector de la Mare Déu Assumpta de Ribes de Freser i de la resta de parròquies de la Vall de Ribes i la Vall de Núria, on també hi serà destinat mossèn Santiago Isai com a prevere adscrit. Del Pallars Sobirà, l'actual rector de Sort, Joan Pau Esteban, passarà a ser el rector de Sant Julià de Lòria i de Sant Pere II de Civís, i el fins ara rector de Pons, mossèn Pere Morales, passarà a assumir la parròquia de Sant Jaume de Bellver de Cerdanya, juntament amb una vintena més d'esglésies sardanes. Finalment, el fins ara rector de Ribes, Caralps i Núria, mossèn Joan Pereira, esdevindrà rector de Santa Maria de Pons. Finalment, també s'ha comunicat la constitució d'un consell episcopal, encapçalat per mossèn Antoni Elvira, en el que hi haurà 3 circumscripcions. La primera la conformen els arxiprestats de Núria, Cerdanya, el Turgell i Andorra, amb mossèn Pepe Gisbert com a responsable. La segona és la de l'Urgell Mitjà i la Noguera, dirigida per mossèn Jaume Majoral, i la tercera de la Vall d'Aran, la Vall de Boí i els Pallars, assumida per mossèn Alfons Velázquez.
2: Pirineu.
1: Una investigació que havia iniciat la policia d'Andorra ara fa 2 anys, el 2024, ha permès fer aflorar 200 milions d'euros provenents d'activitats delictives de l'organització criminal italiana Cosa Nostra. De moment s'ha detingut 3 persones que serien les més directament implicades en la trama i entre les quals hi hauria un dels líders de la màfia siciliana. Segons s'ha comunicat el cos policial andorrà, els experts andorrans de la unitat d'investigació criminal econòmico-financera estaven investigant una dona que residia al Principat i van descobrir que tindria lligams amb el lloctinent d'un dels líders líders de la màfia italiana, que era la seva exparella. De fet, en aquest moment es va judicialitzar el cas i es va informar la Guàrdia de Finança italiana dels resultats de tot el que havien descobert els especialistes andorrans. A partir de llavors, i a través de comissions rogatòries internacionals, es va coordinar una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en estreta col·laboració amb els experts italians i afegint-s'hi també la policia espanyola. La tasca dels tres cossos i les autoritats judicials dels tres països, segons han explicat des de la policia andorrana, ha permès seguir el rastre del patrimoni d'aquest criminal, que era italià sota arrest domiciliari i que havia estat un dels homes de confiança d'un dels líders de l'organització, que va ser detingut a Itàlia el 2023 i va morir poc després. Es calculava que aquest responsable havia amassat una fortuna d'uns 4.000 milions d'euros des dels anys 80, la majoria provenents del narcotràfic. El seguiment d'una petita quantitat d'aquesta fortuna, que va circular a través de comptes bancaris que la dona havia obert al Principat i d'una societat instrumental amb seu al Panamà, van permetre descobrir la resta dels fons, a més d'inversions fetes a l'estranger en valors, metalls preciosos, propietats o complexos turístics de luxe. Els 200 milions que han aflorat ho han fet a Andorra, però també en altres jurisdiccions, com Espanya, Gran Bretanya, el Marroc, Luxemburg, Suïssa, Líban, Mònaco o les Illes Caiman. De la investigació també s'ha detallat que la dona va residir a Andorra durant 17 anys, portant una vida discreta i sense ostentacions, però l'any passat se'n van a viure a Màlaga, on hi residia amb el fill que tenia en comú amb el lloctinent de la màfia italiana, i aquí també es va investigar. Tots tres han estat detinguts aquest dimecres. La dona i el fill han estat localitzats a Màlaga i el líder de la Cosa Nostra a Palerm. Des de la policia d'Andorra conclouen que es tracta d'una de les operacions més importants en què han estat implicats els darrers anys i assenyalen que ha comportat la recuperació d'una gran quantitat d'actius provenents d'activitats delictives d'aquesta organització criminal.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Temps pels titulars de la premsa aquest matí. El periòdic destaca que els importadors de carburants afirmen que Andorra hauria perdut 300.000 euros al mes d'abril per la caiguda de vendes, motivada especialment per la pèrdua de diferencial respecte d'Espanya, perquè recordem que l'estat espanyol ara mateix està rebaixat l'IVA dels carburants. L'associació assegura que l'entitat ja havia advertit al govern fa dos mesos que hi hauria aquestes pèrdues que ara ha confirmat. El periòdic també destaca el blindatge de la llei dels lloguers, que continua amb una sola esmena rebuda sobre empreses en pisos residencials. La majoria rebutja la proposta de l'oposició del PS per reforçar els controls sobre la denominada trampa del fill i manté intacte el model de desintervenció progressiva.

El Diari d'Andorra també tracta aquestes qüestions i d'altres, com per exemple la commemoració de 160 anys d'un canvi històric a Andorra. L'historiador Oliver Vergés ha presentat el llibre La nova reforma de 1866, que va marcar un punt d'inflexió per entendre l'Andorra actual i la seva modernització.

Vostè destaca que les empreses d'instal·ladors de materials com plaques solars es troben amb problemes per trobar especialistes, que calculen que a nivell de Catalunya en fan falta uns 22.000 actualment. I la Mañana explica que escoles de la demarcació de Lleida denuncien les altes temperatures a les aules. Afirmen que hi ha infants que fins i tot han acabat marejats i lamenten que el sistema de climatització no funciona en moltes aules. I bon dia, explica que el cribratge de càncer de mama s'avançarà a Andorra als 45 anys a partir del 2028.

I Roger de Saga, que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un robatori amb força en un habitatge de Solsona. Com ja hem dit, cap de setmana tapeït d'activitats, el que comença avui i que inclou, per exemple, la Festa Major de Sant Joan Fumat. Comença aquesta nit amb sopar de poble, actuació del duet Láser i de DJ Nilox i DJ Gemma. Demà a la nit del torn del sopar de joves, nova actuació del duet Láser i sessió de DJ Julibert, també és del Vall del Fanalet. I diumenge, al migdia, missa cantada i vermut musical. Taller de remeis a la Biblioteca Sant Agustí, elaboració d'un ungüent amb Montse Giró, avui a les 6 de la tarda, un acte inclòs també en els actes previs de la Fira Medieval. Com dèiem, Festa dels Trementinaires a la Vall de la Vansa i Tuixent. Podeu consultar el programa complet al web radioseu.cat/agenda. I el mateix per la Fira Medieval. Al web radioseu.cat hi teniu l'accés al programa complet d'actes. Avui hi ha un altre acte previ i és per presentar la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'acte és a les 7 del vespre a l'Església de Sant Miquel. També, com dèiem, aquest concert de la nova companyia instrumental, avui a les 8 del vespre, el Pap FM, entrada lliure. Fira Consciència de la Sala de Sant Domènec, al llarg d'aquest dissabte i diumenge, dissabte de les 11 del matí a les 9 del vespre i diumenge de les 10 a les 8. Quarta caminada solidària Mossos d'Esquadra, ABP, Alt Urgell i Associació contra el Càncer. Aquest dissabte, sortida a les 9 del matí des de l'alberg Xanascat, en direcció a la trobada Montferrer, i al migdia de tornada a l'alberg dinar de germanor. Demà a la tarda, novena edició del Festival d'Arta Pinyó. De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, en diversos indrets, inicia l'Ateneu d'Urgell i final al Parc del Valira. Història teatralitzada per a Mola, aquest dissabte en diferents indrets del poble. Trobada d'amics de la sardana de l'Alt Urgell a Organyà, aquest dissabte, a les 6 de la tarda, audició amb la Cobla Moreneta, 2:15 de 9 del vespre, sopar de germanor, i a les 10 de la nit, concert a l'Església de Santa Maria. Concert de Xiu Maravello a la Sala L'Única, aquest dissabte a les 7 del vespre. Presentació del llibre El cantó fos del Cadí, de Jordi Coromines i Llorenç Planes, aquest dissabte també a les 7 del vespre a la Sala Polivalent d'Arsègol. I diumenge, cursa de muntanya Ruixambol a Organyà, prova inclosa el Cadí Circuit Fe. I també aquesta trobada de motos clàssiques a Castellciutat al llarg del dia.

a l'agenda esportiva del cap de setmana, com hem dit fa un moment, i tenim el campionat de Catalunya Benjamí d'hoquei patins. Comença avui i continua al llarg d'aquest dissabte i diumenge a la zona esportiva del Seu, utilitzant tant el poliesportiu municipal com la pista polivalent. I és que el torneig agrupa 16 equips d'arreu de Catalunya, dividits a la fase inicial en 4 grups. Al grup A hi ha el Club Esportiu Arenys de Munt, l'hoquei Casal l'Espluga, el Sant Cugat i el Sant Just. Al grup B hi ha l'hoquei Tàrrega, l'Igualada, el Farners i el Girona. Al grup C hi seran el Voltregà, el Breda, el Calafell i l'Alpicat. I finalment, a la lligueta del grup D hi ha el Caldes, el Reus Deportiu, l'Amposta i el GEC. La gran majoria d'ells hi participen amb els seus equips A, i entre els classificats destaca la presència de clubs amb equip a l'hoquei Lliga, com són l'Igualada, el Reus Deportiu, el Voltregà i el Caldes. Tot plegat portarà a la Seu amb uns 200 jugadors, a més de tècnics, familiars i acompanyants, al llarg dels 3 dies de competició. És el segon any consecutiu que la Seu organitza aquest torneig amb el suport de l'Ajuntament en el marc del conveni de col·laboració existent actualment amb la Federació Catalana de Patinatge i el Club Hoquei Cadí per acollir competicions d'àmbit nacional. Recordem, Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins, Benjamí, aquest divendres, dissabte i diumenge a la zona esportiva. I una altra cita esportiva del cap de setmana és la Ruix de Santa Fe, nova prova del Cadí Circuit Fe. Ahir es tancaven les inscripcions. Aquesta prova vertical es disputarà diumenge al matí, amb sortida des d'Organyà, en 560 metres d'altitud, i arribada a l'ermita de Santa Fe, a 1.210 metres, un recorregut de tot just 4,3 quilòmetres, però amb un desnivell positiu de 670 metres i amb pendents de fins al 19% en alguns trams. Hi haurà avituallaments a la carretera de la Font Bordonera, Collmarí, a Prat i a la meta final, i també es farà la prova Ruix Petits, i hi ha un any més l'opció de la Ruix amb vol. En aquest cas, els participants pugen a Santa Fe amb el parapent a l'esquena i fan el descens volant, sempre i quan, evidentment, les condicions meteorològiques ho permetin. També estan obertes, recordem, les inscripcions encara per la cursa Escanyabox i per tots els adaptaments dels Escanyabox, que seran la setmana entrant. I els esports avui també destaquem, com de fet ja havíem comentat, que avui és el dia en què el Morabanc Andorra juga la permanència a la Lliga ACB. A l'última jornada, en horari unificat, avui a 8:45 del vespre, reben el Barça al pavelló Toni Martí. Un maig decisiu que en què l'equip tricolor hi arriba al límit de la salvació. És 16è, amb una victòria més que el Casademont, que és 17è, i que acabarà la Lliga avui a la pista del Riu Breogán. També està en aquesta lluita per la permanència el Dreamland Gran Canària, 15è, empatat amb l'Andorra, però amb millor bàsquet a Bereix. L'equip canari, això sí, és qui té el rival més difícil. Jugarà a la pista del València.

El temps a la Seu i l'Alt Urgell. La calor ha tocat sostre aquest dijous amb unes temperatures que continuen desbocades molt per sobre del que seria normal a final de maig. Som ja al final de la primavera a nivell meteorològic i ahir es va arribar gairebé als 35 graus a la Seu, al nucli urbà de la Seu, tot i que, segons ha informat Meteo Seu, no ha estat de moment el rècord en un mes de maig, segons les dades de què disposen dels darrers anys, perquè el 2022 es va arribar fins als 35,8 graus. En tot cas, continua la calor avui, i és que, a més, aquesta nit no ha refrescat gaire perquè el cel ha estat ennuvolat i això ha fet que les mínimes es quedessin relativament altes, amb el voltant d'entre 12 i 14 graus. Aquest migdia es pot tornar a arribar, segons la previsió del Meteo, com a mínim fins als 34 graus a la Seu, 33 a Sort i al Pont de Suert, i poden assolir ja els 38 a Tremp, però a tota aquesta situació viurà un canvi en les pròximes hores per l'arribada de ruixats, que seran dispersos però que poden aparèixer en qualsevol punt del Pirineu i que poden ajudar una mica a refrescar aquesta situació. No es notarà encara demà, en què seguirà la calor, amb mínimes novament entre els 12 i els 13 graus, i màximes demà que ja hauran baixat una mica. Es quedaran, per exemple, a la Seu, Sort o el Pont de Suert al voltant dels 32, a Puigcerdà 27 graus, i demà a la tarda sí que els ruixats poden tenir una mica més d'entitat, ser més intensos, i podrien ajudar a que de cara a, sobretot a diumenge, es comencés a notar aquesta baixada de temperatures, que podria deixar les màximes de cara a la setmana que ve al voltant dels 25 graus, en definitiva molt més suportables i molt més normals per a aquesta època.

0: La farmàcia de guàrdia a la seu és des d'avui a la Marcinyac del carrer Major 34, telèfon 973-350-120. I pel que fa a les temperatures que comentàvem, hem de dir que a aquesta hora ja s'ha arribat als 20 graus a la Seu, n'hi ha 22 a Organyà i a Oliana ja assoleixen els 25 a aquesta hora al matí. 20 graus a Linyà, 18 a Puigcerdà, 21 a Sort, també a Tremp, 18 al Pont de Suert i 20 a Viella. I alta muntanya també, temperatures altes pel que és la zona, amb 12 graus al Pic de Sòria, recordem, a 2.450 metres, 12 també a la Tosa d'Alp, 15 al refugi de Prat d'Aguiló, o a 11:30 a Buitaull. I amb això tanquem l'informatiu a matí d'aquest divendres, 29 de maig. Més notícies al web radioseu.cat. A les 10, notícies en xarxa. I a les 11 ens posem al dia del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta a la que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
2: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva i fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Bon dia.
1: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tota la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents. Una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

teu avisi. Fugim pels camins d'horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que seu nosaltres ja és una victòria. La vella...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar. S'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora a la Via Augusta amb crits de més recursos. No és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura es porta veu d'Esquerra.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther, estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a l'A2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Les 11 i 3, bon dia. L'Ajuntament de la Seu renuncia a l'adquisició d'un sonòmetre professional d'última generació amb l'objectiu de fer un pas endavant ferm en la protecció de la salut pública i la millora de la convivència ciutadana. Es tracta del model CESBA SC420, un dispositiu d'alta tecnologia fabricat per una empresa catalana capdavantera del sector i que té un cost d'uns 5.300 euros. L'aparell serà gestionat i utilitzat de forma conjunta per la Policia Municipal i els Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient, i amb aquesta adquisició el consistori guanya tota l'autonomia en la gestió de la contaminació acústica, destacant fins ara per determinades inspeccions complexes o mesuraments oficials, l'Ajuntament depenia de la disponibilitat d'empreses externes o serveis supramunicipals i ara, en canvi, disposa de capacitat tècnica pròpia per intervenir davant de qualsevol incidència o denúncia. A més, destaquen especialment que els mesuraments són d'alta pressió i per això tindran validesa jurídica i legal com a prova científica irrefutable enfront de qualsevol sanció o procés judicial i eliminarà les valoracions subjectives. També permet fer enregistraments d'àudio i notes de veu i escoltar exactament quin ha estat l'origen del soroll, com pot ser música, un vehicle accelerant o persones cridant, entre altres motius. Es pot fer servir especialment per inspeccions a terrasses, bars, discoteques i locals, també pel que fa a sorolls domèstics, com aparells d'aire condicionat, festes privades, obres sense llicència, i també per mesurar l'impacte acústic del trànsit. La plaça de l'Arbre de Castellciutat torna a fer un viatge al passat aquest diumenge amb la celebració de la novena trobada de motos clàssiques. L'esdeveniment oferirà al llarg de tot el dia activitats relacionades amb el món de les dues rodes, centrat en els vehicles del segle passat, i inclourà un dinar popular. La festa va néixer inclosa en la festa major com un acte més, però ha anat adquirint entitat pròpia a mesura que s'anava consolidant i ara ja es fa a la primavera. S'ha confirmat la presència de més de 40 motos, amb les inscripcions encara per tancar, i hi haurà aficionats no només d'Alt Urgell, sinó també d'Andorra, la Cerdanya, el Solsonès o l'àrea de Barcelona. En aquest sentit, es dona un premi a la moto que vingui de més lluny i també a la més antiga. Es començarà el matí de diumenge amb un esmorzar amb la col·laboració de Carnisseria Charlie. Hi haurà una votació popular al llarg del matí i obsequis pels inscrits, i al migdia una volta pel poble i un dinar popular. A la tarda, un ajam a Moixing Pirineu. La col·laboració ciutadana ha permès aquesta setmana rescatar un veí de la Seu que havia patit una caiguda i que no tenia ningú que l'ajudés perquè viu sol. Segons ha informat la policia municipal, uns veïns van alertar dimarts que havien detectat una persona que hauria patit un accident domèstic, o almenys això sospitaven, perquè va habitualment al casal de gent gran, que és des d'on van donar l'avís que els darrers dies no hi havia assistit. Posteriorment van consultar-ho també amb els veïns i amb l'hospital, i en arribar al domicili i comprovar que no contestava, finalment van requerir la intervenció dels bombers per poder entrar des del balcó. Finalment, la víctima va poder ser evacuada pel SEM a l'Hospital Perse Atès. I els esports, avui comença el Campionat de Catalunya Benjamí d'Hockey Patins, que es pot veure aquest divendres, dissabte i diumenge a la zona esportiva. Es juguen partits tant al pavelló poliesportiu com a la pista polivalent, i hi són presents 16 equips d'arreu de Catalunya que s'han classificat per aquest campionat nacional. Aquests els dies previs ja es va fer el sorteig i ara, doncs, es pot veure ja els partits en presència d'alguns equips que formen part, que tenen presència a l'Hockey Lliga.
4: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
6: Les temperatures i la calor segueixen sent els protagonistes absoluts del temps, però això pot canviar en les pròximes hores. De moment, el cert és que a aquesta hora mateix ja tenim 23 graus a la Seu, 25 a Organyà i arriben els 27 a Oliana. A Alinyà, a 1.200 metres d'altitud, hi ha 22 graus. 21 graus a Puigcerdà, 23 a Sort, 26 a Tremp, 22 al Pont de Suert i també a Viella. I al de muntanya hi ha, per exemple, 14 graus tant al Pic de Sòria com a Port del Comte, 12,5 a la Tosa d'Alp, 15 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, o 14 a la Bonaigua. Ahir a la Seu es va arribar gairebé fins als 35 graus al nucli urbà. Tot i això, no és el rècord d'un mes de maig, però sí que es podria assolir avui. El Meteocat preveu que s'arribi amb tot assegurat als 34 graus, i aquesta mateixa calor és la que provocarà a partir d'avui un canvi de tendència amb l'arribada de ruixats de tarda que podrien arribar a ajudar a refrescar l'ambient, especialment de cara a diumenge i a la setmana entrant, perquè aquests ruixats de tarda poden tenir continuïtat. De moment, avui, com dèiem, s'arriba als 34 graus a la Seu, 33 a Sort o al Pont de Suert, però a la tarda poden aparèixer ruixats, seran dispersos, però poden aparèixer a qualsevol punt del Pirineu, i aquesta tònica es consolidarà demà, en què els ruixats poden ser més extensos i intensos, i afecta també aquí a la Seu. Per diumenge, el mateix situació, matí assolellat, durant el dia puja la temperatura, però a la tarda arribaran nous ruixats, i els de diumenge sí que poden ajudar ja a refrescar una mica més l'ambient, fins al punt que la setmana que ve les màximes podrien quedar-se al voltant dels 25 graus. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Marcinyà, carrer Major 34. Fins aquí les notícies, més informació a les 12, també la una a l'informatiu migdia, i entremig avui tenim més actualitat perquè tenim dues entrevistes més de les moltes activitats que hi ha aquest cap de setmana. Arnau Rovich ens parla del Festival Art de Pinyó, que es fa aquest dissabte a la tarda, sortint des de l'Ateneu Alt Urgell, i també parlarem de la Fira Medieval Llegendària, en coneixem l'última hora, de la mà de la regidora de festes, Cristina Moreno. Fins ara.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. Acomiadem la setmana donant a conèixer l'entrevista del dia a aquesta ja 19a edició de la Fira Medieval Llegendària. Ho fem tot conversant amb Cristina Moreno, és regidora de festes de l'Ajuntament Urgellenc. Benvinguda, Cristina.
2: Molt bon dia, Pep, i molt bon dia a tothom.
1: Serà aquest dissabte i diumenge, tot just, per tant, demà. I demà passat, dies 30 i 31 de maig, el Centre Històric viurà un viatge al passat per celebrar la 19a edició del certamen creat ara fa 25 anys. I en aquesta nova etapa es fusiona amb el Llegendària, esdeveniment literari estrenat l'any 2021 en el marc de la Diada de Sant Jordi. Per tant, a moltes altres localitats, a Cristina, se celebren mercats medievals, fires medievals, però aquí a casa nostra hi ha un fet identitari que és el Llegendària. Com vinculeu un projecte i altre?
2: Doncs la veritat és que, com molt bé has dit, cada un d'aquests esdeveniments té una història, té un procés, i en aquest any volíem recuperar el mercat medieval, en aquest cas fira, no? Aquesta fira medieval que volíem doncs, tornar a tenir en el nostre centre històric per donar també doncs, aquesta potenciació dels carrers, no? que representen el nostre centre històric, i vam pensar que no hi havia millor manera, tot i que hi ha moltes altres activitats que intentem també que es situïn aquí, que es recuperar precisament amb tot el simbolisme que comporta, no? aquesta recuperació, perquè és una activitat que realment funcionava molt bé. I com ja sabeu, doncs, Llegendària és un altre esdeveniment, en aquest cas un esdeveniment literari, que estava agafant també doncs, molta força, i vam pensar que això, no, de la unió fa la força, vam pensar que conjuntament Llegendària podia donar-li aquest tret característic a aquesta fira medieval i donar-nos aquesta diferenciació amb la resta de fires medievals que es realitzen doncs, a la resta del territori català, en aquest cas.
1: La cita torna amb una proposta que combina el rigor històric, lògicament, amb la màgia de les llegendes, transformant el centre històric en un espai vibrant de cultura, artesania i gastronomia. Per tant, no només és el carrer emblemàtic del carrer Canonges, sinó altres espais propers que donen a conèixer doncs, a aquesta fira i a Llegendària.
2: Exacte, tindreu un circuit que és circular.

0: que evidentment es podrà seguir de la manera doncs, que més interessi o que més capti l'atenció, no? Depenent dels públics que vulguin gaudir de cada activitat. Però la part interessant doncs, són aquestes zones temàtiques, aquests espais temàtics en els que doncs, veurem, per exemple, el carrer dels Canonges, doncs, els diferents oficis vius, diferents doncs, parades artesanals, tindrem el Pati Palau, el Pati de les Llegendes, en els que aquí tindrem doncs, aquest llegendari que comentàvem i diferents propostes per a tota la família i per a tothom que vulgui apropar-se, no? A llibreters, llibreteres, il·lustradors, il·lustradores, tallers, contacontes, doncs moltíssimes experiències que trobareu al programa. I més enllà doncs, que tenim el Parc del Cadí, també tenim el Camp de les Batalles, que també doncs, proposem que puguin veure doncs, aquestes experiències que no només seran experiències que podrem trobar de participar activament, sinó que fins i tot podem reviure, no?, aquells moments de l'època medieval que són tan vistosos i que d'alguna manera doncs, generen certa expectació, no?, en les persones. També tindrem espai infantil, aquest carrer dels Jocs i Rialles, que estarà entre el Parc del Cadí i el Pati Palau, i doncs, també convidem doncs, especialment a que vinguin a la inauguració demà dissabte a les 10 doncs, a aquesta plaça dels Oms, que en realitat aquest cap de setmana es dirà la plaça de les Menges i Falcons, i hi haurà diferents doncs, sorpreses en cadascun d'aquests espais. Per tant, el que aconsellem és que puguin veure doncs, aquest programa, mirar totes les activitats que tenen, que són moltíssimes, i dissenyar quina és l'experiència que vol tenir doncs, cada persona.
1: 92 parades que inclouen des d'alimentació i food trucks fins a artesania, roba, llibres, omplint de vida els carrers doncs, on s'ubica aquesta fira, en aquest cas aquest setmana recordem 30 i 31, a més de 17 establiments de restauració de la seu. El que ens porta doncs, a preguntar-te que no és només l'Ajuntament, les diferents àrees d'Ajuntament que impulsen aquesta fira llegendària, també entitats, associacions que participen de nou en aquest projecte.
0: Totalment, totalment. De fet, crec que posar en valor precisament això que comentes, Pep, és de les qüestions més importants que hem de tenir present, i és que la seu funciona perquè té una xarxa molt potent. L'altre dia també ho comentava en diferents espais. Tenim una xarxa molt potent amb persones molt actives, molt creatives, que aporten un valor afegit increïble a qualsevol proposta. Per tant, moltes gràcies a totes les entitats, a totes les associacions, a les persones que individualment aposten i recolzen les diferents, doncs, en aquest cas, no?, aquesta fira medieval que recuperem, que portem, i també, doncs, específicament en aquest cas, agrair als restaurants, no només els que formaran part d'aquest circuit, que això també ho veureu al programa, hi ha alguns que formen part del circuit que ara comentàvem, sinó que hi ha altres restaurants i bars, no?, que també s'hi han volgut afegir a aquesta vivència de ciutat, que estan en diferents punts i que també ens portaran doncs, aquest moment medieval, no?, que també s'han volgut involucrar en aquest cap de setmana. Per tant, agrair a tothom que fa possible que aquest cap de setmana la seu doncs, realment visqui una experiència immersiva en l'època medieval.
1: Cristina, en la presentació feia referència que l'objectiu de vincular fira i llegendària és potenciar el vessant literari de l'esdeveniment. Com s'arriba doncs, a concretar-ho, a fer-ho present en aquest cap de setmana?
0: Doncs, primer de tot, el que ens vam plantejar quan vam pensar en recuperar aquesta fira medieval és en com havia estat, perquè ja, com deia abans, en ella mateixa havia tingut èxit. A més a més, una fira medieval és un format que ja per ell o per ella doncs ja ben sol, no?, d'alguna manera. Però no volíem quedar-nos aquí. Volíem fer una aposta més identitària, més profunda i, a més, més en la línia del que estem dient darrerament, que per a nosaltres, quan dic nosaltres, parlo de moltíssimes persones, entre les que ara dèiem, no?, totes les persones que formen part d'aquesta planificació, d'aquesta programació i d'aquesta creativitat. El que volem és generar espais de convivència, espais de trobada, espais que a més doncs, fomentin la cultura, fomentin la tradició, fomentin aquesta memòria històrica i, evidentment, tot això des d'un punt de vista amable, respectuós i d'oci, que al final és una part que és importantíssima i que darrerament en una societat amb tant moviment tenim moltes vegades oblidat.
1: Alhora, volíem destacar també el fet de que els infants seran protagonistes, ho són en la llegendària, ho són també a la fira medieval, i és que, entre d'altres, els carrers comptaran amb animació constant gràcies a la cirquestra medieval, accions teatrals com el perfumer o Etili, el soldat medieval i les tradicions cercaviles finals de cada jornada, dissabte amb Escrun i diumenge amb el seguici de la mort. Per tant, doncs, el que explicàvem, no?, que els menuts també són protagonistes en aquest cap de setmana.
0: Totalment, totalment. Tenim les activitats itinerants, com comentaves, Pep, espectacles de carrer, que precisament el que generaran seran dinamisme. Hi haurà activitats que estaran fixes i que podrem veure en qualsevol moment, però animem a les persones a que estiguin molt atentes, no?, a qualsevol qüestió que passi pels diferents punts de la seu, perquè serà dinàmic, hi haurà sorpreses i evidentment per als més petits i petites, però també per a qualsevol edat, no?, que al final això ens transporta sempre per precisament aquesta part, no?, d'infància en la que doncs, anem a fomentar la imaginació i a ser també una miqueta doncs, més innocents.
1: Val a dir, Cristina, com a regidora de festes, que aquest és un cap de setmana tupit de propostes. Bé, en tot cas, hi ha temps per fer-ho tot, oi?
0: Sí, tenim diverses més propostes, a part de la Fira Medieval Llegendària, i creiem que això també és positiu, i que genera doncs, dinàmiques i doncs, que també sapigueu, no?, que aquest cap de setmana a la seu i a Castellciutat també tenim altres propostes. Per exemple, a Castellciutat tenim les clàssiques, que és una trobada de motos clàssiques que també s'ho treballen moltíssim, des de fa molts mesos estan treballant i és una proposta molt bonica, molt... per les persones que coneixen el món i per persones que volen descobrir doncs, aquest món, no? Per tant, convidem també a que us traslladeu a Castellciutat, que a més veureu doncs, un ambient meravellós i per tant, apropeu-vos a descobrir també aquesta part de la nostra ciutat. Després tenim a Sant Domènec, aquesta fira Conscienciat, que també té aquesta connexió, no?, amb la nostra fira medieval i, per tant, creiem que podria ser doncs, molt, molt positiu que convisqués, perquè al final sabíem, no?, que visquin diferents activitats pot tenir els seus riscos, però en aquest cas creiem que podia confluir tot molt bé. I tenim també l'activitat d'Art i Pinyó, com no podia ser d'una altra manera, no?, tenim un espai natural, cultural, un espai d'esport, un espai que, doncs, que al final vol créixer, que vol ser un territori de referència i el que esperem, la veritat, és rebre doncs, a tothom, rebre amb els braços oberts a tothom que vulgui conèixer la seu, que vulgui conèixer doncs, a les nostres persones, als nostres espais i per tant esteu convidats i convidadíssimes a viure doncs, tot el que passarà aquest cap de setmana 30-31 de maig aquí a la Seu d'Urgell.
1: Hi ha temps per fer-ho tot, és el que volíem anotar també en aquesta entrevista. Parlem de la Fira Medieval i de Llegendària, però també al llarg de la setmana hem pogut conversar doncs, amb alguns dels protagonistes d'aquestes activitats programades. Entre d'altres, a la carta podeu recuperar l'entrevista amb Núria Capdevila de la UPSU per parlar de la Fira Conscienciat, amb Arnau Orovic per parlar del Festival Art a Pinyó i amb Laia Melció i Ros Ginesta per parlar també, en aquest cas, de la proposta ja diumenge de les clàssiques a Castellciutat. Per tant, doncs, fent amb el seguiment de les activitats que es fan al cap de setmana aquí a casa nostra i també al llarg de la comarca, al llarg i ample de la comarca. En tot cas, tornem al que és la Fira Medieval i Llegendària. Suposo que moltes ganes, no?, de tornar a viure en els carrers més bonics de casa nostra, doncs, aquest ambient, no?, que fa comunitat.
0: Moltíssimes ganes. De fet, ja fa dies, no?, que estem començant amb tota l'ambientació, tota aquesta decoració i ja respira, ja es pot respirar una mica el que està per venir. Per tant, com deia abans, tenim moltes expectatives positives i I torno a dir que això és feina de moltíssimes persones i que doncs, ho passarem molt bé, estic convençuda, i per tant que tothom s'animi a sortir al carrer, a viure doncs, aquesta convivència social, aquesta cohesió social que ens apropa a tots i a totes. I doncs una miqueta això és Pep, que s'animen.
1: No sé si esteu amb una mica l'expectativa del temps, de la meteo, perquè lògicament les activitats que es fan al carrer sempre estan una mica subjectes, no?, en el temps. No sé quina és la previsió. En tot cas, val a dir que si fa calor al carrer Canonges, els carrers propers són els millors llocs on arrestar-se de la calor, però més enllà no sé si teniu plans B o si hi ha doncs alguna previsió de la que estigueu pendents.
0: Sí, evidentment sempre el temps és una variable que per una part no podem controlar, però per altra part estem com intentant fer seguiment. Hi ha la part bona dels canonges és que tenim aquella part interior, no?, en la que podem planificar si es munta més cap endavant o cap enrere les diferents activitats, i hi haurà activitats potser que podem moure. En tot cas, si hi hagués qualsevol canvi, ho aniríem a través dels diferents mitjans, entre els quals vosaltres també hi sou presents, i us agraïm moltíssim la vostra tasca, no?, la vostra feina. Doncs anirem informant a ciutadans i ciutadanes perquè puguin saber doncs, d'aquests canvis amb el prou temps com per organitzar-se.
1: Doncs ens en farem ressò, si com sigui, doncs estem atents pel que serà doncs aquesta proposta, la recuperació de la Fira Medieval, en el que serà doncs la seva 19a edició, i se suma, com explicàvem, amb el projecte de Llegendària, que es va estrenar l'any 2021, tot plegat en un cap de setmana, amb moltes propostes, i totes elles doncs que surten de les àrees, no?, de l'Ajuntament, no?, molta feina perquè fa doncs el que explicaves, no?, els treballadors, diferents àrees, esdeveniments, festes, promoció econòmica, tots treballant de bracet, no?, per fer-ho possible.
0: Totalment. Aquí veurem un resultat que és un procés de moltes mans, de molts caps i de molta il·lusió compartida, no? Al final pots tenir una idea, però sense que cada persona la faci realitat, doncs seria molt més difícil. Per tant, agrair un cop més, de veritat, agrair un cop més a les tècniques de l'àrea d'esdeveniments, a tothom que a brigades, que si no fos per ells, no? I el muntar, desmuntar els diferents escenaris, ja veureu quan vingueu a la seu està plena ara mateix, no? Aquest centre històric està ple d'escenaris, està amb la nostra portalada que deia que és preciosa al costat de la catedral, quasi sembla una continuació de la catedral. Tots aquests petits detalls o grans propostes al final formen part d'aquesta doncs, il·lusió col·lectiva.
1: Volíem fer un apunt més, i és que aquest divendres a les 7, en el marc també del que és la història medieval de casa nostra, es fa un acte institucional per presentar l'actual candidatura davant la UNESCO sobre els edificis que testimonien el naixement del Principat d'Andorra com a país, entre els quals hi ha la catedral de Santa Maria d'Urgell, que és protagonista també d'aquesta doncs, fira medieval i del llegendari. En aquest cas serà a càrrec de Joan Reguán i Carles Gascón. També dimecres passat, en el marc també d'aquests actes previs, es va fer una conferència sobre les troballes dels darrers anys al jaciment de les Monges. Es va fer, en aquest cas, a l'Espai Armengol, de la mà d'Òscar Auger i Carla Garrido. Són conferències sobre la història medieval local en el context d'aquesta jornada cap de setmana de la Fira Medieval Llegendària. Recordem, dia 30 i 31 de maig. Tot plegat comença dissabte al matí a les 10 amb aquesta inauguració. Serà en aquest espai singular ubicat a la plaça dels Oms i que recorre, doncs, com explicàvem, els carrers del Canonges, la biblioteca, el Parc del Cadí i el Pati Palau. N'hem parlat avui amb Cristina Moreno, regidora de festes de l'Ajuntament de Seu. Cristina, gràcies de nou per fer-ho possible, per en aquest cas l'entrevista que emetem doncs, a Ràdio Seu, i també per la feinada que suposa doncs, impulsar aquest projecte. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Molt bon dia, benvinguts. Acomidem la setmana l'entrevista al dia donar a conèixer la novena edició del Festival Art Tapinyó, el festival que uneix, que vincula art, cultura, bicicleta i Pirineu. Ho fem conversant amb Arnau Orobitges, membre de l'equip organitzador. Benvingut, Arnau.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Novena edició, déu-n'hi-do, ha passat ràpid el temps. Explica'ns l'origen, el perquè del festival.
1: Jo els orígens no hi era en l'organització, fa poc que m'he incorporat, però sorgeix d'una iniciativa d'un grup que tenien inquietud per difondre, promoure aquestes disciplines artístiques que només sembla que es representen una mica en Art Tapinyó, que és tota aquesta faceta més contemporània, més arriscada, i que es mostren en un format molt, molt encapsulat, molt breu, molt brevíssim, però que també és un to diferent, i a més amb aquest lideratge tan particular que fa amb la bicicleta, no?
0: És una proposta consolidada. Recordem que es farà aquest pròxim cap de setmana, dissabte, dia 30 de maig, a partir de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre, en diversos indrets de la Seu d'Urgell. Es manté una mica la mateixa estructura, no? El que va ser d'entrada al festival, donar a conèixer diferents indrets, també, de casa nostra, on sovint s'ubiquen aquests escenaris, i en què doncs es dona la possibilitat en aquestes disciplines.
1: És una estructura consolidada perquè sé que no cal canviar allò que realment funciona, no? La Seu ja de per si funciona com a espai rodable amb bicicleta, i té uns entorns i uns espais interns allò de la Ciutat Vella molt, molt bonics, molt particular, carismàtics per acollir representacions de aquestes disciplines que nosaltres proposem. I sí, és això, vull dir, anem a repetir allò que funciona, i tant de bo no ho variem. I un festival itinerant que funciona en 4 hores, no? És una cosa que també té una singularitat que val molt la pena mantenir.
0: Destacar que és una proposta oberta a tothom, petits i grans, tothom és convidat, només fa falta doncs ser-hi, en aquest cas doncs recórrer aquests diferents indrets que donen a conèixer a continuació. Per tant, diferents disciplines artístiques, entre altres poesia, dansa, música, arts plàstiques, en diferents indrets d'aquí a casa nostra, perquè explicàvem, per poder donar possibilitat doncs a un escenari, i per tant doncs a aquells artistes, perquè la cultura, Arnau, s'ha mostrat indispensable.
1: Efectivament, és indispensable, i a més és indispensable en la seva varietat, en la seva diversitat, quasi biodiversitat. Hi ha moltes coses que malauradament no són agendables des de lo públic, i llavors a vegades han d'aparèixer doncs alguns actors, com en aquest cas som nosaltres, que facin una proposta una mica més arriscada, i en aquest format, com bé deies, familiar, amable, saps? Doncs és un bon moment perquè entrin coses com la poesia, la improvisació...
0: És una proposta gratuïta, explicam que
1: sí.
0: Sou un equip de persones que organitzeu doncs aquesta ja novena edició del Festival Art Tapinyó. Recordem, serà aquest dissabte, dia 30, tothom convidat a les 5 de tarda. El tret de sortida, un any més, l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Catedral número 6.
1: Sí, ens trobem a la porta de l'Ateneu, allà tots convocats per com a mínim aglomerar el comboi que sortirà, l'escamot de bicicletes, que d'allà navegaran doncs als diferents punts dels emplaçaments triats aquest any.
0: Tots a l'aire lliure?
1: Tots a l'aire lliure, sí, i tant de bo que ens faci bon temps.
0: Sí, de fet, suposo que mirant al cel, una mica l'expectativa, no?, del que pugui passar. Recordem, l'any passat va haver una mica de plugint, però això va permetre igualment fer doncs el concert final, que va ser especialment doncs el que es va veure una mica doncs afectat, no?, per la pluja, i tenim, en tot cas, també un pla B, que podem comentar a continuació, però abans doncs ens centrem en el programa, el que heu donat a conèixer a través de xarxes socials, perquè teniu canals de comunicació. Com en podem saber més de l'Art Tapinyó?
1: Perdó. Doncs bé, no? De veure, de l'Art Tapinyó, jo puc fer-te una mica uns 5 cèntims de cada una de les propostes que són essencialment 4 petites càpsules que mostren les arts d'aquestes artistes, i un concert que aquest sí que té un desenvolupament extens, i on diguem que el festival culmina i s'expressa, acaba d'expressar allà, no? Que és el festival, el concert darrer al Parc del Valira.
0: La majoria de gent es desplaça en bicicleta, però es pot fer a peu.
1: Es pot fer a peu. Diguem que les bicicletes els hi fem fer un recorregut una mica més llarg, perquè aquest moment de l'escamot és molt agradable, a més es fa familiar, i es fa amb bicicletes de tots els tamanys. És una pedalada molt veïnal, fins i tot, no? I llavors anem rodant sense anar pel camí més recte, farem marrada, com deia, i així la gent que ho fa a peu, tampoc no és tan extensa la geografia de la Seu, la gent que ho fa a peu pot arribar perfectament per les dreceres.
0: Mm-hmm. Recordem, a les 5, doncs, sortida a l'Ateneu a l'Urgell, la primera parada a 4:45 amb la proposta de Maria Callís, concretament és una proposta de poesia. Sí. Serà a la plaça del Camp del Codina, explica'ns.
1: Serà un recital de la seva obra, dels seus versos, d'aquesta autora, que és molt renomada, una de les principals veus innovadores de la poesia catalana, i també estem oberts a la seva sorpresa, com que és recitació, doncs sabem el que ha publicat, però no sabem què ens dirà.
0: Suposo que fa especial il·lusió com a poeta.
1: Sí,
0: la Maria, bueno, la Maria, casa nostra.
1: Clar, no, i particularment ella, és que sí, és boníssima.
0: Doncs recorda, primera parada 4:45 a la plaça del Camp del Codina. Des d'aquí, doncs, els participants es passaran fins al claustre de Racionero.
1: Sí.
0: Per tant, doncs, cap al nord de la ciutat, al nord-est de la ciutat concretament, amb la companyia Carla Sisteré, una proposta de dansa.
1: Una proposta de dansa contemporània amb un duet que ens fan una proposta sintetitzada d'un altre espectacle. No sabem exactament què serà. La companyia té molts espectacles en proposta. Aquest sembla ser que tracta sobre els límits de la mort, el límit vital de la mort, i a veure, l'espai tan meravellós i solemne que és el claustre del Racionero, doncs allà escenificaran la seva coreografia.
0: Imaginem que el mateix espai genera també quelcom diferent, no?, d'altres espectacles dels mateixos artistes.
1: Sí, clar, els espais, per això estan... Afortunadament, aquí a la Seu no n'hem mancat d'espais, i més aviat és difícil de triar, perquè n'hi ha molts, i enguany ens hem inclinat, evidentment, molt cap al Valira, cap a aquesta una mica perifèria de la Seu, molt enjardinada i molt amable, perquè al centre de la Seu aquell dia mateix dia s'esdevenen moltes coses.
0: Certament, però avui destaquem, doncs, l'Art Tapinyó, novena edició del festival que acull la Seu, diferents indrets d'aquesta capital nostra, dissabte 30 de maig, a partir de les 5 fins a les 9. Parlàvem de la proposta de Maria Callís, també a continuació al claustre Racionero de la companyia Carla Sisteré. Uh-huh. La tercera proposta, ja a les 7, és un impro musical amb Puput Lab, al Parc de la Boixadera, al Parc Nord de la Boixadera.
1: El Parc Nord, el Parc de Dalt, just faran esquena amb la Llar d'Infants, i allà és una proposta d'aquest laboratori, justament, com es diu, Puput Lab, de les mallorquines Joana Gomila i Laia Gómez, penso. Perdó, falla en el cognom de la segona, però és igual. Que faran un projecte d'improvisació en duet de veu i electrònica.
0: Quelcom singular també, com pertoca el festival.
1: Totalment, i a més d'una disciplina que té molt poca promoció, com és la improvisació musical dels músics experimentals.
0: Entenem que cadascuna de les localitzacions heu hagut d'habilitar-hi escenaris, punts de llum, per tal de permetre la proposta.
1: Escenari no massa, perquè l'escenari és mateix és pròpiament el paratge, però sí, evidentment hi ha d'haver un punt de llum, hi ha d'haver una sonorització.
0: Doncs Puput Lab, en aquest cas, el Parc de la Boixadera, de Dalt a tocar, de l'Art d'Infants als Minairons, a les 7, a 7:45, Arts Plàstiques, amb un Trepat, al Parc de Valira. Déu-n'hi-do, quina proposta.
1: És una intervenció de paisatge amb l'Ona Trepat, que és una artista plàstica especialitzada en fibres naturals i cistelleria, que ho ha portat a l'àmbit dels llenguatges contemporanis, i pot aparèixer una intervenció que, a més a més, és és de comunitat, comunitària, serà participativa i pot aparèixer allà en un racó de paisatge del Parc del Valira una intervenció que encara no sabem exactament què serà, però que segurament ens sorprendrà perquè té els seus llenguatges de plàstics a partir de les fibres naturals, sempre són molt potents.
0: Mm-hmm. Doncs improvisació en tots els sentits.
1: Sí, és improvisació.
0: Ja sigui per la proposta de la Notre Dame com per la participació doncs, del públic.
1: Del públic.
0: Amb aquesta entrevista, amb Arnau Oribitx, volem fer és donar a conèixer el festival i convidar-vos a ser-hi en bicicleta, a peu, però en tot cas aquest dissabte dia 30 de maig teniu doncs, aquesta iniciativa singular a la seva novena edició de l'Arta Pinyó. Volem preguntar-te abans d'una pas en el que és el concert final, com feu la tria dels artistes que participen en cadascuna de les edicions?
1: La tria dels artistes és una mica, està una mica en el fons de coneixement escènic, sobretot, que té l'Arnau Obiols, que forma part de l'organització, i també de les coses que ens agraden, no? Que anem col·lectant del que hi ha en els escenaris propers. Catalans, perquè tothom procedeix de territori català o balear, i de fet el que és difícil és triar. Que és difícil estudiar. I, clar, tenim la particularitat de que demanem un encapsulament del projecte, no? Demanem 20 minuts. Durant aquestes hores que s'esdevenen hi ha molta varietat, però hi ha poques durades, no? Són tastos de l'escena continu, que en certa manera té un continuum, que és aquesta escena poètico-contemporània, no? I llavors, també, clar, els triem també que hi hagi una coherència entre elles, una continuïtat, no? Hi hagi una lògica de que el que has vist sigui variat, sigui, però tingui el mateix to de proposta sensible o de proposta artística.
0: Mm. I lògicament adaptada, no? Perquè és una síntesi d'un projecte que en aquest cas doncs, dona a conèixer el festival.
1: Exacte.
0: Quina és la rebuda, el retorn per part dels artistes coneixent el festival? Estan una mica amatents per veure els espais segons això doncs, acaba de definir, de concretar?
1: Els artistes poc a poc el van coneguent, va agafant el seu renom. Perdó, hi ha entusiasme perquè els estranya el format, hi ha molt poques propostes com la que fem nosaltres, per exemple a Tiana allà al Maresme fan els racons però es fa a peu per diferents racons del poble, però és un format generalment poc comú que a mesura que van apareguent més escenaris, més escenes culturals, s'hi van incorporant, no? Aquestes formes així alternatives, variades de com mobilitzar el públic i de com proposar la cultura que no sigui en esdeveniments tancats en sala, en programa complet, saps?
0: Aquests són els primers quatre artistes o les primeres quatre propostes, perquè són molt sovint més d'un artista qui participa doncs, en aquestes iniciatives de poesia, dansa, impro musical i arts plàstiques. A 8:15 clou el festival amb un concert amb Pol Fuster al Parc del Valira, en un altre emplaçament del Parc del Valira. Quina cirereta, no?, per culminar el festival.
1: A veure, si Pol Fuster és un cantautor que té una llarga carrera, qui el recordi, sobretot, és del seu apogeu en els 90 primers 2000, i és un cantautor català-americà que té, doncs, com diem, un llarg recorregut, a més un especial vincle amb les bicicletes, perquè ell va fer una tournée, una gira en bicicleta pels països catalans, i ell amb la seva guitarra i s'anava presentant pels puestos, i així es va buscar un bon reconeixement del públic local, i llavors he passat per molts registres musicals, canta en anglès, ha cantat en català, l'han acompanyat músics com els Stereofunk d'Andorra i amb diferents registres, però això, en la cantautoria alternativa, diguem que de llengua anglesa americana, no?
0: Mm-hmm. Puja sol a l'escenari, en aquest cas, el Pol Fuster?
1: No, puja amb trio. Puja amb trio, va amb un format de grup i a veure, ja vegem què ens proposa, perquè ens cantarà Collita Nova, aparentment, segons ens ha dit.
0: Bé, doncs, en qualsevol cas, són cinc propostes. Anàvem comptant. Cinc propostes molt i molt interessants per fer caliu, per fer comunitat, no? Per donar a conèixer la cultura i aquestes diferents disciplines que, en aquest cas, doncs, tenen un escenari habilitat en diferents espais d'aquí a casa nostra. Tenim present que teniu servei de bar mòbil, que també es pot fer un mos, en aquest cas, doncs, al Parc del Varila, abans de cloure tot plegat. Explica'ns una mica què és el que ha de saber la gent que vulgui participar al festival.
1: Bueno, el que ha de saber la gent és que farà possiblement molta calor, i llavors, com aquestes calorades que estan passant, llavors que vinguin, si porten mainada, ja evidentment ja són responsables els papes i les mames, que vinguin protegits, i si es volen hidratar, de camí tenim un bicibar, que també estarà allà disponible per oferir algun beure, i en arribar a l'espai culminant, que serà allà al costat de l'alberg, al Parc del Valira, allà tindran el bar que enguany disposa el restaurant La Quera, i podran fer un mos amb la proposta d'entrepans creatius que ens fa Crosta i Molla.
0: Doncs un any més també, que són protagonistes aquí al festival, nomena edició del Festival d'Art a Pinyó, aquest festival que vincula cultura, bicicleta i Pirineu. Per tant, si teniu bicicleta, si voleu fer el recorregut, acabeu d'endreçar. Si aneu a peu, doncs, ben calçats, que en tot cas, doncs, el recorregut no és massa llarg, per tant, doncs, totes opcions per petits i grans, però és una proposta per a tothom, que és gratuïta i que l'impulsa, doncs, un grup de motivats per la cultura. Que no falti aquesta iniciativa. Serà aquest dissabte, dia 30 de maig. A partir de les 5, la trobada, el punt de sortida, és la Terme Lucía i el carrer Catedral número 6. N'hem parlat amb Arnau Olivich. Arnau, alguna cosa més que hem de saber?
1: Bueno, el que és molt important, i vull fer incís, potser no ho he dit prou, és que ens agrada molt que de crear un, i tu has dit, de crear un vincle comunitari amb el públic que ve, perquè és una manera també de, mentre es pedale, de participar en aquest itinerari, de conèixer la gent amb qui estàs en un espectacle, amb qui estàs involucrat en ser públic activament d'una iniciativa. No és un públic passiu, és un públic actiu, que a més li demanem una participació activa en una de les peces, que és la d'arts plàstiques, però que s'acaba, és un públic que pot acabar fent comunitat, que es coneix, i que penso que celebra la familiaritat amb el que organitzem.
0: Val a dir que és un públic fidel, perquè qui participa, qui disfruta el festival i repeteix, i per tant, doncs, agrair a tothom que fa possible l'organització. Recordar que serà dissabte a les 5. Ens veiem a la Terme al Urgell. Arnau, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I salutacions a la resta del equip que ho fa possible.
1: Molt bé, moltes gràcies. Radio
2: Seu. Escolta Radio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial. On i quan vulguis, Radio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
3: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten. També estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Esther, seguixis aquí.
2: Doncs això, sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
1: Gràcies, Esther. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
4: Bon dia. Cap a 2:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara, cap a les 12, diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
1: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Notícies en xarxa.
5: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
6: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
7: Tots aquí a Ràdio Seu, butlletí informatiu amb els temes que ampliarem a l'informatiu. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha adquirit un sonòmetre d'alta precisió legal per garantir el descans veïnal i blindar el control de sorolls. El consistori s'ha dotat d'un equip homologat de classe 1 de la marca Sesba, fabricat per una empresa catalana capdavantera en acústica. La policia i els serveis tècnics podran fer mesuraments immediats amb validesa jurídica per possibles judicis o sancions sense dependre de serveis externs. Cap de setmana tapat d'activitats i encapçalades per la Fira Medieval Llegendària, del qual ja hem parlat al llarg de la setmana. Avui ja es fan alguns actes previs, com per exemple un taller de remeis a la Biblioteca Sant Agustí a les 6 de la tarda o la presentació de la candidatura Patrimoni Mundial de la UNESCO a les 7 del vespre a l'Església de Sant Miquel. I al llarg del cap de setmana continuen la resta d'actes d'aquesta Fira Medieval. Simultàniament a la Vall de l'Avança i a la Festa dels Trementinaires, del qual també n'hem parlat, ja comencen els actes avui, continuen aquest dissabte i diumenge, i hi ha més activitats, com per exemple avui parlem a l'informatiu del Festival Arta Pinyó, que torna a unir cultura i ciclisme a la Seu. Es farà aquest dissabte a la tarda des de l'Ateneu al Urgell i en parades a diversos indrets de la ciutat. Hi actuaran Maria Callís, la companyia Carles Sisteret, Puput Lab, Ona Trepat i Pol Fuster. I I recordem també que aquest vespre a les 8 al PAP FM ofereixen un concert del grup urgellenc Nova Companyia Instrumental, entrada lliure, i que a la sala Sant Domènec aquest dissabte i diumenge, també en parlem a l'informatiu, hi ha la Fira Conscienciat sobre teràpia, esoterisme i salut. També hi ha, de cara a aquest dissabte, la caminada solidària de l'ABP al d'Urgell dels Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer, des del Berg Xanascat, i a una història teatralitzada per a Mola, i a Organyà la trobada Amics de la Sardana, aquest dissabte a la tarda, també. I afegim a tot plegat el concert de Xomara Bello, la sala L'Única, i la presentació Arsegal del llibre El cantó fos del Cadí, també aquest dissabte a les 7 del vespre. Aquests i més actes els podeu trobar al web radioseu.cat/agenda. Més temes, la col·laboració ciutadana ha permès aquesta setmana rescatar un veí de la Seu d'Urgell que havia patit una caiguda a casa. La policia municipal ha agraït l'acció del casal de gent gran i dels veïns, que van constatar que feia uns dies que no en sabien res. Finalment, els serveis mèdics van accedir al domicili amb l'ajut dels bombers i el van traslladar al Sant Hospital. I avui també parlem dels canvis notables que hi haurà en l'estructura del bisbat d'Urgell. Entre altres, mossèn Pepe Gisbert esdevindrà el nou rector de la parròquia de Sant Ot. El fins ara responsable de Sant Julià de Lòria també s'ocuparà de diverses parròquies de l'Urgell i el Bèrida, mentre que mossèn Antoni Elvira serà el nou vicari general. Rellevaran aquestes funcions mossèn Ignasi Navarri, que esdevé rector de Balaguer, i mossèn Josep Maria Mauri, que seguirà sent delegat de patrimoni.

0: Una macrooperació en participació d'Andorra ha fet aflorar 200 milions d'euros d'activitats delictives de la màfia italiana. L'acció, en què s'ha detingut tres persones, una d'elles a Sicília, es va iniciar arran d'una investigació de la policia andorrana de fa dos anys. La recerca vinculada al blanqueig de capitals s'ha fet en col·laboració amb la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia de Finances d'Itàlia. Els importadors de carburants d'Andorra confirmen les pèrdues que han patit des del mes d'abril per una caiguda de vendes que atribueixen al fet que no s'ha compensat a la rebaixa de preu que hi ha hagut pel que fa als preus dictats pel govern espanyol, que ha rebaixat l'IVA arran de l'inici del conflicte amb l'Iran. I els esports, la Ruix de Santa Fe arriba aquest cap de setmana a la 17a edició. La cursa vertical, una de les més veteranes del Cadí Circuit Fe de curses de muntanya, es disputa aquest diumenge a Organyà i també inclou la Ruix en vol, en què els participants fan la baixada en parapent. I en bàsquet, Marta Morales continuarà al Cadí La Seu. La renovació de Lea Andalusa s'afegeix a les d'Anna Palma, Nani Aré i Marina Mata. D'altra banda, aquest dijous ha finalitzat amb èxit una nova temporada del programa de Ràdio Seu Bàsquet de 3 amb Juanfra Paredes. L'últim programa hi ha hagut com a convidats a components de l'equip Cedisairam. I el temps que continua marcat per la intensa calor, tot i que aquesta tarda, precisament, comença un canvi de tendència amb l'arribada de ruixes de tarda que es poden repetir al cap de setmana i també al llarg de la setmana que ve. Això ajudarà a refrescar les temperatures que aquests dies han arribat fins a prop dels 35 graus ja i que, en canvi, de cara a la setmana que ve, les màximes podrien quedar-se al voltant dels 25. Fins aquí aquest butlletí informatiu. Més notícies ampliades a l'informatiu de Ràdio Seu. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40 i seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell adquireix un sonòmetre d'alta precisió legal per garantir el descans veïnal i blindar el control de sorolls. El consistori s'ha dotat d'un equip homologat de classe 1 fabricat per una empresa catalana puntera en acústica i la policia i els serveis tècnics podran fer ara mesuraments immediats amb validesa jurídica per possibles judicis o sancions sense dependre de serveis externs.
1: Titulars.
0: En parlem i n'ampliem detalls a l'informatiu que té aquests altres temes. Cap de setmana tapeït d'activitats a la Seu i a la comarca. N'hem anat parlant al llarg de la setmana i avui n'hi afegim algunes més, com per exemple la Fira Conscienciat, que arriba un any més a la Sala Sant Domènec aquest dissabte i diumenge. És una fira especialitzada en teràpies alternatives i salut al Pirineu. I també el Festival Art de Pinyó, que torna a unir cultura i ciclisme. L'esdeveniment es farà aquest dissabte a la tarda des de l'Ateneu al Torgell, amb parades a diversos indrets de la ciutat. Hi actuaran Maria Callís, la companyia Carla Sistre, Puput Lab, Ona Trepat i Pol Fuster. Avui també explicarem que la col·laboració ciutadana ha permès aquesta setmana rescatar un veí de la Seu que havia patit una caiguda a casa. La policia municipal ha agraït l'acció del casal de gent gran i dels veïns, que van constatar que feia uns dies que no en sabien res. Finalment, els serveis mèdics van accedir al domicili amb l'ajut dels bombers i el van traslladar al Sant Hospital. Mossèn Pepe Gisbert serà el nou rector de la parròquia de Sanot. El fins ara responsable de Sant Julià de Lòria també s'ocuparà de diverses parròquies de l'Urgellet i el Bèrida, mentre que mossèn Antoni Elvira serà el nou vicari general. Rellevaran aquestes funcions mossèn Ignasi Navarri, que esdevé rector de Balaguer, i mossèn Josep Maria Mauri, que seguirà sent delegat de Patrimoni. D'altra banda, el professor Francesc Torralba serà el director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent. Una macrooperació amb participació andorrana ha permès aflorar 200 milions d'euros d'activitats delictives de la màfia italiana, una acció en què s'ha detingut tres persones i que es va iniciar arran d'una investigació de la policia andorrana de fa dos anys. La recerca vinculada al blanqueig de capitals s'ha fet posteriorment també en col·laboració amb la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia di Finanza italiana. També a Andorra, els importadors de carburants confirmen les pèrdues que ja han patit el mes d'abril i que atribueixen a la pèrdua de diferencial de preu respecte d'Espanya. I els esports, el Cadis Circuit Fe continua aquest cap de setmana amb la 17a edició de la Ruix de Santa Fe, una de les proves més veteranes del circuit. La cursa vertical es disputarà aquest diumenge a Organyà i també inclou la ruixa amb vol, en què els participants fan la baixada en parapent. I en bàsquet, Marta Morales continuarà al Cadí la Seu. La renovació de l'Andalusa s'afegeix a les d'Anna Palma, Naniere i Marina Mata. Finalitza, d'altra banda, amb èxit una nova temporada del programa Bàsquet de 3 de Ràdio Seu amb Juanfra Paredes. I el temps amb una calor que ha tocat sostre entre ahir i avui. A partir d'aquest vespre s'espera l'arribada de ruixats, una tònica que ara podria continuar al llarg de tota la setmana vinent i pot ajudar a rebaixar les temperatures, que aquests dies han estat molt per sobre del normal.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha anunciat l'adquisició d'un sonòmetre professional d'última generació amb l'objectiu de fer un pas endavant ferm en la protecció de la salut pública i la millora de la convivència ciutadana. Es tracta del model de la marca SESBA SC420, un dispositiu de tecnologia que és fabricat per una empresa catalana capdavantera en el sector de l'acústica i en el qual s'ha invertit uns 5.300 euros. Ara el podran fer servir la Policia Municipal i els Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient, i amb aquesta adquisició el consistori destaca que guanyen una autonomia total en la gestió de la contaminació acústica per poder fer mesuraments oficials. Fins ara depenien de la disponibilitat d'empreses externes o de serveis supramunicipals. Ara tindran capacitat tècnica per actuar, si s'escau, de manera immediata. L'alcalde Sant Joan Barrera ha dit que aquesta despesa ha de ser considerada com una inversió social que s'ha de traduir en benestar i qualitat de vida pels veïns i ajudar a millorar la convivència, tenint en compte que les queixes per sorolls s'han estat entre els més freqüents aquest darrer any entre les consultes que rep la síndica municipal de Greuges?
3: Nosaltres, com a ajuntament, aquests necessitem són mitjans per poder, per poder mesurar, per poder conciliar el que és aquesta convivència ciutadana, aquesta convivència entre l'oci nocturn i el descans veïnal. Per tant, per dotar-nos d'aquests mitjans, per poder controlar-ho, el que hem fet és comprar un mesurador, un sonòmetre, que ens permetrà fer aquests controls que ara es feia amb una empresa externa, a nivell de l'Ajuntament, de manera més ràpida, amb el nostre enginyer, que també té la formació per poder fer-ho. Per tant, això, com deia, ens permetrà anar més, anar més ràpids, més efectius a l'hora de controlar aquests sorolls que al final generen molèsties, generen polèmiques, generen situacions no desitjades per part de tothom. Al final, l'Ajuntament ha de fer resposta a tot el que se'ns demana.
0: Seran merament davant de possibles sancions o processos judicials. D'aquesta manera s'eliminen les possibles discussions subjectives sobre el nivell de soroll i es blinda la seguretat jurídica de totes les parts. A més, el dispositiu destaca per poder fer enregistrament d'àudio i notes de veu i no només mesurar els decibels, i això permet que els tècnics puguin escoltar exactament què ha provocat un pic de soroll, com pot ser, per exemple, música, un vehicle accelerant o persones... és biblioteques i locals. Vida per atendre de... drucs. També l'impacte acústic del trànsit o de la maquinària a la via pública de cara a dissenyar futures zones urbanes especificades i, en quart lloc, el control del...

0: Aquesta és Cristina Moreno. Podeu trobar-ne tot el detall dels actes previstos en aquesta Fira Medieval Llegendària al nostre web radioseu.cat/agenda, que d'aquí un moment repassarem, i també de la Festa de les Trementines, que també n'hem parlat aquests dies i que es fa a la Vall de la Vansa i Tuixén. Avui n'hi afegim més, com per exemple el Festival d'Artapinyó, que es farà aquest dissabte a la tarda, arriba a la seva 9a edició i manté la filosofia d'unir cultura i ciclisme amb un recorregut en bicicleta per diferents indrets de la ciutat. Començarà a les 5 de la tarda des de l'Ateneu al Turgell. Arnau Orovic, membre de l'organització de l'Artapinyó, destaca la singularitat d'aquest festival.
1: És una estructura consolidada perquè sí que no cal canviar allò. En bicicleta, i tens uns entorns i uns espais interns allò de la Ciutat Vella molt, molt bonics, molt particulars, carismàtics per fer, per acollir representacions d'aquestes disciplines que nosaltres proposem, i sí, és això, vull dir, anem a repetir allò que funciona, i tant de bo no ho variem, i un festival itinerant que funciona en quatre. La pena mantenir.
0: I arrisca que doni cabuda a propostes culturals que de vegades no tenen cabuda en la programació habitual.
1: Efectivament, és indispensable, i a més és indispensable en la seva varietat, en la seva diversitat, quasi biodiversitat. Hi ha moltes coses que malauradament no són agendables des de lo públic, i llavors a vegades han d'aparèixer alguns actors, com en aquest cas som nosaltres, que facin una proposta una mica més arriscada, i en aquest format, com bé deies, familiar, amable, saps? Doncs és un bon moment perquè entrin coses com la poesia, la improvisació.
0: Si és poesia. A Carles, si estaré a la següent parada serà de les 7 del vespre al parc de la... Després podrà veure arts plàstiques a càrrec d'Ona Trepat, i a 9:15 el concert de Cluenda amb el cantautor Pol Fuster.
1: Que són essencialment quatre petites càpsules que mostren les arts d'aquestes artistes, i un concert que sí que té un desenvolupament extens, i on diguem que el festival culmina i s'expressa, acaba d'expressar allà, no? Que és el concert darrer al Parc del Valira.
0: Arnau Orbitz ha volgut remarcar que la ruta està pensada per fer-se en bici, però que també es pot fer a peu, i per això els que hi van en bici s'hi adaptaran.
2: Peu?
1: Es pot fer a peu. Diguem que les bicicletes els hi fem fer un recorregut una mica més llarg, perquè aquest moment de l'escamot és molt agradable, a més es fa familiar, i es fa amb bicicletes de tots els tamanys. És una pedalada molt veïnal, fins i tot, no? I llavors anem rodant sense anar pel camí més recte, farem marrada, com deia, i així la gent que ho fa a peu, tampoc no és tan extensa la geografia de la Seu, la gent que ho fa a peu pot arribar perfectament per les dreceres. Mm-hmm.
0: I paral·lelament, també aquest cap de setmana, al llarg de dissabte i diumenge, es fa una nova edició de la Fira Consciència't, ja consolidada, i que manté l'emplaçament de la Sala de Sant Domènec, que es podrà visitar aquest dissabte de les 11 del matí a les 9 del vespre, i diumenge de les 10 del matí a les 8 del vespre. Recordem que està especialitzada en esoterisme, salut i teràpies complementàries al Pirineu. La impulsa la Unió de Botiguers de la Seu, l'UPSU, amb el suport de la Generalitat i de l'Ajuntament de la Seu. Núria Capdevila, membre de la Junta de l'UPSU, n'ha parlat d'aquesta fira i dels motius per continuar la Sala de Sant Domènec.
3: És un lloc molt, molt acollidor, que ens permet fer tallers a l'escenari antic altar, i tenim pues, els restants amb certa intimitat per poder fer algun tractament o les ventes o parlar del que sigui.
0: El certamen té el format habitual, però presenta algunes novetats.
3: Hi ha alguna novetat o algun taller nou i curiós, com el de totes tantes nous, de les novetats tantes que té la Vicky dels Descoberts, per en Saumeris. També hi ha una xerrada sobre el pèndol hebreu, que són coses que no s'havien tractat mai. També hi ha una xerrada important, una conferència sobre un curs de miracles, que sí que hi ha gent que ho està fent, però millor pues, la manera de veure-ho d'un altre punt de vista. I el diumenge al matí també hi ha la cantada de l'Om Chanting, que també és una altra cosa curiosa i diferent que no s'havia fet mai. L'altre no és que sigui igual que sempre, però sí que són temes que s'han anat tractant d'una manera o d'una altra, amb diverses tècniques. Llavors sí que són coses que conegudes o no, però cadascú amb la seva manera.
0: Núria Capdevila també ha avançat que en el marc de la fira faran aquest any un homenatge pòstum a Josep Olives.
3: Josep Olives era catedràtic de la Universitat d'Humanitats de Barcelona, va ser l'impulsor. I aquest senyor, des de la primera edició, sempre va participar en el Cercle d'Humanitats, fent Tai Chi Kung, ell i la seva esposa, la Lisette. I clar, ens ha deixat com una mica orfes. I a més era molt entranyable, era una persona molt positiva, que sempre ens donava molt, no sé, molt impuls. I bueno, a la primera hora, pues, els participants i gent que el coneixia també podrà venir. Volem fer-li un petit homenatge, pues, de record. L'any passat ens va deixar.
0: Del cap de setmana també recordem que avui divendres hi ha un concert del grup Urgellenc Nova Companyia Instrumental. Actuen avui a les 8 del vespre al PAP FM amb entrada lliure. I demà al matí hi ha la caminada solidària de l'APP El Turgell, Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer. L'organitzen conjuntament. Sortiran a les 9 del matí des de l'alberg Xanascat en direcció a la trobada Montferrer i de tornada a l'alberg hi haurà un dinar de germano. També hi ha demà una història teatralitzada Pere Mola en el marc dels actes del mil·lenari de Pere Mola al llarg del dia, i també la 17a trobada amics de la sardana de l'Alt Urgell a Organyà. Això serà a partir de les 6 de la tarda amb audició de sardanes a la plaça Major amb la Cobla Moreneta, a 9:15 de l'est per sopar de germanor, i a les 10 de la nit concert a l'església de Santa Maria. Més música, perquè demà hi ha el concert d'Això Maravello a la sala L'Única, que ja havíem comentat, demà a les 7 del vespre, i a la mateixa hora presentació a Arsègal del llibre El cantó fosc del Cadí de Jordi Coromines i Llorenç Planes a les 7 del vespre. Acabem recordant que a diumenge hi ha la 9a trobada de motos clàssiques a Castellciutat. La col·laboració ciutadana ha permès aquesta setmana rescatar un veí de la Seu d'Urgell que havia patit una caiguda i que no tenia ningú que l'ajudés perquè viu sol. Segons ha informat la policia municipal, a dimarts uns veïns van alertar que havien detectat una persona que hauria patit un accident domèstic 4 dies abans a casa seva en un edifici del carrer Sant Armengol. Finalment, l'home va poder ser assistit per serveis sanitaris del SEM, que van accedir a l'habitatge amb l'ajut d'un camió grua dels bombers de la Generalitat. L'avís l'havien donat des del casal de gent gran perquè el veí sol anar cada dia i els va sorprendre que dilluns no hi anés. Dimarts, en comprovar que seguia sense venir, van trametre l'alerta a la policia municipal. Agents del cos es van desplaçar al domicili indicat per comprovar si l'home estava i estalvi, però no va donar senyals i per això van preguntar per ell als veïns i a la Fundació Sant Hospital. Finalment es va avisar els bombers per tal d'entrar des del balcó i van comprovar que l'home era a terra i no es podia aixecar. Finalment la víctima va ser evacuada a l'hospital per ser atès. Els serveis mèdics van determinar que, a priori, per sort, no hi havia cap fractura. La policia municipal ha volgut posar en valor la col·laboració ciutadana perquè aquest compromís i solidaritat són una peça clau per la seguretat i el benestar de tots i per això, després d'un cas com aquest, han fet una crida a estar atents als qui ens envolten, especialment persones vulnerables, perquè això, indiquen, fa comunitat i salva vides.
2: Les notícies de la Seu.
0: El bisbat d'Urgell anuncia que mossèn Josep Gisbert Villena serà el nou rector de la parròquia de Sanot, a la Seu, i que mossèn Antoni Elvira Igor Curiós esdevindrà el nou vicari general de la diòcesi. En tots dos casos, rellevaran en aquests respectius càrrecs mossèn Ignasi Navarri, que fins ara també ha exercit de delegat pel clergat i que passa a exercir com a rector de Balaguer, a la parròquia de Santa Maria de Balaguer, a Insolidum, conjuntament amb mossèn Jordi Profitós. També en relació amb les principals funcions del bisbat, s'anuncia que Anna Maria Villas serà la secretària general i cancellera de Cúria del Bisbat. Aquests nomenaments formen part de diversos canvis a l'organigrama de la diòcesi que es faran efectius el dia 1 de setembre i que ha anunciat el bisbe Josep Lluís Serrano en el marc de la festa de Sant Just. Un altre canvi important és que mossèn Josep Maria Mauri finalitzarà la seva trajectòria com a vicari general, si bé continuarà el seu servei al bisbat com a delegat diocesà de patrimoni. En el cas de mossèn Pepe Gisbert, a més de la de Sanot, també passarà a assumir diverses parròquies de l'Urgellet i el Baridà, de poblacions com Ansovell, Ala, Sarfa, Aristot, Arsègol, Artedó, Bar, Bescaran, Castell Ciutat, Castellnou de Carcolze, Acerc, Estamariu, La Bastida d'Hortons, Montferrer i Vilanova de Banat. Aquests darrers anys Gisbert ha exercit de rector de Sant Julià de Lòria i dos de Civís i també ha estat delegat de joventut del bisbat. Anteriorment ja s'havia encarregat d'algunes esglésies de l'Alt Urgell. Encara en relació amb la parròquia de Sanot, mossèn Gerric Bansuela en serà el nou vicari parroquial a la Seu i també esdevindrà rector de poblacions com Adrall, el Pla de Sant Tirso, la parròquia d'Hortó, a més de Gósol. Pel que fa a Antoni Elvira, amb el nomenament com a nou vicari general, cessarà de les funcions que ha exercit fins ara de vicari episcopal d'acció pastoral, rector d'Escal de Sant Gordany i director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent d'Urgell. El bisbat anuncia més canvis en el funcionament diocesà, per exemple, a mossèn David Codina, que fins ara és de canceller i moderador de la Cúria, passarà a ser el nou rector d'Escal de Sant Gordany. També s'ha anunciat que el fins ara rector del Pla de Sant Tirs, mossèn Pau Bellido, serà ara rector de Ribes de Freser i la resta de parròquies de la Vall de Ribes i la Vall de Núria, i també hi serà Santiago Isai, com a prevé escrit. El fins ara rector de Sort i d'altres parròquies del Pallars Sobirà, mossèn Joan Pau Esteban, passa a ser el rector de Sant Julià de Lòria i de Sant Pere II de Civís, i mossèn Pere Morales, fins ara rector de Ponts, passa a assumir la parròquia de Sant Jaume de Bellver de Cerdanya, juntament amb una vintena més d'esglésies de la Cerdanya. El bisbe Serrano també anuncia que el doctor Francesc Torralba passarà a exercir de director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent, que tindrà Josep Rabader com a secretari. I finalment també ha comunicat la constitució d'un consell episcopal, encapçalat per mossèn Antoni Elvira, i amb tres circumscripcions. La primera és la de Núria Cerdanya, Alt Urgell i Andorra, amb mossèn Pepe Gisbert com a responsable. La segona és la de l'Urgell Mitjà i la Noguera,

0: Pirineu. Els importadors de carburants d'Andorra han confirmat que han patit pèrdues que acumulen uns 300.000 euros al mes d'abril per la caiguda de vendes, i atribueixen com a motiu principal el fet que s'ha perdut el diferencial que hi ha tradicionalment de preu a causa dels impostos respecte de Catalunya i per extensió de tot l'estat espanyol. Tot plegat després que, recordem, el govern espanyol reduís l'IVA dels carburants arran de l'actual conflicte a l'Iran, que ha fet pujar els preus. David Porqueres, president de l'Associació d'Importadors de Carburants, ha resumit la incertesa que continua condicionant el sector davant la tensió a Pròxim Orient i especialment la pèrdua de diferència al respecte d'Espanya. Afirma que actualment no hi ha hagut cap nova conversa amb el govern d'Andorra per mirar de compensar-ho després de la reunió mantinguda fa dos mesos amb el ministre de Finances, Ramon Lladós, i espera que la situació no s'allargui més del compte perquè podria tenir conseqüències ja més greus pel sector d'importadors de carburants i per les benzineres del Principat. Tot plegat ha portat a que actualment omplir el dipòsit sigui pràcticament el mateix preu a la seu que a Andorra. I en Pirineu avui també destaquem que una investigació que havia iniciat la policia andorrana de fa dos anys, el 2024, ha permès fer aflorar 200 milions d'euros provenents d'activitats delictives de l'organització criminal italiana Cosa Nostra. De moment s'han detingut tres persones que serien les més directament implicades en la trama, i entre elles hi hauria un dels líders de la màfia siciliana. Segons s'ha comunicat el cos policial, els experts andorrans de la unitat d'investigació criminal econòmico-financera estaven investigant una dona que residia al Principat des de feia més de 15 anys i van descobrir que tindria lligams amb el lloctinent d'un dels líders de la màfia italiana. Era la seva exparella. En aquell moment es va judicialitzar el cas i es va informar la Guàrdia de Finança italiana dels resultats de tot el que havien descobert els especialistes andorrans. A partir de llavors, i a través de les comissions rogatòries internacionals, es va coordinar una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en estreta col·laboració amb els experts italians, i també s'hi va afegir la policia espanyola. La tasca dels tres cossos i de la justícia dels tres països, segons expliquen des de la policia andorrana, ha permès seguir el rastre d'aquest patrimoni d'origen criminal que estava a Itàlia sota arrest domiciliari, el seu responsable, i que havia estat un dels homes de confiança d'un dels líders de l'organització, que va ser detingut a Itàlia el 2023 i va morir poc després. Segons s'han explicat, es calcula que aquesta persona hauria amassat una fortuna d'uns 4.000 milions d'euros des dels anys 80, la majoria provenents del narcotràfic, i que ara es dedicaven al blanqueig. El seguiment d'una petita quantitat d'aquesta fortuna, que va circular a través de comptes bancaris que la dona havia obert al Principat i d'una societat instrumental amb seu al Panamà, van permetre descobrir la resta dels fons, a més d'inversions fetes a l'estranger en valors, metalls preciosos, propietats o complexos turístics de luxe. Els 200 milions han aflorat a Andorra, però també en d'altres jurisdiccions com Espanya, Gran Bretanya, el Marroc, Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco o les Illes Caiman. De la investigació també s'ha explicat que la dona va residir a Andorra durant 17 anys, portava una vida discreta i sense ostentacions, però l'any passat se'n van a viure a Espanya, concretament a Màlaga, on hi residia amb el fill que tenien en comú amb el lloctinent de la màfia italiana, i aquí també es va investigar. La dona i el fill van ser localitzats a Màlaga i el líder de la Cosa Nostra a Palerm. Des de la policia andorrana conclouen que es tracta d'una de les operacions més importants dels darrers anys i assenyalen que ha comportat la recuperació d'una gran quantitat d'actius provenents d'activitats delictives d'aquesta organització criminal.
1: Els esports d'aquí.
0: El Cadí Circuit Fe 2026 torna a l'activitat aquest cap de setmana amb la celebració d'una de les seves proves més veteranes, la Ruix de Santa Fe. Arriba ja la 17a edició i es disputarà aquest diumenge 31 de maig amb sortida des d'Organyà, 560 metres d'altitud, i arribada a l'ermita de Santa Fe, 1.210 metres. El recorregut és de tot just 4,3 quilòmetres, però compta amb un desnivell positiu de 670 metres i amb pendents de fins al 19% en alguns trams. Hi haurà avituallaments a la carretera de la Font Bordonera, a Collmarí, a Prat i a la meta final. També es farà la prova a Ruix Petits, hi haurà un any més l'opció de la Ruix amb vol, en què els participants pugen a Santa Fe amb parapent, amb el parapent a l'esquena, i fan el descens volant, si les condicions meteorològiques ho permeten, això sí. En espera de les inscripcions d'última hora, ja hi ha confirmada la participació d'uns 170 corredors i corredores entre totes les modalitats. El circuit FECA continua la setmana entrant, perquè es disputarà a la seu l'esdeveniment d'esports de muntanya Escanyabocs, que un any més també inclourà una cursa de muntanya. En aquest cas, les inscripcions continuen obertes fins dijous vinent 4 de juny, és a dir, dos dies abans de l'inici.

dirigit de les proves. Marta Morales continua del Cadí la Seu la pròxima temporada. Serà la 20a consecutiva de l'equip orgellenc a la Lliga Femenina. El Cedis Bàsquet ha comunicat avui que l'Ale Granadina renova i complirà així el seu segon any a la Seu. Des del club orgellenc han valorat que Marta Morales ha viscut un any de creixement i consolidació en el que és del seu debut a la màxima categoria. Entre 2019 i 2021 ja havia jugat a Catalunya amb l'equip Segle XXI, la Lliga Challenge, quan encara estava en edat júnior. Després va fer carrera a la NCAA dels Estats Units amb la Universitat de Providence i l'any passat va fitxar pel Cadí. En aquest any de debut ha fet una mitjana de 8 punts en pista, 8 minuts en pista, 2,4 punts i 1,3 rebots per partit. L'entitat ha destacat que la jove exterior andalusa ha demostrat personalitat, compromís i constància en cada oportunitat en una de les lligues més competitives d'Europa. Morales, de 23 anys i 85 d'alçada, ha estat internacional amb la selecció espanyola a les categories de base, en què ha aconseguit 3 medalles de bronze als campionats d'Europa, 2 a la categoria U16 i una altra en U20, a més d'un 7è lloc al Mundial U19 del 2021. La renovació de Marta Morales s'afegeix a la continuïtat de la capitana Anna Palma i d'Anna Niaré i Marina Mata, que s'ha anunciat aquestes darreres setmanes. També continuarà l'entrenador Pepe Vázquez. I encara pel que fa al Cedis, avui també hem d'esmentar que aquest dijous ha finalitzat i amb èxit una nova temporada del programa de Ràdio Seu Bàsquet de 3, dirigit i presentat per Juanfra Paredes. I per l'ocasió l'espai ha tingut com a convidats 3 membres de l'equip Cedis Eiram, Letícia Blanco, Edgar Jiménez i Florent Palagos, que han parlat de l'actual funcionament d'aquest projecte inclusiu de bàsquet ja plenament consolidat. Bàsquet de 3 és un dels programes més coneguts de la grella de Ràdio Seu. Després d'uns anys d'absència, el 2024 va tornar a l'antena i des de llavors ha tingut una molt bona rebuda, i ha fet seguiment actualment tant a la Seu i la comarca com a d'altres punts del país, mitjançant l'emissió per internet. Un any més, pel programa hi han passat un gran nombre de components del Cedis Bàsquet, incloent el president Pep Ribes i les jugadores i el cos tècnic del Cadí la Seu. A més, per una de les últimes entrevistes de l'any, la setmana passada s'ha comptat amb la participació destacada de l'entrenador del València Bàsquet, Rubén Burgos. Va parlar per a Bàsquet de 3 just després d'haver fet història en proclamar-se el València campió de la Lliga Femenina per quart any consecutiu. Tots els programes emesos es poden recuperar a l'apartat Ràdio a la Carta del web radioseu.cat.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Cap de setmana atapeït d'activitats, ja ho hem dit, i per tant moltíssima gent pendent del temps. Un temps que porta canvis. Fins ara està marcat per una calor que podríem qualificar d'extrema, perquè són valors molt per sobre del que és normal a final de maig. Ahir, per exemple, es va arribar a gairebé 35 graus a la Seu, segons ha informat Meteoseu, tot i que no és el rècord d'aquest observatori en un mes de maig. Avui continua la calor, però sembla que arriba a la fi aquesta calor tan forta, perquè a partir d'aquest vespre poden arribar a ruixats i aquesta tònica es mantindria tant al cap de setmana com de cara a la setmana que ve. Per aquest dissabte el Meteocat preveu mínimes al voltant d'entre 12 i 13 graus, amb l'excepció de Tremp, on poden arribar fins a 18, i màximes que ja afluixaran una mica. Demà a la Seu la màxima es pot quedar en 32 graus i a Puigcerdà en 28, i demà a la tarda ja hi haurà ruixats amb una mica més d'entitat, poden ser més extensos i intensos a qualsevol punt del Pirineu català, i de cara a diumenge ja a les mínimes, tant les mínimes com les màximes, ja seran una mica més suaus, més baixes, i arribarà una nova tongada de ruixats de cara a diumenge a la tarda, i aquesta tònica, com dèiem, podria mantenir-se al començament de la setmana que ve, quan les màximes podrien baixar fins als 25 graus. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. A més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos. Bon cap de setmana.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: El conflicte a l'educació continua encallat, amb una diferència d'augment salarial de 70 euros al mes com a principal escull. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: A aquesta hora, el govern i els sindicats continuen sense solucionar el conflicte a l'educació. Ara mateix, les dues parts han fet una pausa per dinar a la reunió que estan mantenint des de primera hora i es tornaran a reunir a 3:15 aquesta tarda, Joan Bota.
2: La discrepància, com deies, es resumeix en aquests 70 euros i sobretot en la manera de comptar-los. El govern, que havia dit que no faria més propostes, parla de l'última, en aquesta última pujada, de 400 euros més al mes al 2029. Els sindicats diuen que la xifra és enganyosa perquè diuen que inclou diners ja compromesos fora d'aquesta negociació. Avui mestres i professors fan vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf.
0: Connectem amb Barcelona, on s'està fent aquest recés d'aquesta reunió, i a Montserrat, on hi ha els docents que estan en vaga avui. Cristian Roldán i David Àngela.
3: Bon dia, doncs sí, calma tensa al Departament d'Educació. Aquí a Barcelona, la proposta teòricament final de la conselleria no convenç els sindicats, però des del govern no tanquen la porta a buscar l'entesa per altres vies. Sigui com sigui, la reunió es preveu llarga i més enllà del sou també hi ha la baixada de ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva sobre la taula. A més, fa pocs minuts s'ha obert el tall de la Via Augusta.
4: D'altra banda, mestres i docents han bloquejat durant una hora els accessos a l'aèria, al cremallera i a la Basílica de Montserrat. Han desplegat pancartes grogues a la plaça de Santa Maria i uns escaladors han penjat grans lones grogues a diversos punts de la muntanya. També han aprofitat per advertir que estan preparats per organitzar més mobilitzacions, coincidint amb la visita que el papa ha de fer a Catalunya els pròxims dies.
0: De seguida hi tornarem sobre aquest conflicte i sabrem l'última hora. Mentrestant, el CIS dona 11 punts d'avantatge al PSOE respecte al Partit Popular en una enquesta, això sí, feta just abans que se sabessin les últimes novetats sobre els casos judicials Zapatero i Leire.
2: En conjunt, les formacions de dreta i extrema dreta pugen, sumar, torna a baixar i marca un nou mínim. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys els anomenats préstecs d'emancipació, un programa per promoure l'accés a l'habitatge, al primer habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
5: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que finança la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. El president Salvador Illa explica l'obstacle principal que resol.
6: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur.
0: En la informació internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus a Romania aquesta matinada. Ha fet 2 ferits en un bloc de pisos. L'Aliança Atlàntica, però, descarta cap resposta. A Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Ara per ara, ningú parla d'activar la possibilitat d'una defensa col·lectiva, tal com preveu el tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica promet que defensaran cada centímetre de territori i critica l'actitud imprudent de Rússia. La Unió Europea diu que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari.
0: I de tornada a Catalunya, acord entre el govern i la comunitat de regants per desencallar la modernització del canal d'Urgell. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
8: El Departament d'Agricultura i la Junta del Canal d'Urgell fan un canvi d'estratègia. Ara no s'esperarà un pronunciament majoritari de tots els regants, una votació que, recordem, es va ajornar per falta de suport. El govern tira pel dret i es modernitzarà a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva a Udal Serra amb 2 noms propis avui.
9: Doncs sí, el d'Anthony Gordon, que avui s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça, tot i que ja podem dir que la firma del contracte i la roda de premsa van amb molt més retard del previst. De fet, l'havien de presentar 1:45. I Mitchell, que després d'anunciar-se ahir que no seguirà el Girona, avui s'ha volgut acomiadar de tota l'afició amb un missatge molt emotiu.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia, doncs déu-n'hi-do, força complicada. Hi ha trànsit dens cap a Barcelona amb aturades a la B20, a Santa Coloma, i a la C33 i la C58, on hi ha hagut un accident cap al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt, d'Esplugues a Canyelles, sentit Besòs, i a la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat. I a la Zona Franca i a Santa Coloma, en sentit Besòs.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: De fet, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera o el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Tot plegat perquè, Dani Ramírez, bon dia.
12: Bon dia.
0: Estem amb unes temperatures de ple estiu durant tota aquesta setmana i que continuaran el cap de setmana?
12: Sí, el que passa és que baixa una mica la temperatura i, per sort, els propers dies no entrarà vent. Ara, si entrés vent de ponent o de nord, tramuntana o mestral, seria una situació molt delicada per baixar la humitat i a l'hora de propagar aquests incendis forestals. Per això, bé, hem d'anar amb precaució, però si hi ha un incendi segurament no podria córrer amb tanta rapidesa. El prelitoral sí que es preveu una mica de marinada que pot arribar als 30-40 per hora, però en general els vents són per sota dels 20 per hora. Parlem de graus, perquè ja estem arribant gairebé als 37 graus a Vinebre. Avui podria caure el rècord de calor del mes de maig, si superen els 38,5, i podria passar aquí a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també pendents d'altres sectors d'aquesta àrea, o del Pla de Lleida, on poden superar els 34-35 graus. A la Costa Brava ahir arribaven a més de 30 o 32 graus a línia de mar. Avui en tenen 24 o 25. Ja ha baixat una mica la temperatura. O Girona hi arribava als 37 i ara en tenen 32. Per tant, la calor potser ha afluixat una mica per la banda gironina. A la tarda, algun ruixat al Pirineu, sobretot al final de la tarda i vespre. Demà, tot igual, baixa la temperatura 2, 3 o 4 graus. Això sí que s'ha de reconèixer, que no serà ben bé igual. I a la tarda, alguna tempesta. Pirineu i Prepirineu, localment intensa. I diumenge, exactament igual. Calor forta, però ja no serà rècord. I alguna tempesta a la tarda, que pot ser forta i amb pedra o calamarsa.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Jornada maratoniana, una altra, de negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats dels mestres i professors. Ara s'està fent un recés per dinar, ja que s'espera que la reunió s'allargui aquesta tarda. El principal escull és l'augment salarial. La discrepància és per 70 euros. El govern inclou dins dels 400 euros mensuals que proposen 4 anys la pujada salarial de l'Estat, que rebran tots els funcionaris. També sobre la taula hi ha reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Comencem pel Departament d'Educació, on ha començat aquesta reunió aquest matí, ara mateix aturada, però que han de tornar a reunir-se d'aquí a una hora i mitja. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Bon dia.
3: Bon dia, Òscar. Doncs sí, recés estratègic en aquests moments per tal de carregar piles, perquè ens comentaven que la reunió es preveu llarga, tot i que les dues parts han sortit amb un posat molt seriós des dels sindicats, en aquest cas sí, veuen opcions a costar postura. El principal punt de fricció, com comentava, segueix sent la qüestió salarial i, sobretot, com es fan els números. El govern defensa que la proposta de pujar el sou en 400 euros bruts al mes hauria de satisfer els sindicats. Són declaracions de la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
13: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
3: Doncs pels sindicats no seria ben bé la xifra, perquè en aquests 400 euros Educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern espanyol, i els sindicats de l'educació reclamen un increment independent perquè defensen que el cost de la vida a Catalunya és més alt que el de la resta de l'Estat. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou a l'IPC, canvis a les ràtios i un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia just abans de la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
14: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
3: Les negociacions, com deies, es reprendran d'aquí una hora i mitja, i tot just ara s'ha dissolt la mobilització que tallava la via Augusta just davant el Departament d'Educació. Però els docents, això sí, no descarten convocar noves vagues si les negociacions d'avui descarrilen.
0: Doncs a l'espera de com evoluciona aquesta negociació, avui un altre dia de mobilització de mestres i professors. Avui han alterat la jornada turística a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf l'ha seguit des de primera hora el David Àngela. Bon dia.
4: Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
15: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
4: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
16: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
4: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobretot a aquesta reunió que ara mateix està aturada en aquest recés al Departament d'Educació per veure si s'avança o no en aquesta negociació. I no deixem de parlar d'ensenyament, perquè les proves de selectivitat disposaran d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de tecnologia durant els exàmens. La idea és impedir que cap alumne faci servir dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Toni Fortesa, bon dia.
17: Bon dia.
0: Quines mesures proposa el Departament d'Universitats?
17: Doncs totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per dintre les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, comportarà l'anul·lació immediata del seu examen. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
18: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors, el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
17: Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves amb més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
0: Per cert, que aquest any la selectivitat coincideix al calendari els mateixos dies de la visita del Papa a Barcelona. Això pot complicar l'arribada dels estudiants als exàmens?
17: Segons la consellera Núria Montserrat, la previsió és que l'impacte sigui o molt reduït o fins i tot inexistent. Montserrat ha explicat que els departaments d'universitats i d'interior treballen de forma coordinada per evitar incidències de mobilitat, especialment en les franges d'entrada als exàmens. Amb tot, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
0: Ens ho deia el Dani Ramírez quan li demanàvem quin temps tindríem el cap de setmana. La calorada que estem tenint és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig, Montse Poblet.
19: El valor més alt és el de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya el 2022 a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
20: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: Aquesta calorada es nota a tots els sectors i a totes les activitats, també a les escoles. La plataforma Escoles que cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures que s'assoleixen a dins de les aules, denuncia que a les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus dins de les classes hi ha els instituts de Salrà, Castellbisbal, Bisbal o Llançà, l'Escola La Roureda de Tordera o la Mitjana de Lleida. Són algunes. En aquesta última, la Mitjana de Lleida, hi tenim la Noèlia Caselles.
1: Hola, doncs l'edifici on som inaugurat el 2010 acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això són 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien els mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
21: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
1: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
22: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
1: L'escola ha instal·lat aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però que no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
23: El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell.
1: La Mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
0: És 3:15 de la tarda, anem a la crònica política, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama per frenar investigacions obertes als tribunals. En un acte aquest migdia a Madrid, el mateix Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel seu executiu, amb la vista posada en esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
24: Què tal? Bon dia. En privat, el govern espanyol insisteix en la persecució contra el PSOE. Diuen que són víctimes d'un setge judicial sense proves, però avui, com dius, Pedro Sánchez ha evitat fer cap crítica directa. Tampoc s'ha referit a les investigacions que l'encerclen. Sánchez manté l'agenda pública en un intent de blindar-se d'aquest setge judicial, centrat avui en un acte sobre cultura, des d'on ha reivindicat l'acció i el futur del seu govern davant del soroll.
25: Yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que hemos elaborado conjuntamente. Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y sobre todo que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
24: Un acte de Sánchez al costat dels ministres Álvarez i Hurtado de Sumar, que li reclama justament més explicacions i que posi en marxa d'una vegada per totes les mesures de regeneració democràtica que va prometre fa mesos. Mentrestant, la pressió dels socis no fluixa. Junts manté que la legislatura està acabada, però tampoc faran costat a una moció del PP en Vox. Avui Míriam Nogueras, des de Televisió Espanyola, ha enviat la pilota a la teulada de Sánchez per convocar eleccions.
26: No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace 1 mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
24: I el Partit Popular, que carrega contra la Moncloa per dir que tot és una conspiració judicial contra ells, mentre avui s'han conegut més detalls del cas contra la dona de Pedro Sánchez. En el sumari de la causa, el jutge Peinado torna a assenyalar irregularitats en la contractació del programa informàtic que va encarregar Begoña Gómez per la càtedra universitària que dirigia.
0: Doncs amb aquestes investigacions judicials obertes contra el nucli de Pedro Sánchez, el PSOE guanyaria unes hipotètiques eleccions si es fessin ara, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, a una distància d'11 punts del Partit Popular. Això sí, aquesta enquesta es va fer just abans que esclatessin tots aquests casos judicials, Pilar García.
27: El CIS dona al PSOE una estimació de vot de més del 36%. El PP, en segona posició, retalla distàncies als socialistes en 1.5 punts. Vox, tercera força, creix després de la baixada dels últims 2 mesos. I Baròmetre i Sumar, volíem dir, torna a perdre suports i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació.
0: Passen 3 minuts d'un 3:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
28: Catalunya migdia.
29: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
7: tuya, tuya,
6: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: Sou molt bona gent!
0: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
30: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 21 minuts a les dues. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca, Joan Garcia.
17: Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
17: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer

0: Per tercer mes consecutiu, Jordi Canal.
1: Sí, l'indicador més utilitzat en les hipoteques variables acaba aquest mes en el 2,8% i manté l'escalada que va començar arran de la guerra de l'Iran. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any i això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'ha pujat d'uns 75 euros de mitjana, això són uns 900 euros anuals.
0: I ja que parlem de xifres, la inflació s'ha mantingut invariable al 3,2%, igual que el mes d'abril al conjunt de l'Estat.
1: Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat aquest maig el transport de resultes de l'encariment dels transportants, dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania. Ha fet 2 ferits. És la repercussió més gran fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i també de l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna.
2: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
3: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
0: De fet, Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al Tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Scholz, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari, des que va començar la guerra a Ucraïna.
1: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
4: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara, des de fa setmanes, un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: I mentrestant, l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà continua a l'espera que les dues parts l'aprovin. Les declaracions dilatòries, els estires i arronses, els malentesos o els desmentiments estan marcant aquesta fase de la crisi. L'objectiu del memoràndum seria establir un alto el foc de 60 dies per començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, Albert Manyà.
5: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi de trets a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa iraniana, cosa que evidencia la tensió permanent. En tot cas, el cap de les dues parts dona per trencada la treva ni les converses. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, es mostrava optimista.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
5: El sotscap del gabinet nord-americà ha assegurat a la cadena Fox News que l'Iran ha fet concessions significatives, substancials i transcendents. En canvi, des de Teheran expliquen que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. On les agressions continuen és al sud del Líban, on l'exèrcit israelià ha ordenat noves evacuacions. En l'última setmana, 15 nens han mort per aquests atacs, segons l'UNICEF. El govern de Beirut ha denunciat que les accions d'ahir han posat en perill les restes arqueològiques de Tir, patrimoni de la humanitat, i han tocat el castell de Beaufort.
0: I mentrestant, tenim el primer signe d'esperança amb l'Ebola. Curat un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut, en un cas que obre la porta per tal que més gent se'n pugui sortir, ja que fins ara, sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi havia ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç.
5: Aquest malalt ha donat negatiu en 2 tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en 2 setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda,

0: el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament. Només s'ha rebut un terç dels diners necessaris i per enviar aquest missatge al món.
1: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor. Però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
2: 30 segons de publicitat i de seguida més notícies del país.
3: Catalunya migdia.
4: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
5: Catalunya migdia.
2: D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
6: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
7: Esperem que tots estiguin d'acord per començar. Potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, que ho facin.
6: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen 4 regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
8: El conseller mostrarà la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que Comunitat General pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
6: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
2: En punt 2:45 de la tarda, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la feina. En un congrés que fan a Girona, han concretat que en un 10% dels casos es fan menys visites del que seria recomanable. Maria Rovira.
9: Es prioritzen, consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
10: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials. Quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
9: La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
2: Ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la parella incrementa el risc de tornar a ser maltractada. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, dels quals s'ha fet un seguiment, Miquel Jarque.
11: Les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a patir. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència, però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Meneses és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
12: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no tindrien més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
11: Segons Rodríguez Menés, la recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals en què la dona ja ha estat agredida almenys una vegada.
2: La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per escollir el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i de Jaume Collboni. També han anunciat, però, que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal de Junts, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el dia 21 de juny es proclamarà el candidat. I ja que parlem de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga, els que sentim, que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com ara escoles bressol o oficines d'atenció a la ciutadania, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Aquest matí, ho sentíem, s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
5: Bon dia. Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
13: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
5: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. I ja és el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CSIC. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
5: Comissions Obreres, UGT i CSIC, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
2: Passen 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
15: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
15: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us posem?
15: I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: Ocasión Plus.
17: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts a dos quarts, comencem la cultura anant al cinema. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada aquesta setmana. L'acompanyen dues produccions catalanes, Corredora i Mallorca Confidencial, Marc Garriga.
3: El drama narra el sotrac d'una parella just abans de casar-se, quan la núvia revela un secret molt íntim que implica dubtes morals importants. A partir d'aquí, la pel·lícula no es converteix en un melodrama romàntic ni en un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, sinó que acaba sent un film provocador que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Pel que fa a les produccions catalanes, Corredora és el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso i brilla com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. I Mallorca Confidencial és un thriller irregular i previsible amb una excel·lent, això sí, Lolita Flores com a matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic. Completen les novetats la divertida Conoce a los Bárbaros sobre la doble moral europea a l'hora d'acollir refugiats, el thriller La Silla amb Jaime Lorente i dues cintes d'animació infantil en català, la finlandesa Flick i el recull de curs Més enllà del cel i les estrelles.
2: I seguim parlant de cinema i pel·lícules.
4: ¿Sabéis quién soy?
5: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
2: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Òscar Callau.
6: Peña ha descrit l'intens treball i interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el cas el pas cap a la realització.
7: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
8: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
7: Absolutament.
8: ¿Sobre què aniria?
7: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
6: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
2: Més coses. Avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui i fins al 12 de juliol, Montse Mas.
9: Els visitants es podran recrear del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
10: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Vivens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
9: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com a bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
10: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, de un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
9: Els fotògrafs participants en el certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
2: I ara anem fins a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya, la novel·la negra i criminal, amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Estela Bussoms, un dels nous protagonistes d'aquesta edició, és Pep Coll.
11: Sí, l'escriptor pallarès rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és, de fet, la seva darrera obra, Els crims de la Mel. L'edició d'aquest any estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com destaca Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis i Ardencs, coorganitzador del Segre de Negre, juntament amb Pagès Editors.
12: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també i especialment de la literatura lleidatana.
11: Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
2: I atenció, oients, això segur que us sona.
13: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 2:15 del matí al barri de Capon, de Lleida.
2: És el Crims, que estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació.
9: Sí, la temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure el crim de Capon. L'episodi, que també s'emetrà a Catalunya Ràdio avui a les 9 de la nit, és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3Cat. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú: han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3. Anem als esports. Ha de ser el dia per fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. De fet, estava previst que el jugador firmés el seu contracte a la una del migdia i que després fos presentat. Parlo en condicional perquè tot plegat va amb molt de retard. Ramon Salmurri, bona tarda.
0: Què tal, Òscar? Bona tarda. Sí, sí, així és, amb molt de retard. De fet, a hores d'ara, parlo des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, al Camp Nou, al costat de les oficines, i de moment encara no s'ha produït aquesta signatura de contracte ni tampoc l'atenció per part d'Anthony Gordon als mitjans de comunicació.
2: Això no vol dir que hi hagi cap problema, ni que s'hagi torçat, ni res d'això, no?
0: No. Cap ni on. De fet, el jugador està, diguem-ne, més que fitxat. Ahir mateix era a Barcelona sopant amb Deco després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. Senzillament el que passa són problemes burocràtics i de logística. Hi ha, diguem-ne, creuament de papers entre Newcastle, Barcelona, etc. I això està endarrerint aquesta oficialitat del fitxatge, però per aquells aficionats culers que estiguin especialment entusiasmats amb Anthony Gordon, aquest extrem esquerre al Newcastle de 25 anys, que costarà 70 milions d'euros més 10 en variables, poden estar ben tranquils perquè avui serà oficial i avui podran escoltar les primeres paraules d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça.
2: I com que avui és el dia Anthony Gordon, no s'esperen grans anuncis sobre la resta de carpetes obertes a Can Barça, no?
0: I especialment pel que fa Julián Álvarez, que és el gran objectiu a hores d'ara del Barça aquest mercat d'estiu, de cara a reforçar la davantera. A hores d'ara, des de l'Atlètic de Madrid, asseguren que no han rebut cap proposta del Futbol Club Barcelona, un Barça que s'ha fixat aquesta xifra dels 100 milions d'euros per intentar conquerir Julián Álvarez, una xifra que des de Madrid asseguren que ni de bon tros, diguem-ne, que donen per bona o que satisfà les seves aspiracions. En qualsevol cas, serà una negociació llarga, tot i que el Barça està atacant aquest mercat d'estiu amb certa celeritat, i Deco, amb moltes carpetes obertes, doncs volen enllestir a poc a poc, i sobretot abans que comenci el Mundial.
2: Molt bé, doncs estem pendents de l'inici d'aquesta presentació d'Anthony Gordon, que havia de fer fa més d'una hora i que de moment no ha començat. Per tant, si comencen els pròxims 17 minuts, òbviament sentiríem les primeres declaracions de l'anglès com a jugador del Barça. Fins ara, Salmo.
0: Fins ara.
2: Qui ja hem pogut sentir avui és a Mitchell. Per primera vegada des que ahir el Girona va comunicar que la temporada que ve no serà l'entrenador del club a segona divisió. Ha estat Eduard Solà en un vídeo de comiat.
4: Mitchell ha fet un comunicat a les xarxes socials i amb el club ha penjat un vídeo de comiat. Mitchell deixa el Girona després de 5 temporades amb un ascens a primera o primer any, una classificació per la Champions al tercer, jugant la Lliga de Campions al quart, però amb un descens a segona al cinquè. Mitchell deixa el Girona després de 221 partits oficials i, si res no es torça, el seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ha fet un comunicat en què diu que el que ha viscut aquests 5 anys és difícil de resumir en paraules, que ha estat un orgull defensar el Girona des de Tenerife fins a París i que han fet història. Diu que tanca una etapa meravellosa, però que els records l'acompanyaran per sempre. Agraeix el suport del director esportiu Quique Cárcel i diu que no s'acomiada perquè per sempre més serà aquí.
13: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
4: I ja sense Mitchell, el club treballa per buscar-li un substitut, de moment sense haver-se decidit pels diversos perfils d'entrenadors que té sobre la taula.
2: I aquí també hem pogut sentir avui és a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González. Ha fet balanç de la temporada i amb la mirada posada ja en el futur immediat, Sergi Andreu.
14: Sí, en declaracions als mitjans del club, Manolo González s'ha mostrat doblement feliç per haver pogut mantenir l'equip a primera i per la seva continuïtat a la banqueta ratificada per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura que li ha tret, diu, 10 anys de vida.
15: Ansietat, potser, la veritat, perquè al final és un tema que no guanyes, que analitzes molt, que dones moltes voltes a tot el que passa, que no acabes d'entendre a vegades per què els partits no els treus endavant, perquè veus partits que ets superior i ets millor que el rival, però bueno, que al final torno allò mateix. No és una vegada, busquem moltes explicacions i a vegades era tan fàcil com el partit de l'Atlètic Club, si el guanyes un mes o dos abans, tot canvia radicalment. Era un bloqueig mental que teníem potser a la plantilla i era guanyar un partit i al final l'equip ho va aconseguir i es va desbloquejar.
14: Manolo i Monchi, que ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada. El tècnic Perico no amaga que li agradaria fer un salt de qualitat en tots els sentits.
15: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
14: Per cert, el club ha confirmat avui les primeres sortides, no continuaran Piquel, Engonge, Terrats i Romero.
2: Barça, Espanyol i Girona, que estan ja pendents de la pròxima temporada, però aquesta temporada encara no s'ha acabat. Demà es juga a Budapest la final de la Champions masculina. Luis Enrique contra Arteta. PSG contra Arsenal, Marcos García.
16: Dembélé i Hakimi centraran totes les mirades a l'entrenament del PSG previst per a 4:45, i és que tots dos tenen molèsties musculars, però han pogut completar tots els entrenaments d'aquesta setmana amb els de Luis Enrique, així que tot apunta que Dembélé i Hakimi jugaran demà de sortida. El porter suplent del PSG, dels francesos, Chevalier, és dubte. A l'Arsenal, baixa confirmada de White i dubtes de Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. D'aquí a una hora, aproximadament, la roda de premsa oficial del PSG, amb Luis Enrique al capdavant. Així s'expressa l'entrenador asturià sobre l'Arsenal de Mikel Arteta.
17: Y es la viva imagen y semejanza de lo que es Mikel Arteta como entrenador. Bueno con el balón, equipo que sabe jugar, que no te regala el balón, sin balón. Es el mejor equipo en Europa, equipo top, por eso ha ganado la Premier League, un entrenador de altísimo nivel, ha estado en muy buenos sitios aprendiendo la profesión con Pep Guardiola en el City, una final ante un adversario top. Clarament tot.
16: A un 7:15 compareix davant la premsa l'Arsenal, encapçalat per Mikel Arteta. L'Arsenal farà el darrer entrenament, aquest sí que és l'últim, a 7:15. Demà, alerta, perquè és a les 6 de la tarda, la final de la Champions masculina PSG-Arsenal.
2: I encara més futbol, perquè dos equips catalans comencen aquest cap de setmana el camí de l'ascens a la segona divisió de futbol. L'Europa rebrà diumenge el filial del Celta a l'anada de les semifinals, mentre que aquest vespre el Sabadell juga a Montserrat al camp del Madrid-Castilla.
18: Els arlequinats han fet una bona temporada, han acabat segons a la Lliga, la primera federació, a un sol punt del líder, l'Eldenc, i amb només 27 gols encaixats, que són l'equip del grup 2 que menys gols ha cedit. Van arribar a la final de la Copa Catalunya i a la Copa del Rei van caure contra el Deportivo, que ha pujat a primera divisió. Avui juguen a les 9 del vespre a l'estadi Di Stéfano de Madrid. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, afronta així el play-off.
19: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
18: El filial del Madrid és un dels millors equips de tota la primera federació. Els blancs van tancar la fase regular com a 5è classificat al grup 1, una posició que no es va definir fins a l'última jornada. Pel que fa a l'Europa, rep diumenge el Celta Fortuna a Can Dragó a 4:05 de la tarda i en directe per Esport 3. La tornada del play-off de semifinals es jugarà els dies 5 i 7 de juny. Els quatre equips que guanyin disputaran la gran final del play-off, on els dos equips vencedors pujaran a la segona divisió.
2: Y me més futbol, perquè el Barça femení, confirmades les tres sortides d'Alexia, Ona i Mapi, queda per resoldre encara el futur d'algunes peces importants de l'equip.
16: Doncs sí, en algun cas amb un cop de timó important, i és que el Barça pot fer un esforç per mirar que Salma Parayuelo segueixi a petició del cos tècnic. Marta Torrejón, que semblava que podria no continuar, doncs podria seguir una temporada més. I també s'ha de confirmar el futur de Pere Romeu, que ha dit ja en els últims dies que hi està treballant amb el club. Després del comiat d'Alexia, les darreres hores hem sentit com han dit adéu i ho han fet públic Ona Batlle i Mapi León.
20: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassarana.
21: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, el meu cor, de la meva gent.
16: Aquest diumenge TV3 farà en directe l'últim partit del Barça d'aquesta temporada. És el Madrid Club de Futbol Barça, Lliga F, i a la plataforma 3CAT s'emetrà l'Espanyol Sevilla. Els dos, diumenge, els dos a les 4. També diumenge i també a les 4, Llevant, Ona Badalona.
2: D'aquí a 9 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
22: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo mucha ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar.
2: Avui comencen els play-offs de la Lliga de Futbol Sala i el Barça aprofita per homenatjar una llegenda de la secció.
23: Catalunya migdia.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
27: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
28: Ostres.
27: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
28: Uf.
27: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
29: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
30: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
32: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
31: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
32: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del departament o al corteinglés.es.
33: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
34: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
35: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
36: Sóc el Risto Mejide.
37: Sóc l'Álvaro Morte.
33: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
38: Amb tots vosaltres, Jordi González.
33: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
39: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
40: Catalunya Ràdio.
39: Som 3CAT.
40: Som 3CAT.
2: Avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, on s'han de decidir les últimes places pendents per jugar al play-off i també qui serà el segon equip que perdrà la categoria. Tot i això, les eliminatòries de play-off no quedaran del tot definides fins diumenge, en què s'ha de jugar un Barça-València pendent, Ernest Macià.
41: Exactament, perquè tal com has dit, avui és l'última jornada de la Lliga regular, és unificada, però hi ha aquesta anomalia del Barça-València perquè l'ACB no ha sabut recol·locar cap altra data. El València estava jugant a la Final Four aquest partit i, per tant, es jugarà després. I, per tant, equips com la Penya no sabran si han d'anar a Barcelona o a Múrcia, per exemple, fins dos dies abans o tres de començar aquests play-off. Comencem pels partits d'avui. El més matiner és intranscendent, o almenys efectes de play-off. Manresa-Madrid. El Manresa aspira a ser desè, com a molt, per intentar jugar potser Eurocup la temporada que ve. El duel Girona-Joventut a 8:45 serà important per la penya, que en principi serà sisè del play-off, però podria encara ser cinquè. El Girona està a la 12a posició. Més tard, el partidàs de la jornada. Efectes de classificació perquè el Morabanc s'hi juga la permanència a la Lliga CB. Morabanc-Barça. El Morabanc podria quedar-se a la CB si perd, però en canvi el Gran Canària també perd a la pista del València i el Barça ha de guanyar per aspirar encara a ser segon. I la jornada catalana la tancaria l'UCAM de Múrcia, Jaio Postlleida també a 8:45.
2: I com dèiem, en futbol sala, el Barça rep avui el Valdepeñas, el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final pel títol de Lliga. El partit servirà per retre homenatge a un dels grans referents del Palau.
16: I és que després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va estar justament en aquest estudi, visitava el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Cuando entre algún día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
16: En aquesta entrevista amb el Costa de la Gelmàdia Lozano, que el Barça guanyarà la Lliga a les 9. Barça-Valdepeñas és el primer partit d'aquesta sèrie que té el factor pista a favor per al Barça.
2: I el play-off de semifinals de l'Hockey Lliga es comença a jugar avui. Aquest vespre, el Calafell s'enfronta al Liceu de la Corunya. Demà serà el torn del Barça i l'Igualada, Carles Vila.
0: El Calafell ha tingut molt poc temps de recuperació. Només fa 3 dies que van jugar contra el Reus, l'últim partit de quarts de final. S'ha d'afegir també el desplaçament fins a la Corunya. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, recorda més que fa ja 2 anys que no guanyen els gallecs.
1: Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant. El Liceu és l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar. I això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats i a més jugant a fora de casa i amb la solidesa que demostra el Liceu que ha demostrat durant tot l'any. Penso que en el nivell esportiu que estem tindrem les nostres opcions.
0: El partit entre el Liceu i el Calafell començarà a 8:45 del vespre. Demà el Barça d'Igualada jugarà a 16:45 de la tarda. Demà també el Vila-sana juga el segon partit de semifinals del playoff femení. Juga a la pista del Generali Palau. En cas de victòria, es classificarien per la final.
2: Marc Márquez, i parlem de motos, podrà completar el cap de setmana el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Els metges l'han tornat a avaluar després del primer entrenament i li han donat permís per seguir, Damià Aguilar.
3: Està complint els terminis que marca el codi mèdic. De moment, a la primera sessió ha estat discret, se l'ha vist fins i tot incòmode en algun moment. Recordeu que el van operar del peu dret i l'espatlla dreta fa ara 19 dies. Va coix i el fabricant de la bota n'hi ha fet una de nova més ampla i més dura. Però és el braç dret el que més l'ha d'amoïnar per agilitar força i anatomia a sobre de la MotoGP en aquesta setena cita de la temporada. Ara l'estreix el Practice. És el primer esforç per tots. Canvia 10 pilots a la Q2 directament i la resta a la repesca. L'objectiu per als tres catalans, Marc Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins, és superar aquest primer tall. No serà fàcil per cap dels tres. Mentrestant, Cal Crutchlow potser comença a penedir-se d'haver acceptat ser el substitut de Johan Zarco. El britànic, de 40 anys, retirat en fa 3, ha acabat la primera sessió a més de 3 segons del primer i comentant que aquest final de recta de Mugello és massa dur.
2: Més coses, queden 2 minuts per les 3. El Club Natació Sant Andreu es prepara per un cap de setmana intens amb la disputa del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Jan Ortuzar.
4: El Club Natació Sant Andreu està a punt per acollir la 47a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona a la pista Pere Serrat. El trofeu entra dins del circuit internacional Mare Nostrum, el qual consta de 3 proves que passen per Mónaco i Canet de Rosselló. El Club Natació també tindrà posats els ulls al Maresme, on es jugarà el segon partit de la final de la divisió d'honor de waterpolo femení. Per això, el president del club, Joaquim Vidal, ha dit que l'entitat està en un moment àlgid.
5: En aquests moments estem en un moment àlgid i, per tant, aquest cap de setmana és un cap de setmana d'autèntica bogeria perquè ens haurem de repartir estar entre Mataró i aquí, a la ciutat de Barcelona, intentant donar el màxim de suport als esportistes del club en un moment de competició d'alt nivell.
4: El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
2: I ens queda un minut per arribar a les 3 o del Serra. Quines notícies ens hem deixat?
6: Doncs mira, per exemple, a Roland Garros, categoria masculina, després de l'eliminació i del cap de sèrie número 1 Jannik Sinner, a mans de Cerúndolo, avui busquen la classificació Zverev, Djokovic, Ruud, de Minyaure, entre d'altres, o Mukova, Andrieva i Svitolina, la femenina. Mentrestant, Marcel Granollers i l'argentí Ceballos han passat la segona ronda, han guanyat la parella Kirchhoff-Stevens, 2-16-0. Giro d'Itàlia, avui etapa reina, 151 quilòmetres, 5.000 metres de desnivell, 6 ports de muntanya, 2 de primera, 4 de segona, Jonas Vingegaard és líder de llarg, en més de 4 minuts, i l'NBA s'haurà d'anar al setè partit a la final de la conferència. Ho és perquè San Antonio ha guanyat Oklahoma aquesta matinada 118-91.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la Gran Muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La Gran Muralla de Postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, Adrià, tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney, a mi Mulan, i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan... Bueno. És una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí, si estigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix en 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Temazo.
1: Sergio, per favor.
2: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
1: Oh, no, Adri, que no.
2: Sí,
1: no
2: va gravar, sí.
1: No va gravar.
2: Joder, Adri. O sigui, hem estat a punt de gravar-te cantant.
1: Ho has estat a punt d'aconseguir.
2: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
1: Això és veritat.
2: Això sí.
1: Ho recordem poc, eh, això.
2: Clar.
1: Recordem no, els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
2: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
1: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
1: Sí. I... L'altre dia estenent roba. Sí,
2: i ara
1: avui
2: tu
1: cantant
2: Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qin i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
1: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
2: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
1: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb Alberto.
2: Tinc mala memòria, ja ho saps.
1: Tens
2: però jo
1: memòria.
2: Diria que hem fet coses d'aquest tema
1: sí?
2: Fa molts anys,
1: vale.
2: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
1: Sí, eh?
2: Estava molt mongol, ell.
1: Investigaré.
2: Sí.
1: Estava molt què?
2: Sí. I però fa molt temps.
1: Vale.
2: I ara ben bé no sé què va, quins temes va tocar.
1: Vale.
2: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
1: Una pentinadeta, una... recordem, no?, si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
2: Ostres!
1: Però allò pots posar edat mitjana.
2: Mm.
1: I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
2: Molt bé.
1: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
2: Hòstia.
1: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
2: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
1: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
2: Mil gràcies.
1: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia. I més si és dels mongols, encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ah, ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
2: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
1: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
2: La història perfecta.
1: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels. Ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, no?, està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
2: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
1: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc, i és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys. Però, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema de funcionaris, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
2: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i, sobretot, la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit. Quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió, cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
2: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nòmada d'estapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això.
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pisador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pisador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Bueno, que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país, si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord, com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell, que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'anac pequinès.
0: I l'anac pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, era una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví, aquestes tensions...

0: a un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: Jo no té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: És o sigui, quanta estona tries d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, sí. No, a la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra, trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no? Que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això... A veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming és... l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això, a la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons en les parts superiors estaven 100%

0: estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades. El maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, el programa aquell que vas fer de fortificacions... de l'època moderna.
0: Sí, però fa molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: No sé si. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explica el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
0: Jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: El cost de fabricació
1: ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la gran muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit del que trobaven. Terra, grava, pedres soltes, runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi clar concentrada. Tu, que has caminat per la gran muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes
1: sí
0: llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí, però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao. Les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge, és que és impossible. O sigui, 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig sis senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: Però, de fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor, i diu, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de... Val,
0: sí, sí, sí, sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit, i ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això, 1644,
0: no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Val. Altres Ojalà. Sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida, o sigui, l'emperador Ming es suïcida, i aquest general doncs els hi diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat, i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament, que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general, i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Molt a mitges. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els King, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció... Què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. O sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els King o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933 en aquesta segona guerra l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adoptant,
1: no?
0: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I als Estats Units també n'agafa moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estaven totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Mm-hmm. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu I... també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no, perquè no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu... El dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... Per Patreon. Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores... Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens hem pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar als 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu. A quin vas anar, tu?
0: Uh-huh. A Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao. No, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, i no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona, o la no, seva, el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no, 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no, sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Tot seguit a Ràdio Seu, butlletí informatiu amb els temes que ampliarem a l'informatiu. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha adquirit un sonòmetre d'alta precisió legal per garantir el descans veïnal i blindar el control de sorolls. El consistori s'ha dotat d'un equip homologat de classe 1 de la marca Sesba, fabricat per una empresa catalana capdavantera en acústica. La policia i els serveis tècnics podran fer mesuraments immediats amb validesa jurídica per possibles judicis o sancions sense dependre de serveis externs. Cap de setmana tapat d'activitats i encapçalades per la Fira Medieval Llegendària, del qual ja hem parlat al llarg de la setmana. Avui ja es fan alguns actes previs, com per exemple un taller de remeis a la Biblioteca Sant Agustí a les 6 de la tarda o la presentació de la candidatura Patrimoni Mundial de la UNESCO a les 7 del vespre a l'Església de Sant Miquel. I al llarg del cap de setmana continuen la resta d'actes d'aquesta Fira Medieval. Simultàniament a la Vall de l'Avança i a la Festa dels Trementinaires, del qual també n'hem parlat, ja comencen els actes avui, continuen aquest dissabte i diumenge, i hi ha més activitats, com per exemple avui parlem a l'informatiu del Festival Arta Pinyó, que torna a unir cultura i ciclisme a la Seu. Es farà aquest dissabte a la tarda des de l'Ateneu al Urgell i en parades a diversos indrets de la ciutat. Hi actuaran Maria Callís, la companyia Carla Sisteré, Puput Lab, Ona Trepat i Pol Fuster. I recordem també que aquest vespre a les 8 al PAP FM ofereixen un concert del grup urgellenc Nova Companyia Instrumental, entrada lliure, i que a la sala Sant Domènec aquest dissabte i diumenge, també en parlem a l'informatiu, hi ha la Fira Conscienciat sobre teràpia, esoterisme i salut. També hi ha, de cara a aquest dissabte, la caminada solidària de l'ABP al d'Urgell dels Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer, des del Berg Xanascat, i una història teatralitzada per a Mola, i a Organyà la trobada Amics de la Sardana aquest dissabte a la tarda també. I afegim a tot plegat el concert de Xumar Abello, la sala L'Única, i la presentació Arsegal del llibre El cantó fos del Cadí, també aquest dissabte a les 7 del vespre. Aquests i més actes els podeu trobar al web radioseu.cat/agenda. Més temes, la col·laboració ciutadana ha permès aquesta setmana rescatar un veí de la Seu d'Urgell que havia patit una caiguda a casa. La policia municipal ha agraït l'acció del casal de gent gran i dels veïns, que van constatar que feia uns dies que no en sabien res. Finalment, els serveis mèdics van accedir al domicili amb l'ajut dels bombers i el van traslladar al Sant Hospital. I avui també parlem dels canvis notables que hi haurà en l'estructura del bisbat d'Urgell. Entre altres, mossèn Pepe Gisbert esdevindrà el nou rector de la parròquia de Sant Ot. El fins ara responsable de Sant Julià de Lòria també s'ocuparà de diverses parròquies de l'Urgell i el Bàrida, mentre que mossèn Antoni Elvira serà el nou vicari general. Rellevaran aquestes funcions mossèn Ignasi Navarri, que esdevé rector de Balaguer, i mossèn Josep Maria Mauri, que seguirà sent delegat de patrimoni.

0: Una macrooperació en participació d'Andorra ha fet aflorar 200 milions d'euros d'activitats delictives de la màfia italiana. L'acció, en què s'ha detingut tres persones, una d'elles a Sicília, es va iniciar arran d'una investigació de la policia andorrana de fa dos anys. La recerca vinculada al blanqueig de capitals s'ha fet en col·laboració amb la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia de Finances d'Itàlia. Els importadors de carburants d'Andorra confirmen les pèrdues que han patit des del mes d'abril per una caiguda de vendes que atribueixen al fet que no s'ha compensat a la rebaixa de preu que hi ha hagut pel que fa als preus dictats pel govern espanyol, que ha rebaixat l'IVA arran de l'inici del conflicte amb l'Iran. I els esports, la Ruix de Santa Fe arriba aquest cap de setmana a la 17a edició. La cursa vertical, una de les més veteranes del Cadí Circuit Fe de curses de muntanya, es disputa aquest diumenge a Organyà i també inclou la Ruix en vol, en què els participants fan la baixada en parapent. I en bàsquet, Marta Morales continuarà al Cadí La Seu. La renovació de l'E Andalusa s'afegeix a les d'Anna Palma, Nani Aré i Marina Mata. D'altra banda, aquest dijous ha finalitzat amb èxit una nova temporada del programa de Ràdio Seu Bàsquet de 3 amb Juanfra Paredes. L'últim programa hi ha hagut com a convidats a components de l'equip Cedisairam. I el temps que continua marcat per la intensa calor, tot i que aquesta tarda, precisament, comença un canvi de tendència amb l'arribada de ruixes de tarda que es poden repetir al cap de setmana i també al llarg de la setmana que ve. Això ajudarà a refrescar les temperatures que aquests dies han arribat fins a prop dels 35 graus ja i que, en canvi, de cara a la setmana que ve, les màximes podrien quedar-se al voltant dels 25. Fins aquí aquest butlletí informatiu. Més notícies ampliades a l'informatiu de Ràdio Seu. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Rioseu. 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
2: Ràdio Seu. Castell Tosca.
3: Doncs enhorabona, has guanyat

0: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia. Som a divendres 29 de maig i us resumim les notícies més destacades dels darrers dies a La Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. L'Ajuntament de La Seu ha adquirit un sonòmetre d'última generació fabricat per una empresa catalana líder del sector amb l'objectiu de posar fre a les molèsties per sorolls a l'espai públic que han estat una de les principals queixes del darrer any a la síndica municipal de Greuges. Des del consistori han destacat que l'aparell, que costa uns 5.300 euros, permet enregistrar amb precisió màxima i determinar quin és el causant d'un soroll excessiu, de manera que es pot fer servir com a prova irrefutable en possibles denúncies o causes judicials. Preveuen fer-lo servir especialment pels controls a bars, terrasses, locals, naus industrials, aires condicionats, vehicles o d'altres elements que puguin causar molèsties als veïns. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Policia Municipal no dependran d'empreses externes per fer aquests controls i confien que se solucioni l'augment de queixes per sorolls.
1: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
0: Els bombers de la Generalitat han fet aquesta setmana una prova a la Seu per al nou aparell amb tecnologia RECO de què disposa el grup d'actuacions especials, el GRE. Des d'aquest cos especialitzat destaquen que aquest mitjà permet fer rescats de muntanya amb una eficàcia fins a 100 vegades superior als mètodes tradicionals. I és que el dispositiu, en forma de campana i amb una mida semblant a una maleta, s'adreix a l'helicòpter i permet captar el senyal de persones desaparegudes si aquestes disposen de reflector RECO al seu anorac, a la motxilla o en una altra peça de roba. De fet, aquest dispositiu ja és present des de fa anys en moltes peces d'esquí i d'altres esports de muntanya perquè facilita la localització en cas de llau o de qualsevol altre accident.
1: Resum setmanal de les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu en 3 minuts.
0: El bisbat d'Urgell viurà una transformació notable al capdavant de moltes de les seves parròquies. Un any després d'assumir el càrrec, el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, ha anunciat diversos canvis i trasllats. Per exemple, el nou vicari general serà el fins ara rector d'Escal de Sant Gordany, mossèn Antoni Alvira, i el rector de Sant Julià de Lòria, mossèn Pepe Xisbert, esdevé rector de Sanot, la principal parròquia de l'Alt Urgell, i també assumeix diverses esglésies de la comarca. Aquests dos càrrecs els tenia fins ara mossèn Ignasi Navarri, que passarà a ser el rector de Balaguer. De la seva part, Anna Maria Villas, exercida de secretària general i cancellera de Cúria. Una altra novetat destacada és que el professor, teòleg i escriptor Francesc Torralba, que col·labora des de fa anys amb el bisbat d'Urgell, serà el nou director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent.
1: L'agenda del cap de setmana.
0: I tenim a davant un dels caps de setmana més actius de tot l'any a la Seu d'Urgell, encapçalat pel retorn de la Fira Medieval amb prop d'un centenar de parades i un ampli ventall d'activitats al centre històric. Just al costat, a la sala Sant Domènec, es pot visitar la Fira Conscienciat i l'Ateneu Alt Urgell serà punt de partida del Festival de Cultura i Ciclisme Art a Pinyó. També hi ha una caminada solidària contra el càncer i concerts en locals de la ciutat i diumenge Castellciutat organitza la seva novena trobada de motos clàssiques. A més, a Tuixent i a d'altres pobles de la Vall de l'Avança celebren el seu principal esdeveniment de l'any, la Festa de les Trementinaires. I això és tot. Podeu trobar aquestes i d'altres notícies al web radioseu.cat. Bon cap de setmana.
2: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana marcada pel primer spin-off de Per a tota la humanitat. De seguida hi anirem, abans però comencem com sempre el repàs a la cartellera.
3: A levantarse, cabronazo, es hora de entrenar.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max i trobem la novena temporada de Rick i Morty.
4: No me obligueis a unirme a una especie de rebelión.
2: Torna aquesta popular sèrie d'animació d'aventures intergalàctiques entre avi i net. En aquesta novena entrega, els protagonistes patiran conseqüències de tot el que van fer en els capítols anteriors.
5: La història de Leonard comenzó hace 32 años. Era un niño con mucha imaginación, pero no con tantos amigos.
6: ¡Yachi!
5: Su mejor amigo, Hungry Paul, no quería expandir su universo.
7: Siento que necesito abrir las puertas y ventanas de mi vida.
2: Des de dimarts a Filmin s'hi estrena Leonard i Hungry Paul.
8: El típico rollo del simulacro.
9: Soy la heroína de la oficina.
10: ¿Quién ha hablado de rollo?
11: Es hora de que se valga por sí mismo.
2: És l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessians, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha resultat ser un gran èxit a la BBC.
12: Habla con el corazón. Encontrarás el tono adecuado.
13: ¿Con qué tono?
9: Dame tu número.
2: La sèrie segueix dos amics que afronten els reptes de la vida com a nois bons i els seus viatges a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi enfront l'adaptació.
14: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
2: Des de dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Asesinato para principiantes.
14: ¿Qué ocurre?
15: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.

0: universe trends to disorder.
1: Parlem d'una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel. La història segueix un experimentat investigador en hores baixes al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre la ciutat compta amb un únic superheroi.
2: You haven't given us much to go.
3: What can I say? The world's a dangerous place.
1: La sèrie està protagonitzada per Nicolas Cage.
4: Attention, I have a very important update regarding our school.
1: També des d'aquest dimecres a Disney arriba la segona part de la cinquena temporada de Colegio Abbott. Torna aquesta comèdia que segueix a un grup de professors plens de vocació que hauran de fer front al sistema d'educació pública de Filadèlfia.
5: You're running an op against the chief of Russian intelligence.
3: 200 hours of battery life. Are we good?
1: Des d'aquest dijous a Movistar Plus s'hi estrena Secret Service.
3: Somebody in the system is feeding Moscow intelligence.
1: Parlem d'un thriller d'espionatge polític de 5 episodis que segueix una dona que ho té tot. Una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària. En realitat, però, és una de les agents més importants de l'MI6, responsable de l'oficina de Rússia.
6: Y luego inspira.
7: Metí a mi cliente en una trituradora y soy libre.
6: Y expira.
1: Encara aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Mindfulness para Asesinos.
8: Yo como abogado defensor, dueño de una guardería.
9: Hola.
8: Y ahora jefe de dos sindicatos del crimen, tuve el descanso que necesitaba.
1: Torna aquesta comèdia que segueix un advocat de la màfia que segueix un curs de mindfulness per millorar l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. Però pel que...
10: Fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
1: Encara Netflix, també des d'aquest dijous hi trobem la segona temporada de Las Cuatro Estaciones.
11: Me pregunto, ¿cómo será?
1: Sobre tres parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia.
12: We're here to meet with the proprietor of this esteemed establishment.
13: I know who you are.
1: I a Disney també hi arriba la segona temporada de Deli Boys.
14: Mr. Sugar, we've run out of places to hide our money. I don't do anything illegal here.
1: Torna aquesta ficció que segueix dos germans nord-americans d'origen pakistanès que ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor repentinament. Llavors es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare.
15: Dicen que nuestra selección está atascada en el pasado y que los europeos nos superan.
16: Pelé, yo estoy aquí para que nuestro equipo vuelva a ser campeón.
1: Divendres s'estrena a Netflix Brasil 70.
17: Tú tienes un don, hijo.
1: Les llegendes del futbol fan història davant un país que somia amb el triomf. Estem parlant d'una reinvenció del Mundial del 70 que va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per la Copa en un context socioeconòmic del Brasil de l'època.
18: Vístase, acompáñenos.
19: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
1: I Apple TV, la proposta més esperada també aquest divendres, Ciudad de las Estrellas.
20: Diseñador jefe nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
21: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar.
1: Parlem del primer...

0: tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
1: El punt de partida és, de nou, una distòpica carrera espacial en què la URSS va ser la primera en arribar a la Lluna i des de llavors ha continuat a escalar la història en situa a Moscou.
2: Bienvenida a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
3: Yupi.
1: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres propostes de Netflix, The Borrus, Jubilación Rebelde.
4: Los Borrus es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
0: Bien hecho, Sam.
3: ¿De dónde has salido?
1: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things.
3: Desde que me mudé a Los Borrus, empecé a ver cosas. Cosas imposibles.
1: El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
0: Hay prodigios en Los Borrus. Escondidos, ocultos, enterrados.
1: Des del primer moment queda clar que el protagonista detesta la comunitat residencial. Caràcter, els seus creadors aconsegueixen que l'espectador senti empatia per ell. Aviat, però, una jubilació tranquil·la es convertirà en una aventura tan emocionant com melancòlica en què hi trobarem misteri suburbà, secrets amagats sota una comunitat aparentment perfecta i criatures fantàstiques al més pur estil del cinema dels 80 i les aventures de Steven Spielberg.
5: Passaran los mejores momentos de su vida.
1: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran. El terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
6: ¿Por qué son todos tan mayores?
7: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
1: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i els forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional dels personatges i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llança, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
8: Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda.
9: Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
1: Per acabar, només dir-vos que un dels punts més forts a The Borrus és precisament el seu repartiment. Ja hem dit que Alfred Molina l'encapçala, però junt amb ell hi trobem uns espectaculars Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Danny O'Hara o Clark Peters.
10: Está aquí. ¿Qué está haciendo? Mirándonos. Oh, Dios mío.
1: En fi, que si encara no esteu convençuts, us passem un petit fragment perquè ho jutgeu vosaltres mateixos.
11: Aquí estáis. Hola.
12: Siento el retraso.
11: Oh, tranquila. No me pagan gran cosa por estar aquí. Ay, pero mira qué mono eres. ¿Cómo te llamas?
10: Sam.
11: Señor Cooper, un placer conocerle oficialmente. Soy Kaylee, su coordinadora de adaptación, y le aseguro que será un privilegio acompañarle en cada etapa. Espero que no les importe que hayan empezado ya a descargar. Las cajas están muy bien etiquetadas, lo cual no es de extrañar dado que usted es ingeniero.
10: Era ingeniero. Ahora soy prisionero.
11: Nos encantaría ver la casa. Todo está recién pintado. Hemos mantenido el papel de pared como pidió su mujer. Oh, y los antiguos propietarios dejaron algunos muebles, así que no dude en quedarse los que le inspiren y deshacerse del resto.
13: ¿Por qué no los quieren?
10: Porque están muertos, ¿verdad?
11: Grace falleció hace 2 meses, pero Edward reside en la mansión. Es el centro asistencial de Los Borrus para quienes requieren más atención.
14: ¿Qué les pasa?
15: ¿Ela?
14: ¿Qué? Quiero saberlo.
11: Esa televisión es muy antigua.
15: Le gusta arreglar teles viejas.
11: ¡Ay, qué divertido!
10: ¿Y eso qué coño es?
11: Es una Seraphim. Todas las casas de Los Borrus la tienen. Si tiene una emergencia, o pongamos que quiere...

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
2: Guanyaré. Faré història.
3: Sí, sí.
1: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
2: Has parlat amb ells?
4: Amb qui?
2: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
5: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
6: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Voté a favor de acogerlos?
5: ¿Herberriu?
6: Sí.
5: Aprobado por unanimidad.
7: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
5: En realidad, son sirios.
6: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
5: No, no, de... de Síria.
1: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
8: O sea que... no lo entiendo. No me hable como Macron.
9: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
10: amor?
9: Sí, primer amor o primer crush.
10: Las dos, creo. Es muy raro.
9: A los 30...
1: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
11: No lo sé.
12: Un poco de drama.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: ha veus que et transporten, veus que han format part de la teva vida, veus que han passat, però que queden. A Ràdio Seu celebrem 40 anys i ho fem obrint la capsa dels records. Recuperem programes de sempre amb col·laboradors que han compartit bons moments de ràdio amb nosaltres. Reviu la nostra història compartida a Records dels 40. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Esteu escoltant Records dels 40, Ràdio Seu 107.2, un programa que hem començat a motiu de la recent commemoració del 40è aniversari de Ràdio Seu, que ens serveix per recuperar programes que s'han emès anteriorment a l'emissora municipal i també per homenatjar la moltíssima gent que ha fet possible aquests ja més de 40 anys de ràdio. En aquest temps hem recuperat alguns programes ja força antics i d'altres de més recents, i aquest és el cas d'avui, perquè aquestes darreres temporades, aquesta actual dècada, hem tingut més novetats, i una de les més interessants ha estat Habemus Marketing, un programa que havia ideat i impulsat Ariadna Vázquez i que s'ha emès al llarg de 4 temporades. Avui recuperem un programa just a l'inici de la tercera temporada, tenim la data exacta, va ser el 4 d'octubre del 2023, i ens sembla curiós perquè en aquest programa de fa 3 anys Ariadna Vázquez ens parlava ja d'un tema que ara, sobretot aquests darrers mesos, està ja en boca de tothom, especialment en el món empresarial, en el del màrqueting. Estem parlant, evidentment, de la intel·ligència artificial. Per tant, doncs, és interessant recuperar el que ens explicava ja en aquest moment, fa gairebé 3 anys, Ariadna Vázquez, sobre la intel·ligència artificial i tots els canvis que es preveia que ja comportaria i que ja està començant a comportar. Per tant, doncs, recuperem aquest espai avui aquí a Records dels 40. Habemus Marketing, amb Ariadna Vázquez i també amb la presentació del company Pep Garell. Esperem que us agradi.
2: TikTok, engagement, Instagram, conversions, pàgines web. Et són alguna d'aquestes paraules? El món digital és canviant i evoluciona molt de pressa. Si no et vols quedar enrere, el primer dimecres de cada mes a un quart d'una del migdia, Habemus Marketing et posarà al dia sobre les tendències digitals per millorar i digitalitzar el teu negoci local. Habemus Marketing amb Adriana Vázquez.

0: Hola, molt bon dia. Ens plantem, com que no la cosa, el primer dimecres del mes, dia 4 d'octubre. Com bé sabeu, al mes d'octubre encetem la nova programació de Ràdio Seu. I és el cas del programa que comencem ara mateix. És la Venus Marketing, dirigit i presentat per Adriana Vázquez. Molt bon dia, Adriana.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda de nou. Tercera temporada de Venus Marketing.
1: Sí, sí, com passa el temps.
0: Bé, estem escoltant música de fons. Segurament despistarà molt la gent que estem escoltant, perquè avui no parlem de natura, que tenim programes que parlem de natura, però avui parlem d'una cosa que té segurament res a veure amb això, o és que és tot el contrari, no? Parlem d'intel·ligència artificial.
1: Exactament. Sí que podríem dir que ben bé és el contrari, no? Que són màquines que a través de sistemes, no?, acaben prenent decisions com si fossin humans.
0: En la Venus Marketing, al llarg d'aquests darrers dos anys, darrers dues temporades, hem anat parlant de diferents temàtiques. En aquest cas, encetem aquesta tercera temporada parlant d'intel·ligència artificial, però us volem convidar de nou a que ens envieu àudios, suggeriments, propostes, quelcom que vulgueu plantejar a l'Adriana com a experta en màrqueting perquè us ho pugui resoldre. I jo, doncs, conduiré com pugui aquest programa, doncs, i de tot estic molt content perquè n'aprenc molt també de màrqueting i de tot el que ens explica l'Adriana. Per tant, si ens voleu enviar algun àudio, ho podeu fer al correu de Ràdio Seu a radioseu@radioseu.cat. També ens podeu trucar al telèfon 93-36-06-17. Aquí també els suggeriments. Nosaltres ho farem a continuació. Però avui volíem parlar d'aquest tema, un tema que, bé, que és actualitat. Explica'ns una mica, d'entrada, de què estem parlant quan parlem d'intel·ligència artificial?
1: Doncs quan parlem d'intel·ligència artificial és un camp de la informàtica que es centra en la creació de sistemes i programes capaços de realitzar tasques que quan les duguem a terme nosaltres necessitem emplear una intel·ligència. Aquestes tasques inclouen l'aprenentatge, la percepció, el raonament, la presa de decisions i la resolució de problemes. És a dir, que la intel·ligència artificial, o coneguda també com IA, emula la capacitat cognitiva i de presa de decisions humanes mitjançant l'ús d'algoritmes, perdó, i models matemàtiques. Però deixant de banda, com podríem dir, les emocions, no?, i la part subjectiva que nosaltres podríem tindre.
0: S'ha parlat molt d'intel·ligència artificial, s'ha parlat d'ètica en l'intel·ligència artificial, per tant, hi ha un debat que està obert, que existeix, i jo no sé si tu tens la mateixa sensació, però la gent de peu té una mica de recel, no?, del que és la intel·ligència artificial i de com pot afectar les nostres vides.
1: Exacte. Bueno, és una miqueta com va passar amb quan es va començar a fer les compres online, no?, obrir botigues online, que a part d'un buit legal, també doncs, creant la incertesa de no saber ben bé què era aquella nova eina, no?, que se'ns ficava a les mans. Jo penso que la intel·ligència artificial ens està passant una mica això, que ara és molt nou, de cop i volta ha fet un boom molt gran i doncs, ens agafa doncs, a peu esquer, no?, que no sabem molt bé cap on redirigir-ho. Però penso que amb el temps, no?, i amb els anys veurem que ens pot aportar moltes coses positives, sobretot empresarialment, ja que ens facilitarà i els farà tots els processos molt més ràpid i crec que en podrem treure un bon ús, com hem fet fins avui en dia, no?, de les e-commerce, de les botigues online i de les xarxes socials, que en un moment no ens feien una mica de por, però avui en dia estan totalment integrades.
0: Hi ha moltes definicions del que és exactament la intel·ligència artificial. És fer una màquina, és fer que una màquina es comporti d'una manera que seria considerada intel·ligent per un ésser humà. Però el maquinari hi és necessari, això sí. És a dir, per tant, l'ordenador, la informàtica hi ha de ser. La podem aplicar doncs, allà on hi hagi aquest entorn, aquest maquinari.
1: Exacte. Per exemple, el que té ara mateix, bueno, és un aprenentatge automàtic, que això sí que emula moltíssim a una persona, no? Nosaltres a través d'experiències podem doncs, millorar, no?, i anar augmentant els nostres coneixements. Doncs aquestes maquinàries dotades d'algoritmes i models també permetran que aquestes màquines, no?, aprenguin gràcies a les dades i que milloren el seu propi rendiment. Això, per exemple, s'ha utilitzat en atenció al client. Aquests algoritmes són capaços d'aprendre també del llenguatge, de com a mesura de com el contesta, no, el consumidor que hi ha darrere, interpretar si està enfadat o si en els moments que li està, que està contestant més escuet vol dir una cosa o una altra, i així a la següent vegada que l'atengui, no, doncs haver millorat aquest aspecte.
0: Quan parlem d'algoritme, a què fem referència? Les instruccions, els passos per realitzar, resoldre aquesta tasca concreta?
1: Exacte, si serien, si no m'equivoco, fórmules matemàtiques, a les que gràcies a això, amb les, podríem dir, les variables, no, la màquina serà capaç de buscar aquesta informació que se li està demanant o que l'està requerint per dur a terme una tasca.
0: Ja s'han implementat, doncs, accions, no, que tenen a veure amb intel·ligència artificial en el dia a dia. Nosaltres intentarem centrar-nos en el que és més local, en el que és més proper, perquè així ens fas una mica la idea, no? Perquè podem parlar d'exemples, no sé si en vols ficar algun en concret, però perquè la gent es faci una mica la idea, no? Perquè parlem de quelcom que potser és més real, no? Del que molts imaginem.
1: Exacte, per exemple, també ens, bueno, ens, duria, ens ajudaria a gestionar un estoc, si fos el cas, a crear automatismes, no? Allò que, doncs, que moltes vegades passant per la seu pots veure tancat per inventari. Doncs això, gràcies a la intel·ligència artificial, ja no faria falta. Faria falta potser per corroborar que està funcionant bé, però el sistema que hi ha al darrere seria molt més fàcil, seria capaç de deduir moltes més coses sense la nostra intervenció.
0: Quan parlem d'intel·ligència artificial, avui en dia aplicada, entenc que en el món del comerç, no? Perquè ens hem sentat força, no? Aquests últims dos anys en el màrqueting aplicat, doncs,
1: en el local.
0: En el local, no?
1: Sí.
0: Està extès o encara entenc que hi ha molta feina per fer?
1: Hi ha molta feina per fer. Avui, per exemple, llegia una notícia que només que no arriba ni al 5% a Espanya, que les empreses, ja no parlem locals, no?, sinó més grans, utilitzin la intel·ligència artificial. I és això el que comentava abans, que ens agafen, jo crec, una mica amb mal peu, de que no pensàvem que arribaria tan ràpid ni que podria ajudar-nos tant. Per exemple, és amb nivell ja més elevat, la investigació de mercats i de tendències també podria ajudar, però implementar un sistema que realment estigui adaptat a tu també és temps i una despesa, no? Una inversió, podríem dir, més que una despesa.
0: Hi ha un expert, una persona dedicada en aquesta àrea, igual que parlàvem del marketer per màrqueting digital, existeix també una persona, una formació que tingui a veure, doncs, amb la intel·ligència artificial?
1: Sí, segur que ara mateix s'estan fent experts, no, en aquest tema. I a més és el primer que recomanen, no, que contractis un expert per no anar tan perdut en el moment que tu vols implementar-ho en el teu negoci.
0: Si parlem d'un negoci proper, un negoci, per exemple, aquí a la seu, imagines a qui li pot interessar la persona que ens estigui escoltant, que pense si realment això li serà útil, explicar-nos algun exemple, per exemple, però ens pots ficar una mica, doncs, en tesitura?
1: Per mi, com ara mateix, la persona que estaria més dirigit és a una que ja té una botiga online, potser, o una web on ofereix els seus serveis i que ja està fent, per exemple, promoció del seu negoci a xarxes socials. Per tant, que pague, no?, per anuncis. Aquí, en aquest cas, la intel·ligència artificial el que faria és implementar millor, diguem-ho així, o invertir millor els diners en el moment de fer la campanya. Perquè seria, com que és molt més objectiva, li seria més fàcil detectar qui és el nostre públic objectiu, per tant, crearia campanyes més afins en el nostre buyer persona, podríem dir, o sigui, la persona que ens vol comprar. Per tant, en aquest seria un cas de més a peu que li podria servir per definir molt millor les seves campanyes publicitàries a xarxes socials.
0: Per tant, fer una presa de decisions més intel·ligent del que ho faria...
1: Exacte, i més eficient.
0: I, una persona?
1: Sí, i reduint més els temps, no? Perquè a nosaltres ens porta un aprenentatge que segurament no són cosa de minuts com li podria suposar una màquina. Una màquina aprendria molt més ràpid, aprèn molt més ràpid que nosaltres.
0: També pel que explicava Adriana, que hi haurà professionals que encara s'estan formant, perquè bé, aquesta és d'una àrea, no?, que està precisament en continu creixement, no?, expansió. Entenc que en molts pocs mesos en sabrem molt més de la intel·ligència artificial.
1: Sí, i tant, ha vingut per quedar-se. I crec que en algun capítol de la primera temporada vam parlar de que va tan ràpid que costa seguir, no? Perquè segurament doncs molts negocis d'aquí la seu encara estan acostumant, no?, a estar a tindre presència en xarxes, a gestionar els anuncis dins d'aquesta mateixa. I ara hi ha un nou tema, que és la intel·ligència artificial. Per tant, sí, va molt ràpid i... i costa agafar-li, o sigui, anar puguent al darrere de totes les tendències.
0: En tot cas, ens quedem amb això que dius, que ha arribat per quedar-se, per tant, doncs, no és quelcom que hem de mirar d'esquena ni amb recel, sinó que és una cosa que hem d'aprofitar, no? Perquè al final és una eina que hem d'aprofitar.
1: Exacte, i poder moldejar-la a les nostres necessitats.
0: En tot cas, si bé l'objectiu és prendre decisions més intel·ligents, bé, hi ha coses que no es poden fer si no hi ha una persona davant, oi?
1: Exacte. I és el que dèiem, no?, que les emocions, una màquina sí que les pot emular, però no les sentirà mai. Mm-hmm. Per tant, el factor humà sempre serà el més important.
0: Perfecte, molt bé. Doncs aquí la intel·ligència artificial, o si més no, un apunt d'entrada, perquè potser quan acabi la temporada en podem tornar a parlar i segurament haurà evolucionat quelcom al respecte.
1: Exacte.
0: No sé si podem consultar informació, entenc que hi ha molts estudis, perquè de fet ja hi ha molts experts, i doncs se n'ha explicat molt, no? I per tant suposo que a través de la web, per exemple, podem trobar molta informació al respecte, no? Si volem ficar-nos una mica al dia al respecte, algun consell, recomanació?
1: El més fàcil seria preguntar-li al xat GTP, que és intel·ligència artificial, i on jo consulto moltíssimes coses. Té la informació capada, això sí, des de... ara potser m'equivoco, 2021 endarrere no pot consultar res, però si tenim algun dubte sobre intel·ligència artificial, què millor que preguntar-li allà mateixa. I t'ho expliquen amb molta claretat, pots demanar-li que t'ho expliqui d'una altra manera, parlen molts idiomes i realment funciona molt bé.
0: Doncs el xat GTP, el millor lloc on poder consultar sobre precisament la intel·ligència artificial.
1: Exacte.
0: No? Doncs, Adriana, com sempre molt interessant, comencem aquest primer programa parlant d'aquest tema, però el guió d'aquesta temporada doncs passa pel que us explicàvem. Si ens voleu fer arribar qualsevol suggeriment, qualsevol àudio, igual que fèiem l'any passat per plantejar qüestions a l'Adriana, doncs aquí queda la invitació, radiosou@radiosou.cat, també a través del telèfon 933-06-17. Més enllà, no sé si vols comentar quelcom més, Adriana?
1: No.
0: Perfecte, estem molt contents de tornar a encetar aquesta nova temporada, tercera temporada de la Vemus Marketing. Déu-n'hi-do, Adriana, passa ràpid el temps.
1: Sí, un plaer estar aquí de nou.
0: Per nosaltres també. Doncs, com sempre, explicar-vos que podeu recuperar aquest programa i tots els programes de Ràdio Seu a la carta. Ens retrobem el mes de novembre. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: TikTok, engagement, Instagram, conversions, pàgines web. Et són alguna d'aquestes paraules? El món digital és canviant i evoluciona molt de pressa. Si no et vols quedar enrere, el primer dimecres de cada mes a un quart d'una del migdia, a Vemus Marketing et posarà al dia sobre les tendències digitals per millorar i digitalitzar el teu negoci local. A Vemus Marketing amb Adriana Vázquez.
3: Hi ha veus que et transporten, veus que han format part de la teva vida, veus que han passat, però que queden. A Ràdio Seu celebrem 40 anys i ho fem omplint la cap dels reptes. Recuperem programes de sempre amb col·laboradors que han compartit bons moments de ràdio amb nosaltres. Reviu la nostra història compartida a Records dels 40. 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: una vegada que això passa, com dius, amb Cancelo va ser la primera vegada, i home, et queda una mica de mal cos quan tu estàs aquí esperant a que això es produeixi, que t'han citat a primera hora del matí i veus, per exemple, que els responsables del Futbol Club Barcelona marxen a dinar mentre tu ets aquí esperant que et convoquin a una roda de premsa.
1: Clar, però vull dir, quan marxen a dinar, com un mínim us diuen, no serà mai abans de les 5 de la tarda, no?
0: Sí, això era això ha sigut a 3:45. Clar,
1: a 3:45
2: ja havien dinat.
0: Sí, hi ha gent que ha pogut marxar i tornar, n'hi ha d'altres que no sé.
1: Ja.
0: Vaja. En fi.
1: No sembla gaire professional, la veritat.
3: El que és sorprenent és que s'organitzi tot una sèrie d'actes amb presència de la premsa i que després hi hagi un imprevist tan gros que faci que les coses s'adjornin.
1: 6 hores, eh?
3: Tot i que això no és nou del tot. Jo recordo el famós fitxatge i presentació de Zlatan Ibrahimovic, us en recordeu?
2: Va anar tant?
3: Bé, hi havia la gent al Camp Nou esperant i crec que van esperar 2 o 3 hores perquè sortia. Allà hi havia 70.000 persones al Camp Nou.
1: Bé, encara és pitjor, sí.
2: La qüestió és que ha estat un problema o un endarreriment burocràtic, però evidentment en cap cas ha perillat l'operació Gordon, que imaginem pel bé de la salut del Sant Murri que en el decurs del tot costa serà ja sí presentat, primer anunciat i després presentat com a nou jugador del Barça.
3: Li han donat de menjar, no, al Sant Murri?
0: Sí, bé.
1: Però crec que no ho canvia, sí, canvi d'estar...
2: No acaba d'estar...
3: No, però dic que hi ha hagut...
0: Si vols entrem aquí. Primer que no era gaire bo. Primer que no era gaire bo. I segon, que escolti, que ja prefereixo triar jo on dino, saps?
3: El club té la deferència de portar-vos uns angus.
2: Podria haver estat pitjor, sí, però també podria haver estat millor i anunciar-ho tot plegat quan ja estigui tancat. En fi, que mentre esperàvem Flash Gordon, ha aparegut el nom del dia ara mateix, que és el de Bernardo Silva.
0: Sí, senyor, el Barça ho té tot lligat i tancat amb Bernardo Silva. Hi ha un acord entre el Barça i Bernardo Silva de cara a la incorporació del futbolista portuguès aquesta propera temporada. Un acord que queda expenses a l'hoquei, al vistiplau de Hansi Flick. Tot això neix de la voluntat de Bernardo Silva de vestir la samarreta del Barça. A mi el que m'expliquen fons del Club Blaugrana és que Bernardo Silva, diguem-ne, que va boig per venir al Barça fins al punt que ha fet un esforç molt gran a nivell econòmic també per intentar, diguem-ne, obrir aquesta via i acabar vestint la samarreta del Barça. Això ha propiciat l'acord entre el Barça i Bernardo Silva, però és un acord que a hores d'ara, diguem-ne, que penja de l'hoquei de Hansi Flick. Ha passat tots els filtres, queda l'últim de Hansi Flick. Un Hansi Flick que fins al moment, fins al dia d'avui, si això no ha canviat en les últimes hores, no acabava de veure clara la incorporació de Bernardo Silva.
2: En tot cas, és evident que si el Sant Murri ens ho explica així, és que és així, però em costa d'interpretar que...
0: El per què?
2: No, que el club d'alguna manera ja doni per feta l'operació i d'alguna manera deixi entendre que si el sí o el no dependrà de l'entrenador. Entenc que aquestes...
1: Hauria d'anar una mica a l'inrevés, no?
2: Vull dir que aquest tipus de dialèctiques que existeixen...
1: Si el club considera que és una oportunitat de mercat
2: que
1: el que ha de fer és convèncer l'entrenador que se l'ha de quedar, doncs...
0: Sobre això, diguem-ne, una mica per entendre tota la fotografia en general i perquè els nostres oients són gent molt llesta, Bernardo Silva és un futbolista que el seu agent és Jorge Mendes. De cara a aquest mercat d'estiu, el Barça té un seguit d'operacions que pengen de Jorge Mendes. Per exemple, la incorporació o no de João Cancelo. Les condicions que el Barça pugui treure per aconseguir el fitxatge de Cancelo pengen en bona part de Jorge Mendes. També cal veure el que passa amb Alejandro Valde i a fons del club, que asseguren que si arriba una bona oferta per Alejandro Valde, el Barça s'ho plantejaria perquè és una possibilitat que no es vol deixar escapar des del punt de vista econòmic i de planificació de la plantilla. Alejandro Valde és un futbolista de Jorge Mendes. Un altre nom que està a la rampa de sortida, Marc Casado. Casado es considera que pot ser una bona venda a nivell econòmic i això ho ha de moure el seu agent. Qui és el seu agent? Jorge Mendes. I per últim, si ho vols, i de retruc, el cas d'Ansu Fati amb el Mònaco. El Mònaco està expenses de si executa també o no l'opció de compra d'11 milions d'euros per Ansu Fati. El Mònaco ha canviat d'entrenador recentment, i el nou entrenador ha de donar el vistiplau. Felipe Luis és el nou entrenador del Mònaco. Felipe Luis és un entrenador que gestiona Jorge Mendes, com el cas d'Ansu Fati. Vull dir que quan a mi, des del Barça, m'asseguren
2: que
0: la voluntat del jugador ha estat molt important a l'hora de definir aquesta operació, doncs entenc que el seu representant també hi ha tingut molt a veure.
2: Aquest joc d'avui per tu, demà per mi, amb els agents, jo crec que vaja, és moneda comú, no només al Barça, en altres equips també. És veritat que en aquest cas aquest home, aquest agent, controla tants futbolistes del teu univers que n'acabes depenent.
0: I m'he deixat, això, si vols, perquè entenc que de cara a aquest estiu no pesa, però que és el representant o l'agent de la Minyamal.
2: Sí. Dit tot això, hi ha altres operacions que a mi m'han grinyolat més i que després han acabat sortint espectacular. Jo quan va venir Cancelo vaig pensar, aquí li estem tornant a Mendes alguna cosa que ens ha fet abans. En aquest cas, a mi m'agafen ganes de sortir de rua. L'únic dubte que tinc amb Bernardo Silva és que té 32 anys, però em sembla un fitxatge...
4: Raó per la qual el pes de Flick és més gran, per exemple, que el d'Antoni Gordon. O
0: sigui, Flick tindria més dubtes que tu, diguem-ne.
4: Vull dir, el d'Antoni Gordon, que és un jove de 25 anys, el club li pot dir Flick, escolta, aquesta és una aposta de club, i possiblement quan tu te'n vagis, Antoni Gordon seguirà aquí. Per tant, el fitxem. Bernardo Silva vindrà per 2-3 anys, que són els anys que estarà Flick a la banqueta. Per tant,
2: sí.
4: Jo entenc que és un jugador que sí que a l'entrenador ha de donar l'okay a que vingui o no. Perquè...
2: No, si jo no deia
1: si
2: que
1: no. Si no has de fer jugar.
2: Jo no deia que no. Jo, a mi el que em sorprèn és que transcendeixi. És a dir, les dialèctiques entre l'entrenador i el director esportiu, de a mi m'agrada aquest i a mi no m'acaba de fer el pes, no passen amb Bernardo Silva, deuen passar amb 20 jugadors. Uh-huh. Em sorprèn que arribem a aquest punt de... Oh, fet està, ara a veure què diu Flick. A mí
5: me sorprende una mica, y ahí estaba hablando del fichaje de Gordon y tothom aplaudía que era un fichaje que había demanat

0: talent, talent més que talent és
1: més
0: que
1: talent estil Barça, talent, perquè m'expliqui, perquè no, dir, no vol dir que Gordon, que Gordon dir té que un altre tipus de talent.
0: El dia que falta Pedri, que diem, i ara qui agafa el qui estira del carro, sí, al mig del camp, jo veig Bernardo Silva fent això. El dia que et falti un extrem i vulguis posar algú al lloc de Lamine, que ja sé que no serà el mateix, jo prefereixo posar-hi Bernardo Silva que Rafinha. Em refereixo a això, que és un jugador molt versàtil i des del meu punt de vista molt intel·ligent, a part que l'Oriol sempre ha explicat que és bon tio, vull dir que a més pot ser tot el que he dit i ser un, sí, una mala bèstia això, i et fiques un problema al vestidor, però crec que no és el cas, vaja, jo venint de franc.
1: Quan és que el Barça el volia? Fa dues
2: més,
1: temporades?
2: Tres. En aquell estiu on es va intentar fer fora Frenkie de Jong, sí, amb aquella oferta del, sí, Manchester United, suposada, es pensava que d'aquella manera i amb els diners es podria acabar atacant a l'operació de Bernardo Silva, que en aquell moment era un jugador doncs, amb una altra edat i segurament amb més present. Jo crec que la reflexió que fas ara o l'anàlisi que fas ara és el que hauria de fer-se al club, no? És un jugador que possiblement no sigui necessari numèricament, però és una oportunitat de mercat d'un migcampista de qualitat contrastada que, sense necessitat de venir a dir-li que serà titular indiscutible, pot reforçar molt la plantilla. Però això seria una reflexió. Ara, si es porta perquè se li ha de fer un favor a Jorge Mendes perquè aleshores ens col·loqui... No sé, ostres, la veritat és que em sembla una, però un raonament...
0: Això va així. Sí,
2: doncs, no, bé, no, va així. No ho sé. No sé si tots els clubs van així. Ah, jo no sé si el Manchester City funciona així.
0: No ho sé,
2: o,
0: però...
2: si el Bayern de Múnich funciona,
3: sí, però,
2: així.
3: Per exemple, que Cancelo va ser això i al final ha sortit bé.
0: Clar, sí, no, per això...
3: Jo estic que Bernardo Silva sortiria per
0: en el cas de Cancelo em va semblar claríssim que li estaven fent un favor...
2: Que Bernardo Silva té un argumentari futbolístic prou important com perquè el Barça no hagi d'anar fent aquests jocs de
1: l'argumentari que ens explicava el Salmurri, el llegeixo en clau que ara fa dues setmanes el Barça no el trobava necessari, i amb el pas d'aquestes dues setmanes ha considerat que era una bona operació.
4: Deixeu-me afegir alguna cosa sobre l'argumentari. Primer, una mica per entendre la posició de Flick, perquè, o sigui, el que dieu a nivell de talent, jo crec que és indiscutible que Bernardo Silva el té, però Hansi Flick considera, a hores d'ara, que diguem-ne, té la plantilla plena en les zones en les que pot circular Bernardo Silva o en les que pot jugar Bernardo Silva i que, per tant, no té cabuda perquè, a més, té els rols ben distribuïts. És a dir, per exemple, a la mitja punta, doncs té Olmo o té Fermín. Aquí no hi cap Bernardo Silva, tenint en compte que Bernardo Silva no pots donar-li un rol de tercer mitja punta, que si bé és un futbolista prou important. Al mig del camp el té tot ocupat amb Frenkie, amb Pedri, amb Gavi i amb Marc Bernal. I pel que fa als extrems, aquesta posició de substitut de Lamine, Hansi Flick considera que de moment ja té tres perfils prou potents per ser futbolistes titulars, que són Lamine, Rafinha i Gordon, i que la quarta posició li ocupa Bardaji, que és un futbolista que sí, que el Barça li busca una sortida, però que aquest quart davanter, em refereixo de les bandes, no és un rol que estigui fet per Bernardo Silva. Diguem-ne que és un jugador prou important com per no donar-li aquest rol. I el Barça intenta convèncer a Hansi Flick, o Deco intenta convèncer a Hansi Flick, a banda d'aquest talent i versatilitat que heu exposat vosaltres, també des d'un altre punt de vista, i és el dels lideratges. Recordeu que Flick va reivindicar que a aquesta plantilla li faltaven lideratges, que considera que hi ha una franja d'edat que no està ocupada i que això és determinant a l'hora d'encarar grans competicions. Doncs el que Deco li diu a Flick és això Bernardo Silva sí que ens ho dona. I per aquí és per on el Barça està mirant de, diguem-ne, de fer girar l'opinió inicial del seu entrenador.
0: Per com ho expliques, Flick té bastant reflexionat que no el vol.
4: Sí, vaja, Flick pot acabar canviant d'opinió.
0: Ja, ja, no.
4: Si Flick acaba dient que sí, jo no, saps, el tema. Però en la planificació, en el cap de Flick, un futbolista del talent i del nivell de Bernardo Silva ara mateix no li acaba d'encaixar perquè tenia altres prioritats i els esforços havien d'anar per una altra via. Ara bé, és altament probable que això acabi així. Bé, és que això, en els últims anys, ho hem viscut bastant. Futbolistes que l'entrenador no acaba de voler i que acaben incorporant-se al Barça. Sense anar més lluny, João Félix. Pues en recordeu quan el Barça va arribar João Félix, que per cert, a més de Mendes, doncs en aquell moment Xavi era l'entrenador i Xavi no acabava de voler a João Félix. I João Félix va acabar al Barça. Vull dir que això és una situació que es

0: Torna de manera bastant recurrent al món del futbol, que no és d'Anna.
1: Jo no sabria fer... Preguntava al Bernat si és així a tot arreu. Estic segur que no és així a tot arreu, però també estic segur que no és l'únic lloc on passa.
2: Ja, el que passa que a vegades el Barça sembla que és com massa evident, no? I a mi em sap greu, sincerament, que el funcionament sigui aquest. Però... Jo crec que Bernardo Silva té prou pes futbolístic com per justificar el seu fitxatge sense però que això no serveixi perquè el Mendes ens col·loqui en Sufati.
3: Ja, però Bernat...
2: La feina de Mendes és col·locar en Sufati. Sí.
1: No, la feina de Mendes no és col·locar en Sufati. La feina teva és treure't de sobre en Sufati. No, si
3: però Mendes et fa això. I diria que no és l'únic representant que fa això, que utilitza una operació que té en aquell club per dir, escolta'm, d'acord, jo et faré això.
1: Home,
3: que en el fons és fer-te un favor i a canvi tu em faràs un favor
1: aquest,
3: amb aquest altre.
1: I
3: Mendes et col·loca... És a dir, entén-me, et col·loca Bernardo Silva, no et col·loca un jugador que no sigui del nivell.
1: Aquest és el tema. Jo no tinc accions de l'empresa de Mendes, lamentablement, però us haig de dir que aquest tio ens ha col·locat André Gómez a la Premier per més de 30 milions, Semedo a la Premier per més de 30 milions, vull dir que segons, hi ha dies que dius ens l'està fotent i hi ha dies que li hauríem de fer un estat.
3: Si al Barça li sobressin els diners, el Barça podria dir no, que jo l'única operació que vull fer amb tu és aquesta, però com que el Barça necessita favors, doncs a vegades ha de gestionar.
4: El que no està bé és que el Barça ajudi a que segons quins jugadors canviïn de representants parlant amb uns altres.
1: Això és una altra, aquesta és una altra història. Això a mi ja em genera més dubtes i ja, dels quals també hi participen els jugadors, per cert. Ja et dic jo que si jo estic tota la vida amb un representant, no, és que o canvies de representant o no vens. Escolti, no vinc.
5: Salmo, ja són dos quarts de vuit.
1: No,
5: què, Gordon?
1: Com ho tenim?
0: No, mira, acabo de preguntar, m'han dit que està signant. Està signant.
3: Bé, avancem.
5: Sí, som-hi.
0: No, aquesta hora ens portaran al sopar. Els diré que convidin també a Bernat Soler, que estarà encantat d'un divendres venir a sopar aquí, home.
2: Però... sí, i sobretot si ve Anthony Gordon, flash pels amics, perquè tinc moltes ganes de veure els seus esforços d'alta intensitat.
0: Sí, sense pilota,
2: manera,
0: sí.
2: Sense pilota, sí.
3: No tenim cap mena de pressa amb Gordon, perquè hem de parlar del que vol fer el Barça amb Julián i dels tuits de l'Atlètic de Madrid, perquè l'últim que us he llegit no està l'últim, i l'últim és molt pitjor. L'últim, jo crec que ja passa la ratlla.
2: A veure...
3: El Salmurri el tenia controlat. A mi, l'Atlètic de Madrid, vaja... Totes les simpaties des d'aquí.
2: Ara llegirem què és, però passa la ratlla. És un tuit, eh?
3: Ara ho veuràs.
2: Sí?
3: Per mi és comunicat oficial, ja. És a dir, jo crec que aquest... pot trencar relacions amb el Barça. Bueno, no les trencarà,
2: sí?
3: No les trencarà.
2: Ah, però digueu què diu.
3: Bé, digues, Salmo.
0: A veure, després d'aquests tres tuits de Pedri, Rafinha i Lamine, diu no, l'Atlètic de Madrid mai faria una cosa així. Tanmateix, en els últims mesos venim patint una campanya d'assetjament sobre un dels nostres jugadors. Filtracions interessades, fake news, faltes continuades de respecte, la versió culer de la maquinària inventant historietes, trucades abans d'enfrontaments directes, però clar, a nosaltres tampoc se'ns acudiria mai tenir a sou el vicepresident dels àrbitres o recórrer a favors polítics per inscriure jugadors. Respecte i valors.
3: Què dius, Bernat?
2: Que quedava millor amb la part divertida d'abans, sí.
3: Això
2: ho fa més el Madrid.
3: Exacte, la part divertida l'interpreto com troleig de Twitter, i això per mi ja és que l'Atlètic de Madrid oficialment...
2: Tot i que hi ha una part que puc arribar a entendre, que és veritat que la relació o la notícia que el Barça vol Julián Álvarez fa molts mesos que
3: el mateix jugador
2: damunt la taula,
3: sí,
2: i s'ha anat parlant, i que si aquest intermediari i que si Juanma López, que si l'altre, que si...
1: El Barça és possible que no hagi fet les coses de la manera més elegant, si voleu, li compro la part de l'argument a l'Atlètic de Madrid, però una vegada més l'Atlètic de Madrid és víctima del seu mega complexe atàvic. El problema de l'Atlètic de Madrid és que Julián Álvarez
3: vol porta marxar
1: tota la temporada sense tancar la porta a marxar.
2: Sí, sí.
1: I que, insisteixo, el seu agent va estar abans d'ahir a Barcelona. O sigui, no hi fotis el... És com quan els de l'Atlètic es treien foc pels queixals per Nico Williams, que va venir la gent aquí a vendre el cony, i després li van fotre una morterada i es va quedar allà. La vida és així. Si no pots amb els teus complexes, queda't a casa. En fi, jo tampoc no em molestaria ni a trencar relacions ni a respondre...
3: Quan dic de trencar relacions, vull dir que això ja és un tuit oficial de l'Atlètic de Madrid, com a club...
2: Però a mi els altres em feien gràcia.
3: Sí, aquella no fa gràcia.
2: Però que
3: t'haig de dir que els altres m'ha fet gràcia el primer, després una mica de repressió.
1: Però que és producte de la frustració, perquè l'Atlètic de Madrid no es vol desprendre del seu millor jugador, justament, a més, en l'estiu en què se li va Griezmann, que és el seu altre millor jugador, i no el poden retenir, ni amb una clàusula de 500 milions, perquè el jugador vol fotre el camp. És que és molt fàcil i ja poden anar fotent tuits i fent el ridícul. I dit això, Salmo, hem enviat oferta per Julián Álvarez o no?
0: A mi no em consta, no.
1: D'acord.
0: No, jo, fins on sé, el Barça de moment no ha enviat cap oferta per Julián Álvarez, tot i que a mi, i crec que després d'aquests tuits encara queda més clar, em diuen que l'Atlètic de Madrid per 100 milions ni escoltaria. Però vaja, que aquí entren molts factors, la força del jugador i vaja, vull dir que això sí que pot ser més de llarg recorregut.
1: Ara us preguntaré si pagaríeu més de 100 milions d'euros per Julián, però abans, per anar tancant temes, al marge de que la paraula de Flick ha de ser definitiva, tothom fitxaria Bernardo Silva en les condicions actuals? Lliure?
2: Jo sí, indiscutiblement, sí, sí.
4: Jo igual.
5: Sí, sí, gratis i cobrem...
2: Jugadoràs.
5: Menys, sí, sí.
1: Aquesta és la primera. I la segona és... Més de 100... Vaja, per 100 sembla que l'Atlètic de Madrid ni anava a dir ni respondrà al mail, però vaja, tal com s'han posat les coses, ja no sé què dir. Fa l'efecte que la primera intenció del Barça no enviada era fer una oferta de 100 milions, que haurà de ser de més, i aniríeu? És a dir, aniríeu posant fitxetes o 100 i cap a casa?
5: Es que ahir jo el parlàveu també, que eres lo de si ja has pagat 80 per Gordon, és que i no és una estrella o no és la estrella, pues vas a veure, hauràs de pagar més de 100 per l'estrella de l'Atlètic.
1: Això jo sí que ho entendria, o sigui, l'Atlètic de Madrid entenc... de dir, home, tio, si
5: a mi em sembla una barbaritat.
1: Gordon 80, jo... No vingueu aquí amb 100,
5: però
1: això.
5: Però és que 80 per Gordon també em sembla una barbaritat, o sigui, aquests números. Jo però no, si pagues jo... 80 per un, l'altre és l'estrella de l'Atlético de Madrid i té clàusula de rescisió.
2: Jo no entenc com estem parlant de 80 per Gordon, 100 per Julián, ara Bernardo Silva, i no es fa l'operació que s'hauria de fer, que és Harry Kane. 100 milions per Harry Kane?
1: Però potser hauria de voler
0: perquè
1: venir
0: no
1: el jugador.
0: Vol, no?
2: El jugador no vol.
0: No.
2: No vol el jugador, ho sabem segur.
1: Bé, el jugador vaja, tenia opció, a mi, tenia una clàusula.
2: No, el jugador, no vol, si li fas una oferta, no vol venir el Barça.
0: No he parlat amb Harry
1: Kane. El jugador tenia una clàusula escapatòria per marxar, crec que era per 60 milions, i la va ignorar, si volgués marxar. Dic jo, eh?
2: Jo, no, si, jo intueixo, estic convençut que si el Barça va per Harry Kane...
1: Que tens alguna informació que jo no tinc. A mi la seqüència dels fets em fa pensar que aquest tio està encantat de la vida al Bayern.
2: Jo... Em sorprendria molt
3: que
2: un jugador...
3: Per què imaginem que per un anglès el Barça és molt millor club que el Bayern?
2: Per qualsevol jugador del... Tots els jugadors del món han volgut sempre venir al Barça. Tots.
3: Però si portés 10 anys al Bayern, ho entendria, però aquest any amb el Bayern ell ha arribat més lluny que el Barça per començar la Champions.
2: Sí. Tu creus que Harry Kane no vol venir al Barça?
3: Jo crec que ell està bé on està.
2: No, que està bé, estic segur que està bé.
3: I aleshores no sé si tu li pots oferir una fitxa molt més alta que la que té el Bayern, que seria el que el podria acabar de decantar de dir, bé, estic igual als dos sí, llocs no, i me'n vaig al món, cobraré més. Jo, però jo crec que el Bayern deu estar cobrant bastant bé.
2: Jo que estem informant i explicant totes les operacions del Barça i a mi m'agradaria saber si el Barça ha anat a picar la porta de Harry Kane. Si ho ha fet, què ha passat? I si no ho ha fet, per què no ho ha fet? Perquè és que em sembla indiscutible que és el davanter tret de Haaland que fa més gols i més indiscutible.
3: Que jo fitxaria també molt abans Harry Kane que Julián.
2: I que Gordon.
4: I que Haaland.
2: I que Haaland.
3: També depèn del preu, clar.
0: Jo no he parlat amb Harry Kane, ni amb el seu representant, ni amb ningú del seu entorn, però a mi el que m'arriba del Barça és que, diguem-ne, el futbolista està molt a gust al Bayern i que no té previst moure's d'allà, i crec, honestament, que també té un sentit, perquè Harry Kane és un futbolista que ja té una edat i que està en un projecte que sap que funciona de cara a la Champions.
1: Però que,
0: i el Barça, que és un gran club...
1: Senyor havia guanyat un torneig de pretemporada fins que va arribar al Bayern. I ara guanya la Lliga cada any, arriba a ser final de Champions cada any. És que no té cap motiu per moure's d'allà.
0: El Bayern és un candidat a guanyar la Champions segur la temporada vinent. El Barça candidat no ho sé, aspirant segur, però candidat, però jo, dependrà una mica del mercat d'estiu que faci.
2: Però jo crec que tanqueu les portes d'una forma una mica gratuïta. És a dir, jo voldria saber l'opinió de... Ja sé que no podem preguntar-li.
1: Home, escolta, però jo, si ens el poses al telèfon...
3: Tu creus que si Harry Kane volgués sortir de Múnich
2: no
3: li hauria fet saber ja al Barça?
2: Jo no dic que Harry Kane vulgui sortir de Múnich. Jo et dic que Harry Kane està content a Múnich. Només et dic que si el Barça anés a trucar convocar Harry Kane, voldria saber si Harry Kane diria no vull venir al Barça jo, que estic molt bé a Múnich. Potser... Bé,
3: va haver-hi uns candidats, no?, a les eleccions del Barça, que li van preguntar.
1: Li va preguntar, potser ens ho podrien explicar. Devia tenir resposta negativa.
4: Sí, però si
0: mira, podem...
3: Sí.
2: I algun altre, sí.
4: Si el Bayern no el volgués traspassar, Harry Kane no és dels jugadors que es posaria en guerra amb el Bayern.
2: Sí.
4: Perquè està agraït, porta pocs anys, i jo crec que no...
2: Sí, sí.
0: Bé, si tu poguessis posar-li una morterada davant, segurament seria una mica més fàcil, també.
2: El Bayern no vendria Harry Kane per 100 milions?
4: Jo crec que el Bayern vol guanyar la Champions. I no té problemes econòmics.
2: Sí, sí. No, necessitat
3: I jo
2: no
3: tampoc, tampoc estic segura que haguem de pagar... A mi Kane m'agrada més que Julián, però Kane té 32 anys.
4: Sí, no, és a dir... No pots pagar 100 quilos...
3: És que 100 milions d'euros has posat...
2: I 80 per Gordon, sí.
3: Bé, Gordon té 25 anys, vol dir que d'aquí dos potser el pots vendre per 40 o per 60.
1: L'única cosa que no em preocupa del fitxatge de Gordon és que els anglesos, quan aquí... Mira com es diu el migcampista de l'Atlètic de Madrid, que era un desastre?
2: Conor Gallagher.
1: Gallagher. El van comprar, dius, què collons
2: sí,
1: fan?
2: Sí, sempre tenen mercat.
1: 40 milions cap allà.
2: Doncs Harry Kane també tindrà
1: no, no,
2: mercat.
1: No,
4: I Trippier de tornar al Newcastle.
1: Com?
4: I Trippier de tornar al Newcastle.
1: Que sí, que sí. Vull dir, no dic que Gordon no li hagi d'anar bé, però que si no va bé, no és com quan fitxes un italià que te'l menges. Allà sempre acaben tenint mercat i més si té 25 anys. Però bé, en fi. Heu ignorat la meva pregunta original.
2: No, jo he agafat aquests 100 milions i els he posat a... He dit a Harry Kane.
1: Sí, tu no respons, però per Kane sí que pagaries més de 100 milions.
2: 100 milions.
1: 100, només 100.
2: 105.
4: Per pagar més de 100 milions d'euros, t'has de creure molt el jugador. I com que me'l crec molt, pagaria més de 100 milions d'euros.
3: Per Julián.
1: Mm. Sí, la banda esquerra respon la pregunta que hem fet.
5: Sí, jo ja he dit que sí, que també. Si pagues 80 per Gordon, pues
2: mira,
5: has de pagar més de 100 per l'altre.
2: Jo crec que Julián val més de 100.
1: D'acord.
2: Ara una altra cosa és que...
4: I tant, que
2: sí, sí, va de més de 100. Per tant, si el vols, els has de pagar.
1: A veure què diu la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
1: A la pregunta, pagaríeu més de 100 milions d'ecus per Julián Álvarez? La nostra audiència diu...
6: Està igualadíssim. Sí, 53%, no 47%. El Sergi diu 100 milions o més per la misèria de gols que ha fet aquesta temporada. És un preu excessiu, és massa risc. Si el fitxem i l'any vinent fa menys de 20 gols a la Lliga, seran diners mal gastats. El Magí, amb 100 n'hi ha prou i suficient. I si no, cal estar a la White de veure si surt alguna figura al Mundial. El Pere diu, manca la pregunta prèvia, fitxaríeu a Julián? No, sí. Per mi, no rotund. I si fos que sí, mai per més de 30. Tornem a fer 30? Com amb Nico.
2: Home.
6: Sí, sí. Diu, tornem a fer...
1: En tot cas, si no el vol fitxar, també el no... recull ni per cent ni per res, ja li contarem.
6: Diu, Julián és més bo que Nico, però cap dels dos val el preu demanat, sinó prop de la meitat o una mica menys. L'Òscar diu, no, amb Fermín, Rafinha, Ferran, Gordon i Olmo i Lamín queda cobert tot l'atac. El Jordi diu, ni per 50, aquests de l'Atlético ens tornaran a fotre un altre gol. A Instagram, el Francesc diu, per donar-li un gust a l'Atlètic de Madrid, no, ni un duro, tot i que reconec que estaria molt bé al Barça, però de Fran. La Lali diu, no, ni 100, està sobrevalorat. Em quedo amb Ferran com a nou titular. I l'Issi, que diu, i tant, és la peça que falta d'aquest trencaclosques.
1: Doncs, com deia la Sònia, igualadíssim, fins i tot amb gent que no el fitxaria gairebé a cap preu, perquè 30 milions és evident que no és cap oferta per Julián Álvarez, però hi ha debat aquí en un escenari on jo crec que hi arribarem, perquè, com deien l'Oriol, el Bernat i la Gemma, si la primera... A part de que sembla que el jugador els pot valer, si la primera oferta de 100 ni se l'escolten, doncs si el vols hauràs d'anar més amunt.
2: Hi ha hagut un comentari que per mi no és gens sobrer i que l'hauríem de tenir en compte, que és això de fer operacions, negocis amb l'Atlètic de Madrid, al Barça, normalment li surt bastant malament.
1: Ja, doncs
2: hauríem d'estar bastant alerta.
1: Doncs aleshores el que hem de fer és tenir l'habilitat de fitxar els jugadors que fitxaré, perquè sempre acabem anant. Va haver-hi una època que fitxàvem jugadors del Sevilla cada any. Sí, sí. Collons, però fitxem el director esportiu del Sevilla.
3: Sí, però ja. Quan ells fitxen Julián, jo crec que el Barça no es pot ni plantejar pagar ni 20 milions d'euros per
1: cas, però
3: Julián,
1: quan l'Atlètic de Madrid va buscar Griezmann a la Reial Societat, al Barça no se li havia ni acudit.
2: Sí. I, bueno, sí. Doncs... 30 milions era la clàusula de Griezmann. De la Real.
7: De la Real. Sí, bé, en aquell moment sí, segurament sí, sí, no ens interessava. Anys. És veritat que quan el van fitxar tampoc calia, però en fi. Va, hem de fer una pausa a l'espera de la presentació de Flash Gordon i prèviament de l'anunci oficial, perquè ens ha dit el Salmurri que està signant. Farem una pausa, però ve amb entrepà de tutupistes.
8: La tutoria. Pista número 2.
6: El Barça no ha jugat mai cap partit oficial contra aquest club. Quin club és?
7: Parlem d'un club que no és europeu i contra el qual el Barça no hi ha jugat mai. Vinga, uns instants per la reflexió. Ara venim.
8: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
10: Uf.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
12: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
13: i aquest? A què es dedica?
12: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
16: Les notes del nen, les obres a casa...
15: El manteniment del cotxe...
16: Ah, no, això no és cap càrrega.
17: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
18: Peugeot.
19: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
20: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
19: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
20: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
24: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
25: Exacte, amb els pilotis.
24: Amb els pilotis.
26: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
27: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
26: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
27: Fa que a Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
28: sí, lligats. Estan lligats, estan sí. Fusionats.
26: El divan, el valor de la conversa.
27: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença. Que això és abans que el modernisme.
26: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
29: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
30: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
31: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
32: És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
31: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
29: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
8: La tutoria. Pista número 3.
6: En aquest club, fundat el 1905, hi ha jugat un dels grans futbolistes que han passat pel Barça. Quin club és?
7: A veure, això ja... Això
2: ja...
7: Això
2: ja?
7: Sí. Parlem d'un club fundat el 1905 on hi ha jugat un dels...
3: Grans futbolistes que han passat pel Barça.
7: Un dels grans del Barça, però el Barça no hi ha jugat mai en contra i...
2: Oficial.
7: És
2: que aquest matís és...
7: D'acord, doncs me l'havia perdut aquest. I, en teoria, no és un club europeu perquè no ha guanyat mai la Champions ni la guanyarà. Bé, el Barrat ja ha enviat, la Tema i l'Oriol fan cara de que no, això no se sap mai com anirà. D'aquí una estona la quarta i la cinquena, ara anem cap a Madrid.
33: Madrid, Madrid...
0: Madrid.
1: El boig de la Castellana.
7: Feia dies que esperaven per parlar amb el David Sánchez de l'augment de temperatura en les eleccions del Madrid, però, David, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
7: Avui t'haig de preguntar per aquesta indignació, anava a dir que latent, però ara ja amb el comunicat que acabem de llegir de l'Atlètic de Madrid, ja oficialment l'Atlètic de Madrid està encabronadíssim amb el Barça.
4: És que la intenció de l'Atlético de Madrid o de Miguel Ángel Gil Marín, que és el jefe de l'institució, és que Julián continuï al club la temporada vinent. Hem de recordar que té una oferta de renovació només de calés. Li col·locarien a l'alçada d'Oblak com el jugador millor pagat de la plantilla. Aquesta proposta ja la té Julián Álvarez des de fa diverses setmanes i encara no ha respost. És a dir, que el club és conscient de que Julián vol marxar, però té la intenció de forçar la situació per veure si almenys pot continuar una temporada més a l'Atlético de Madrid. Si finalment el tema s'enroca, l'intenció de l'Atlético de Madrid seria donar-li sortida a Julián Álvarez. Si li preguntes a Miguel Ángel Gil Marín, ell preferiria que marxi al Paris Saint-Germain abans que al Barcelona, i si parlem de calés, l'Atlético de Madrid no valora l'oferta de 100 quilos i tot el que no s'apropi a 150, en principi, pel que diuen al Metropolitano, no es consideraria pràcticament com una oferta formal.
7: En tot cas, jo tinc la sensació que durant la temporada, que no hem parlat molt de Julián Álvarez, la posició de l'Atlètic de Madrid era bastant immutable, no venem. I que ara, mira, vaig escoltar Simeone el dia que va acabar la Lliga a Villarreal, que li va preguntar per Julián i va dir alguna cosa així com: ja és gran per decidir on vol jugar, que a mi em va sonar, escolta, no sé si el donava per perdut, però que no s'hi volia posar pedres al fetge. I la sensació que tinc escoltant gent que periodistes que treballen al voltant del dia a dia de l'Atlètic de Madrid és que després poden veure quin preu el venen i on el venen, però que han assumit que no continuarà perquè el jugador no ha fet cap gest de compromís públic amb l'Atlètic de Madrid.
4: Porta pràcticament tota la temporada obrint la porta a una sortida. El club està empipat bàsicament amb el representant de Julián Álvarez, que no tant amb el jugador. El club entén que va fer un esforç econòmic per fitxar Julián Álvarez i que el volen gaudir, que aquesta temporada Julián Álvarez no ha fet una gran temporada. Entenen no. L'empipament del jugador, que és titular de l'Atlético de Madrid però no és un fix del Cholo Simeone. Moltes vegades aquesta temporada ha estat un dels canvis del tècnic argentí. Entén que
7: també és veritat, David, per ser justos amb sí. Simeone, que va estar dos mesos sense fotre un gol i no el va seure a la banqueta. És veritat que l'ha canviat molt, però jo no recordo gaire partits de Julián suplent.
4: També entén el Julián Álvarez que li van prometre un equip que aspiraria a la Lliga i a la Lliga de Campions. També entén Julián Álvarez que li van dir en el seu dia que fitxarien el Cuti Romero per reforçar l'equip. Li van prometre una sèrie de reforços a l'equip que al final no han arribat, i Julián Álvarez el que vol és, a més de jugar a un club com l'Atlético de Madrid, gaudir de guanyar Lliga o Lliga de Campions. Jo crec que el club assumeix que Julián vol marxar, i el que no farà l'Atlético de Madrid és regalar entre cometes a Julián Álvarez. Jo preguntava avui a l'Atlético de Madrid i em recordaven el cas del Kun Agüero. Va ser una situació molt semblant, ho tenia pràcticament fet amb el Real Madrid. El Kun Agüero li va demanar personalment a Miguel Ángel Gil Marín que el deixessin marxar al Real Madrid, que pagava la clàusula, i al final Miguel Ángel Gil Marín li va dir: perfecte, marxes, t'ajudo, però no al Madrid, te'n vas al City.
7: És que hi ha un punt que abans ja he dit que em sembla que l'Atlètic de Madrid viu acomplexat, però hi ha un punt que també els futbolistes són capriciosos a més no poder. És a dir, quan Julián Álvarez se'n va del City per fitxar per l'Atlètic de Madrid, què creia que guanyaria? És a dir, que dos anys després digui: no, és que aquí no guanyaré res, collons, benvingut a la realitat. L'Atlètic de Madrid no guanya títols cada any.
3: Home, però si mires la plantilla que té l'Atlético de Madrid, sí, és per esperar a guanyar
7: sí,
3: un títol,
7: però,
3: eh?
7: Però per què havia... Em sembla molt optimista que perquè hi vas tu, de cop canviarà la dinàmica històrica d'un club que no guanya
3: mai. Si paguen per tu 100 milions d'euros, jo crec que et consideres que ets prou bo com per acabar d'afegir a un equip que li falta alguna cosa per ser campió.
7: Jo el que penso és que aquest tio volia sortir del City, fos com fos, va trobar un equip que pagava el que demanava el City cap allà, i a la que ha vist el que hi havia allà, que ho sabem tots, el que hi ha allà, que és que l'Atlètic de Madrid té enormes dificultats per guanyar títols, i ja ni et dic la Champions, ara resulta que no li agrada, hòstia, això... Jo també entenc que l'Atlètic de Madrid digui, tio, doncs ara... A mi, hi ha un punt que hi ha un dia que un club digui, doncs mira, et quedaràs perquè ho dic jo, perquè tens contracte...
6: Però això ha passat ja, eh?
7: Amb el PSG perquè li surten els diners per les orelles. Jo no sé si l'Atlètic de Madrid podrà fer això.
4: No.
1: Que van
4: no
1: dir que el Xolo li va trucar i li va convèncer per fitxar per l'Atlético de Madrid, en això de que els dos són argentins i de més, però clar, és que després ha fitxat per l'Atlético de Madrid i el Xolo li sembla massa per ell.
7: Que li sembla massa...
1: Massa intensitat, que no li va convèncer per telèfon, ja, però el dia a dia i a l'hora de treballar i a l'hora de jugar i de més, pues no. Sí,
7: home,
1: no.
4: El que passa, Jordi, és que...
7: A nivell d'intensitat encadenat Guardiola amb Simeone no està malament.
4: L'Atlético de Madrid té la sensació de que no forçarà Julián, és a dir, que públicament no dirà... vull marxar de l'Atlético de Madrid, el meu destí té que ser Barcelona. L'Atlético de Madrid té la sensació que si al final es quedarà sense problemes. Jo tinc la sensació que l'intenció de Miguel Ángel Gilmarín és convèncer a Julián Álvarez de que es quedi una temporada més i l'ajudaria a sortir del club la propera temporada, el proper estiu.
7: Bé, doncs veurem... Fa pinta de serial d'estiu, així com amb Flash Gordon i amb Bernardo Silva sembla que passarem via.
4: També et dic que ha fet una temporada lamentable, eh?
6: Sí, no ha estat especialment bona, com a mínim per números.
7: Sí, sí. A la Champions encara, i ho deia,
6: però
7: és que un tio d'aquest nivell, 8 gols a la Lliga, vaja, ha fet menys gols que tots de la davantera del Barça. Menys Bardaggi, jo crec que no hi deu haver cap davantera del Barça que hagi fet menys de 8 gols. En fi, bé, tampoc el valorarem per això... I...
2: No, però estaria bé que, vull dir que si el Barça necessita gol, doncs...
7: Ja. Yeah.
6: Però jo no sé si necessita gol. Això és molt curiós, perquè...
7: El Barça ha fotut tres gols per partit, eh? Vull dir que el Barça necessita gol és una afirmació que a mi em costa.
2: Ha marcat 30 gols menys que la temporada passada. Se'n va un jugador que en fa 30 per temporada.
7: És veritat, sí, sí.
6: Però és molt curiós, quan un jugador... si ara l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ho hagués patat aquesta temporada i hagués marcat 40 gols, estarien dient no, clar, és que Julián val 150. Mm-hmm. Ha fet una temporada bastant discreta i tot i així val 150.
7: Bé, però
6: només serveix per pujar el preu, això.
7: Nosaltres diem que val 100. Una altra cosa és quan dirà l'Atlètic de Madrid...
6: Sí, sí. No, l'Atlètic de Madrid no rebaixarà un euro hagi fet la temporada
1: però,
6: que
1: diuen els joves. Quan diuen els joves, té aura.
7: Aura. Escolta, i faran ben fet. Tenen un jugador que és d'un nivell, tot i que ha fet una mala temporada, és d'un nivell... jo crec que altíssim, a veure què fa el Mundial, perquè pots fer una temporada de pena, fer 6 partits bons en un Mundial també. I ser capità general. I jo és que trobo que l'Atlètic de Madrid té tot el dret a dir per menys de 150 no el venem, clar que sí.
4: Com si el Barça jo crec que per 120-130 marxa, eh? 120-130 marxa.
7: Ja.
2: I David,
5: és el preu aquest.
2: I no hi ha... No, o sigui, Julián, no, si li vingués al PSG o l'Arsenal... O
4: no vol.
2: No vol, eh?
4: Julián vol marxar de l'Atlético de Madrid, vol jugar amb el Barça, a Barcelona la propera temporada. Si l'Atlético de Madrid li diu no puede ser el Barcelona, solo te dejamos ir al Paris Saint Germain, marxaria a París, però la seva intenció i li ha dit al club és jo vull jugar al Barcelona, ni París ni Arsenal. Ara tot depèn de Miguel Ángel Gilmarín i del seu poder de convicció.
7: Molt bé, doncs estarem pendents del que pinta serial d'estiu, amb alguna, a part del Mundial, amb alguna cosa ens hem d'entretenir.
5: El seu poder de convicció futbolística i de diners. Per això sempre s'acaba amb una renovació i donant-li molta més pasta.
4: Té una oferta de...
7: Ho ha dit el David, té oferta
4: de... Julián té sobre la taula una oferta de 10 quilos, igual que Oblak, el millor jugador de la plantilla.
5: Doncs encara més.
4: No ha respost encara a la proposta. I sense... amb la mateixa durada, eh? És a dir, seria només l'augment de la fitxa.
5: 10 milions em sembla molt poc per un jugador com Julián Álvarez, que cobri aquesta fitxa.
7: Però és que estem acostumats a les fitxes del Barça que a vegades són un punt surrealista.
5: El seu entrenador cobra més el doble aquest, llavors.
7: Ah, ja, sí. Va, sí. Però és que el seu entrenador té un sou des del meu punt de vista.
5: Bernat parlava de Harry Kane cobraria el doble que Julián. Clar, jo soc Julián i dic, home, com vaig amb una fitxa de 10 milions?
7: Harry Kane al Bayern cobra el doble que Julián?
5: Harry Kane deu estar amb una fitxa de 20 quilos al Bayern.
7: 20 nens?
5: No, bruts.
2: No, bruts.
4: 10 nens,

Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

Ben tornats al galliner de Ràdio Cèlmics. Aquí, amb tots vosaltres, l'Enric Riu, com cada divendres. I avui, amb una obra rara, una obra de joventut de Félix Mendelssohn. És una obra que no se sent gaire, no s'escolta gaire. Estem parlant del concert doble per violí i piano d'en re menor, d'aquest compositor. I ja us dic, ell tenia 14 anys tot just, perquè és una obra que es va estrenar el 23, el 1823, el mes de maig. Per això us la poso una miqueta ara, no? Perquè ara fa anys, no en fa 200, però en fa 203. I bé, la vaig trobar per allà, perquè és una obra recuperada, eh? També és una obra que es va perdre després de l'estrena, i va haver aquesta primera estrena del 25 de maig del 23, que es va fer a casa, a casa Mendelssohn, amb uns amics. Ja us recordo que era una família benestant, comerciants que havien fet diners amb el comerç en temps de guerra, i que bé, doncs, com a bona família benestant de l'època, burgesos, doncs, feien aquelles soirées, aquelles trobades amb gent més o menys de la mateixa condició, en què oferien concerts. Era un dels tòpics de l'època, no? I aquest el van oferir aleshores amb una versió primera amb orquestra de corda. El que passa és que Mendelssohn la refà, la complementa amb fer una orquestra a dos, amb fustes i amb una mica de metalls també, i com us deia, aquesta obra, doncs, es va perdre de seguit. No se'n tenen notícies ja des del mateix any 23, i torna, la redescobreixen després de la Segona Guerra. La troba un musicòleg remenant papers de l'arxiu Mendelssohn de la Berlin Nationalbibliothek, que és on està aquest arxiu en concret, i diu: ostres, mira, doncs el que passa és que només la troba en part, i la refan també, amb aquestes parts que troben, refan una miqueta, sobretot la part de la orquestra no de cordes, no? La de vents i metalls. Llavors, doncs, sí, es va gravar, i és una obra que té tot el caràcter Mendelssohn, és inconfusible. És a tres temps, ja us dic, és un Mendelssohn adolescent, amb aquella gràcia i aquell talent que té aquella criatura, que és impressionant, i ho notareu per tot arreu, no hi ha dubte, i que dedica en el seu professor de violí de l'època, que és Eduard Ritz, i que té molt d'èxit. De fet, les notícies de l'època són ben favorables al tema de l'acollida. Per tant, doncs, tampoc sabem massa bé per què es va perdre, perquè el normal hagués estat intentar reposar-la, i venint d'un nen prodigi, com era en aquells moments Mendelssohn, doncs encara més, no? Però vés a saber, es va perdre, i afortunadament, doncs, la vam poder retrobar. No té la riquesa del Mendelssohn de les sinfonies, del Mendelssohn posterior, però sí que es veu perfectament que és el seu caràcter, que és una de les coses més importants que acaba donant un compositor, no? El caràcter propi, allò que fa que la seva música sigui inconfusible, que tu l'escoltis i diguis: doncs això és Mendelssohn, doncs això és que és Mozart, doncs això és que és Wagner, no? Això realment ho escoltareu en una versió que tenim avui, molt bonic, molt bonica, amb el John Elliott Gardiner i la London Symphony Orchestra, com sempre, i que la tenim amb Isabel Faust al violí i el pianista, que és Christian Betzwiedenhout. Perdoneu la pronúncia, Doncs ja ho veureu, a tres temps, com un concert d'aleshores, té encara una certa influència clàssica, d'acord? I no tan sols en l'estructura, també en el so, també en el discurs, en l'estil. I aquests tres temps són, perdoneu, un allegro, un segon temps adagio i un tercer temps allegro molto. És curiós, l'adagio aquest, deixeu-me comentar com elimina les cordes agudes, elimina els violins, però també
les violes, i té un so molt característic, molt, molt, molt bonic, molt bonic. A mi m'agrada molt aquesta obra. I després l'Allegro Molto també, que comença amb la presentació ja més típica, més habitual, dels dos instruments solistes, que després van repetits per l'orquestra, i s'acaba de desenvolupar aquest temps final. Doncs aquí us ho deixo. Disfruteu.

0: Doncs aquest era el doble concert per violí, piano i orquestra en re menor MWV-04 de Félix Mendelssohn Bartholdy, una obra de joventut que la va escriure el compositor entre els 13 i els 14 anys i que bé, ha complementat aquest programa que havia pensat avui per tots vosaltres. Ens trobem la setmana vinent amb més música. Espero que us hagi agradat. Adéu-siau, amics.
1: Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Thank you.

Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
2: En Flash Gordon.
3: Perdoneu que estic sense veu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. Continua aquesta hora la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. De la trobada, però, han marxat ja tres sindicats minoritaris perquè l'última proposta que els ha presentat el Departament els sembla insuficient. Unitat Mòbil, Raül Orgales i Maria Costa, bona nit.
6: Bona nit, la reunió continua, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula aquest vespre. Segons la CGT, el govern ha ofert un augment de 50 euros més que ahir, que faria pujar a la pràctica prop de 445 euros. Això després que avui el govern hagi ofert augmentar uns 50 euros al complement nou. La CGT diu, però, que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideren de línies vermelles, com vincular el salari a l'IPC, reduir les ràtios a partir del curs 2027. Ho ha dit Laura Gené, secretària de la CGT.
7: La proposta que ha portat aquesta tarda al departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT. Des del nostre sindicat no podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
6: Unitat Mòbil, Raül Orgales, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
5: Més notícies, Marc Güell.
8: Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Aquesta tarda la titular d'Economia, Alicia Romero, ha defensat els comptes al Parlament. Sentim la consellera i l'oposició del diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenta posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya, i per tant això fa que tinguem en el carrer doncs diferents serveis públics mobilitzats, perquè doncs realment doncs la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
8: Junts, el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat, però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns.
5: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i s'integri a la SEPI. La comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
8: L'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a Romania. L'incident, que ha passat a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, ha causat ferides a dos veïns. Vladimir Putin qüestiona que el dron sigui rus i demana a Romania que li faci arribar les restes de l'aparell per investigar-ho.
5: Un incendi en una habitació d'un hotel a Platja d'Aro ha obligat a desallotjar tot l'establiment. Segons informen els bombers, l'avís s'ha produït a quarts de vuit del vespre. El foc ja està controlat i ha afectat una habitació de la tercera planta. Ara els bombers revisen i ventilen l'edifici, on hi havia unes 350 persones que, per precaució, s'han evacuat. El SEM ha atès 3 persones per inhalació de fum.
8: Calor de rècord a Catalunya en un mes de maig s'ha registrat aquesta tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques del país han superat màximes. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu.
11: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
8: La calor també afecta alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen denuncia que un 90% dels 150 centres on mesuren la temperatura han superat de llarg els límits legals.
5: I ara els esports amb Sergi Andreu.
12: El davanter Anthony Gordon ja ha signat el nou contracte amb el Barça. Ara ja només falta que el club l'anunciï i el presenti. Una presentació, un acte que s'ha anat endarrerint al llarg del dia d'avui per temes burocràtics. El davanter anglès, de 25 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Newcastle. Encara en futbol, el Sabadell juga aquesta hora a l'anada del play-off de semifinals a segona divisió al camp del Madrid-Castella. De moment, el partit acaba de començar amb empat a 0. En bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Ja tenim un partit definitiu. El Manresa ha guanyat el Madrid el 9 Congost per 94 a 87. Tenim tres partits més en presència catalana, tots al segon quart. Andorra 24, Barça 27, Girona 31, Joventut 27 i UCAM 36, Lleida 35. D'altra banda, el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas. Ara a les 9 és el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Després d'aquest partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. I en hoquei patins, avui ha començat el play-off de semifinals de l'hoquei Lliga masculina, amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Liceu i el Calafell. El partit és a punt d'arribar al descans, guanya el Liceu per 3-0.
4: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
15: Tots els marroquins roben.
16: Ens treuen treball.
17: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
20: Una soledat, la gent gran.
21: Són gent que roben.
22: Paràcid, marimatge.
23: Resistir solo.
24: Puto mono.
25: Terroristes.
26: Ve a menjar plàtans.
27: Tot això és odi.
28: Aturem-lo.
29: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
31: una cullerada de silenci,
32: dos reflexos de llum,
31: 5 quilos de cadira
32: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
31: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
33: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
34: Contes, novel·les, poemes, cançons...
33: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
4: Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
35: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
4: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després fuig corrent.
0: una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Cap Pont de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
0: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Cap Pont de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
2: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Cap Pont. Vaig agafar la meva Derby Variant que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo, 8, dos quarts de 9, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat i trets. Estem parlant del barri de Cap Pont, que és al centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred. I sobretot, no, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no, amb el conductor, amb el cap enrere, no, de dir... No, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia de casa seva i li han disparat. Evidentment, al principi es diu, no, això deu haver estat obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí, no?
1: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'un 1,60 m aproximadament, que fugia. Tres treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
2: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma. No va marxar jo fugint a... Però bé, el problema és que... Les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí, cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
1: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
2: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid, que a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
1: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
3: Estava treballant en una obra i vaig anar a un bar, allà a esmorzar, i llavors, pues, al fons de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno, li dic jo, bueno, què te passa, Rosa Mari? Pues nada, nada, que he visto una cosa, que he visto una cosa. Y llavors, pues, me va explicar. Me diu, mira, allí en el pàrquing del Simpli, que han matat una persona. Digo, hostia, digo, pues ahí tiene el coche mi hermano. Llavors vaig arribar a l'obra, vaig pujar les escales i vaig estar treballant als balcons. I me sona el telèfon i ja me va pujar una cosa, perquè en aquella hora no me va trucar normalment ningú i era ma mare. Y llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? Yo le vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matado a l'Isaac. I ¿cómo que han matado a l'Isaac? Y llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? Y me diu, ¿qué te pasa, Raúl, que estás tan nervioso? Li vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja sé de l'Isaac. No, no, com ha de ser l'Isaac? Com ha de ser l'Isaac? Vinga, ves, corre, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar al timbre i me ha contestat la cunyada aquí, i dic, soc Raúl, vale, puja, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir una un mosso de paisà i no ensenyar la placa, pues llavors ja allò vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell, és ell. I me diu la cunyada me feia així amb el cap plorant.
1: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui i també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riuter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
6: També estava en una obra al passeig de Ronda, ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no em va dir que l'havia matat, no me n'en recordo, eh? Però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar, la dona s'havia anat a casa de la seva parella i ens vam trobar allí. Hòstia, puta. Clar, no t'ho esperes.
1: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
3: Una persona molt entranyable, carinyosa. Bueno, era tot. I bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que és recent nascut, 6 o 3 mesos no tenia, i amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat. I bueno, això va passar això.
6: Sempre va ser un xaval obsessional, sempre, per tot. Ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, jo m'aixecava pel matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si anirà por ahí? I diu, pues no ho sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si, perquè me l'emportava, jo per la vegada me l'emportava.
1: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Capon i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
6: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com de si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, pues l'Isaac continua, se fica a baix al pàrquing, ell l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica a la pujada del pàrquing, quan puja a la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents darrere d'ell, perquè ell va travessar, va passar d'on lo va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents darrere del seu, però es va parar perquè va pensar, hòstia, si ha matat amb aquest, me pot matar a mi. I va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
1: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista. Però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
5: Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar. Jo crec que a mig matí aproximadament em va telefonar i em va dir pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat pues, per la ràdio, per la televisió, que jo no m'havia enterat de res.
1: Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena i troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
5: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar. Com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està allà immobilitzat, que ja veu que està, que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal. No, una forma brutal.
1: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1,5 metres de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
5: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Perquè, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, de que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dedica a matar gent per ahí.
2: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fiqui en problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites perquè és dir, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que darrere hi pot haver-hi alguna cosa truculenta que igual no hi és.
1: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
7: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
1: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
5: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i el seu germà Raül, i aleshores doncs els conec perquè havia estat portant el divorci del Raül. I en el divorci del Raül participa molt l'Isaac.
1: Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raül, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
3: Se va quedar embarassada molt, molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la i vaig anar un dia a casa dels pares i els vaig dir, digo, mira, m'he deixat con Soraya, i llavors, pues, bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i va començar tota la, no, tota la execució que s'havia de fer.
1: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
5: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys potència econòmica, però ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, ja, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors, ell se va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i, efectivament, amb l'informe del detectiu, vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
1: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: Tornem al 9 de novembre de 2006.

0: mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
1: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita, i atesa la gran gravetat del fet, pues lo que fan és anar-la a buscar immediatament. I llavors ell, pues, i anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliura voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no?, a les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues, tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'ha investigat al laboratori.
2: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
1: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
2: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
1: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
2: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
0: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias. Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
3: Llavors, pues, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo tot el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, i ho vaig donar, i ma mare, aquell dia, està l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir: mama, pues, queda't les sabatilles i pon-ne altres. I llavors pues, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, si és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir: bueno, tu, què pintes aquí, si tu no eres ni padre, ni tio, ni nada? Llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
2: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona 2 mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
1: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu: bueno, què penseu vosaltres? I la família diu: no, nosaltres pensem... A veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta, que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera, és amb aquesta gent. I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona, si no, no tindria sentit.
2: Però si ha estat ell, per què

0: ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
1: Sabien perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
2: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
0: El dia del crim, el sospitós dorm a Garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida, assistit per un advocat. Què explica el detingut?
3: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment, relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
0: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
4: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia. Podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. Els Mossos diuen, no, és que no diuen res, o és que no és picar. Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
0: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
1: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local. Vull dir que estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
0: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Cimarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
1: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
0: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
1: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra van fer totes aquestes comprovacions i efectivament no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat. No m'ho imaginava. Jo més aviat m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
0: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la policia científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
5: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
0: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Cimarro, són sospitoses. Què es diuen?
3: En una de les converses, la dona diu: «Sí, van a por ti, Jordi». I ell li respon: «No pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada». I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
1: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells. No sé, a mi me fan pensar que d'alguna forma pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
0: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix? Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat. Però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Cimarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Capont. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada. És a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de Capont. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
1: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora. I de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però, clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
0: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre. Però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
4: Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar, és com? No, abans, clar, s'atassaventes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible de dir... Com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li-se a trets... Hòstia,
6: És això.
1: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia als jutjats de Lleida.
6: El Jordi. Clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podien queixar, però bueno, evidentment que no era molt simpàtic, però això qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però clar, en tot cas, clar, era de dir, ostres, és que el tenien al matí, vull dir, era tan fàcil que els Mossos es detenien al jutjat el poguessin ficar a les garjoles del jutjat, vull dir, no els hi calia portar-se a la comissaria.
0: Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
3: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8 i 5 minuts del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
0: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps. Ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
1: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu, ostres, i se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu, aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, guaiti, miri, guaiti, jo soc funcionari de presons, jo vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores lo que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
7: Qui sap on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu per aquí, però aquí no el coneixia. Bueno, i llavors se'n va anar.
1: Que Isaac és un home infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, d'això que pot marxar. I llavors, pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
8: Crims. Per què matem?
0: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant. I declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
1: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants, perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bario.
0: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba 2 mesos després, el 4 de desembre del 2007.
1: Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat, et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I, efectivament, i quan vaig arribar al jutjat, hi havia també el fiscal, la fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores mos va dir 2 còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
0: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa 2 pàgines, deia això.
3: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
0: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
1: Jo partia de l'informe dels Mossos, que deien que això eren restes de dispar, i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos, que diu que no. I això se diu indubio pro reo, no? En cas de duda a favor del reo, presumpció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo em vaig quedar gelat, però gelat, eh?
2: Altres em van enterar per tenir notícies comarques.
9: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
2: No té potència perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ella a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
1: No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
0: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
1: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe diriment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
0: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
5: S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la micoanàlisi.
0: L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
2: I nosaltres pensàvem, bueno, pues los Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat això, que presentés la factura de la bateria i no se va presentar mai. Llavors doncs, penses, joder, estàs enganyant.
0: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, un any i quatre mesos després del crim.
10: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
0: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
1: Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. Uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que lo que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim tres informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de tres, dos. Sí, és el que se diu l'informe dirimente, no? Sí, teòricament haurien de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia als cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
0: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que, si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
11: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
7: Hi va haver dues persones que em van trucar. I inclús una hasta me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Tot això, i que és veritat, això sí, sí. Jo, diu, i com ho faria? Diu, vaig anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven. Volien anar.
0: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta: que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
1: L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la Policia Científica Europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que, efectivament, hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes de l'investigat.
0: Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben i, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. Cinc mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar una arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
4: Els Mossos i això s'ha dit públicament, per ells, policialment, el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
1: Fins a l'últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
0: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però, segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
12: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Anna Ponsí. Coordinació, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.
13: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
14: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
13: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
14: També diumenge, 16:45, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
13: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
14: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
13: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
14: Tot gira.
13: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.

0: Tres sindicats minoritaris han abandonat la trobada amb el Departament d'Educació, descontents amb la proposta final del govern. Però les forces majoritàries i la consellera segueixen en aquests moments reunits. Això podria indicar que l'acord és possible i que es podria produir al llarg d'aquest informatiu. Tenim la nostra unitat mòbil al departament, de seguida que puguem hi connectarem.
1: Catalunya nit.
0: I també pendents ara de la reunió que té Donald Trump. Està tancat a la Casa Blanca amb col·laboradors seus i ha anunciat que en sortirà amb una decisió final sobre l'acord amb l'Iran. Trump vol que Teheran accepti que mai tindrà armes nuclears i a partir d'aquí s'obriria l'estret d'Hormuz, entre altres mesures.
2: De repente una calor horrible.
3: No es pot aguantar, estic de mal humor.
4: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
5: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
0: Tenen motius per queixar-se, hem sentit veïns de la zona on avui han estat víctimes d'un rècord. Mai a Catalunya s'havien registrat temperatures tan altes en un mes de maig. A Vinebre han arribat els 39 graus i mig. Aquest és el rècord a tot el país, però a nivell local s'han batut moltes marques del mes de maig, en concret en 31 de les 126 estacions del Meteocat. Avui fa 100 anys d'una estrena musical que toca la fibra especialment a Mallorca. La Balanguera s'ha cantat avui a moltes places de l'illa. El 29 de maig de 1926 es va interpretar la versió musicada per Amadeu Vives, el poema del poema de Joan Alcover. I aquest 2026 es commemora també el centenari de la mort d'Alcover, d'aquí que avui la Balanguera s'hagi cantat a moltíssimes places. I avui, a partir de les 11, curiosament, ens acompanyarà una actriu mallorquina, Júlia Trullol, de la Calòrica, que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure. Doncs som-hi, que són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Sindicats d'Educació i Departament d'Ensenyament estan reunits encara a aquesta hora per mirar de tancar un acord que reculli les millores laborals que exigeixen mestres i professors. És la vuitena vegada que es reuneixen en les últimes dues setmanes i la jornada d'avui està sent de nou molt i molt llarga. La reunió ha començat al matí, s'ha aturat al migdia i s'ha reprès aquesta tarda i encara continua ara que són les 10 i 4 minuts de la nit. Tot fa pensar que la reunió d'avui podria ser la definitiva, però tres sindicats minoritaris s'han aixecat ja aquest vespre de la taula i han marxat perquè no els semblava suficient l'última proposta del departament. Sapiguem quina és l'última hora, ara anant fins allà, fins al Departament d'Educació, i tenim la nostra unitat mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa. Maria, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs, mira, si haguéssim començat aquesta connexió fa uns segons abans, hauríeu pràcticament escoltat uns aplaudiments. No podem certificar que això signifiqui que hi ha hagut com a mínim un preacord, però sí que han estat uns aplaudiments importants, i aquí tots els periodistes que estem esperant que ens diguin alguna cosa ho hem interpretat com que, com a mínim, pot ser que hi hagin bones notícies. Què és el que ha canviat avui respecte a ahir? És que el govern s'ha presentat avui amb una proposta salarial diferent, una proposta que augmenta 50 euros més que ahir el nou complement singular, aquest nou complement que va oferir el govern aquestes darreres setmanes. Això fa que a la pràctica l'increment que percebran els docents d'aquí a 4 anys acabi arribant i superant els 400 euros mensuals, que recordem que era una de les peticions que havien fet, per exemple, sindicats com USTEC. Aquests 400 euros sortirien de sumar aquest augment del 30% específic, es pagaria del complement específic, que es pagaria en 3 anys i no 4, i d'aquest nou complement circular que explicàvem, que avui finalment ha augmentat fins als 170 euros. Pel que veiem, pel que hem escoltat, com dèiem els delegats sindicals també que entraven i sortien de la reunió, tot fa pensar que en les properes hores o els propers minuts puguem estar explicant aquí que finalment hi ha hagut un preacord. Una reunió, Manel, que s'ha reprès aquesta tarda als vols de les 6, després d'un recés de 5 hores. Aquesta tarda el departament ha optat per una altra estratègia, que és reunir-se individualment amb cada sindicat per escoltar les peticions de cadascun. Després s'han tornat a reunir de nou i aquí és on CGT ha comunicat que s'aixecava de la taula. Ho ha fet CGT, Intersindical i COS. Concretament la CGT explicava que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular el salari amb aquesta actualització de l'IPC, també reducció de ràtios a partir del 2027. Ho explicava Laura Gené, secretària de la CGT.
2: La proposta que ha portat aquesta tarda al departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT. Des del nostre sindicat no podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
1: CGT també acusava els sindicats, Comissions Obreres i UGT, deia literalment, de tenir segrestada la consellera d'Educació perquè el acord que van arribar al març, doncs, no quedi en entredit. Veurem què passa en els propers minuts, si realment tenim aquesta notícia d'aquest preacord, però tot, dèiem, que tot fa pensar que sí que serà, vaja.
0: Sí, perquè, Maria, aquests aplaudiments que heu sentit venien, entenc que, de la sala on s'estarien reunint els, ara mateix els sindicats amb la consellera, o...
1: Exacte. Sí, sí. En aquest palauet, és aquest edifici adjacent al Departament d'Educació, sí. On s'hi han passat tota la tarda sortint i entrant entre recessos. Per tant, sí, ha vingut ben bé d'aquí dins. Hem tingut uns petits aplaudiments fa uns 20 minuts que tampoc hem acabat d'identificar què significaven. Vaja, aquests menys dubte semblaven el que tots podem pensar que són.
0: Molt bé, doncs si es confirmés que hi ha un acord, evidentment tornaríem a comunicar amb vosaltres i escoltarem també les veus conforme vagin sortint els protagonistes d'aquesta reunió, perquè també és important poder explica si a partir del que passi avui aquesta reunió quedarien o no desconvocades les protestes pels pròxims dies, perquè entenem que els sindicats que hi ha ara mateix reunits amb la consellera són els que tenen també més poder de convocatòria. Per tant, si us sembla, Maria, si hi ha novetats ens demaneu pas i connectarem.
1: Perfecte, molt bé.
0: Doncs fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
0: Doncs com cada dia i en paral·lel a aquestes negociacions que estem explicant avui maratonianes, els sindicats tornaven a cridar a la vaga els mestres i professors del Garraf, el Baix Llobregat i el Penedès. Avui han traslladat el seu malestar a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. Segons el departament, el seguiment de la vaga avui ha estat de prop del 20%.

0: Com sentiu, dia de protestes avui. Aquest matí també a la plaça Sant Jaume els que s'han concentrat són els treballadors dels serveis municipals directes de l'Ajuntament de Barcelona. Es queixen del conveni signat a principi d'any i han convocat vaga coincidint amb la visita del Papa. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
1: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.

0: Les 10 i 10 minuts, seguim parlant d'ensenyament, ara ja no de les protestes, però sí de les proves de selectivitat que tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons i evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les proves d'accés universitari que es continua consolidant. Cèlia Forment, què busca aquesta mesura que explicàvem?
1: Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, diu que la implantació d'aquests detectors forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
2: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les Pau. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: Les Pau aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte en les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
0: I avui ha estat un dia marcat per una calorada de rècord. No són només paraules, això ho podem certificar amb dades. 39 graus i mig d'aquest divendres a Vinebre. A la Ribera d'Ebre, 39 graus i mig es converteixen en el punt màxim de calor en un mes de maig registrat mai a Catalunya. Ricard Buigas, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com ho han viscut a Vinebre?
3: Doncs mira, ens han dit que aquí ja s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Pel que ens han explicat, els més de 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu que tothom s'ha buscat un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa, amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
4: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i pues, tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
3: Val a dir que a la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Això sí, Rico diu que estan seguint les indicacions de Protecció Civil i han demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres en molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer, molts evitaven el sol directe.
5: Ha passat d'estar plovent i així, dos rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
6: No es pot aguantar, estic de mal humor.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
3: Doncs ja ho heu sentit, tot i que el territori acostuma a viure aquestes altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: Sí, efectivament, perquè estem parlant d'un mes de maig, sembla impossible 39 graus i mig, però és que, de fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per al maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit també en més de 100 anys. I l'Observatori Fabra ha fregat els 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
9: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: I amb aquesta calor toca conviure, també treballar i estudiar. La calor es nota molt en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem fins allà. L'escola té sistemes de climatització, però, Júlia Albacar?
10: Només a la zona d'infantil i, a més, no funciona perquè l'aparell és insuficient. El que es recomana és que les aules no superin els 27 graus, però al matí moltes classes ja fregaven els 30 i en alguns espais s'arribava als 33. S'intenta fer classe fora de l'aula i mantenir l'activitat, però els costa molt, com explicava la directora Txell Soler.
11: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
10: I això ens deia l'Arlet, una de les alumnes de 5è de primària amb qui hem parlat.
12: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc i on fa més fred per a recuperar-me més.
10: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
0: Els agents rurals amb aquestes temperatures adverteixen de perill molt alt d'incendi per demà dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a Catalunya Ràdio, confia, però, que la situació es reverteixi.
13: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaria una millorada lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Passant ara 2:15 de la nit, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguim molt pendents de dos punts. Per una banda, el Departament d'Educació, on sembla que es pot estar tancant un acord entre els sindicats i el departament que posi fi a totes aquestes protestes i vagues que estem vivint aquest tercer trimestre. I de l'altra, Washington. Donald Trump segueix tancat a la Casa Blanca, a punt per prendre una decisió definitiva, diu, sobre l'Iran.
14: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
18: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: 10 i 18 minuts en directe a Catalunya Nit. Sentim el Departament d'Ensenyament. Compareix la representant de l'USTEC, Yolanda García, que explica els punts d'acord amb el departament.
20: Doncs en matèria d'inclusiva, hem passat de tenir 200 dotacions que contemplava l'acord del mes de març a incrementar-me fins a gairebé 6.500 dotacions, a desplegar doncs, en 4 anys. Hem passat en matèria salarial doncs, de 200 euros que recollia l'acord doncs, a aconseguir arribar a una xifra de gairebé 390 euros a les nòmines de les persones docents de Catalunya. Hem aconseguit també doncs, situar la recuperació en mode compensació de la totalitat del deute de les pèrdues salarials que han patit les persones treballadores en la retallada dels estadis. Per nosaltres això han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles. Per tant, nosaltres considerem doncs, ara que aquest preacord doncs, ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu i que sigui el col·lectiu amb el qual doncs, nosaltres ens hem compromès absolutament en tot moment, qui ens doni el pas a signar o no signar aquest acord.
2: Quan llançareu aquesta consulta i fins quan?
20: La idea seria, i si tot va bé, és llançar-la demà a la tarda, però clar, primer de tot ens veiem obligats doncs, a explicar no, els termes d'aquest preacord a les persones treballadores perquè entenguin doncs, el seu contingut i, per tant, doncs, puguin votar doncs, en ple coneixement. Per tant, intentarem que sigui demà a la tarda i que tinguin doncs, demà a la tarda, diumenge i també dilluns. Llavors, les dades segurament les recolliríem doncs, dilluns tarda vespre o, com en tot cas, com a molt enllà, dimarts al matí.
2: Entenem que la vaga de dilluns, doncs, territorial queda paralitzada.
20: Bé, ara nosaltres, les organitzacions sindicals, doncs hem de posar-nos d'acord què fem amb aquestes vagues que tenim convocades aquesta setmana que ve. També penseu que CGT no ha entrat en aquest acord i, per tant, ells entenem que mantindran doncs, la convocatòria de vagues, però, en tot cas, bueno, ara ho hem de consultar, ho hem d'acordar, les dues organitzacions.
21: Quin ha estat el principal entrebanc en les últimes hores?
20: Bé, el principal entrebanc doncs, ha sigut un tema de redactat que semblava que encallava una mica la qüestió, però al final, per sort, amb la voluntat de totes les parts, doncs, hem reconduït aquesta qüestió i hem pogut fer aquest redactat que fos còmode per totes les parts.
2: Ens pots recordar, perquè ahir que el departament parlava de 400 euros gairebé, avui també parles de 390, quina diferència hi ha?
20: Doncs bé, que el Departament d'Educació introduïa doncs, els increments salarials que s'esdevenen dels increments dels augments salarials estatals i, per tant, doncs, clar, inflava la xifra, diguéssim, amb aquests increments estatals. Us hem de dir que si ara nosaltres agafem aquests 390 euros i els hi sumem el que guanyem no, referent a aquests increments salarials, els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final realment sí que podem assegurar que es posa diguéssim un es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Evidentment, això doncs, serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
2: Perdona, el departament no ha exigit.
0: És el seu que ens arriba en directe del Departament d'Educació. Compareix Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, que ha anunciat un preacord signat fa molt poca estona amb el departament després d'aconseguir una millora en el sou de 390 euros d'aquí a 4 anys, que quedaria a banda dels complements salarials acordats ja amb l'Estat. En total, d'aquí a 4 anys, per tant, els docents, ha dit Segura, passarien a cobrar fins a 600 euros més. Això, ha dit, quedarà pendent a partir d'ara d'explicar-ho bé als companys i que ho subscriguin també amb una consulta. Si la majoria de persones consultades donen per bo aquest acord, les vagues que hi ha previstes per la setmana que ve podrien quedar desconvocades, per bé que hem de recordar, com ha fet Yolanda Segura, que la CGT és un dels tres sindicats que s'ha retirat d'aquestes converses aquest vespre perquè no estan d'acord amb el que s'hi estava plantejant i que són també part dels sindicats convocants en aquestes vagues per la setmana que ve. N'hi havia una de prevista per dilluns a Girona i a la Catalunya Central i divendres que ve, dia 5, hi havia prevista també una manifestació unitària a tot Catalunya. No sé si ja ha acabat la compareixença de la portaveu d'USTEC. Sí, sembla que sí, i ara estem a l'espera que comparegui algú del Departament d'Ensenyament. No sé si la nostra companya... Sí, ja podem escoltar-lo.
22: Milers i milers de professors i professores de Catalunya.
23: Ara estem escoltant Ignasi Fernández, que és el secretari de professors de secundària, que és l'altre gran sindicat.
22: Escolta'm. A tots aquells companys que s'han reunit dia rere dia a les assemblees, que han mobilitzat els carrers, i també s'ha de dir que han sofert una pèrdua que oscil·la entre 150 150 a 160 euros diaris de cada dia que han fet vaga, que han agafat i organitzat autobusos per venir a Barcelona. Bé, aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita. I jo ara el que voldria és explicar què és el que s'ha aconseguit per la secundària gràcies a l'esforç de tots aquests companys. Et tinc aquí anotat. En principi, després de l'acord del 9 de març, els docents de Catalunya tenien 200 euros més a la nòmina, que era el 30% del complement específic. Avui, després de tot el cicle de mobilitzacions, estem a 389 euros. Jo, personalment, sempre havia insistit en que volíem el número 4, volíem els 400. El departament enganyava i deia que els 400 ja els teníem perquè comptava el càlcul o la part estatal. El que estic dient jo aquí és estrictament neto, sense comptar cap complement estatal. És estrictament català. Diguem-ho així, de 200 a 389. No hem arribat als 400, però, home, li falta una mica. Ho podem donar per satisfactori. En segon terme, i he estat molt reiteratiu amb això, sempre hem demanat una convocatòria de càtedres que és exclusivament pel cos de professors de secundària, per ningú més, de 5.000 places. I ens han donat 5.000 places. Les demanàvem a 3 o 4 anys. Ens

0: el 100% de la totalitat del deute que es va generar pels estadis. Això s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de les mobilitzacions, però també he de dir que la meva organització ha fet pressió als jutjats perquè tot això ho tenim impugnat, i una cosa sumada a l'altra és el reconeixement que hem aconseguit. 38.200. Hi ha gent que li deuen 8.000 i 9.000 euros. També n'hi ha de 2.000, 3.000 i de 500. Hi ha de tot tipus. Però és una mesura pràcticament transversal. També hem aconseguit incorporar la nostra posició com a promotors d'una iniciativa d'una llei de l'autoritat pública. Al signar l'acord, al adherir-nos a l'acord, podrem suggerir i proposar canvis, perquè coneixem el tema, sobre com ha de ser la futura llei
1: d'educació. Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Estem sentint el representant del sindicat de secundària, és Ignasi Fernández, que està explicant també per què han acabat arribant a aquest preacord amb el Departament d'Ensenyament. Ha coincidit amb la portaveu de l'USTEC en la xifra, en aquest increment de sou del voltant de 400 euros. En el seu cas també ha concretat aquestes 5.000 places de càtedra en 2 anys, que era una de les seves reivindicacions, i sentim de fons xiulets. Recordem que ja hi havia hagut un acord entre la UGT i Comissions Obreres amb el departament, que aquests sindicats, el de secundària i l'USTEC, consideraven insuficients. Doncs ara són ells que es troben en aquesta mateixa postura, perquè sindicats com la CGT, que han abandonat la reunió, sentim de fons que estan xiulant i demanant la dimissió de la consellera. Ara, Maria Costa, hem sentit els representants sindicals. Ens faltarà la veu del departament, que no sé si està previst que acabi compareixent algú avui aquesta nit aquí.
2: Doncs sí, ara hem d'esperar, no?, que tota la resta de sindicats vagin fent les seves explicacions corresponents. El més important, Manel, ja ho dèiem, hi ha hagut aquest preacord. És important dir que és un preacord i no un acord, perquè les organitzacions com USTEC, professors de secundària, i també ens consta la CGT i la Intersindical, el que faran és transmetre això a una consulta a la resta de professionals docents perquè hi diguin la seva, i a partir d'aquí decidir o no si es convoquen les vagues. Les xifres importants d'aquest acord és que avui el govern ha ofert aquests 50 euros de més d'aquest complement nou. Això ha acabat convencent els sindicats. Aquest augment fa que a la pràctica els docents d'aquí 4 anys acabin rebent gairebé uns 400 euros, que és justament el que demanaven alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros per mestres de primària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Per tant, insistir en que aquestes xifres de 600 euros és perquè hi hem sumat l'increment estatal gros, que fa doncs arrodonir aquestes xifres. Pel que fa a les dotacions, una xifra més: s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva, i ara escoltàvem el sindicat professors de secundària. També s'acorda aquesta convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i el reconeixement, també dèiem, del deute aquest que es va deixar de pagar dels estadis per a causa de les retallades.
1: Per tant, ara la veu final el tindran amb el seu vot els professors i mestres, als quals ara els sindicats han de consultar, i m'ha sorprès que ha dit Yolanda Segura que ho farien demà mateix, que és dissabte, però és clar, hem de recordar que és que dilluns mateix hi ha encara protestes convocades i una grossa d'unitària per divendres. Si et sembla, Maria, ho deixem aquí, i quan comparegui algun portaveu o la consellera ens ho fas saber per part del departament, i tornarem a connectar amb vosaltres.
2: Perfecte.

0: Doncs és una nit de reunions importants. Passa un minut i mig de 11:15 perquè Donald Trump també està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva, ha dit, sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, a Truth Social. L'Iran puntualitza, però, que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Quina credibilitat podem donar a aquesta nova piulada de Trump? Realment hi ha la sensació que avui es pot prendre alguna decisió?
2: Sí, és una sensació que hem anat...

0: eh? També ho hem de dir durant aquests mesos de guerra. Jo diria que la credibilitat relativa, com sempre, potser la part més creïble és l'anunci sobre aquesta reunió del gabinet d'emergència, allò que en diuen la Situation Room. Hem de suposar que això està passant. Avui no hi ha càmeres en aquesta reunió, evidentment, com va passar l'altre dia amb la reunió del gabinet. I a partir d'aquí, la piulada que Trump ha fet a la xarxa social Truth Social és una parrafada que sembla un collage de les coses que va repetint cada dia respecte a l'Iran al president nord-americà. Acaba dient que prendrà una decisió final, però això ja són paraules molt ambigües que només conviden a l'especulació. Recordem que aquest Truth Social, crec que és important de tant en tant anar-ho recordant, és literalment la seva xarxa social perquè és seva i perquè està dissenyada perquè no hi hagi veus dissidents, eh?
1: I tant. Ell ho pot fer, eh? Mana molt aquest home, té diners. Què demana per això Trump exactament, per posar la firma a aquest acord amb l'Iran?
0: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear. Això també us deu sonar, perquè cada dia ho repeteix. Però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem. Ara, per entendre'ns, el que és més fort de tot plegat és que, si fem memòria, aquests punts d'aquest preacord situarien a tothom en el moment anterior a la guerra. És a dir, que la guerra no hauria servit absolutament per a res, més enllà de fer mal personal i humà, evidentment, i també econòmic. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines. Abans de la guerra, doncs, de mines, potser n'hi havia alguna, potser, però no tantes com n'hi ha ara, evidentment, i es vanta que els mercants bloquejats podran tornar a casa gràcies a ell. I aquí també el mateix, no? Algú li hauria de recordar que també estan bloquejats gràcies a ell. Per tant, estem una mica en aquest limbo, en aquest estira i arronsa que no s'acaba mai i que al final és evidentíssim que a Trump li interessa que això s'acabi, que pugui vendre d'alguna manera que se n'ha sortit, però vaja, una victòria en una guerra o en aquesta guerra no la podrà tenir, em sembla cada cop més clar.
1: No, ni pírrica, no podríem dir, perquè a tot això que has explicat, hem de recordar que abans de tot això, ho dic perquè queda, de tot el que has dit, l'únic que es mantindria del que demana Donald Trump seria aquesta renúncia a les armes nuclears, però recordem que abans que comencés tot això, tots els experts deien ja també que de moment Iran estava lluny de tenir una arma nuclear. Així que, com deies tu, el que anunciarà és que, anant molt bé, s'està com s'estava abans que ell comencés aquesta aventura. En fi, ho anirem seguint. Si sortissin amb novetats, ens ho fa saber.
0: I tant.
1: Fins ara. Gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Romania, la Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta a l'atac amb dron i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió del dron, la nit de dijous a divendres, va causar un incendi amb un balanç de 2 ferits. L'OTAN responsabilitza Moscou de l'incident i assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Romania, recordem-ho, és membre de l'Aliança Atlàntica. Brussel·les, Bruno Fortea. Bona nit.
1: Hola, bona nit. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra ucraïna. Ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
2: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
1: A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou. Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
0: Doncs Vladimir Putin, com fa habitualment, ha qüestionat que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia per després acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
3: Bona nit. Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
4: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
3: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: Els drons, com diu Putin, van en totes direccions i cada vegada n'hi ha més d'ucraïnesos que arriben a la regió de Moscou i s'estavellen contra edificis residencials. És el que ha passat a Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, on els veïns, Cristina, tot i la por, s'han començat a resignar als atacs de Kiev.
3: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
5: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
3: Molts veïns, com la, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
6: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
3: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
7: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
3: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: 20 minuts i les 11. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'última a fer-ho aquesta tarda ha sigut l'artífex de la llei, la consellera d'Economia, Alícia Romero.
8: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
0: L'executiu s'ha assegurat el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns perquè els números superin d'entrada el debat de totalitat d'aquí 6 dies. Més xifres. L'Euribor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, suma amb el maig 3 mesos consecutius a l'alça. Rafael de Ribot.
9: L'Euribor s'ha enfilat fins al 2,8%, 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual puja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua al 3,2%, igual que l'abril, segons l'Institut d'Estadística, que també constata que s'han pujat els preus del transport per l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Per això ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: Es complica molt comprar un habitatge i el límit d'edat per obtenir ara un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya és la primera comunitat on això passa, on s'estén aquesta edat d'emancipació, i precisament la preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Però em diuen que hi ha compareixença al Departament d'Educació, per això connectem amb la nostra companya, amb la Maria Costa, que està seguint des de primera hora de la tarda tot el que va passant, i hem anunciat i hem escoltat aquí els sindicats, i ara podem escoltar, suposo, Maria, algú del departament.
11: Exacte, escoltem ara Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
12: Amb la signatura de l'acord de país al mes de març en Comissions i UGT, i avui el tornem a fer, en aquest cas, amb l'ampliació de l'acord, amb la incorporació, en aquest cas, del sindicat USTEC i també del sindicat ESPEC, professors de secundària. Nosaltres entenem que el que avui estem fent aquí és un exercici de responsabilitat per tal de posar les bases per aquesta necessària transformació del sistema educatiu. El govern ha mobilitzat, i amb molta determinació, una gran quantitat de recursos absolutament extraordinària per tal de poder començar a resoldre aquesta situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això ens permetrà poder dur a terme totes aquestes accions que ens permetin poder millorar els resultats educatius, poder fer un esforç importantíssim en escola inclusiva per tal de poder reduir també la burocràcia. Evidentment, això també implica una millora de les condicions salarials i laborals dels docents del país, de tal manera doncs, que ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. A mi m'agradaria sobretot agrair la generositat de totes les organitzacions sindicals. Aquest ha estat un acord lent, ha costat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada. La veritat és que estem satisfets, estem contents i esperem en aquest sentit doncs, que poder començar ja a treballar pel desplegament d'aquest acord tan aviat com sigui possible.
13: En aquest eh? Quan seguim parlant de 2.000 milions, és a dir, s'han recol·locat partides o augmenta aquesta quantitat en aquests 4 anys?
12: S'incrementen partides, això és evident. De fet, amb aquest annex a l'acord implica, per una banda, en aquest cas, unes millores retributives en el col·lectiu docent. Arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Implica també en aquest sentit la convocatòria de càtedres per professors de secundària. Implica també en aquest cas aquest nou complement que ens permetrà arribar també en aquestes xifres i sobretot implica una qüestió que era molt important, més de 6.000 en aquest cas treballadors del sistema públic destinats a millorar l'escola inclusiva en els nostres centres educatius. Jo crec que aquests són elements importants, formant part en aquest cas també de la reivindicació dels sindicats, i jo crec que podem donar una resposta satisfactòria en relació a tots aquests elements.
14: Sobre el nou complement, la diferència amb ahir són uns 50 euros més que s'haurien afegit avui. Si
12: ens
14: ho pot explicar per
12: tenir-ho. Bueno, no, en aquest sentit, és veritat que el nou complement de millora del Servei d'Educació de Catalunya ha suposat, en aquest cas, un increment respecte al que ahir vàrem estar i vàrem aportar, en aquest cas, a la reunió. Però, bueno, també hi ha d'altres elements que s'han posat també sobre la taula. Jo crec que aquest era un element important, el que ens havien fet avinent per part dels sindicats per tal de poder-se sumar, en aquest cas, a l'acord, però també hi ha d'altres elements que a mi m'agradaria posar sobre la taula i em sembla que són rellevants també, com és el tema d'escola inclusiva, com és també, i us deia en aquest sentit, les quantitats de dotacions que hi hauran durant el període de vigència de l'acord, i també en aquest sentit m'agradaria posar allò com un element important la convocatòria de places de catedràtics que porten més de 15 anys sense fer-ho.
13: Sap que hi ha alguns sindicats que és un preacord perquè han de fer aquesta consulta, no sé si faria una crida al professorat perquè ha d'avalar aquest preacord que es posi a fer aquestes vagues.
12: Jo el que faria sobretot i especialment és que puguin fer una lectura atenta tant de l'acord del mes de març com també d'aquest annex que avui hem acabat de signar també amb aquest preacord per l'annex amb USTEC i amb el sindicat de professors de secundària. Jo crec que ja hi ha els elements que ens poden permetre dur a terme aquests canvis necessaris de transformació del sistema educatiu després d'arrossegar tants i tants anys de malestar. Fixeu-vos, una de les qüestions que també recull aquest acord és la reversió de la darrera de les retallades que hi havia des de l'any 2012, un element que ens sembla que també és molt important i que apareixia també en el nucli central de les reivindicacions dels sindicats.
14: La quantitat de
0: despeses, 12 minuts i arribarem a les 11 en directe al Catalunya Nit. Estem seguint aquesta compareixença d'Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Ensenyament. S'ha arribat a aquest acord amb els sindicats majoritaris que posa fi, si l'acaben refrendant el conjunt dels mestres i professors, aquest trimestre tan turbulent. El secretari de Millora Educativa, que ha arribat a agrair la generositat dels sindicats, i això ens fa entendre que tot el que s'ha patit aquests dies ara ho donen per bo, perquè ha dit que l'acord és bo. Maria, si et sembla bé... endavant.
15: Si em permets, ara que hem escoltat una mica totes les parts, podem certificar que realment és així respecte a ahir, no, que és quan el govern va llançar d'entrada, que era una proposta definitiva, el desllorigador de tot plegat han estat 50 euros, que és que aquest increment ha acabat creixent 50 euros, perquè sí que hem de dir que les altres qüestions, com el compromís de pagar el deute dels estadis, de les retallades, sí, i també les dotacions de l'escola inclusiva, és una cosa que ja hi havia molt consens i que podem dir que pràcticament aquests dies ja estava tancada. El que ha fet el clic, podríem dir, en el fons són aquests 50 euros per cada docent que s'arribarien a cobrar d'aquí 4 anys.
0: Clar, doncs ara falta veure què diuen el conjunt de mestres i professors, però sembla clar que s'ha arribat a un acord. I el gran dubte a hores d'ara, que no podrem resoldre ni tu ni jo, em sembla, Maria, és saber si les vagues que hi havia convocades per dilluns donarà temps, hi haurà temps de desconvocar-les o no. Entenem que sí, però ja
15: abans
0: ho veurem.
15: Abans parlàvem amb vostè, que ens deien sí, que habitualment aquestes consultes es donen un parell de dies. Vull dir, divendres tard l'han de crear una consulta que faran conjuntament en principi CGT i Intersindical. Per tant, això vol dir que també s'han de reunir per pensar com la faran. Poc m'imagino que aquesta consulta estigui feta ja demà al matí. Hem de comptar-hi dos dies. Clar, si fem comptes, el dilluns ja hi ha vaga. No sé, es fa difícil calcular-ho.
0: Sí, és difícil, i a més em poso la pell d'un mestre, per exemple, que sigui seguidor o estigui sindicat amb l'USTEC, sabrà que hi ha un preacord. Aleshores, ells mateixos no sé com acabaran decidint si anar-hi o no. Per tant, suposo que cada escola comunicarà com pugui als seus mestres i famílies què fer el dilluns. De moment, el titular avui de la jornada claríssim és aquest acord, després de tants i tants dies de protestes, aquest preacord de moment, però que segurament acabarà sent un acord. Maria, de moment ho deixem aquí. A les 11 tornem a actualitzar-nos.
15: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara.
16: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
23: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
25: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
24: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
26: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
27: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
28: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
27: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
16: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
29: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
30: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
31: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
30: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
16: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
32: Diumenge 31 de maig viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Balanguera ha ressonat aquest vespre a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover, i avui fa exactament 100 anys que es va estrenar la versió musicada del poema a càrrec d'Amadeu Vives. Palma, Caterina Carmany.
1: Bona nit, ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermosos, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero...
0: És l'actriu Candela Peña. Preveu ara dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio pocs dies abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Montse Pujol.
5: Candela Peña ha parlat de l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què es posa la pell d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu ha explicat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula i que ara el que vol fer és dirigir.
6: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
7: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
6: Absolutamente.
7: ¿Sobre qué iría?
6: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
5: La pel·lícula La Desconocida s'estrena a Netflix el divendres de la setmana que ve.
0: Doncs de dones i futbol en parlarem també amb l'Àlex Gorina i ara de futbol amb David Ubach. Benvingut, bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
0: A veure, ha costat molt.
8: Sí, que li diguin al Ramon Salmurri, eh?
0: Ostres, pobre, ha costat. Però finalment Anthony Gordon s'ha presentat com a nou jugador del Barça.
9: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Quin castellà, no?
8: Sí, s'ha atrevit, Gordon, la majoria de roda de premsa de la seva presentació ha estat en anglès, però s'ha atrevit amb el castellà, com en aquest extracte sonor. Una presentació que s'ha endarrerit hores, estava prevista per aquest migdia, faltava un document, uns serrells burocràtics, i això han fet que el Barça hagués de posposar l'oficialitat del seu fitxatge i la conseqüent presentació, que ha acabat sent a 9:15 de la nit, però hem pogut sentir Gordon, que ha firmat 5 temporades fins al 2031, costarà entre 70 i 80 milions d'euros, que aniran cap al Newcastle en funció de les variables, i Catalunya Ràdio d'altra banda, Gordon a banda, ha pogut saber també doncs aquesta emissora que hi ha acord amb Bernardo Silva, el migcampista portuguès, que queda subjecte al vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè el Barça pugui fitxar Bernardo Silva.
0: Molt bé, gràcies David.
8: A vosaltres.

0: Aquesta cançó és importantíssima perquè d'alguna manera ens està dient quin temps ens espera aquest cap de setmana. Perquè és la tria d'avui de la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, mira, és una cançó d'Oasis que es diu Falling Down, perquè això és el que passarà, anirà caient. No vol dir que baixin molt, però aniran baixant aquestes temperatures que hem portat dos dies amb temperatures de rècord. Avui, aquest rècord de temperatura màxima al mes de maig, mai s'havia registrat un valor tan elevat, aquests 39,5 graus a Vinebre. I el cap de setmana afluixa. Això no vol dir que no faci calor, però una miqueta menys. Tant dissabte com diumenge, aquests valors més alts doncs se situaran cap als 36 graus cap a Ponent. I a més, tindrem més ruixats. Demà al matí, estabilitat, sol, altre cop amb nit tropical a la façana litoral. A la tarda, més ruixats i tempestes cap a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i també de cara a diumenge. Aquests ruixats i tronades de tarda, que en alguns casos, tant dissabte com diumenge, com ha passat avui, poden anar acompanyats fins i tot de calamar-se. Per tant, aquestes temperatures que no estaran tan disparades, igualment farà calor.
0: Sí, sí, perquè hi ha marge, eh? Hi ha marge. Perquè, sí. Perquè baixin i seguim dient que fa calor. Moltíssimes gràcies i que tinguis bon cap de setmana, Gemma.
1: Igualment, bona nit.
0: Són les 11, el 29 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.

I si acabeu de posar la ràdio, heu de saber que hi ha hagut acord, preacord, en diuen de moment, entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats de cara al que queda de trimestre. Per tant, les protestes que hi havien convocades segurament no es faran. De seguida ho tornarem a explicar resumidament per si us acabeu d'incorporar a l'antena de Catalunya Ràdio, una hora en què també connectarem amb Beirut. Avui Netanyahu ha anunciat que el seu exèrcit continua avançant cap al nord, cap al Líban, i que ja ha passat més enllà del riu Litani.

I també si esteu escoltant ara la ràdio, i perquè normalment l'Àlex Gorin el tenim els dijous, però aquesta setmana de cine d'entrada es mullarà de les pel·lícules capdallera. Amb quines queda l'Àlex? També ens plantejarà alguna proposta per al cap de setmana una actriu que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure i que potser vinculeu amb la companyia La Calòrica. Ja sabeu que els divendres conversem sempre amb alguna personalitat del món de la cultura. Avui és Júlia Trullol.

0: I com sempre, avui també tenim una oient misteriosa a qui cedirem l'última paraula avui. Ens escolta des d'una ciutat on dimecres que ve començarà una bogeria de 5 dies seguits. Ho entendreu bé a la recta final del Catalunya Nit. Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I anem entrant a l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 29 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. Aquest ha estat un acord lent, acostat, fruit de negociació.
3: Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. De moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.

0: d'aquest acord.
1: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol de sobte a, de repent, una calor horrible.
2: No es pot aguantar, estic de mal humor.
3: Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però, bueno.
4: No m'agrada la calor.
5: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps...
6: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
7: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
8: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear, això també us deu sonar perquè cada dia ho repeteix, però el que les dues parts estarien a punt de signar

0: Setmana. 11. Ben jugat.
1: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
2: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
3: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
4: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
3: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
1: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
7: Porto anys insistint, aquests dos cabrons, que versionem Benvolgut de Manel. I ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
1: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
8: Les 11:18 i ara estem molt feliços de posar-nos tràgics.

0: Fins al 21 de juny, la nostra convidada d'avui puja a l'escenari de la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure per posar-se la pell d'Antígona, filla d'Èdip, tot un símbol de resistència i reivindicació. Aquesta nova versió d'Antígona la interpreta l'actriu mallorquina Júlia Trullol.
1: Antígona, recorda que ens mana gent més forta que nosaltres. No tenim més remei que obeir les seves ordres.
2: Tu pensa el que vulguis, que jo enterraré el meu germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
0: Júlia Trullol, vas molt forta, eh? Bona nit.
3: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, molt bé. Hosti, com hi vas? Escolta, contra Antígona, quin tros de paper, no?
3: Sí, no, no, i tant, i tant. Un gran mite fundacional del teatre i de la història del teatre. Un honor.
0: I tant. I a més, si ens mirem la teva carrera, potser també un personatge diferent, eh?
3: Sí, mira, sí, una de les coses que deia l'Andrea Jiménez, que és la directora, que viu a Madrid i que, per tant, no té molt controlat el sector i què fem una mica cada un, em deia, a mi m'havien dit que tu eres una actriu molt còmica, que tens una companyia que fas coses molt còmiques, però com t'agrada la intensitat. Això va ser una de les primeres coses que em va dir i vaig pensar, ostres, doncs sí, també, també, i tant que sí, i és xulíssim poder tenir aquesta oportunitat, la veritat.
0: Recordem-ho, has dit ara, dirigida per Andrea Jiménez, amb dramatúrgia d'ella i també de Victòria Spunzer, que aquí ja estem posant noms sobre la taula molt importants, i una de les coses que crida l'atenció és que cada funció feu pujar espectadors a l'escenari.
3: Exacte, sí, hi ha un cor grec, que és aquest ente que es va anar perdent durant la història del teatre, però que existia en el seu moment, i l'Andrea va proposar des del principi recuperar-lo i posar un cor grec amb un corifeu, que sí que és l'Olga Onrubia, que és una de les actrius, però un cor contemporani, un cor que surti en representació d'aquesta platea que tenim aquesta nit, no? Perquè cada dia és diferent, i una mica, que és el que passava a la Grècia Antiga, una mica una representació de la democràcia, no?, i d'aquesta societat. Llavors, sí, convidem a 14 espectadors i espectadores voluntaris i voluntàries a que vinguin a viure la tragèdia a primera mà, i fins i tot que es posicionin i que juguin una mica amb nosaltres, i per això fa que les

0: experiència sigui cada dia tan diferent i tan, tan especial i tan en present, que és lo bonic, jo crec, d'aquesta proposta, també una de les coses, que és present absolut, més enllà de la trobada del teatre, per aquest fet de tenir aquestes mirades sobre l'escenari.
1: I poden dir una mica el que vulguin, és a dir, no repeteixen les frases que els hi marquen, sinó que, com ho veieu? O... Bé,
0: o sigui, ells van pugen i se'ls ofereix una audioguia. Hi ha la Mònica Molins, que és una facilitadora que els guia i els assisteix en cert moment. I sobretot el que reben són invitacions, són indicacions d'invitacions de posar-se a favor o en contra d'un personatge, de poder repetir frases si els hi ve de gust o no els hi ve de gust, però sobretot són invitacions depenent de com se senten o el que pensen del que està passant en aquell moment a la ficció. Llavors, el contrast aquest entre una persona que ha pujat avui a la escenari des de la seva realitat d'avui en dia i una tragèdia de fa tantíssims anys, doncs és un contrast molt xulo que porta a cada dia sorpreses, la veritat.
1: Clar, ostres, sí, i de voluntaris no en falten, perquè jo em posaria molt nerviós, jo m'amagaria per allà darrere.
0: Bueno, ja, de tot, t'haig de dir que de tot, però per sort s'ha pogut fer cada dia, perquè això sí que s'adverteix, si no hi ha 14 voluntaris o voluntàries, l'espectacle no es pot fer, per tant, sempre hi ha algú que se'n fa càrrec i diu, vinga, va, doncs seré jo.
1: Clar, no, no, està molt bé. Escolta, com definiries Antígona? Com ens l'hem de mirar avui?
0: A veure, clar, el personatge té moltes maneres amb les que podem relacionar-nos-hi, però sobretot en aquest procés, i que ha sigut un procés llarg i preciós, i a més el Teatre Lliure ha facilitat que sigui durant tota la temporada que hem tingut residències artístiques, o sigui, ha sigut un procés poc habitual, per dir d'alguna manera, però el que he pogut com corroborar des del primer moment és com d'arraigat està el mite. Llavors, per mi va ser una mica el repte de a veure com em relaciono amb encarregat i posar-li pell i veu i mirada i sentiments i com interpretar un mite tan entès i tan arraigat des d'un lloc tan concret. Perquè t'haig de dir que el títol és Contra Antígona, que no és tant anar contra Antígona, però sí que hi ha una mica com potser de posar en contrast aquest col·lectiu que puja envers les heroïcitats una mica individuals, no? Sí. Però sí que al final el mite el tenim entès i el tenim entès d'una manera molt, molt, molt concreta i s'ha de dir que per ara almenys en la gent que puja a jugar amb nosaltres hi ha poca dissidència, hi ha poca dissidència, però benvinguda és tota la que sigui, tant a favor com en contra, evidentment.
1: Doncs està molt bé el que plantegeu i aviat l'òpera dels Tres Rals.
0: Sí, no, la veritat és que aquesta època preestiuenca, mare meva, o sigui, estic feliç i estic molt agraïda de les oportunitats que estic tenint, perquè tant a Contra Antígona amb l'Andrea Jiménez, una gran capitana, com amb l'Òpera de Serrals amb Marta Pazos, o sigui, dues dones potentíssimes amb un carreron, i estic gaudint moltíssim, i sí, obrirem, tenim el privilegi d'obrir la 50a edició del Festival Grec, i estarem allà al Teatre Grec fent tres funcions i després a la tarda ho podrem fer al Teatre Lliure, que també fa 50 anys. I, bueno, la meva carrera personal està molt arraigada també al Teatre Lliure, llavors jo no puc ser més feliç d'estar en aquesta festa. I clar, moltes ganes, perquè també és un personatge bastant diferent, cantant una miqueta, amb orquestra, música en directe, bueno... Bueno, sí, una aventura.
1: Vas molt forta. Les persones que ens estan escoltant ara, per si no t'identifiquen ja, que jo crec que sí, hi posarem també com a pista ja definitiva, que sí, que és la de la calòrica, que la gent està aquí dient,
0: exacte,
1: és ella o no? Sí, perquè encara no n'hem parlat. I per cert, nascuda a Palma, que avui és un dia important perquè hem posat aquí la Balanguera, perquè es veu que fa 100 anys que es va estrenar la versió musicada i avui s'ha cantat a moltes places.
0: Ho he vist avui també. La veritat és que no en tenia ni idea i avui ho he vist i he dit, ai, casa, clar, casa. A veure, porto més de mitja vida i a més, veure que jo no xerro molt amb mallorquí, però la gent que em diu, ah, ets mallorquina, xerro amb mallorquí, per favor, i jo ho intento, però m'acosta moltíssim. Però m'encanta i, a més, vull dir, ara que m'has mestrat sa Berenguera, dic, vinga, ara és el moment.
1: És que sona tan bonic el mallorquí, sona tan bonic.
0: Oh, la veritat és que sí, però duc més anys aquí a Catalunya i és una cosa que, mos passa molt de mallorquins i mallorquines, que simplement giram s'accent, però, bueno, els tenim a mà, els dos, tant el com central barra principat com els de Mallorca, el tenim a mà.
1: Acabes de fer aquí un gir espectacular. Escolta, seguiríem parlant i parlant, però aquí els divendres sempre conversem amb alguna persona de l'àmbit cultural i acabem amb dues preguntes. Una és si haguessis de dir alguna notícia d'aquesta setmana, quina destacaries, Júlia?
0: Mira, jo, o sigui, ara no he sabut fa res, perquè a més tampoc no he pogut estar molt connectada després de la funció, però que hi ha hagut acord amb els mestres, però per mi és com, si he de remarcar una notícia de les últimes setmanes que no sigui només aquesta, és la vaga i la lluita dels docents i les docents que estan portant a terme, que suport absolut, i em sembla una gran lliçó, i si no defensem els nostres sistemes públics d'aquesta manera, no sé on podem arribar a parar. Per tant, per mi és el més remarcable ara mateix, és això.
1: Doncs mira, teatre lliure, que també és teatre públic, i has fet referència a l'educació. I per acabar, va una proposta cultural, a banda de venir-te, evidentment, a veure't al teatre, què triaries?
0: Mira, doncs, evidentment, a Contra Antígona estarem encantats i encantades de rebre-us al Teatre Lliure de Montjuïc, però també et diria, mira, et diria qualsevol proposta que estiguin fent ara mateix al Teatre del Raval,

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
7: Exacte, amb els pilotis.
6: Amb els pilotis.
8: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
9: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
8: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
9: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
10: sí, estan lligats, estan sí. Fusionats.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna.
11: Huckleberry Friend. River.
0: Amb Manel Elias.
11: And me.
0: I Agnès Marquès.
12: Nit de sessió golfa, ja tenim aquí el golfo, perquè sí, d'una altra manera no...
13: Com
12: no
13: m'agrada!
12: Que sí? Àlex Urina, bona nit.
13: Bona nit a tothom.
12: Vinga, el joc habitual, comencem per de tot el que arriba aquest cap de setmana a la cartellera, que no sé si estem en temporada alta o baixa, això...
13: Aquesta era temporada baixa, però no havia anat tan bé al cinema en els últims 10 anys com estaran aquests últims 6 mesos.
12: Ah, sí?
13: O sigui que està produint-se una mena d'espectacle de gent les sales, que de cop i volta et fa respirar amb una mica de satisfacció i d'alegria, eh?
12: Que bé. Sí.
13: No tots són Michaels. Afortunadament també hi ha pel·lícules petites que tenen molt d'èxit.
12: I tant, doncs va, de tot això que arriba aquest cap de setmana, amb què et quedes? Quina és la joia?
13: Doncs mireu, jo no sé si recordareu que fa dues setmanes us vaig recuperar una pel·lícula que es deia L'amigo silencioso,
12: sí?
13: Que parlava entre tres històries d'un arbre,
12: sí.
13: Un ginkgo biloba, doncs que torna a sortir, no aquest arbre, però un de similar, de 290 milions d'anys d'existència, que està dit de seguida, eh? És bastant més antic que la humanitat, a una pel·lícula que s'ha estrenat, demà s'estrena, que es diu Què te dice esa naturaleza.
14: Más un da, que corregeso.
13: I com que t'ho diuen en coreà, doncs jo ja us començo a traduir la pel·lícula immediatament, perquè és com inútil. És la nova pel·lícula d'un senyor que fa dues cada any, va traient branques sense parar, que es diu Hong Sang-soo, un mestre total de la conversa, de la beguda i del respecte. Generalment, les seves pel·lícules, sempre hi ha un moment que tothom és al voltant d'una taula, veu sense parar, se li va la olla, hi ha una crisi i tot es recondueix finalment. I aquí tens una altra vegada aquest efecte afectuós sobre la relacions humanes que havíem comprovat en pel·lícules com Ahora sí, antes no, Mujer en la playa, Un hotel a las orillas del río, però molt maques aquestes pel·lícules, per tant, demà teniu una altra i aprofiteu, no espereu 290 milions d'anys a poder-la veure.
12: Interessant aquesta fórmula de la taula, el veure i a veure què passa i com ho reconduïm. Va, doncs tenim joia apuntada i ara, com sempre, hi ha alguna notícia d'actualitat d'aquests dies que guia la teva secció.
13: Quina doncs, inevitablement, mira, estranyament amb mi, el Barça femení, la seva victòria de l'altre dia, que fa 49 títols inclòs aquest 4-0 contra l'Olympique de Lió, un grup de dones que van néixer el 25 de desembre de 1970, però que no es deien Barça, sinó Selecció Ciutat.

0: de Barcelona. El Barça no les va adoptar fins 2002, amb un cert retard, no? Dirigides llavors per Antoni Ramallets i amb una capitana que es deia Imma Cabeceran. Ara, Alexia Putella resulta que va i se'n va. Bé, doncs, llàstima, però en tot cas, així va sonar aquesta victòria.
1: Olofsson que xiula al final! S'ha acabat! Campiones d'Europa! La quarta Champions d'un equip revolucionari! Una revolució amb blau i grana.
0: Bueno, una revolució que venia de lluny, perquè tot això va començar als anys 70, no? I hi va haver unes pioneres, i avui dedicarem l'espai a parlar una mica d'aquestes pioneres de l'esport detectades pel cinema i reproduïdes en pel·lícules que us vull recomanar.
2: Molt interessant.
0: Hi ha una que s'estrena precisament també demà, que es diu Pioneres solo querían jugar, casualment. Parla exactament de com es va formar el primer equip femení a Espanya, dirigida per la gran Marta Díaz de Lope Díaz, que sembla de l'època de Cervantes.
3: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
4: Pues estás hablando con la persona adecuada.
3: ¿Tú dirás?
4: Mira.
0: De manera que, a banda de poder veure la pel·lícula de Jafar Panahi, Offside, que parlava de quan a l'Iran les dones no només no podien jugar a futbol, sinó que no podien anar als camps de futbol a veure com jugaven els homes, us recomano aquestes pioneres, que evidentment expliquen una història que, de totes maneres, ja s'havia explicat, però un punt de vista completament diferent, a un bodri divertidíssim espanyol de Pedro Massó, del mateix any 1971, que es deia Las Ibéricas Fútbol Club.
5: Incoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza. Más tarde vinieron Zarra, Gainza, Basora, Campanal, luego Di Stéfano, Gento, Marcelino, Suárez, Kubala y ahora Amancio, Reshac, Gárate, Marcial, Iríbar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita. Una delantera de primera divisió.
0: És indecent. O sigui, ells tots pel cognom, elles, Piluca, Chelo, i realment explicava com realment van començar a jugar a futbol i els homes anaven a mirar el que no podien veure habitualment. L'andisme pur i dur. Descripció d'època absolutament perfecta. Amb Manolo Gómez Burr fet d'entrenador i José Sacristán fent del massatgista de les senyores. Xistes d'aquells, us podeu imaginar, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Això va coincidir amb un partit mític que va tenir lloc el 4 de gener del 1971 a l'Estadio de Vallecas, que també va ser filmat i que podeu recuperar a la pel·lícula aquesta cosa abans, Pioneres, on van combatre les folklòriques, un equip amb Lola Flores, Brujita Díaz, Rocío Jurado, Conchita Bautista, Rosa Morena, contra les Finolis, és a dir, Encarnita Polo, Luciana Wolf, Malalasso, etcètera, etcètera. Aquest país no tenia remei. Aquestes pel·lícules ho van definir a la perfecció. I qui no va fer una altra que es deia La Liga és cosa de hombres, jugant amb la Liga de Futbol i la Liga, o la Camalliga, de les dones. Aquest sentit d'humor. Jo crec que anem a capbussar-nos i a refrescar-nos una mica de tanta misèria amb una pionera de la natació que es deia Trudy Idel.
6: He decidido cruzar el canal de la Mancha.
7: ¿De qué estás hablando?
6: Nadaré a través del canal de la Mancha.
7: No, yo estaba diciendo...
6: No estoy preguntando. ¿Me pasas el pan?
8: Una mujer no pasará de los 11 kilómetros.
9: Si ella lo intenta, morirá.
10: Sabía que muchos hombres creen que somos muy débiles para competir.
6: ¿Qué pasaría si lo logro?
0: Trudy Adam era alemanya, però vivia als Estats Units. L'interpreta Daisy Ridley, l'heroïna última de Star Wars, en una pel·lícula titulada La joven i el mar, que ha vist molt poca gent, de Joachim Rønning, que explica precisament aquesta gesta d'aquesta dona, que va ser or el 1924. Estem parlant de primers de segle, eh? Sí, no és una història contemporània, no? I que va fer la primera que va travessar el canal de la Mànega l'any 1926 i que realment va demostrar una capacitat de supervivència i d'autoexigència i a més a més, de resistència al fred, no? Una lluita contra el paternalisme i contra les meduses. És, jo crec, la descripció ideal, idèntica a la que veiem davant de la pel·lícula, que té un eslògan que m'encanta. Aquesta aigua salada que noteu a la vostra cara no és aigua de mar, són les vostres llàgrimes. Bé, dit això, us recomano que la recupereu i recupereu la història d'aquesta dona, comparable a la d'una heroïna de la marató que es deia Catherine Switzer.
11: She only wanted to run the Boston Marathon.
12: Dad, go get her! Stop her!
11: And cross the finish line.
12: You guys, I see her!
11: Joanne Woodward. See how she runs. Next on the Fox 25 Wednesday night movie. Hey!
0: El maratón de la senyora Quinn. Això és una TV movie de 1978 interpretada per Joan Woodward, la vídua de Paul Newman, que per cert és viva i té 96 anys i no se'n recorda de Paul Newman.
2: Ostres.
0: Interpretada perquè té un problema de memòria, no?
2: Sí, sí.
0: I que interpreta aquesta senyora Catherine Switzer, que ara té 79 anys, i que a Dallas, a la marató de Dallas de l'any 1968 o una cosa així aproximadament, amb un dorsal falsificat i havent-se registrat també sense permís, va entrar a la cursa i fins que els patrocinadors i el director de la cursa van adonar que aquella dona no podia competir, la van perseguir, li van intentar arrencar i treure de la cursa el marit i l'entrenador o ensinistrador de la dona. Van entrar en baralla amb ells, el van distreure i ella va continuar corrents i no va guanyar, però va arribar a la meta. És a dir, que va ser un triomf realment també únic i inesperat, perquè era una dona de casa seva, teòricament, que no feia més que córrer una mica pel carrer de tant en tant, i va un dia va dir, vull fer una marató, i la va fer. I se'n va sortir amb ella. Una heroïna d'aquelles a destacar.
2: I que, acabarem... i que sembla mentida que als anys 60 una dona no pogués córrer una marató, increïble.
0: Estem parlant de que realment...
2: Fa 4 dies.
0: Aquí anava, eh? Acabarem amb l'alpinisme, i un personatge que es diu Leni Riefenstahl. Era la directora de cinema nazi, per entendre'ns.
2: Sí.
0: Molta discussió al respecte. I que va ser la primera dona que realment era una escaladora alpina potent i imponent, que ho va filmar, que va fer d'actriu en pel·lícules interpretant in situ aquest paper, i va acabar dirigint algunes d'elles, entre altres Terra Baixa, adaptant la novel·la d'Àngel Guimerà.
13: Según el guión, una avalancha me enterraba. Reconozco que había que estar completamente loco para hacer algo así. Puedo mostrarles el lugar donde rodamos, o uno muy similar, para que se den cuenta de lo que quiero decir. Es allí arriba. Estábamos en una pared de roca como esa, quizá incluso más empinada. Yo tenía que aferrarme a la roca con las manos hasta que llegara la avalancha.
0: Aquesta mountain lady, Leni Riefenstahl, realment era la seguidora de dos patriarques del cinema de muntanya. Estem parlant dels anys 20-30, Mood primer del Sonor, Arnold Frank i Louis Trenker, que la van descobrir perquè volia ser ballarina, la van convertir en heroïna de les seves pel·lícules mítiques, recuperables, La muntanya sagrada, Prisioneros de la muntanya, Tempestat en el Mont Blanc i Terra Baixa, com us deia, i ella va acabar rodant dues pel·lícules també superbes, com és La luz azul. Després va ser pionera vivint durant 10 anys amb els Nuba a Àfrica i rodant-los directament i evidentment en perill per la seva vida, i va fer unes pel·lícules extraordinàries i va acabar amb gairebé 100 anys fent submarinisme i vivint sota l'aigua fins... va morir amb 101 anys i va deixar una última pel·lícula l'any abans de morir, que es deia Impressions sota l'aigua, amb imatges mai vistes de les barreres del corall i de tot plegat.
2: I que la va fer amb 100 anys aleshores.
0: I la va fer amb 100 anys, o sigui, realment una cosa inèdita. Clar, és una figura molt discutida per la seva ideologia, però realment va ser una pionera en una quantitat d'àmbits d'experiència personal i de cinema que no s'havia pogut fer mai perquè no havia anat ningú amb una càmera a rodar les pel·lícules. De manera que una cua final, és a dir, una cua que diu dones, sigueu encara més que els homes.

0: No puc traduir.
1: A veure, d'on l'has tret aquesta?
0: Doncs una vegada l'havia sentit, m'havia apuntat un...
1: El títol.
0: Un títol, una frase, sé que diuen això, no? Dones, sigueu més que els homes. I vaig pensar, en el programa d'avui, aquestes pioneres han de tenir el dret de l'expressió en coreà.
1: El missatge serveix. Fins dijous, Àlex.
0: Fins la setmana que ve.

0: L'Àlex Gorina ha acabat molt fort, però a la rotativa també hi ha ritme, també hi ha ritme. Un minut i mig i tres quarts de 12. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Us han arribat les portades aquí a Imprinsa?
1: Sí, ja les tenim aquí.
0: Doncs vinga, comencem per l'ara.
1: Doncs l'ara el titular que donen és sobre el tema d'educació i diuen conselleria i sindicats arriben a un preacord que no atura la vaga. Diuen els sindicats accepten dividits la proposta de 450 euros més al mes i 6.300 reforços per a l'escola inclusiva. Foto principal, imatge de l'acte de protesta que hi va haver-hi a Montserrat al matí. També destaquen que els préstecs de joves per comprar pisos s'emprin fins als 40 anys. I un parell de temes més que destaquen és que els Estats Units i l'Iran ultimen un acord pendent del viciprou de Trump i que l'OTAN només veu imprudència en els drons russos estavellats a Romania.
0: Molt bé, doncs això és el que diu l'ara i el periòdico.
1: Periódico, l'edició en castellà, també el titular és sobre el tema d'educació, diuen sindicatos i educació pacten una subida salarial de 450 euros. Foto principal i les primeres pàgines del diari dediquen al tema del tardeo, amb la foto que es veu gent en un ambient festiu, i diuen el tardeo sacude el ocio en España. Más de la mitad de los locales ofrecen esta modalidad de fiesta, que supone ya el 26,5% de la facturación del sector. També destacan en portada entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment, que diu hoy con un salario menos de 2.000 euros es difícil llegar a final de mes. Destacan també sobre el tema del cas Zapatero, diuen el PP acusa Sánchez de usar el Estado como escudo personal, entre cometes això, i un últim tema d'alerta sanitària, diuen el nuevo brote de ébola en el Congo desborda la respuesta epidemiológica.
0: Molt bé, doncs ens ho has explicat molt bé, que acabi d'anar bé la nit aquí a la rotativa. Raül, que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
0: I aquí no tenim el so de les màquines, però sí que ens han arribat també algunes portades via digital, eh? Marc Güell, què ens diuen els diaris?
2: Mira, tenim la Vanguardia que obre amb la notícia d'aquesta nit que els docents posen fi a les protestes a canvi de 400 euros més al mes. És menys del que estem explicant, però recordem que aquests 400 són sense tenir en compte la pujada estatal. Després arriben aquests 600 que portem explicant aquesta nit. La foto de portada és per Anthony Gordon, l'extrema anglès, que ja és blaugrana, titulen a La Vanguardia, i també a un parell de titulars més en aquesta portada. La defensa de Jonathan Andic carrega contra la jutgessa que porta el cas, i també que els aliats del govern central pressionen Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions. A El País, l'obertura és per Vox, que se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. Però la foto destacada d'aquest diari és per Carmen Calvo, actualment presidenta del Consell d'Estat, en una entrevista en què parla sobre les activitats dels expresidents, arran del cas Zapatero que hem tingut també aquests últims dies. I destaquen aquestes paraules: després del càrrec, la teva vida ha de semblar o s'ha de semblar amb la que tenies abans de tenir el càrrec. I també en portada que Junts i el PNB no votaran una moció de censura, però demanen, això sí, eleccions.
0: Molt bé, Marc, doncs moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.

0: 13 minuts per arribar a la mitjanit, se'ns acabarà el Catalunya Nit, se'ns acabarà la setmana laborable, però amb aquests 13 minuts encara hem de fer coses importants. Perquè tenim una oient misteriosa que avui no ha assegut aquí amb nosaltres a l'estudi, sinó que ens està escoltant des d'un poble, des d'una ciutat, encara que en nombre d'habitants semblaria un poble, però no, és una ciutat on la setmana que ve passaran coses molt grosses. Ella, la nostra oient misteriosa, tenia 12 anys quan per primera vegada es va posar un cap dels nans vells i va sortir a la plaça. Amb només 18 ja era titular d'un dels 4 capgrossos d'aquesta comparsa, que és una de les més emblemàtiques de la Patum. D'això ja en fa 28 anys i continua cada any sortint a la plaça. Diu que el que s'ha de tenir és traça i gràcia, més que no pas força. La nostra oient misteriosa d'avui és la Caral Casellas. Caral, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara parlarem dels nans, de la Patum, de tot el que ve la setmana que ve, però abans, pregunta obligada que us fem sempre als nostres oients misteriosos. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
1: Ostres, sí, a més, totes les notícies eren superinteressants, però n'hi ha dues que per mi són molt importants i que em toquen de prop. Una és el tancament d'aquest acord o preacord entre sindicats i Departament d'Educació,
0: sí,
1: ja que soc professora, ah, i per tant, a part de la importància doncs, que té l'escola a la societat i el que això repercuteix per a tothom, no? Però per tota la societat, però doncs, a mi concretament doncs, també m'afecta perquè soc d'aquest
0: sector, sí, sí.
1: Sector.
0: Tu ets professora de secundària, d'institut?
1: Sí, soc professora de secundària i l'altra notícia que també m'ha agradat molt i que també està relacionada a mi és la de la presència de la tecnologia a l'ESPAU, perquè soc professora de tecnologia.
0: Ah, doncs sí.
1: I m'alegra molt doncs, que la tecnologia pugui contribuir també a la societat de manera positiva, perquè moltes vegades sabem que la tecnologia també té com una cara negativa, no? I m'agrada que pugui contribuir i que fomenti aquesta equitat amb aquests detectors d'aparells electrònics i que, bueno, que al final els resultats que obtinguem de les PAU siguin fidedignes, que és del que es tracta.
0: Clar, amb regles iguals per a tothom i tothom les mateixes condicions. Doncs veig que ens has estat escoltant molt atentament, tot i que no sé si tu avui és divendres, dimecres comença el plat fort de la Patum i seran 5 dies seguits. No sé si ja tens nervis, tu, Caral.
1: Ui, sí, ja fa dies. Sí, sí. Nosaltres, bueno, comencem a fer massajos abans de Patum i ja comences a fer una mica de boca i a sentir aquest, una altra vegada tot aquest sentiment de Patum.
0: Clar, a Berga més o menys tothom és patumaire, és a dir, que tothom s'acosta a la plaça, passa per allà i participa més o menys, però el següent pas ja és voler ser una de les comparses. Tu com vas decidir-ho, això?
1: Bueno, jo ja de molt petita ja ho vaig veure a casa, doncs, perquè el meu pare també ballava els nanos i ja em portava també els assajos de la Patum infantil i ja des de sempre em va agradar i em va agradar precisament aquesta comparsa, no? Perquè normalment els infants doncs els crida molt l'atenció els gegants, el foc, no? Les guites i així, i jo des de sempre la veritat que m'agrada tot, però he viscut molt de prop els nanos i ja m'hi vaig interessar molt de petita perquè ho tenia molt a prop.
0: Els nans vells donen molta alegria. A veure, diuen que la Patum no es pot explicar, que això s'ha de viure, però estem a la ràdio i ens tocarà fer-ho. Per la gent que ens estigui escoltant, què són els nans vells? Com ho podem explicar, això? Potser capgrossos entendran més?
1: Sí. El seu aspecte és, són uns capgrossos. En el cas dels vells, doncs, porten tricorni i unes trenes molt llargues i pot ser que estiguin relacionats, bueno, s'assemblen doncs a miquelets, a soldats, aquests soldats miquelets, no? I portem doncs unes bates anem vestits dos blaus i dos vermells i portem unes castanyoles.
0: Exacte.
1: I llavors anem ballant i anem tocant les castanyoles.
0: Quan veiem la plaça de Sant Pere de Berga, abans que hi entri una comparsa, està plena de gom a gom. Sembla que allà no hi pugui cabre res de res. I de cop, quan surt una de les comparses, com és el cas dels Nans Vells, allà s'ha de fer una rotllana, un cercle, perquè pugueu ballar. Els que aneu a dintre del nan, que porteu el cap gros aquest posat, no sé fins a quin punt veieu alguna cosa o no, si us hi ubiqueu bé, i quin és el sentiment que teniu allà al mig.
1: És difícil. Et quedes bastant aïllat amb el cap del nano, quedes bastant aïllat i sents molt, és com una experiència molt intensa, perquè sents molt la teva respiració, no? Sents com amplificat, quedes aïllat, però d'altra banda també tens com molta connexió amb la plaça i amb la música. Perquè, clar, recordem que a la plaça tothom és partícip de la festa. I llavors, per una banda estàs aïllat, però el que t'envolta ho perceps com d'una manera més intensa. Ho captes com amb més força. I bueno, hi ha diferents moments, el nerviosisme de quan t'estan vestint, de quan et posen al cap, perquè clar, t'ho van fent tots els altres, no?
0: Clar.
1: I quan et porten a fora, que sortim amb un cordó, som diversos, molts col·laboradors de la comparsa que ens ajuden i que també ballen, no? Que també salten. Llavors fem una cadena humana i sortim a fora amb aquesta cadena. Gràcies a això, després, quan arribem a dins, podem obrir i podem garantir una mica que el salt vagi bé, que hi hagi suficient espai per saltar.
0: Clar, tu vas començar amb 12 anys, fins quan t'hi veus? És a dir, no sé si necessites molta energia, estar en forma... Fins quan t'hi veus fent-ho?
1: Doncs no ho sé, no m'ho he plantejat. Jo de moment vaig fent... De moment continuo mantenint aquella il·lusió, aquella espurna. I no sé, penso que mentre així sigui, doncs aniré seguint, no? I no m'ho he plantejat, la veritat, fins quan...
0: D'energia,
1: energia sí, però bueno, és un ball que la veritat que com que al fer-lo tants anys i això, doncs l'energia jo crec que al final quan ets a la plaça et surt i la plaça et fa vibrar.
0: Clar.
1: I la música.
0: Clar, de salts se'n fan diversos, però de nans sou només quatre, encara que hi hagi diversos salts i pugueu anar canviant. Quanta gent hi ha a la comparsa dels nans, per exemple?
1: A la comparsa som uns 15-16 potser. Uh-huh. Seríem doncs els quatre titulars i després doncs entre col·laboradors i així, doncs jo diria que 15-16 o potser fins i tot més. I són persones que també salten cada any, també tenen el seu salt. I després hi ha persones que només venen puntualment, que només venen doncs una patum en concret. Els col·laboradors venen cada patum.
0: Uh-huh. Si algú vol fer un salt de nan, per exemple, què ha de fer?
1: Bueno, s'ha d'interessar per la comparsa, la gent que comencem així, t'interessa per la comparsa, t'apropes, vens a ajudar, vens a fer rotllo i vas col·laborant, vas participant de la festa i bueno, doncs salta i llavors també, clar, comporta un compromís molt gran també, perquè suposa passar-te tota la nit doncs allà, estan per la comparsa, sortint amb els nanos i es viu d'una manera diferent els dies de plaça. Es viuen d'una manera diferent perquè tu tens un paper i no estàs, diguem, entre cometes, de festa.
0: Clar.
1: Llavors és un compromís, a part que també hi ha un compromís els dies previs i a posteriori també, De manera que no és una, només un compromís de dos dies, sinó que són diversos dies, i vull dir que en el fons també és sacrificat. Llavors, la gent que va venint i que continua venint sempre, que s'interessa, doncs van formant una part.
0: Doncs ara posarem una cançó que no és la dels Nans Vells, però sí que és l'última que escoltarem avui.

0: A nosaltres ens trobareu aquí dilluns que ve a les 10 de la nit, a tot l'equip que fa possible aquest informatiu, gent que treballa moltíssim, com el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny, el Marc Güell i el Marc Presseguer, la Lídia Oriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Si no us podeu esperar fins dilluns, es pot fer un tast del 3Cat en viu aquest cap de setmana a Montjuïc. Ens diuen que encara queden invitacions poquetes, però encara n'hi ha. Podeu entrar a la pàgina web i en podeu demanar fins a 4 per persona. Recordeu que, entre altres coses, per exemple, hi ha espectacle del Super 3. Dilluns hi tornem a les 10 de la nit i quan arribi el fil de la mitjanit cedirem, com sempre, l'última paraula avui. La tindrà la Caral Casellas, que està emocionada perquè dimecres comença la Patum de Berga. Caral, tot teu.
1: Val, doncs a mi m'agradaria acabar amb un desig. Doncs a veure, un dels trets diferencials de la Patum és aquesta transmissió de generació en generació. Llavors jo espero que sapiguem preservar-la, al igual que desitjo que sapiguem preservar la llengua catalana, perquè totes dues coses formen part del que nosaltres som. I res, visca Berga i visca la Patum.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals dels mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els pròxims 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, i el secretari general de professors de secundari, Ignasi Fernández, han fet aquesta valoració del preacord tan sols fa una hora i mitja.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Del text que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Més notícies, Oriol Pujador.
5: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i frega els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional amb valors propis de ple estiu abans de començar.
6: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: Els agents rurals adverteixen del perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala en el que màxim és 4. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
7: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
5: Donald Trump s'ha reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ha anunciat la trobada a la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un aixecament imminent del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians.
1: El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA acullen aquest cap de setmana una nova edició del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves. Aquest any explora la capacitat dels infants de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'actriu Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'artista catalana ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Candela Peña ho ha explicat pocs dies abans d'estrenar a Netflix el film La Desconocida, de Gaby Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero. L'actriu de Gavà protagonitza aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què interpreta una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. Candela Peña també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula. Diu que cada vegada és més selectiva amb els papers que li ofereixen i que té plans per fer el salt a la realització.
8: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
5: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
8: Absolutament.
5: ¿Sobre què aniria?
8: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
1: I als esports, el Barça ha anunciat oficialment aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
5: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i Ucamp Múrcia 116, Lleida 95.
1: I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergi Lozano.
0: Fins aquí les notícies.
9: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
10: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
9: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
11: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
9: Anna Valdivia, investigadora en intel·ligència artificial.
12: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
9: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
13: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
0: Solidaris.
14: Amb Mercè Folch.
9: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
0: Dissabte a les 10 de la nit.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema el drama. Una pel·lícula que sembla la típica comèdia romàntica, la clàssica història Noi coneix noia, en aquest cas protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson, dues cares joves i molt conegudes, i és fàcil pensar que han unit en una història romàntica ben tradicional. I al principi és així. Es coneixen, la relació va bé i decideixen casar-se. El problema ve en un sopar amb amics pocs dies abans del casament. La parella amb qui sopen proposa, a moda de joc, que cadascú expliqui la cosa més horrible que ha fet mai. I aleshores, un dels dos protagonistes confessa una cosa que ho dinamita absolutament tot. No explicarem quin és el secret, evidentment, però sí que direm que a partir d'aquí un ja no pot mirar l'altre de la mateixa manera. I també que a través d'aquest secret el drama subverteix la comèdia romàntica basada en aquell enamorament que no és res més que la projecció dels propis desitjos en una altra persona i ens porta a un terreny més incòmode i pantanós que és el d'estimar de debò l'altra persona. Fins i tot la versió de la persona més reprovable, repugnant o inacceptable. La sacsejada es notarà a les sales de cinema i més d'un en sortirà amb l'estómac regirat. De seguida parlarem d'aquesta pel·lícula i de totes les altres estrenes, perquè ja sabeu que a La Finestra Indiscreta comencem sempre amb la nostra estona de prescripció per ajudar-vos a triar el que val la pena i el que no. Però estigueu també atents a la part final del programa. The French are glad to die for love. Perquè avui celebrarem el centenari del naixement de Marilyn Monroe i ho farem descobrint la dona real que hi havia darrere del mite que va crear Hollywood, la Norma Jean, que era molt diferent del seu personatge a la pantalla i a qui la seva pròpia imatge i condició d'icona la van condemnar a no poder ser vista de cap altra manera. Amb l'Albert Galera i l'Ofèlia Carbonell desgranarem la seva figura amb motiu del seu aniversari. De moment, però, comencem amb la estona de prescripció amb el Tarik Porter i la Marta Ferrer. Com esteu?
2: Molt bé, què tal?
3: Bé, dramàtics.
1: Abans deia que el drama és la pel·lícula destacada de la setmana i que tot comença amb aquesta proposta en un sopar d'amics d'explicar-se els uns als altres la pitjor cosa que han fet mai.
4: Why are you acting like you've never done anything bad?
5: Not that bad.
6: What about the dog story?
5: I don't.
6: What?
4: Wow, okay. What's the dog story?
5: It's nothing.
6: Just tell the story.
5: No, Rachel, please.
6: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done.
5: Yes, and then we said we'd never speak about it again.
6: It's fine.
5: Okay, I'll tell mine if we all do it.
1: Aquest joc no és gaire bona idea, sobretot si les respostes són sinceres. I és una manera que té la pel·lícula de fer que els protagonistes avancin moltes etapes d'una relació. Passen de l'enamorament inicial a explicar allò que només expliques amb qui et sents tan segur per mostrar també el que pot provocar rebuig. Els secrets més ben guardats.
2: És una pel·lícula molt interessant de veure amb la parella. Us ho recomano.
3: No, és fer l'exercici posterior,
2: sí.
3: No?
1: No, o sigui, seria una pel·lícula... Si anem a parlar d'això, que crec que l'audiència ho ha de saber.
2: Sí.
1: Jo crec que l'audiència ha de calcular en quin estat està la seva relació.
2: Sí, molt important.
1: Si és molt inicial, sortiu del cinema amb ruptura.
2: Sí.
1: Assegurada. O absolutament enfortida.
2: O us caseu, clar.
1: No hi ha dues opcions.
3: No estic tan segur. Jo crec que pot ser perillós inclús per una parella consolidada, perquè de sobte es pot destapar alguna cosa que la posi en perill.
1: Però si està consolidada, el Tarik, resistir.
3: No sé. Ostres,
1: però
3: no
1: si
3: sé.
1: La cosa està, diguéssim, que encara començant o, sí, o tova per alguna banda, caput.
2: Diguéssim que si no us atreviu a fer la pregunta, si jo fes això, tu què? Llavors,
1: exacte,
2: no aneu a veure la pel·lícula.
1: Perquè, per començar,
2: aneu sols.
1: La cosa que segur que passa és que en sortir dirà i què, tu quina és la pitjor cosa que has
2: exactament
1: fet mai? I seria la mena de pregunta que no vols en les primeres cites, no?
2: No.
3: Jo crec que aquesta pel·lícula, per començar, hem de, diguéssim, relacionar-la amb dues grans coses. Primer de tot, evidentment, el director, Christopher Borkley, un director noruec que ja ens havia portat amb pel·lícules que, sense ser directament fantàstiques, sí que, diguéssim, flirtejaven molt amb el malson, amb la sensació aquesta de malestar i incomoditat, però també, sobretot, hem de pensar també molt, o hem de relacionar amb un nom propi, en aquest cas d'una productora que és A24, que està portant... Jo crec que està fent, diguéssim, un nou Hollywood, d'alguna manera, i està portant està alçant noves veus que jo crec que són una alenada d'aire fresc en la indústria dels Estats Units. Parlem, doncs, d'aquest mateix director, però també d'Alex Garland, de Greta Gerwig, d'Ari Aster, dels germans Safdie, de Sean Baker. Hi ha tot una corrent bastant interessant i que és, jo crec, molt refrescant, perquè no tendeix a fer seqüeles, remakes, tal, sinó que fa històries genuïnament originals com aquesta, no?
1: És molt interessant que ho comparis amb el nou Hollywood, però clar, és A24 sola. Clar. Sí, per anar bé, per ser un moviment...
2: Bueno, hi ha Neon, també.
1: Hi hauria d'haver
2: no?
1: una mica més d'estructura al darrere.
2: Neon jo crec que també està apostant bastant per aquesta mena de cinema. Ha comprat quasi totes les pel·lícules que han guanyat a Cannes les últimes edicions. Però és veritat que A24 sí que és com el pal de paller, molt, en
3: sí,
2: aquest
3: jo,
2: sentit.
3: Clar, jo no ho diria com un fenomen únic, però sí com l'epicentre d'aquest moviment i d'aquestes noves veus que estan entrant amb molta força i, a més, amb una estètica i amb un...
1: Sí, això, amb uns tota una sèrie sí. d'elements en comú. Per això
2: sí, és una marca
1: al final,
2: total.
1: Sí, podem parlar d'A24 o li podríem posar un nom al moviment.
3: Sí,
1: però
3: busquem-li. No?
1: Però que em crida l'atenció que surti només d'un... Que, aviam, A24 ja no té res de petit, eh?
3: I insisteixo també, perquè, evidentment, parlem d'una productora que està, diguéssim, generant tot un marc artístic i formal concret, però també aquest cineasta, aquest director, Christopher Berkeley, que està fent una cosa que jo crec que... I que, a més, té una característica que la fa especialment interessant, més enllà d'una qüestió temàtica, que és un creador molt, diguéssim, molt sòlid, perquè és també guionista i també muntador de les seves pel·lícules. I crec que al drama hi ha tota una aposta de muntatge molt potent que veiem, a més, des del principi, des de la primera escena en la qual veiem com es van conèixer el personatge de la Zendaya i del Robert Pattinson, en el qual hi ha un joc de muntatge que juga molt bé, a més, amb l'escriptura dels discursos del matrimoni, brillant, i que, a més, no només té a veure amb les imatges i amb els petits elipsis que fan que es construeixi molt ràpidament un retrat d'una relació, sinó també amb el muntatge sonor, que crec que és super, super potent, i que no només explica la condició de la mitja sordera d'una de les protagonistes de la Zendaya, però també de les sensacions que sents tu quan un amor, diguéssim, acaba de florir i en el qual, doncs, gairebé t'aïlles del món. No? Hi ha tota una sèrie de jocs formals que em semblen superinteressants i superpotents i que diguéssim, demostren que aquest és un cineasta amb molta personalitat.
1: Sí, de fet, a través del muntatge de l'edició i del muntatge sonor que en els primers compassos de la pel·lícula dius, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Sí. En el sentit que el que t'està explicant és una història molt tradicional de noi coneix noi en un cafè, molt monos els dos
2: molt,
1: i tot
2: molt,
1: plegat,
2: super.
1: Però hi ha com una inquietud i alguna cosa que aquí hi ha, que alguna cosa no està, que no va, que no, això no anirà com sempre, i crec que la genera molt a través de l'edició i del muntatge de so.
2: Sí, perquè juga molt amb les convencions de la comèdia romàntica, o sigui, tu estàs convençut en els primers 20 minuts de pel·lícula que allò és una comèdia romàntica. És veritat que hi ha com un subtext estrany, però clar, com que està amb els mateixos codis de sempre, només que d'una manera una mica més indie i artística, no? Dius, bé, això és una comèdia romàntica tradicional i ja està, clar. Llavors arriba el gir de guió, que allà és quan la mateixa pel·lícula deconstrueix tot el que ja havia anat construint, sobretot estic d'acord amb a través del muntatge, que va molt ben filat amb el guió, sobretot en aquesta primera seqüència com de presentació dels personatges, que em sembla meravellosa. Clar, jo crec que és una pel·lícula que precisament per això es gaudeix molt més si no saps, no saps què vas a veure.
1: Sí, evidentment. I no direm el secret, ja ho he dit abans, però torno a repetir.
2: Inclús...
1: No direm el secret. Res de res.
2: Exacte.
1: Tu vols el res de res.
2: Sí, inclús saber que hi ha un gir... Crec que et pot condicionar una mica el visionat. Evidentment, si ja saps quin és el gir, doncs te'l condiciona molt més, perquè
1: clar,
2: gran
1: sí.
2: part del que et sacseja de la pel·lícula és aquest gir, i després com la pel·lícula tracta aquest gir de les condicions que és. Però és veritat que si a sobre tens la sorpresa de dir, ah, és que jo vaig veure aquesta pel·lícula sobre la gent d'ahir, el Robert Pattinson, que es casen i tenen un problema
1: abans. Tu vols enganyar la gent,
2: però,
1: i que vagin a veure una comèdia romàntica i que surtin d'allà arrossegant-se.
2: Hi ha moltes comèdies romàntiques d'estan a punt de casar-se i llavors passa alguna cosa.
3: De totes
2: maneres... Que, oi, igual no es casen, no? Però, vull dir... si vas a cegues, llavors és quan jo crec que la pel·lícula et deixa flipat.
1: És molt més efectiu i segur que passa això, com va passar amb l'Arbre de la Vida, que hi havia gent que va anar a veure una pel·li del Brad Pitt i es va trobar una altra cosa, no?
3: De totes maneres...
1: I segur que Zendaya Robert Pattinson també farà que hi vagi un públic que dirà, això no és el que jo m'estava imaginant.
3: De totes maneres, no oblidem que potser penses que vas a veure una comèdia romàntica, però es diu El Drama.
2: Sí, però...
3: Alguna pista ja et dona. De totes maneres, també, jo, per exemple, la vaig anar a veure sense saber de què anava. Sabia que, doncs, que aquests dos personatges i una mica la premissa de que era una qüestió, diguéssim, romàntica perquè era un casament imminent i de més, però en canvi sí que sabia què havia fet anteriorment aquest director, que va fer una pel·lícula que es diu Sick of Myself, que va sobre una parella d'artistes que a cada un mes intenta cridar l'atenció de la manera més esbojarrada i més excèntrica, i acaben per fer-se mal d'una manera molt, molt terrible. I després va fer aquesta que es diu Dream Scenario, que era amb el Nicolas Cage, que ja jugava molt més amb els codis del malson. I crec que tota l'estona, de fet, encara que no sàpigues ben bé a què vas a veure, si saps mínimament qui és aquest director, ja saps que d'alguna manera vas a veure una cosa que jugarà molt amb la incomoditat, amb el subconscient, perquè juga molt precisament amb el muntatge i amb les imatges del subconscient, i, en fi, que aniràs a veure una cosa que probablement no serà massa còmoda.
1: No explicarem el secret. En realitat, per mi, és la meva opinió, per mi el secret no és tan important. En el sentit que no és una pel·lícula que vagi sobre el secret, sinó sobre el fet de descobrir una cosa horripilant o increïblement incòmoda de la persona amb la que, en aquest cas, t'has compromès per casar-te, no? I aleshores al final està parlant, és aquest trànsit entre l'etapa en la qual la persona que t'agrada la boques de projeccions a una etapa molt diferent en la qual has aprofundit prou com per veure parts d'aquella persona que també formen part d'aquella persona però que són més incòmodes. I aleshores la pel·lícula porta això, diguéssim, a l'extrem, a partir d'un secret que és extrem, però està parlant d'una cosa que en realitat és molt universal, que és un trànsit que fan totes les parelles, en algun moment o altre, sempre que hi arribin, no? Però que a mi va semblar interessant en el sentit que comença sent una comèdia romàntica que mai arriba, les comèdies romàntiques mai arriben a entrar en aquest territori, sempre es queden en la part superficial, i en canvi comença parlant d'aquesta part, diguéssim, que està molt, molt inicial, i de cop i volta aboca els personatges a un altre lloc que és bastant més complex i és més complicat i on t'embrutes i on no és tot bonic.
2: Sí, sobre el paper estic d'acord amb tu, en el sentit que crec que el secret podria haver estat qualsevol secret, en realitat. Dintre del... o sigui, sempre que no fos un secret una mica com trivial de... És que anava a posar un exemple, però...
1: No,
2: he posat les banyes al meu ex, que no és trivial,
1: no, però
2: ja m'enteneu.
1: He de dir, està molt ben triat el secret en aquest sentit que... No vull entrar, perquè entrar ja seria arribar una mica, però en el sentit que no és un secret fàcil d'assumir.
2: Però precisament per això... A mi em falla una mica. És a dir, estic d'acord que la pel·lícula no vol entrar en què suposa el secret en si, tot i que sí que hi entra. És a dir, que la pel·lícula que vol explorar és exactament això que tu deies, no? El que passa quan de cop descobrim una part de la nostra parella que no és com nosaltres ens pensàvem, que canvia la visió que tenim d'aquesta persona i que ens fa replantejar, doncs, que potser no és la persona de la nostra vida o la persona amb qui m'he de casar, etc. El que passa, i passaré molt de punteta pel secret, és que la naturalesa del secret implica un comentari social i fins a cert nivell polític, sobretot en els Estats Units, que crec que és prou gros com perquè tu hagis de dir alguna cosa sobre allò. Perquè era molt fàcil també buscar un secret d'una magnitud i d'una incomoditat similar que no tingués aquestes implicacions. Però com que intrínsecament les té, i sobretot jo crec que hi ha un component cultural en el fet que de la parella, el Robert Pattinson fa d'anglès, ell és anglès però fa d'anglès, i Zendaya fa d'americà, i aquí hi ha també una barrera cultural en aquest sentit, crec que tens tots els elements com perquè d'allò n'hagis de dir alguna cosa més del que acaba dient la pel·lícula.
1: Jo crec que diu força, tenint en compte que no és el tema principal de la pel·lícula, i penso que està realment molt ben triat
2: el
1: tema.
2: Sí.
1: Està rematadament ben triat. Penso que, de fet, jo hi pensava, aquesta pel·lícula amb un altre secret, com funcionaria? I vaig estar fent voltes a possibles hipòtesis i pensava, no, és que aquest està realment clavat perquè té una sèrie d'elements que fa que l'altre personatge pugui plantejar-se una sèrie de coses que amb un altre secret no podria.
3: Jo estic molt d'acord amb el que comenta la Marta, que està... De fet, em sorprèn perquè el director, guionista, muntador, és noruec i ha sabut, crec, diguéssim, trobar les sensibilitats que tenen a veure amb aquest conflicte, que té molt a veure clarament amb els Estats Units, no? I a més, crec que d'alguna manera ell s'hi apropa també com... D'alguna manera s'encarna en el que pensaria el Robert Pattinson com a britànic, com a forani, diguéssim, i intenta fer un exercici a través del Robert Pattinson, que pot ser que gent del fora dels Estats Units ens sentim identificat amb ell, però també molta gent dels Estats Units se sent identificat amb les persones del voltant d'aquest, diguéssim, d'aquesta qüestió que, a més, divideix molt a la societat dels Estats Units. Crec que és una qüestió... és veritat que potser no aprofundeix d'una manera tan, diguéssim, com per fer-la a l'epicentre del drama, mai millor dit, però sí que, o sigui, m'interessa aquesta capa també, i crec que és prou rica com perquè, més enllà de la pròpia trama en si, que per altra banda és divertidíssima, bueno, és tràgica, però jo m'ho vaig passar molt bé tota l'estona, si bé comença molt bé i després baixa una miqueta el ritme, però bueno, en qualsevol cas està molt bé, però és prou intel·ligent com per equilibrar tota la part de pura entreteniment, diguéssim, i thriller gairebé romàntic, i també una part de discurs i de mirada política.
1: Sortint del secret, diguéssim, que a més tampoc no hi podem entrar més perquè passaria per explicar-lo i hem dit que no ho faríem, l'altre punt fort de la pel·lícula per mi són ells dos, Zendaya i Robert Pattinson, perquè ho juguen molt bé, i no és una pel·lícula gens fàcil perquè comença amb un registre i a mesura que avança es torça i va cap a un altre.
2: Sí, i Zendaya fa molt bé aquesta cosa de que veus que té un món interior que no acaba de treure. És a dir, això que diem a vegades de com que la processó va per dins, no? Són dos personatges que afronten les coses de manera molt diferent. Robert Pattinson és com que ho ha de treure tot, no? I ho ha d'externalitzar tot, i ho ha de parlar tot, i ha de vinga a treure el tema, i vinga a donar-hi voltes, i Zendaya és més com que no, que ella ja va fent, i clar, són dues interpretacions molt diferents, i trobo que les dues bastant difícils de fer, o bastant més difícils del que sembla que poden ser, perquè Robert Pattinson no es pot passar de la ratlla per no semblar... que està boig, no?, i que se li en va del tot quan... perquè tu t'has de creure que aquella relació hagi de mig funcionar o hagin de voler fer que funcioni almenys durant una part de la pel·lícula perquè te la creguis, però després també has d'entendre com tot el tràngol emocional pel qual està passant Zendaya, i has d'entendre que hi hagi coses que no vulgui explicar o que no les vulgui explicar de certa manera, que s'ho vulgui quedar per dins, i aleshores també té, ella com a personatge també té un desenvolupament al llarg de molts anys, que no acabem de veure, però que sí que hi és en la seva interpretació, i que tu veus, no?, que ha fet com una evolució com a persona, i això és molt difícil, crec, d'ensenyar amb una interpretació que en realitat és curta, perquè la pel·li dura hora i mitja,
1: sí,
2: o així.
1: Sí, és curta. No, per mi, jo us ho dic, que moltes vegades parlem de la durada de les pel·lícules, parlem de la durada de moltes coses, però de les pel·lícules en parlem sovint, i per mi això és una pel·lícula curta, molt ben narrada, angoixant, que sorprèn, que, com deia la Marta, potser com menys sàpigues millor, i hem intentat no explicar gairebé res, i una pel·lícula que és un caramelo.
3: Totalment. Jo només comento un parell de coses dels actors. Em fa molta gràcia com hem vist darrerament Zendaya i a Robert Pattinson enfonsar-se en el fang, i crec que ho fan molt bé. De fet, ara venim de la temporada 3 d'Eufòria, en la qual doncs, Zendaya s'enfonsa en el fang completament, i Robert Pattinson fent-ho, a més, en una història matrimonial a Daima Love, i per tant, doncs, em sembla que és una continuació molt coherent.
1: Doncs el drama amb Zendaya i Robert Pattinson al capdavant, que estic segur que serà la més taquillera del cap de setmana i que provocarà moltes ruptures, això també, però hi ha més propostes, com ara la pel·lícula catalana Corredora.
7: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la.
1: Corredor és la primera pel·lícula de Laura García Alonso, que debuta com a directora amb aquesta història ambientada en el món de l'esport d'elit, concretament l'atletisme, i que té com a protagonista una corredora que pateix un brot psicòtic que l'allunya de la competició. El personatge, que està interpretat per la també debutant Alba Sáez, es trobarà amb el fet de no poder córrer i li empitjora, en certa manera, això fins i tot més la salut mental, ja que ha estat fent servir l'esport i la competició com una manera d'estar bé en molts sentits. A partir d'aquesta història, doncs, corredores s'endinsen en una qüestió poc explorada, de fet, en el cinema català, com és la salut mental en el món de l'esport, que sí que hem vist en altres cinematografies. Estic pensant en, per exemple, La cronologia de l'aigua, l'òpera prima de Kristen Stewart, que vam veure fa molt poc, l'òpera prima com a directora, que explorava temes de salut mental, en aquest cas relacionats amb el món de la natació.
3: Sí, Laura García Alonso ja l'havíem vist en... Bueno, ja la coneixíem d'un curtmetratge que va fer fa uns anys, que es diu Àlex, que és un dels primers papers de Greta Fernández, i que ja s'endinsa una miqueta, diguéssim, en els rerefons familiars per parlar una miqueta del present d'una noia. I aquí jo crec que segueix amb un cànon estètic que i crec que és molt relacionable amb l'escola SCAC, diguéssim, i que de fet penso des de 3 dies amb la família. Però em sembla una pel·lícula molt interessant com una drama que fa servir, diguéssim, l'esport per parlar, doncs això, de la salut mental, i ho fa, crec que amb molt rigor i amb molt de respecte, però sense excessos de gravetat. És a dir, retrata, diguéssim, aquesta noia

0: diguéssim, aquesta cosa mecànica de l'esport i de l'atletisme, que també s'acompanya molt bé amb la música i l'ús de la música electrònica. És una pel·lícula que em sembla que és seriosa, rigorosa, però que funciona molt bé.
1: Doncs ja tenim el drama, tenim Corredora, dues opcions, anem per una tercera, en aquest cas una pel·lícula sobre un home que escriu per internet comentaris poc agradables sobre una presentadora de televisió. La presentadora el localitza perquè l'home posa un anunci a les seves xarxes per llogar una habitació de casa seva, y la presentadora decide presentarse.
2: ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre de verdad? ¿Cuál es?
3: Pedro.
2: ¿Es aquí? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? ¿Pedro?
3: No soy solo yo, hay más gente.
2: Ya sé que no eres solo tú. Pero no todos son tan imbéciles como para poner en sus redes que alquilan una habitación. Dímelo. Lo que me pusiste, pero ahora aquí, delante de mí.
1: La pel·lícula es titula A la cara i ja ho hem vist, es presenta allà a casa seva i li exigeix que li digui a la cara el que s'atreveix a escriure-li per internet. Però no només això, sinó que li acaba llogant l'habitació. D'aquesta manera tenim a la presentadora i el seu troll compartint el mateix espai, interpretats respectivament per l'actriu valenciana Sòlia Marcha i per l'actor Manolo Solo.
4: Sí, és una pel·li que em va recordar molt a una sèrie que vam comentar fa uns programes, A Better Man, una sèrie nòrdica, sí, que anava del mateix. És a dir...
1: Bueno, era el troll assetjant una còmica, era en aquell cas.
4: I hi havia un moment que s'acabaven trobant. Després el troll es feia dona, diguéssim, perquè no el trobessin, i després s'acabaven trobant i tenien aquest moment de confrontació. I a mi m'havia semblat molt interessant pel que plantejava aquest projecte, perquè realment deia alguna cosa interessant sobre els incels i intentava fer aquesta reflexió sobre l'anonimat a les xarxes socials en un món cada vegada més polaritzat i on és gratis insultar la gent i no passa absolutament res realment i els trolls continuen allà. Aleshores, clar, tenim aquest moment en aquesta pel·lícula de quan es troben la primera vegada que realment hi ha una confrontació, però després ja no hi ha més confrontació. És a dir, és una pel·lícula que trobo que vol incomodar molt perquè juga molt a la incomoditat, perquè hi ha molts planos d'ells asseguts un davant de l'altre mirant-se o mirant-se a través d'una finestra o estan en el mateix espai però sense saber gaire què dir-se ni quina relació tenen, i la pròpia pel·lícula juga a que tu no acabis de saber distingir ni posar una etiqueta en aquesta relació perquè no saps si acaben sent amics, si acaben sent coneguts, si són companys de casa. Hi ha algunes converses que tenen que semblen gairebé com un matrimoni de fa molts anys.
1: Tenen moltes coses en comú. Jo crec que la pel·li per on va és pel fet de dir s'assemblen més del que els dos pensaven.
4: Clar.
1: No? El troll per la seva banda, la presentadora per l'altra. Una altra cosa és que aquest missatge no seria el missatge més més innovador, revolucionari del món, no? Aquesta idea de no saps pel que està passant l'altra persona.
4: Sí. A mi això em cansa, en el sentit que crec que ho hem de superar ja. És a dir, ja sabem que no saps mai per què està passant l'altra persona, que no saps si familiarment té un problema, si té el que sigui. Però crec que hem d'avançar una mica en aquests discursos perquè ja hem vist aquesta situació representada. I a mi aquesta pel·lícula no em sembla que la forma sigui tan extraordinària com per justificar que al final el missatge és una mica el de sempre. O sigui, jo començo a estar una mica cansada d'aquestes escenes i aquestes pel·lícules en què la persona a qui insulten va confrontar el que diu l'insult i de seguida el que diu l'insult es fa petit i ai, perdó, ai, perdó, ai, perdó, perquè no sé fins quin punt això és fidel a la realitat.
1: Sempre és així, és veritat.
4: No hi ha cap que digui
1: a la vida real,
4: saps?
1: Segur que es creixen.
4: Clar, potser t'endús una bufetada.
1: Seria bastant lògic.
4: Però això m'interessa més, potser perquè l'altra opció ja l'he vist. Aleshores, em va semblar bastant tova, en aquest sentit, la pel·lícula.
1: Doncs encara tenim una altra proposta més a considerar, que és la nova pel·lícula del sud-coreà Hong Sang-soo, un film que es titula Què et diu aquesta natura, i que té com a protagonista un noi que porta amb cotxe la seva xicota a casa dels seus pares. En principi només l'ha de deixar allà i va només per deixar-la, però li acaben introduint els pares de la xicota, els que coneix per primer cop, i s'hi acaba quedant més temps del que tenia previst. I a partir d'aquesta trobada familiar inesperada, la pel·lícula va explorant tots els personatges.
0: Hong Sang-soo so per mi és una troballa més o menys anual, és gairebé més prolífic que Woody Allen, per dir-ho així, i em sembla una meravella que cada any més o menys

0: tinguem una nova proposta seva a les sales. Diria que és un d'aquests cineastes que és un artista en el sentit que té unes eines molt concretes que fa servir d'una manera molt específica i a partir d'aquí crea els seus universos i un llenguatge completament, diguéssim, reconeixible, no? Aquesta és una història, com dius, d'un jove que va a casa de la seva xicota i s'hi acaba quedant una tarda fins a la nit. I com cada pel·lícula de Hong Sang-soo, hi ha moltes escenes de converses, de sopars, de persones prenent vi o prenent, diguéssim, bevent alcohol, etc. Però hi ha una cosa que a mi em sembla, diguéssim, que a mi cada vegada em meravella una miqueta més, que és aquesta capacitat que té Hong Sang-soo de donar importància al que passa davant de la càmera i restar-li a la manera en com es... amb tota la parafernàlia cinematogràfica. És a dir, crec que estava pensant en tota la filmografia de Hong Sang-soo, crec que no he vist ni una sola mala interpretació, perquè és un director que permet tant que les coses passin davant de càmera gairebé com si fos un documental, que no et fa la sensació que sigui un artifici. Aleshores, passen moltes vegades que tenim imatges doncs cremades, que tenim sorolls que s'entrometen, diguéssim, en una conversa, gent d'esquenes, però és tan vívid el que tenim al davant que ho fa tot d'una manera que respira un llenguatge i una poesia que em sembla molt especial.
1: El què està molt per sobre del com, no?
0: Exacte. I aquí, a més, hi ha una cosa molt bonica que també a poc a poc es va traspuant en el que semblen converses banals i de més, tota una sèrie de qüestions que tenen a veure amb la societat sud-coreana, no? Qüestions com què vol dir triomfar, què vol dir fracassar, el materialisme en contra de l'idealisme i tota una sèrie de coses, però tot és molt lleuger, molt natural i en fi, és un cineasta que em sembla que amb poques eines, una càmera, un trípode i un micròfon gairebé i uns quants actors al davant, et fa uns petits retrats que a més són molt divertits en alguns moments, molt, molt contundents en altres, però que fuig sempre de més de tremendismes o d'una mirada tendenciosa, sinó que és gairebé la naturalesa tal com passa, humana, tal com passa al davant de càmera.
1: Va, doncs repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat del drama, Corredora, A la cara i Què et diu aquesta natura? Em pregunta, té un interrogant al final. Jo ja he dit que em quedo amb el drama, crec que s'ha notat des del principi, però, com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
2: El drama claríssim.
0: Jo convido tothom que vegi el drama perquè s'ho passarà molt bé, però jo me'n vaig amb el Hong Sang-soo i la
1: Hong Sang-soo. Hong Sang-soo i drama, sí. És una bona combinació.
3: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. A Movistar Plus han estrenat Nuremberg, una pel·lícula històrica que té al capdavant a Russell Crowe, que interpreta Hermann Göring, polític nazi, que va ser la segona persona més important del Tercer Reich després d'Adolf Hitler. La pel·lícula mostra la seva detenció i segueix les converses que va mantenir amb ell un psiquiatre mentre esperava ser jutjat. El psiquiatre l'interpreta Rami Malek i tenia l'objectiu de determinar la competència dels acusats abans dels judicis de Nuremberg. El diàleg entre els dos és l'eix d'una pel·lícula que val la pena, sobretot pel tema que tracta i per la interpretació de Russell Crowe, però que, al meu parer, té problemes amb Rami Malek, que està bastant fora de to. Soc jo o li costa fer una bona pel·lícula darrerament?
2: Sí, sí. Sí. Sí. És que crec que és un actor que ha fet rols tan fora de sèrie, és a dir, també, no?, que sempre està fora de to una mica Rami Malek. Li costa molt, sí, li costa molt saber exactament on ha d'estar. I crec que això també, per molt que la pel·lícula sigui bona, ell moltes vegades no està dintre de la pel·lícula.
1: És que, a més, en un context com el drama històric, que justament és un lloc on no vols histrionisme, és una tria de càsting que... és llàstima. Igualment, a mi em sembla molt recomanable, evidentment, sempre que us interessi el període històric i els judicis de Nuremberg, a mi m'interessa molt, i em passava molt interessant en aquest sentit, però vaja, Russell Crowe està molt bé, tot sigui dit. El 3CAT, també tenim L'Escorxador, pel·lícula dirigida per Santiago Fillol, col·laborador habitual d'Oliver Lache, ha escrit gairebé totes les seves pel·lícules, inclosa Cirat, i en aquest cas dirigeix ell i explica la història d'una noia jove a l'Argentina dels 70 que admira un director de cinema que farà el que faci per fer la pel·lícula que ell vol.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula molt, molt potent, en realitat. El Santiago Fillol, com dius, és el guionista de les tres darreres pel·lícules d'Oliver Lasche, i crec que aquí es barreja doncs, també una certa... diguéssim, hi ha ecos d'aquesta dupla, no?, que fan Oliver Lasche amb Santiago Fillol, que d'alguna manera doncs, hi ha aquesta noia que s'enganxa a un cineasta molt carismàtic, però alhora molt, molt intrèpid, fins i tot diria destructiu, que vol fer el que faci falta per fer una pel·lícula que a poc a poc es va desnortant, diguéssim, es va destruint en si mateixa, no? Crec que hi ha tot una sèrie de lectures molt potents. Bàsicament això, com tantes altres pel·lícules que hem vist darrerament, té lloc a la Llatinoamèrica dels anys 70, un període molt convuls, i tot aquest context polític va a poc a poc envaint el que és una pel·lícula que també està en un moment completament en crisi, no? I aquí, doncs, jo crec que és una pel·lícula que per la seva estètica segurament no és una pel·lícula segurament per públics generalistes, però que qui li interessi aquestes pel·lícules que van sobre un procés cinematogràfic molt, molt, diguéssim, molt complicat, molt que jo em feia pensar, per exemple, en els rodatges no només de les pel·lícules d'Oliver Lasche, de Mimoses o de Sirat, sinó també, per exemple, en el cinema de Werner Herzog, aquests cineastes que han fet cinema malgrat tot, o inclús de Coppola, etcètera.
1: Bueno, és que la idea és aquesta, no és el director aquest agosarat i alhora narcisista, no? És aquesta combinació que no li importa en absolut el que li passi al seu equip de rodatge. També t'he de dir que Santiago Fillol faci això havent treballat amb Oliver Lasche, no sé, és una indirecta molt directa.
0: Exacte. També, bueno, crec que tot plegat traspua una, diguéssim, una violència que no és ben bé gràfica, no la veiem, però sí tota l'estona hi ha com una sensació que alguna cosa no està bé i està anant cada vegada pitjor. I per altra banda, clar, val la pena també destacar en aquest cas que tal com les pel·lícules d'Oliver Lasche, la fotografia va a càrrec d'un Mauro Herzog, que aquí torna a demostrar el seu talent absolut per crear imatges i per explicar també aquesta violència d'una manera que no és explícita, que té a veure amb les imatges i també amb el son. Per tant, una pel·lícula molt meta i molt potent, però segurament no per tots els públics.
1: Doncs l'escorxador que teniu al 3CAT. Altres novetats. També tenim Dream Scenario, la pel·lícula justament que parlàvem abans, de Christopher Borgli, sobre un professor d'universitat que de cop es converteix en un personatge dels somnis de diferents persones, que interpreta Nicolas Cage. S'ha incorporat, molt oportunament, he de dir, a Amazon. La tarda del presidente, la pel·lícula del director iraquià Hassan Hadi, que va guanyar el Premi Càmera d'Or a la millor obra prima a Cannes l'any passat, pel·lícula protagonitzada per una nena de 9 anys que viu a l'Iraq de principis dels anys 90, sota el règim de Saddam Hussein, incorporat a Movistar Plus i altres pel·lícules força menys recents, però que també val la pena recuperar plataformes, com per exemple El Cuervo d'Alex Proyas a Filmin o El Oso a Amazon.
3: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Anem amb les sèries, perquè aquest estiu hi ha Mundial de Futbol. I en les properes setmanes hi haurà una allau de pel·lícules i sobretot de sèries sobre futbol que no us podeu ni imaginar. La cobra el tret de sortida de tot això es diu Brasil 70, una minissèrie sobre la mítica selecció brasilera del Mundial del 70.
4: Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fomos superados pelos europeos.
5: Estoy aquí para hacer el time voltar a ser campeón, Pelé.
1: El Jogo Bonito de Pelé, Jairzinho, Tostavo, Rivelinho, que va meravellar el món i que al mateix temps també va ser utilitzat com a instrument de propaganda pel règim militar que governava el Brasil en aquella època, una època que, de fet, no està tan lluny del Brasil que hem pogut veure fa poc a l'Agent Secret, perquè l'Agent Secret està ambientada al 77 i aquesta sèrie al 70. Aquesta minissèrie explica tant la part futbolística com la part social i política que va afectar l'equip directament amb la substitució de l'entrenador Joao Salvador Saldanya, que no combregava amb el règim militar, poc abans de començar el Mundial. I he de dir que hi ha poques escenes estrictament de futbol i el guió, en alguns moments, té tics propers al culebrot, però és una mirada interessant a l'entrebambalines d'un equip legendari on hi caben tota mena de temes, des de la pressió que pateixen els futbolistes a la lluita d'egos amb Pelé o Rei al centre.
2: Jo he de dir que sóc una mica com el nostre estimat Manu Yáñez, que li agrada un drama esportiu que no vegis. A mi els drames esportius, en general, m'entren bastant, bastant
1: doncs
2: bé.
1: Doncs te'n faràs un part, ja t'ho dic, perquè la setmana que ve en tenim un altre i la següent un altre.
2: Clar, llavors, jo, si en els primers 10 minuts de qualsevol pel·li o sèrie de drama esportiu em sento part d'aquell equip, jo ja és una victòria.
0: Estàs
2: ja està, la sèrie és bona. És a dir, jo, a 10 minuts de Brasil 70, jo era brasilera. Jo era d'allà, jo havia nascut al Brasil i jo estava a mort amb aquesta selecció perquè guanyés el Mundial, per tant ja estava dins, jo ja li havia comprat tot. Però és que a part, té com aquesta seqüència, perquè una altra cosa no, però la sèrie té molta personalitat a la direcció.
1: És veritat.
2: Hi ha tota aquesta seqüència de presentació, diguéssim, de l'11 inicial de la selecció brasilera d'aquella època.
1: Presentació dels astres, sí. amb una proposta gràfica impactant.
2: Jo m'he aixecat i he aplaudit a la decisió de la direcció d'aquesta sèrie, perquè he pensat, de quina altra manera pots explicar el que significa el futbol i concretament la selecció del Brasil, que d'aquesta manera, que és festa, que és gresca, que és riures, que és realment, o sigui, tota la il·lusió d'un país per un triomf. I que la pròpia sèrie jugui molt bé aquestes idees, aquest jogo bonito, que també es trasllada en el guió, es trasllada en els personatges, que a cada qual més esbojarrat, també partint, sí, de l'entrenador, que és un boig absolut.
1: Joao Saldanya, un personatge que podria aparèixer a Narcos,
2: sí,
1: perfectament, però que és una sèrie sobre futbol.
2: Clar, o sigui, que jugui com tots aquests elements per transpirar el que significa aquesta manera de jugar i aquesta manera de fer del Brasil, em sembla la millor tria, perquè realment és la manera que t'enganxis, no? Que tu sentis la importància de tot això. En aquest sentit també m'ha recordat una mica a The Last Dance, tot i que allò és una sèrie documental,
1: però
2: té molt aquesta idea, no?, de que cada capítol el dediquen a un dels integrants, que veus el rerefons, que veus que hi havia molta més política rere el que era aquell equip,
1: no?,
2: aquell Dream Team.
1: I aquesta és amb la NBA, Winning Time, també m'hi ha fet pensar bastant. I
2: fins
1: i tot en la sèrie de Maradona, que jo sóc un gran defensor de la sèrie de Maradona, i sé que vaig completament a contracorrent.
2: Ets l'únic.
1: Però té molts defectes, però té també moltes virtuts que jo reivindico. Sí.
2: Clar, llavors, aquesta facilitat per connectar de seguida amb el que t'està proposant i després a sobre com tota aquesta reflexió politico-social que fa, crec que és una recepta meravellosa i que és que ara entra superbé.
1: I a més, bueno, que estem ja a l'estiu i, clar, una sèrie on et posen samba... Doncs clar, què més vols? I si a sobre ets mínimament que t'interessa el futbol i estàs esperant veure futbol i la lliga ja s'ha acabat, doncs
0: tindràs mil tasses.
1: És que això baixa realment molt bé. Es diu Brasil 70, s'ha estrenat avui a Netflix. No està exempta de problemes, com dic ja a vegades, que en la manera d'entrar en les trames d'alguns futbolistes agafa aquell... Sabeu aquella cosa del culebrot que t'han de subratllar moltíssim què està sentint el personatge? Perquè segur que no pensis que estàs sentint una cosa diferent. Sí. Si no, deixa marges, podríem dir, però clar, té una energia que s'encomana moltíssim. Brasil 70, que com deies, ha estrenat avui a Netflix, però encara tenim més estrenes. Hem de parlar també de Star City, que és una sèrie, no podia ser més diferent, que combina el tema de l'exploració de l'espai amb el gènere de l'espionatge, perquè segueix de prop els esforços soviètics per competir contra els americans a la conquesta espacial, de manera que la sèrie se situa fonamentalment en les instal·lacions on preparaven els seus cosmonautes. La Unió Soviètica, ja ho sabem, va fer molts avenços en la cursa per l'espai abans que els Estats Units, però com tothom sap, van ser els estatunidencs els primers a trepitjar la Lluna. Ara, aquesta sèrie és un spin-off d'una altra sèrie que es diu For All the Mankind, i que ja era una sèrie que imaginava una realitat alternativa en la que els soviètics van ser els primers en arribar a la Lluna. Això, la sèrie original, fa que la cursa espacial no acabés mai i condueix a avenços que a la vida real no han passat, i el que fa l'spin-off, és complicat explicar tot això, però el que fa l'spin-off és adoptar el punt de vista dels soviètics i tornar enrere en el temps de la sèrie per situar-se al 1969 i explicar el primer intent dels soviètics de aconseguir que una dona cosmonauta arribi a la Lluna i camini, cosa que no ha passat encara a la vida real.
2: Sí, clar, jo sóc una gran fan del període de la cursa de l'espai. L'Space Race, a mi, m'encanta.
1: És un tema teu.
2: És una mica com el drama esportiu.
1: Doncs així, jo estic a tope. Comencem bé.
2: I és tot gràcies a Joan Anton Català i la seva secció del suplement, que fa 7 anys que també guionitzo. Aleshores, jo tot el que sigui l'Space Race, jo estic allà. Estic dintre. Però aquesta sèrie m'ha avorrit que no vegis.
1: Doncs mira, aquí discrepo amb tu absolutament. Per què t'ha avorrit?
2: Perquè, és a dir, quan tens una premissa tan interessant com és què passa si els soviètics arriben abans i aquesta idea que és de ciència-ficció de veritat de volien posar-hi una dona per primera vegada, li has de treure més suc. I no li treuen suc. No em crec no m'interessen els personatges, no m'interessa la trama, no em crec tot el rotllo d'espionatge i tota l'estona estic pensant en The Americans i com de més bona és The Americans.
1: I exactament pel mateix motiu, jo, que trobo a faltar The Americans cada dia de la meva vida, aquesta matadona que m'han donat em val i la compro. I diré més, com a persona que s'han passat tot el que s'ha fet de For All the Mankind, que és una sèrie que va començar d'una manera molt interessant i a mesura que ha anat avançant, no és que hagi perdut el nord, però s'ha fet més interessant perquè cada vegada la hipòtesi està més allunyada de la realitat, tornar enrere en aquest període i a més que trobar-hi personatges que tu ja coneixes de l'altra sèrie, que potser el que et passa amb els personatges també és això, que clar,
2: potser sí.
1: Quan els hi veus en una situació diferent, bueno, hi ha un vincle. Crec que es pot veure sola, però crec que si has vist l'anterior ajuda moltíssim. Però sobretot és que tornin en aquest... que el tema de l'espionatge guanyi pes. Perquè el tema d'espia, KGB, controlant el moviment dels cosmonautes, és una cosa que almenys a mi m'ha interessat molt i el ritme lent a mi no em molesta.
0: A mi hi ha una cosa que m'interessa molt quan es fabula el present i el futur, però també m'interessa molt quan es fabula i es recrea en realitats alternatives del passat. El que passa és que aquí tu comentes, Toni, que s'adopta el punt de vista dels soviètics, però em sembla que té un problema de base, que és que realment no s'adopta el punt de vista dels soviètics. Es fa un retrat dels soviètics des del punt de vista clarament dels estatunidencs, i a més hi ha una cosa que a mi em passa molt que potser és una sensibilitat meva, però em passa molt que en el moment en què veig tota una recreació de la URSS en els anys 60, 70, de més, però tots parlen anglès, no sé, em va traient i em fa que aquesta fabulació, que aquesta representació que d'alguna manera vol ser una fidel representació d'una realitat que no va existir, se'm dissolgui completament. I aleshores crec que té un problema de base.
1: Jo deia que adopta el punt de vista dels soviètics partint de que la sèrie original, els protagonistes són els nord-americans, els estatunidencs. I aleshores, en aquest spin-off, decideixen canviar el punt de vista i anar-se als personatges soviètics. Però, efectivament, són soviètics que parlen en anglès, com també passa a Txernòbil, per exemple.
0: Sí, o aquesta sèrie que vam veure fa poc, que es deia Ponies, que passava una mica el mateix, no? Aquesta... al final no deixa per mi de tenir una mirada que si has de basar tot el drama i tot el que la implicació amb els personatges en aquesta primera persona, però que és una primera persona que en realitat és tercera, em sembla que allà hi ha un error de base que segur que fa que no pugui funcionar com va funcionar For All the Mankind.
1: Bueno, i que no és com The Americans,
2: no,
1: que quedi clar això, però si sou dels que trobeu a faltar The Americans...
2: Engronetes.
1: Bueno, alguna cosa podem rascar aquí. Star City, que s'ha estrenat a Apple TV, i mentrestant a Amazon han estrenat Spider-Noir, que és una sèrie que barreja el gènere dels superherois, en concret Spider-Man, evidentment, amb el gènere negre. I used to be the spider, this city's hero. Always on guard, always ready to swoop in and save the day. That ended when Ruby died. Abans parlàvem de Nicolas Cage, doncs aquesta sèrie té a Nicolas Cage al capdavant i, a més, hi ha una cosa, no sé si dir molt curiosa o molt lamentable, que és que té dues opcions per mirar-la. Pots triar o bé en color o bé en blanc i negre, cosa que fan clarament per no perdre públic. És
2: tristíssim.
1: És molt trist.
2: És tan trist.
1: És a dir,
2: una sèrie que se suposa que reviu l'esperit noir ha de ser en blanc i negre. Si ja està gravada en blanc i negre i ja està il·luminada pensant en el blanc i negre, per què em dones l'opció del color? És que hauria d'estar prohibit per llei. És a dir, m'agradaria que tinguéssim els números de quanta gent l'ha consumit en color i quanta gent l'ha consumit en blanc i negre. Crec que ens en donaríem una profunda decepció.
1: Un disgust molt gros.
2: Un disgust molt gros.
1: Molt probable.
2: Però bueno, jo recomano des d'aquí que la mireu en blanc i negre, perquè realment jo he fet l'exercici, l'he mirat tota en blanc i negre, però he fet l'exercici de tornar enrere i mirar per sobre algun capítol a color i no té res a veure.
1: És que el que és més trist és que és un prejudici vers el possible públic que pugui mirar Spider-Man. Sí. És a dir, estan pensant, ui, no, aquests de mi dels superherois no els hi puc posar una cosa en blanc i negre. I és ridícul.
2: És tractar-los de tontos. Sí. Totalment. A part que és una sèrie que dintre del blanc i negre, que de nou no és res dolent que sigui en blanc i negre, sisplau, ara no caiguem en aquesta trampa, és molt accessible perquè no deixa de ser una sèrie de superherois, que d'altra banda de superherois tradicional, el que ve a ser l'univers cinematogràfic Marvel, trobo que en té bastant poc, i és una mica la gràcia, que crec que teníem una mica de sobredosi de Spider-Man, perquè hi ha hagut com tres Spider-Mans diferents, i ara hi ha hagut aquestes pel·lícules de Spider-Verse, que jo les defenso moltíssim, i de fet aquest personatge surt dels còmics de Spider-Noir, però també és una mena d'encarnació del personatge que ja existia a les pel·lícules de Spider-Verse, perquè l'encarnava ja Nicolas Cage, és un personatge bastant diferent al que veiem en aquestes pel·lícules d'animació, però vaja, que agafa aquest personatge, que al final és 100% Nicolas Cage, que jo crec que és el millor que podien haver fet, que és agafar Nicolas Cage i dir, fes el que vulguis.
1: Però agafen a Nicolas Cage perquè és més una paròdia que un homenatge,
2: sí,
1: al gènere negre.
2: I aquesta és la gràcia. Jo crec que veure-la com un homenatge al gènere negre, no, perquè és massa autoconscient en aquest sentit.
1: Jo, honestament, penso que no acaben d'anar al fons en cap de les dues coses. És a dir, penso que és més paròdia, però tampoc va a fons a fer una paròdia. Es queda com un...
2: Home, és bastant... Només del seu personatge ja és bastant paròdia, tot plegat.
1: Pot crear confusió. Jo crec que més d'un se la prendrà seriosament. Mira què et dic.
0: Home, se la prendrà seriosament i la veurà en color, no?
2: Exacte. Ja serà el que pots
1: doble
2: fer pitjor.
1: Mortal, sí.
2: Però jo crec que sí que és paròdia. Bueno, em sembla bastant evident que és paròdia. Primer, perquè és Nicolas Cage fent de Nicolas Cage, o sigui, fent del seu mem, de dir, fes el que tu vulguis i les veus que tu vulguis i els salts de gènere que tu vulguis ja en el teu mateix personatge, però després perquè tot plegat ja és com massa evident i massa recargolat en el que és el cinema noir.
1: Sí, són tots els tòpics.
2: Clar.
1: I els estereotips del gènere col·locats allà.
2: Però li funciona.
1: De manera divertida de dir, especialment
2: molt.
1: La veu en off trobo que és molt divertida, perquè clar, és la clàssica veu en off, i a més va col·locant tot d'elements que són els típics, però els va adaptant al llenguatge Spider-Man, no?
2: Clar.
1: Sobre el poder, la responsabilitat, totes aquestes històries.
2: I com que aquest Spider-Man és bastant diferent... Jo li dic Spider-Man, a mi tota la vida s'ha dit
1: com
2: Spider-Man. Ara és Spider-Man, però és Spider-Man. És que el meu era el del Tobey Maguire, que era Spider-Man. Doncs com que ja estàvem una mica cansats de veure el típic Peter Parker Spider-Man de tota la vida, sí, han fet una cosa radicalment diferent, que té més de detectiu i de thriller que no pas de les típiques batalles entre herois i dolents, i ara tiro la teranyina aquí, i ara... És a dir, que a mi és el que ja em cansava una miqueta de tot el que venia sent en l'univers cinematogràfic Marvel.
1: Tinc molta curiositat, no sabrem mai les dades sobre aquesta sèrie, però voldria saber-ho moltíssim, perquè no sé fins a quin punt aquesta barreja pot interessar als seguidors dels superherois, sincerament, però...
0: Jo el que m'encantaria és veure la cara del director de fotografia quan li van dir rodarem en blanc i negre, però també hi haurà...
2: Ha de quedar bé en color.
1: Hi haurà una versió...
0: Em quedo amb això, jo.
1: Pobre, deu estar ja curat d'espans. En fi, Spider-Noir, que és a Netflix, i també a Netflix ha estrenat la nova sèrie de l'italià Zero Calcare.
6: Poi con te funziona così, non ci devi parlare con te, devi parlare direttamente col senso di colpa tuo. Ma non ti preoccupa, con lui ci parlo io, alla fine fa come gli dico io, è un pupazzo.
1: Per qui no el conegui, Zero Calcare és el pseudònim d'un dibuixant de còmics conegut per les seves obres autobiogràfiques, on es presenta a si mateix en forma de personatge i que destaquen per un estil afilat a l'hora de parlar de molts temes, la majoria dels quals són generacionals, per exemple la precarietat laboral, i per l'exploració psicològica dels seus personatges. Amb Netflix ha establert una relació prou fructífera i que a mi em continua sorprenent, he de dir, perquè va debutar amb la sèrie Cortar por la línea de puntos, que va ser un èxit, sobretot per ser una sèrie d'animació, i ha continuat amb Este mundo no mirarà mala persona, i la última es titula Por cuatro perras. Estic dient els títols en castellà bàsicament perquè els pugueu trobar a la plataforma, perquè si m'embolico dir-vos els títols originals en italià, primer que no se m'entendrà i després que no els trobareu. L'última sèrie el que fa és presentar dues trames que convergeixen, tot i que no tenen res a veure. Per una banda hi ha una trama relacionada amb la màfia i per l'altra un interès amorós.
0: Sí, jo arribava a aquesta sèrie verge, diguéssim. No havia vist les
1: dues. No havies vist les prèvies?
0: No. I la veritat és que m'ha sorprès molt gratament. M'ha recordat molt, diguéssim, aquesta tradició de còmic i d'una animació que té molt, que és clarament hereva dels còmics dels 80 i dels 90. Penso en totes les revistes de còmics que es publicaven aquí, Cimoc i de més, però també inclús les tires del Jueves i aquesta mena d'humor que té un punt així com, diguéssim, basto, en el sentit que no és gens refinat, però que alhora és molt divertit i que, a més, parla molt precisament d'aquests xocs generacionals, d'aquesta certa precarietat, d'aquestes, diguéssim, vivències que tenen molt de quotidià, però que alhora només l'animació et pot portar a poder-la retratar, no? Hi ha un estil que a mi m'ha recordat una miqueta, tot i que no sóc gens fan de Padre de Família, però que sí que juga molt amb aquestes, diguéssim, petites càpsules, petits gags humorístics que van com, diguéssim, donant petites bafarades humorístiques a dins de la pròpia trama, però alhora funciona molt bé això, com un retrat generacional al qual doncs no es renuncia a una certa tragèdia, no es renuncia a una certa, diguéssim, buit vital i existencial, però alhora doncs té aquesta lleugeresa o aquesta esperit amè i molt gamberro, que em sembla que és el que busques en una sèrie com aquesta.
1: A mi em sembla molt recomanable, no només aquesta, sinó també les anteriors, i em sembla realment un bolet dins del, en general,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I en el catàleg de Netflix, perquè és veritat que hi ha molta animació, però animació europea i amb aquest esperit generacional dels 90 i amb aquesta, i a més amb aquests elements de denúncia social que també sí. Té, vaja, no se m'acut res més.
0: Escoltar italià en una sèrie com aquesta també és com molt grat, inclús crec que fa molta gràcia perquè la pròpia animació fa uns gestos que relacionem amb diguéssim, amb aquesta gesticulació tan italiana, no? I realment crec que és molt genuí i és, com tu dius, un bolet completament al catàleg de Netflix.
1: Les quatre perres que tenim a Netflix. I la setmana passada ens vam quedar sense temps per parlar de Se tiene que morir mucha gente, una comèdia creada per Victoria Martín, basada en la seva pròpia novel·la, i val la pena recuperar-la avui perquè està tota una sorpresa, una comèdia amb un estil d'humor directe i carregat de mala llet, que té com a protagonistes a tres amigues que no sempre es porten bé entre elles i no sempre s'ajuden, més aviat al contrari. De fet, molt sovint l'enveja, les ànsies de protagonisme i els rancors pugen a la superfície en aquest retrat realista i cru de l'amistat que pot fer pensar en el trio d'amigues de The White Lotus, perquè, a més, aquí també hi ha una qüestió de privilegi, ja que una d'elles ha accedit a una vida molt benestant i les altres dues no.
7: Que te quejas como si fueras una puta refugiada. Que te crees que estás deprimida y, sinceramente, amor, no te pasa nada, nada.
8: Mira, Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
9: ¿Quién es esa, Gordi?
8: Y sé perfectamente que te has puesto botox.
1: Estan interpretades per Ana Castillo, Macarena García i Laura Weismar. I és una sèrie que realment va creixent episodi a episodi i acaba sent molt divertida. Ha estat una sorpresa.
2: Totalment. Tu deies de White Lotus, però a mi també em van recordar molt a les amigues de Cómo llegar al cielo desde Belfast.
1: Ah, també.
2: Perquè era la mateixa dinàmica absolutament disfuncional que jo he viscut en el meu grup d'amigues.
1: T'estimo, però...
2: A vegades et mataria.
1: Exacte, sí.
2: A vegades et mataria i per això t'estimo moltíssim i per això no deixarem de ser mai amigues. I són aquestes coses que crec que són molt pròpies de l'amistat femenina i que, gràcies a Déu, estem veient més històries que retraten aquestes dinàmiques. Jo m'he pixat de riure amb aquesta sèrie perquè tot el que és humor negre, jo també estic sempre dins. Avui aquest programa és coses que li agraden a la Marta Ferrer.
1: Sí, una mica t'ho han fet a mida. Una mica a mida avui,
2: sí. I aleshores...
1: Excepte l'Spider-Man i Spider-Man, però a part d'aquest moment que hem vist la resta sí. Tot bé.
2: Aleshores, trobo que molt sovint a les produccions espanyoles els hi falta mala llet i aquesta té tota la mala llet que no tenen totes les altres.
1: Això és veritat.
2: I per tant, només per l'humor negre i per aquestes tres fantàstiques actrius que més Ana Castillo i Macarena García retroben després de La llamada, sisplau, apreceu aquesta sèrie.
1: És ben bé com si tota la mala llet se l'haguessin anat reservant, sí. Sèrie rere sèrie i l'hagin tirat aquí dintre.
2: I molt ben tirada.
1: Va, repassem els títols ràpidament de les sèries de la setmana perquè tenim Brasil 70, Star City, Spider Noir, Por cuatro perras y Se tiene que morir mucha gente, que no ho hem dit, que es pot veure a Movistar Plus. Amb quina us quedeu?
2: Fixa't que jo, Se tiene que morir mucha gente,
1: oh.
2: Sí, sí, totalment.
0: Doncs jo, a mi m'has convençut i també abraçaré Se tiene que morir mucha gente.
2: Som-hi.
1: Doncs jo seré la nota discordant i diré que Brasil 70, que visca el Brasil, visca la samba, que és una sèrie molt divertida. Gràcies als dos, com sempre,
0: a tu.
1: Per aquesta
2: bona
1: estona.
2: Que vagi molt bé.
3: A la finestra indiscreta et recomanem el bo i millor, perquè no et mereixes menys.

0: Avui celebrem el centenari del naixement de Marilyn Monroe i ho farem descobrint la dona real que hi havia darrere del mite que va crear Hollywood, és a dir, la Norma Jean, que era molt diferent del seu personatge a la pantalla i que va ser, al capdavall, qui va néixer l'1 de juny de 1926. S'ha escrit molt sobre la Marilyn, però la Norma continua sent, en certa manera, una gran desconeguda. Una dona que hem anat descobrint a través de diferents peces d'informació que s'han anat publicant al llarg dels anys, a través de testimonis, biografies, entrevistes, i avui unirem tota aquesta informació i explicarem la història de la Norma i sobre com es va construir el mite de la Marilyn. I ho farem amb els millors guies possibles, l'Albert Galera i la Folia Carbonell. Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Qui era la Marilyn per la Norma? Era una manera d'assolir l'èxit? Era una manera d'amagar-se? Era un refugi? Un refugi que es va acabar convertint en presó?
2: Jo crec que sí que era un refugi, és a dir, ella per ella esdevenia un refugi, el que passa és que per culpa d'una forma abusiva, mancada d'humanitat i fins i tot grotesca per part de la indústria, doncs la Marilyn la va acabar destrossant.
1: Sí, sí, jo penso el mateix. Va ser un encert, no?, també a nivell cinematogràfic, que després la va constrenyir.
0: Va, doncs comencem pel principi, és a dir, per la infantesa de la Norma, que va créixer ja molt a prop del món de Hollywood, ja que la seva mare era muntadora de films en diversos estudis, però en un ambient domèstic que podríem definir com a molt terrible i ens quedaríem curts, i a més és un ambient que va marcar la seva vida.
1: Sí, reconstruir la vida de Norma Jean o Marilyn és una mica complicat, no?, perquè ella mateixa reexplica la seva història, fa autobiografies, llavors doncs, hi ha totes aquestes peces que anem ajuntant, que algunes són més fabulació, d'altres no, no?, però sí que és veritat que va tenir una infantesa molt dura. Amb només els 3 mesos la mare la va haver de deixar en una casa d'acollida, i durant tota la seva infantesa va passar fins a 11 cases d'aquestes, no?, d'11 famílies que d'alguna manera ho eren familiars llunyans o amics d'amics. Als 7 anys torna amb la mare temporalment, però la situació es torna a trencar a causa dels greus problemes de salut mental de la mare, que de fet va ser diagnosticada amb paranoia i esquizofrènia, bueno, diagnòstics dels anys 30,
0: que eren, època,
1: sí,
0: clar,
1: exacte, que també vés a saber. Però sí que és veritat que la mare tenia un matrimoni marcat per l'alcoholisme i la violència, fet que va provocar aquesta decisió. Segons la historiadora Lois Banner, que és l'autora de Marilyn, The Passion and the Paradox, aquest patró d'inestabilitat ja ve de generacions anteriors, i que l'àvia d'ella també va viure una infància similar, molt violenta i inestable. La mare, Gladys, també va tenir el seu primer fill, que no va ser Norma Jean, molt d'hora, el va tenir als 15 anys, amb un home molt més gran que ella.
0: O sigui que hi havia un patró, diguéssim, generacional, allò que es va repetint, que és bastant difícil escapar-ne.
1: Sí, a nivell de relacions de violència i també d'inestabilitat en qüestions de salut mental. També, de fet, en el cas de la Marilyn, Norma Jean, ella ja, com a Marilyn ho explica fins a diverses entrevistes i autobiografies, que va patir abusos. No diu mai el nom real, ella ho diu que és el Mr. K, que no s'ha acabat de situar mai. I aquí especula que era un actor, que era un amic de la família d'una de les cases d'acollida.
0: Clar, perquè va estar en moltes cases d'acollida durant,
1: sí,
0: la infantesa.
1: Exacte. Llavors ella diu que sí que va patir abusos per part d'aquest Mr. K, i també per part de la parella de Grace, que era una amiga molt propera de la mare, que també la va acollir.
0: Bueno, o sigui, l'amiga la va acollir també, i la parella també va abusar d'ella, i aleshores és el moment en què la torna a enviar a altres cases d'acollida.
1: Sí, és un cicle així. Sí, sí,
0: sí. Bueno, es casa molt jove, quan només tenia 16 anys, i ho fa principalment per fugir d'aquesta situació, d'aquest bucle, jo diria.
1: Sí, que és una història que a mi em recorda justament el personatge d'Esmorzar Tiffany's, no?, el de la Holly Golightly, que també es casa com per fugir de la casa on és. I Norma Jean, Marilyn, es casa amb James Doherty, que és un jove de 21 anys que ja coneixia, però en el recull de textos que es publica a Fragments, aquest llibre que publica les cartes, notes que s'han trobat de Marilyn Monroe,
0: sí,
1: ella hi escriu, de fet, que s'hi casa, a part de per fugir, perquè possiblement era un dels pocs nois que no em feia angúnia sexualment. A més de la sensació de seguretat que em produïa veure en ell totes les qualitats que a mi em faltaven, sempre com aquesta inseguretat o ganes de de millorar d'alguna manera, no? Diu, sempre he tingut por de no estar a l'alçada de les expectatives que els adults posaven en mi. Vaig ser una nena insòlitament madura. Als 15 anys ja vaig veure la pauta d'inseguretat que havia desenvolupat. O sigui, madura, però també autoreflexiva,
0: sí,
1: ja des de...
0: Sí, un examen de si mateixa molt acurat.
1: Sí, sí.
0: I, a més, molt precoç.
1: Sí, sí, i això crec que és una constant en tota la seva vida, no? Aquesta cosa de tota l'estona estar explorant-se ella mateixa, estar reescrivint-se ella mateixa i buscar maneres de, no sé si fugir d'ella mateixa, de millorar, superar-se o d'arreglar el que ella sent que no està bé.
0: D'intentar arreglar alguna cosa. Durant la infantesa també apareix, podríem dir-ne, un primer model aspiracional per la Norma, que és l'actriu Jean Harlow, tot i que no és ben bé seu. És seu o també és heretat?
1: És heretat. És la seva mare Gladys i la Grace, la seva amiga, totes dues treballaven això, tallant i enganxant film, no?, en una productora, i els hi encantava el món del cinema, i des de que la mare, la Norma Jean, és petita, li diuen, ets igual a la Jean Harlow, només et falla, entre cometes, el nas, que tens un bony o no sé què li diuen que té, que de fet és una de les coses que ella després mirarà de modificar.
0: Sí, perquè el nas se'l va acabar operant.
1: Sí, va haver-hi el nas, la barbeta, que se sap, i s'especula molt, no està confirmat, però sí, és d'aquests retocs, no?, que sobretot des dels estudis els hi feien a les actrius.
0: Clar, només el tema de cirurgia estètica en aquella època era molt més tabú que avui, això segur. Aleshores esclata la Segona Guerra Mundial, que és quan descobreixen la Norma, perquè aquest és un moment de la seva vida que realment és molt conegut. Treballa en una fàbrica d'armament i uns fotògrafs encarregats de fer propaganda per aixecar allò que diuen els ànims de les tropes, doncs es fixen en ella.
1: Sí, en 2 anys, de fet, des de que la veuen, no?, des de que la veuen li demanen començar a fer-li fotos, no? Primer, doncs, és per això, per l'ànim de les tropes, i llavors ja entra en aquest cicle, no?, d'agències, de fotògrafs, de models, i arriba a ser una de les models més fotografiades de la costa est, no, oest, perdó, de la costa oest, a l'any 1946, no? I és a partir d'aquí que aconsegueix un contracte amb 20th Century Fox.
0: Val, aquí entra ja en el món del cine.
1: Exacte, sí, que no era estrany en aquella època aquest pas del modelatge al cinema. En aquesta època ja comencen, de fet, algunes de les inseguretats que mencionàvem, no només les que li trasllada la seva mare, sinó també pel fet de ser model, no? En aquella època encara es porta el model pin-up de Vargas, no?, que són aquestes cames molt llargues que ja potser no tenia, el nas molt petitó de botó, el mentó molt marcat, com aquestes coses que ella després ja com a model intenten dissimular d'una manera o altra, i ella n'és conscient, o ella intentarà mitjançant de cirurgia canviar.
0: Eliminar-les. Clar, entenc que els fotògrafs li transmeten que hi ha coses que no acaben d'estar tot bé, no?
1: Sí.
0: Que és terrible si tenim en compte que ja des de casa i també a fora estàs rebent aquest missatge, doncs clar, les inseguretats que ja hi havia es multipliquen.
1: Sí, i em sembla curiós, no?, que se li transmetessin aquestes inseguretats quan ella, de fet, canviaria, no?, aquests paràmetres i models de l'arquetip de la dona desitjable d'aquella època.
0: És veritat, ho acabaria transformant ella tota sola amb el seu personatge, no? Ara, de moment encara és la Norma, que ha començat a treballar per la 20th Century Fox, que veuen en ella, bàsicament, una segona Betty Grable.
1: Sí, de fet, l'encasellen una mica en aquesta cosa de musicals i de comèdia, que és el que ella es passarà la vida bregant perquè li deixin fer,
0: per
1: li deixin sortir d'allà. I, clar, ja, per mi hi ha una cosa que és una mica paradoxal, no?, que aquí ja estem veient temes una mica durs, no?, com una infància trista, no?, i crec que és una cosa que envolta el personatge que ens arriba ara de Marilyn, però jo també destaco aquestes ganes que té ella tota l'estona de menjar-se el món d'alguna manera. Ella decideix que vol ser actriu i que vol ser una bona actriu, vol fer papers dramàtics, té de models a Joan Crawford, té de models actrius dramàtiques. Ella decideix que vol ser famosa i no para fins a aconseguir-ho. S'apunta a classes d'interpretació, com es passa, diuen que quan entra a treballar a la Fox es passa els dies, com que no té papers, que es veu que era una cosa que passava amb molts actors d'aquella època, doncs es passa els dies perseguint productors, maquilladors, per intentar aprendre-ho tot el que pugui de l'ofici. Sí. I llavors, doncs, jo penso que aquí també hi ha un mèrit que a vegades queda una mica en l'ombra, no?, entre el personatge de Marilyn i la història trista de Norma Jean.
0: Clar, ara deia que encara és la Norma Jean. Aquí encara no té el personatge de la Marilyn, no?
1: No, No, no, no. Aquí encara, de fet, com que no, l'estudi no sap ben bé on situar-la, no? I ella encara no, tampoc no, no acaba de desenvolupar, es passa, en aquella època, és una d'aquelles projectes d'estrella que no tenen projecte, no? I que van flotant pels estudis de Hollywood sense papers gaire significatius ni accés a gaires càstings, i acaben fent de party girls, o el que avui se'n diu noies d'imatge, que haurem sentit, no?
0: Sí, és un concepte, sí, que hem sentit sí, darrerament en els últims anys, sí, sí. Per tant, entenc que és un entorn bàsicament, especialment aleshores, molt hostil i misògin al màxim. Clar.
1: Exacte, llavors, bueno, com que no acaben de situar-la, no, la Fox no li renova el contracte, no, i el 48 firma per Columbia, que busca una mena de nova Rita Hayworth. Però, bueno, que no la intenten també modificar, arreglar, perquè s'hi sembla una mica, no acaba de trobar, però ja coneix Natasha Lites, que és professora d'interpretació i que es convertirà en una mentora molt propera a ella i que l'ajuda a crear aquest personatge Marilyn en tant que entonació, manera de parlar, respiració, el cos, no, la corporalitat, aquesta cosa que avui identifiquem tant com a Marilyn.
0: Per tant, és una, la Marilyn ja sorgeix com una, en certa manera, com una col·laboració entre ella i Natasha Lites, d'alguna manera.
1: Sí, de fet, o sigui, si mires biografies o
0: treballen
1: entrevistes...
0: Treballen en el personatge.
1: Clar, sí, sí, veus que la Marilyn constantment està buscant, no, aquesta cosa, mentors, professors, s'apunta a escoles, ella llegeix moltíssim, no, hi ha aquesta cosa de millorar constantment, no, i a vegades és amb l'input d'altres, a vegades és això, busquen coses.
0: En aquesta època també és un moment en el que també rebutja algunes invitacions desagradables, que en un moment en el que segurament moltes d'aquestes noies, com en deies, party girls, o sí, el que ara diem o diuen noies d'imatge, no?, que acceptaven segons quines invitacions com a priori una, teòricament una porta per pujar en la teva carrera, i en canvi aquí la norma les rebutja.
1: Sí, sí, era, bueno, era un ambient molt hostil, ja ens ho podem imaginar, suposo, no? Es diu que a l'època s'escrivia sobre aquest Hollywood, no?, que els mateixos treballadors en parlaven com l'harem de les noies que rondaven per allà intentant ser estrelles, i dels estudis com un estable, no?, en anglès ho deien, que em sembla una cosa horrorosa.
0: És,
1: no?,
0: horrorós, sí, certament.
1: I sí, sí, sí, ella no... Quan no va voler participar, es diu, o potser ella explica, encara que no està confirmat enlloc, no?, que el director de l'estudi digués no va ser per això, però casualment, doncs, no li renova el contracte, no li donen els papers, etc.
0: Estem imaginant una Marilyn molt supervivent, no?, amb moltes ganes d'arribar a algun lloc, però en paral·lel, el que sí que havia començat en aquesta època és la dependència que tenia la norma dels medicaments. És a dir, clar, tenim aquesta actriu que vol arribar lluny i que té aquesta empenta malgrat la infantesa traumàtica, però alhora tenim una dona que s'està medicant.
2: Sí, absolutament. De fet, és una dependència, diríem, molt condicionada, diguem, per una banda, pel que fa als estudis de Hollywood, la pressió a la qual era sotmesa, i per altra banda, amb un dels temes que estem recorrent més i que anirem comentant, que és el tema de la seva infància, no? La seva, aquesta infància traumàtica i tan dolorosa, no? De fet, la por constant a l'abandonament, que és una altra de les característiques habituals que mai l'abandonaria i que va, doncs, acompanyar al llarg de tota la seva vida, va ser, de fet, una de les grans ferides psicològiques que va experimentar i que la va condicionar absolutament a l'hora del seu treball com a actriu i de les seves característiques, no? Aquells dies com a nena, diguem, tan dramàtics, van condicionar totalment la seva vida posterior ja com a adulta. I, doncs, d'alguna manera, que fins i tot va afectar molt no només la relació professional, també les relacions sentimentals. No oblidem que, entre altres, va ser parella sentimental de dels fills de dos mites, de Charlie Chaplin i d'Edward G. Robinson, entre molts altres. I es diu que sovint el seu estat mental pot estar vinculat amb el que s'anomena la patologia TLP, no?, el trastorn límit de la personalitat, que s'entén perfectament estudiant una mica la seva trajectòria, la seva vida personal.
0: Clar, això ho sabem ara. Aleshores, el que deia abans l'Ofèlia, en qüestions de salut mental, aleshores això...
2: Clar, això no, ningú sabria de què estàvem parlant, no?
0: Bueno, i clar, suposo que això implicava medicació.
2: Sí, de fet, això va fer que es convertís d'alguna manera en un addicte als barbitúrics, no? Uns barbitúrics que d'alguna manera aquest consum l'ajudaven a combatre, doncs, aquestes inseguretats, i sobretot també aquest insomni crònic, que va ser una altra de les característiques que la va anar acompanyant durant tota la seva vida. Va ser, de fet, addicte a les amfetamines, també, diguem, a tota mena de substàncies que d'alguna manera l'ajudaven també a combatre combatre aquella altra pressió que era el rodatge de les pel·lícules, que eren, òbviament, molt exigents, perquè estàvem parlant de produccions de les grans majors de l'època, no? Com la Fox, que ha comentat ara l'Ofèlia, per tant, doncs hi havia molta pressió, no? I es diu fins i tot també, precisament, que la combinació de Nembutal i amfetamines podia haver estat la causant de la seva suposada mort per sobredosi, de la qual, en tot cas, ja en parlarem una mica més endavant.
0: Ara que parlaves de la pressió al set de rodatge, doncs entrem també en el cinema, perquè una de les seves primeres pel·lícules va ser Amor en conserva, amb els germans Marx.
2: Sí, poca gent probablement ho recorda, però Marilyn Monroe va treballar amb Groucho, Chico, Harpo i companyia, no? I efectivament va ser a la pel·lícula Amor en conserva, que, tot i no ser, diguem, una de les pel·lícules imprescindibles dels Marx, no és Una nit a l'òpera ni és L'hotel dels embolics, però sí que és una pel·lícula, doncs, amb gags suficientment divertits, i de fet és la darrera pel·lícula oficial dels germans Marx. Clar, en aquella època la Marilyn era una actriu molt poc coneguda, tot i que havia intervingut breument en alguna altra producció, però clar, no era ni de bon tros estrella ni tan sols coneguda. A les seves memòries, el Groucho Marx fa algunes referències molt interessants, com sempre, quan Groucho parlava o reflexionava
0: sempre
2: de qualsevol cosa del món, exacte, i de la vida, no? Es diu que en el moment del rodatge d'aquella pel·lícula, el productor li va dir al Groucho que, bé, hi haurien tota una sèrie de noies desfilant per davant seu, i la que, doncs, li agradés més com caminava seria l'escollida per participar a la pel·lícula.
0: La més seductora.
2: La més seductora, d'alguna manera, no? I el Groucho va, de seguida, quan les va veure, va dir, escolta, i com podem escollir alguna altra que no sigui la darrera? I la darrera, òbviament, era Marilyn Monroe, no? A les mateixes memòries de Groucho incideix molt en el rodatge de la pel·lícula, i sobretot també en una escena molt divertida, que és una paròdia dels grans clàssics del cinema negre, perquè es veu a la Marilyn entrant a l'oficina d'un detectiu privat que es diu Sam Grunion, que interpreta el mateix Groucho, i entra a l'oficina demanant ajuda i diu, vull que m'ajudi, em persegueixen uns homes, diu, no? I mentrestant ell li respon, ostres, no em digui, aquesta és la història de totes les meves aventures amoroses.
0: Pel·lícula que va descobrir a Marilyn Monroe, perquè ara jo crec que ja la podem anomenar així, és Tot sobre Eva, de Mankiewicz.
2: Sí, gairebé res, no? Una pel·lícula absolutament extraordinària. Sempre dic que és un dels casos en la història dels Oscars més encertats. És una de les meves pel·lícules preferides en l'Oscar a millor pel·lícula. I, efectivament, a Tot sobre Eva hi va tenir un paper molt breu, però que ja era molt significatiu. No passava desapercebut, era impossible, no? Interpretava la senyoreta Caswell, i el film, doncs, efectivament, per si qui no ho recordi, doncs és una radiografia punyent, salvatge, absolutament necessària sobre el món del teatre, el propi submón de les estrelles, que és molt interessant, la cobdícia i sobretot les enveges, no?, entre pròpies companyes. Una pel·lícula absolutament fantàstica i sensacional. La presència de la Marilyn en el film és el d'una noia ingènua, per tant, ja comencem a moldejar una mica aquestes característiques que l'anirien acompanyant.
0: Sí, és un personatge recurrent. L'ingenuitat formarà part de molts dels seus personatges.
2: Absolutament. Podríem dir que fins i tot gairebé el 90% de la seva filmografia, no? És un personatge que no sembla assabentar-se massa bé de res, però en realitat sap molt més del que aparenta, que és una altra característica que, en tot cas, després ja ho desenvoluparem, molt habitual en la Marilyn. I, en aquest cas, doncs, té el personatge enfrontat a ella, que és el de la Margot Channing, una extraordinària Bette Davis, doncs, que l'acaba menyspreant de manera totalment desagradable i vilment. I distinctly remember Addison crossing you off my guest list. What are you doing here? Dear Margot, you were an unforgettable Peter Pan. You must pray it again soon. You remember Miss Caswell? I do not. How do you do? We've never met. Maybe that's why. Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Ah, Eve. Good evening, Mr. DeWitt. I have no idea you two knew each other. This must be at long last our formal introduction. Until now, we've only met in passing. That's how you met me, in passing. Aquesta escena ja va ser complicada perquè ja tenia ella problemes amb les línies de diàleg, no? Sí, hem parlat d'algunes...
0: Seria una constant...
2: Exacte, sí, hem parlat de la constant de molts personatges seus. Aquí hi ha la constant de la Marilyn com a actriu, que efectivament tenia molts problemes per aprendre's els seus diàlegs, molt probablement degut també a aquest consum desmesurat,
0: que
2: dèiem, de substàncies...
0: Sí, clar, és que si anava prenent-se sedants i després altres medicaments per activar-se pel rodatge, doncs no m'estranya, clar.
2: I clar, què va passar? Que... davant tenia Bette Davis. Bette Davis doncs, ja era un dels seus referents, com comentàvem també amb Joan Crawford. Bette Davis era un referent claríssim de Marilyn i de qualsevol actriu pràcticament d'aquella època, i la Bette Davis, que era absolutament intransigent i que tampoc no era, diguem, la...
0: Pensava que anaves a dir, era molt comprensible. No,
2: just al contrari. La Bette Davis, de pacient i comprensible, justament no tenia res.
0: No tenia por.
2: Tot i que era una actriu absolutament descomunal, no? Es diu que van haver de repetir una presa fins a 10 vegades perquè finalment pogués recitar la seva línia de diàleg sense cap mena d'entrebanc, no? I també es diu que la Marilyn ho va passar molt malament justament perquè estava molt impressionada de tenir davant a la Bette Davis. És a dir, l'admirava tant, però per altra banda l'intimidava moltíssim. I aleshores, clar, això encara li donava més nerviosisme i generava més inseguretat a l'hora de poder aprendre's els seus diàlegs i poder absorbir l'essència del personatge.
0: Clar, és que no ha d'ajudar gens si no t'has après les línies de diàleg i a més tens davant algú qui et mires, més tota la pressió d'un projecte d'aquestes característiques en l'inici de la carrera,
2: sí,
0: doncs normalíssim, encara que Bette Davis trobés que no, que havia d'espavilar.
1: Sí, ara que ja tenim aquesta Marilyn no com en construcció, justament l'any 1950, aquell mateix any, l'agent Johnny Hyde, amb qui Marilyn, de fet, hi tenia una relació més també, a part de professional, doncs ja li paga les primeres operacions estètiques, no?, per anar agafant com el look Marilyn que ara tots coneixem, no?, aquesta operació del nas que dèiem abans, i també un implant a la barbeta. Poc després, però, Johnny mor, i aquí ja tenim un primer episodi en què la seva mentora, que comentàvem abans, la Natasha Lites, la troba inconscient, a la Marilyn, amb un munt de somnífers a l'estómac. I aquí ja tenim com una primera de cosa que ja comença a plantejar el misteri. Potser es va passar, o és un primer intent, o no, o què?
0: Clar, és molt difícil de dir si va ser accidental o és un primer intent de suïcidi, tenint en compte tot el que hem explicat fins ara. Crec que les dues coses serien factibles.
3: You won't have any trouble with her, will you, Nell?
4: No, I don't think so. Why should I?
3: Oh, you shouldn't. I only asked.
4: I'm very grateful to you, Eddie. And I've wanted a job.
0: Que una de les constants de la seva carrera és intentar fer papers més dramàtics perquè se la prenguessin més seriosament com a actriu. Però malgrat això, malgrat que ella ho intentava, es trobava amb negatives.
1: Sí, i és una pena, no?, perquè crec que si mirem la seva filmografia, com a actriu dramàtica també té coses molt interessants, no?, però jo crec que les companyies no tendien com a encasellar les seves actrius, justament, per exemple, Fox, que ara sí que havien entès el seu valor, la seguia menyspreant i justament ella explica després a la seva autobiografia My Story que un productor li hauria dit: el teu talent queda just per sobre la teva cintura i per sota l'esquena.
0: Bé, molt, molt agradable,
2: sí.
0: També.
2: Sí, molt oportú, no? Bé, en qualsevol cas, ara que parlaves de papers dramàtics, jo crec que, efectivament, el seu primer protagonista dramàtic és una pel·lícula d'aquelles també molt oblidada i que, personalment, la reivindico moltíssim. Es diu Don't Bother to Knock, aquí es va dir Niebla en el alma, pel·lícula molt reivindicable, un creuament de drama psicològic que encaixava ja molt amb aquesta línia psicològica de la Marilyn, i Cinema negre, dirigit per Roy Ward Baker a partir de la novel·la de Charlotte Armstrong. Aquí la Monroe interpreta a Nell Forbes, que és una mainadera que arrossega problemes mentals a causa d'un passat, diguem, bastant recent. Un personatge que, per tant, està molt condicionat per la seva psicologia i que encaixa ja, doncs, directament amb aquestes característiques d'inseguretat i de malestar general, sobretot a nivell psicològic, que incorpora molt bé la pel·lícula. A més, està molt ben acompanyada de Richard Widmark, que sempre estava fantàstic, evidentment, i apareix per ser a la pel·lícula una jove Anne Bancroft, i tota l'acció transcorre en un hotel que és molt interessant perquè actua com d'espai metafòric d'opressió en relació al personatge de la Marilyn. És a dir, queda tancada, queda angoixada i sembla que no pugui sortir d'aquell hotel, igual que no pot canviar diguem el seu comportament per aquesta angoixa mental que l'està oprimint. I tot això tenint en compte que s'ha de vetllar pel benestar d'una criatura.
0: Doncs fas molt bé de reivindicar Niebla en el alma, perquè hi ha qui pensa que és una de les millors pel·lícules de Marilyn Monroe per sobre d'altres papers posteriors, fins i tot, com per exemple Els cavallers les prefereixen russes.
5: You don't fool me one bit.
4: I'm not trying to, but I bet I could, though.
5: No, you might convince this jackass that you love him, but you'll never convince me.
4: That's too bad, because I do love him.
5: Certainly, for his money.
4: No, honestly.
5: Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money?
4: It's true.
5: Then what do you want to marry him for?
4: I want to marry him for your money. What?
0: Va fer dues pel·lícules amb Howard Hawks i, en els dos casos, que ho dèiem abans també, interpretava personatges ingenus.
2: Sí, exacte, aquí ja agafem seguim la línia d'aquest patró que ja s'aniria consolidant. Bé, jo personalment tinc debilitat per Howard Hawks, per tant, només puc parlar bé d'aquestes dues pel·lícules, evidentment.
0: Anava a dir ingenus o aparentment ingenus, eh?
2: Aparentment,
0: que també m'ho ha escoltat, sí, en el tall, no? Aquesta estratègia del personatge.
2: Clar, que per aquí era molt subtil, perquè aquesta ingenuïtat, d'alguna manera, li servia com una arma, no? I que l'utilitza, i que ho anirem veient després, l'utilitza sovint. En el cas de Howard Hawks, doncs aquest binomi de pel·lícules

0: dir, tantíssimes joies memorables. Doncs aquí, en aquesta pel·lícula, interpreta una secretària, també molt ingènua, no?, que ve, que flirteja amb un químic que interpreta el Cary Grant. Que hi havia una diferència d'edat ja important entre tots dos, aquest és un dels problemes que té la pel·lícula, que en qualsevol cas funciona bé, però els cavallers les prefereixen rosses, aquí sí, la seva Lorelei Lee, que segueix sent una noia especialment innocent, i aquesta ingenuïtat que comentàvem, que encara hi és molt present, és una mica justet a nivell intel·lectual, almenys juga amb això, com ara comentàvem, però que d'alguna manera s'aprofita de tot això per assegurar-se la devoció del jove multimilionari que l'assetja. I aquí tenim una altra figura que es n'hi ha repetint, la del multimilionari. Però aquí, després ho anirem veient.
1: El senyor amb diners, sí, sí.
0: Exacte.
1: És també recurrent.
0: Sí, totalment. En aquest cas, però, a diferència, com us dèiem, de la primera pel·lícula amb Hawks, doncs el Technicolor dels cavallers les prefereixen rosses, doncs és espectacular, perquè sobretot fa destacar el vestuari, que llueix no només la Marilyn, sinó també una estupenda Joan Russell, no? Va ser, d'alguna manera, la gran comèdia musical de Howard Hawks, que a més inclou peces musicals absolutament icòniques, com el Bye Bye Baby, A Little Girl from Little Rock, i sobretot el mític Diamonds Are a Girl Best Friend, no?, cantat per la Marilyn. I aquí és important apuntar que la Marilyn va ser de les poques actrius que mai va patir diguem, l'aberració de veure's, sentir-se doblada a les cançons. No així, per exemple, com succeiria amb Audrey Hepburn, amb Natalie Wood i amb tantes altres que van patir el calvari de veure's, sentir-se doblades.
1: Com és?
0: Doncs bé, la Marilyn va tenir l'habilitat de cantar d'una manera molt personalitzada, molt sensual, gairebé xiu-xiuejant, i això era un signe molt característic i difícil d'imitar. I probablement van pensar els productors que doblar tot això li perdia credibilitat a la Marilyn i perdia part d'aquesta personalitat, doncs, que acabaria aportant l'actriu.
1: També Billy Wilder va saber extreure el suc còmic de la Marilyn, primer amb La Tentación Vive Arriba, pel·lícula del 1955, una comèdia romàntica on ella interpreta la veïna atractiva que torna boig a un home que interpreta Tom Ewell. I en aquesta escena, aquesta pel·lícula és molt important, però és que a més aquí hi ha l'escena famosa del vestit blanc voleiant.
2: I think he just craved a little affection. You know, a sense of being loved and needed and wanted.
3: That's a very interesting point of view.
2: Ooh, do you feel the breeze from the Segway?

0: die for love. L'estem escoltant justament Diamonds Are Girls, Are the Girls' Best Friend, no? La cançó que mencionaves abans que canta la Marilyn. Escena, és una escena que, per qui no la recordi, però ella està sobre una reixa de ventilació.
1: Exacte.
0: Allà al metro de Nova York, si no recordo malament, sí. I passa un tren i a través de la reixa surt l'aire i li aixeca el vestit dues vegades, si no recordo malament.
1: Jo crec que aquesta escena la recorda tothom, encara que no sàpiguen ni de quina pel·lícula es tracta.
0: No saps res de la Marilyn, però saps això.
1: Exacte.
0: I el Happy Birthday, Mr. President, que ja hi arribarem.
1: Sí, ja hi arribarem. Però aquest vestit de volant, diguem-ho, volejant per l'aire, efectivament és una imatge absolutament icònica i que el públic de seguida, o qualsevol persona, no necessàriament un públic de cinema, com bé dèiem, hi pot identificar amb la Marilyn, no? De fet, és una escena, però, que va tenir molts problemes amb la censura de l'època, no? Perquè, per una banda, va definir aquesta imatge de Blonde Bombshell, no? La bomba rossa tan discutible, no? Però que amb la que se l'ha identificat absolutament. De fet, quan el primer que tothom et dibuixa de la Marilyn o simbolitza és a la Marilyn amb aquest vestit blanc,
0: sí, sí,
1: de la pel·lícula del Billy Wilder, no? És una escena que va generar un enrenou brutal, perquè hi va haver un munt de gent curiosa, doncs, que es va perfilar per darrere de les càmeres d'aquesta escena i van crear un nombre de fans absoluts veient i aplaudint desmesuradament quan va acabar el rodatge d'aquesta escena, que a qui no li va agradar va ser el jugador de béisbol Joe DiMaggio, que en aquell moment, doncs, era el marit de la Marilyn, i que va considerar tot plegat un acte d'exhibicionisme absolutament inacceptable, i va acabar provocant el seu divorci, com també comentarem més endavant.
0: Clar, és que s'havien casat el 1954 i tenien una relació, bueno, vaja, ell era un maltractador, jo crec que ho podem dir directament.
2: Sí, sí, a més, ara, abans que parlem d'aquesta cosa dels papers de Marilyn i els multimilionaris que solen sortir a les pel·lícules, no? A mi em sembla molt curiós com ella en la seva vida personal era justament el contrari, no? Sempre mirava mantenir la seva independència i com fins i tot entrevistes de coneguts se la defineix com

0: molt tossuda en fer el que vol fer i en prioritzar la seva carrera, cosa que és el contrari, no?, del que surt dels seus personatges,
1: sí, sí,
0: de les pel·lícules.
1: Que busquen dependre de...
0: I exacte, i justament li provocava molts problemes amb les seves relacions personals amb els homes, com és en el cas de Joe DiMaggio. Joe DiMaggio l'havia estat perseguint des de feia un parell d'anys, no?, però ja no havia acabat d'acceptar-li cap cita fins que l'any 1952 sí que accepta a través d'un amic en comú, no?, fer un sopar. Aleshores, Joe DiMaggio és una mena d'heroi nacional, no?, també és aquesta representació de la masculinitat icònica d'Estats Units, en el que és ella per la vessant femenina, no?, també trenca els estereotips, no?, contra els italoamericans de l'època, no?, se'l considera un home molt elegant, a més és com un italià que té molts diners, no?, surt a les portades, se l'admira, etc. I ella, al principi, doncs, si sent atreta, a part d'aquesta imatge de masculinitat, també li agrada molt aquesta idea de la família italiana tan gran, diu que es fa molt amiga de les seves germanes, de les seves tietes, que passa bastant temps amb la seva família, i que, justament, a part, abans de ser un maltractador, la família de Joe DiMaggio i Joe DiMaggio la va animar a encarar-se als executius de Fox, no?, i ella agafa un paper una mica a més de controlar la seva carrera.
1: Per tant, inicialment era una relació positiva, podríem dir.
0: Sí, el que passa que un cop comença ja més profunda la relació, Joe DiMaggio no li acaba de agradar la carrera de Marilyn, no? Es nega a acompanyar-la a festes del sector o a estrenes o coses que tinguin a veure amb les pel·lícules on ella hi fa papers sexis o provocadors d'alguna manera, amb l'amenaça constantment amb divorciar-se d'ella si no canvia la seva actitud, i fins i tot contracta detectius privats per vigilar-la.
1: Va, un perla, sí, diria la Rosalía.
0: Exacte. Justa, però sí que, més d'un perla, a més, després sí que està confirmat que es converteix en maltractador, perquè arran d'aquest episodi, no?, de la tentació en Viva Riva, d'aquesta sessió de fotos del vestit que voleia, es diu que ella es retira a l'hotel i quan ella hi arriba, doncs allà en aquella habitació passa una cosa terrible que fa que després, pel rodatge, se l'hagi d'estar maquillant a la Marilyn per amagar els cops i les marques que li deixa.
1: Val, doncs no, Perla és massa suau, era un maltractador i afortunadament es van divorciar després, molt poc temps després,
0: sí,
1: d'allò.
0: Sí, 9 mesos d'haver-se casat.
1: Malgrat tot, ella continua treballant amb Billy Wilder i té un paper estel·lar a Ningú no és perfecte, que és una de les obres mestres de Billy Wilder i una pel·lícula clau en la carrera de Marilyn Monroe.
2: Clar, potser Ningú no és perfecte, però hi ha pel·lícules que sí són perfectes, no? I evidentment, Ningú no és perfecte, i amb aquest joc de paraules, doncs, per definir que la pel·lícula Billy Wilder és una comèdia absolutament descomunal, no?, al servei d'uns inoblidables Jack Lemmon i Tony Curtis, interpreten a dos músics, per qui no ho recordi, tot i que segurament tothom la recorda, perquè és d'aquelles pel·lícules que...
1: Sí, és massa memorable com per no recordar, sí, ni el punt de partida mateix.
2: Totalment.
1: Jo el recordo de tothom, no?, que es fan passar per dones, per fugir d'uns gàngsters...
2: I han d'entrar en una banda de jazz femenina, no?, per fugir justament d'aquests gàngsters que volen acabar amb ells perquè han sigut testimonis d'una matança, no? La Marilyn és la Sugar Cane Kowalski, que cantant, que també toca l'ukelele, ho recordareu si heu vist la pel·lícula, torna a ser una dona ingènua, emocionalment dèbil, força dèbil, però que també torna a anar a la recerca d'un milionari, allò que comentàvem abans, no? En aquest cas generarà tot l'enrenou de vodevil que acaba accelerant aquest to còmic magistral del film de Billy Wilder. La seva presència a Ningú no és perfecta es produeix al minut 24 del metratge i és molt significatiu perquè ho fa mitjançant una altra d'aquelles seqüències que han quedat en la iconografia de la Marilyn, no? Per què? Perquè és de nou també amb trens de pel mig. És a l'estació i té un petit ensurt amb el vapor del tren al principi de tot de la pel·lícula, amb la devoció que ja està provocant els personatges del Jack Lemmon i el Tony,
1: sí,
2: Curtis, i ha transvestits.
1: Se la miren i diuen, veus com no podem fer-nos passar per,
2: exacte,
1: dones? Perquè mira, una dona és això, no?
2: Exacte, que no se li assemblen gaire,
1: exacte,
2: diguem, no?
1: El rodatge de Ningú no és perfecte també va alimentar molt especialment la mitologia de Marilyn Monroe, perquè va guanyar encara més fama de difícil en els rodatges. El que no era tan sabut aleshores era tot el que estava passant en la seva vida personal.
2: Sí, de fet, durant aquells dies els seus desequilibris emocionals ja eren molt notoris. Estava embarassada just abans d'iniciar el rodatge i va perdre la criatura, com tornaria a succeir després. Sempre arribava tard al rodatge, fet que posava molt nerviós a Billy Wilder, que era un d'aquells directors també intransigents, carregat de sarcasme, això sí, que el feia superar una mica els desajustos.
1: Algun dia potser potser parlarem d'algun director flexible. Potser n'hi ha algun en alguna
2: banda. No sé, hauríem de buscar.
1: Hauríem de buscar molt, molt, per trobar-ne algun.
2: A més, aquí torna a succeir allò de que no aconseguia memoritzar els seus diàlegs, per molt que ho provés, fins al punt que fins i tot van haver d'escriure algunes línies de diàleg amb portes i parets perfectament visibles als ulls de l'actriu perquè, doncs, pogués seguir una mica el ritme del rodatge. Wilder va dir que el problema és que tenia por a la càmera i perdia la concentració de manera molt recurrent, no? Wilder i el seu sarcasme habitual es van definir amb una frase que el geni va dir, no? Diu, existeixen més llibres sobre Marilyn Monroe que sobre la Segona Guerra Mundial. Això sí, hi ha una certa semblança entre ambdues.
1: Vull dir que allà on anava provocava el caos. També s'ha de dir que estic segur que hi havia una relació entre el no recordar les línies de diàleg o tenir por de la càmera amb, segurament, el consum de certs barbitúrics i medicació que estava fent en paral·lel, perquè, clar, coincideix un moment difícil de la seva vida amb un rodatge que va anar especialment malament i podem deduir que probablement estava passant per una època de consumir més barbitúrics en altres i sedants que en altres moments.
0: Sí, a més també que ella explica, no, de les entrevistes i autobiografies que aquells episodis d'abús de petita que li havien provocat un tartamudeig que després li anaven sortint, no, en moments difícils de la vida, o sigui que vés a saber si una barreja tot plegat.
1: Clar.
0: A més de Wilder, també el seu company Tony Curtis durant les entrevistes de promoció a la pel·lícula va criticar molt el seu comportament en el rodatge. I va ser curiós, no?, perquè va ser una pel·lícula on els crítics sí que la van elogiar molt, no?, van dir que era una interpretació brillant, però en canvi la premsa, amb més del que passa fora la pel·lícula, se li va girar en contra, que fins aquest moment ella l'havia controlat bastant o fins i tot hi tenia bona relació.
1: Es deuria sentir molt incompresa,
0: Sí.
1: Molt probablement en aquesta època.
0: Sí, de fet, justament aquí hi ha un altre episodi on la seva assistenta també la troba inconscient i l'han d'acabar ajudant perquè també té un excés de somnífers a l'estómac.
1: Malgrat tot, ella va continuar treballant, fent especialment comèdies romàntiques, com per exemple Com casar-se amb un milionari, de nou els milionaris per aquí, o El príncep i la golista.
2: Sí, tot i que jo d'aquesta època destacaria sobretot Bus Stop, imprescindible per mi en la seva filmografia, una comèdia romàntica deliciosa, amb elements també però molt melodramàtics i que connecten molt directament amb la fragilitat de la Marilyn. És una pel·lícula de Joshua Logan del 1956 que ens explica la història d'un cowboy, diguem, com bastant ingenu, no?, i de formes no gaire correctes, que coneix a una cantant de cafè, evidentment la Marilyn, que té com a objectiu convertir-se en una estrella de Hollywood. I aquesta pel·lícula és molt interessant perquè justament ens parla d'aquests elements que connecten amb la Marilyn, però que ens parla també del somni americà, que la Marilyn, òbviament, també el va viure de molt, molt directament, el somni barra malson, no? Les frustracions i la inseguretat que estàvem comentant al llarg d'aquest especial i que l'anirien acompanyant sempre, no? Ella, jo crec que està estupenda en aquest personatge. Serveix també per demostrar aquestes possibilitats interpretatives melodramàtiques barra còmiques i en aquest cas, doncs, crec que està molt ajustada al personatge i a aquestes debilitats emocionals.
1: Clar, perquè en aquest moment, en aquest punt, la norma, perquè recordem que estem parlant de la norma, és que se'ns va menjant la Marilyn, la norma ja tenia el personatge de la Marilyn molt controlat i diuen que era capaç d'entrar i sortir del personatge amb una facilitat que podia ser molt sorprenent.
0: Sí, de fet, hi ha una anècdota que a mi em sembla molt interessant, que és el testimoni d'Amy Green, que és la dona, el fotògraf i amic personal molt, molt proper de Marilyn, Milton Green, que cap al final de la seva vida explica que un dia passaven juntes per Nova York i Marilyn li diu, vols veure com em converteixo en ella? I va activar el personatge Marilyn al mig del carrer i tota la gent que fins aleshores al seu voltant no els hi havia fet cap cas, la massa va embogir en veure-la, no en veure aquell caminar, aquella caiguda d'ulls, aquella cosa que hi ha Marilyn, no? I sí, jo crec que hi havia una cosa que li valoro molt, que trobo molt interessant, és aquesta tècnica, no?, aquesta cosa efectista, però també efectiva, no?, en aquest joc d'arquetips de feminitat, no? Ella, a més, fora les pel·lícules, també era una feina que feia, no?, era plenament conscient del valor també que hi havia en promocionar les pel·lícules, s'interessava molt pels publicistes i la seva feina a la Fox i col·laborava, que en altres estrelles no era el cas, feia acte de presència de manera bastant calculada a les festes, no?, era com que també entrava en el personatge quan havia d'interessar interactuar amb el públic, una cosa que fins i tot avui em recordava amb tot el tema de Timothée Chalamet i Martí Suprim, no? També una cosa que encara es fa, doncs ella ja ho feia llavors. També va tenir relacions properes amb columnistes, guionistes de l'època, i també es va ajudar d'ells, per exemple, de Sidney Skolsky, per ajudar-la a crear la narrativa al voltant de Marilyn, no? Aquesta èmfasi en la sexualitat, el tema de Bombshell, Girl Next Door, tots aquests temes, no, que ara fins i tot a dia avui se segueixen fent servir.
1: O sigui que ella continuava expandint la narrativa del personatge amb altres col·laboradors, podríem dir-ne així, no? En aquest cas, aquest guionista i columnista. I a mi el que em sorprèn d'aquesta escena que comentaves, Ofèlia, és que, clar, es pot transformar en el personatge. Això, hi ha molts actors que fan el clic i entren en el personatge. Però que la gent es giri quan tu fas el clic sense haver-hi cap transformació, diguéssim, física, em sembla una cosa absolutament espectacular.
0: Clar, que reconeguin el caminar, aquell
1: sí,
0: motoret
1: sí.
0: Que diuen a Some Like It Hot, no? Com aquella cosa que reconeguin, no? Com es mou el cos, el to de veu, tot, crec que és molt difícil de fer.
1: Clar, això et diu de com de treballar tenia ella aquesta transformació.
2: Sí, perquè a més ja és curiós com la mitologia d'alguna manera, doncs, ens pot generar una imatge que en realitat, doncs, o en alguns casos és molt oposada a aquesta realitat, no? A aquesta veracitat. El cas és que la Norma no tenia res de rossa tonta, no? Aquesta imatge que moltes vegades s'ha anat estereotipant.
1: Sí, s'ha estereotipat, però és que estem veient que en absolut, perquè la quantitat d'elements que ella va afegint al personatge i com el controlava, ja t'està dient que era una persona molt intel·ligent i amb molt de talent.
2: A més, era una dona profundament tímida, molt introvertida, no? Una dona, doncs, amb uns coneixements intel·lectuals més que notables. De fet, es diu que disposada d'una biblioteca personal formada per més de 400 llibres, que es diu aviat, era lectora de filosofia, de poesia i de literatura clàssica, i fixeu-vos que entre els seus autors preferits havia reconegut que s'hi trobaven Freud, Joyce i Dostoyevsky. Característiques que segurament, doncs, poden sorprendre a més d'un, no? Degut a aquesta imatge de sexy ingènua que esdevindria la Marilyn, no? La timidesa torna a estar, diguem, molt vinculada amb aquesta infància terrible que hem anat recordant durant tota aquesta estona i que la va anar fent cada vegada més reservada.
1: Clar, és que tot el que hem explicat dibuixa una imatge d'una dona que era molt intel·ligent i que l'èxit del personatge de Marilyn no era en absolut un accident o una cosa que sorgís de forma orgànica, sinó una cosa molt ben pensada. De fet, va estar tan ben calculat que va tenir un èxit tan sensacional que després va fer que, el que comentàveu, que com a actriu li costés que se li reconegués el talent que tenia. No va aconseguir sortir mai de la imatge que ella mateixa havia creat.
2: De fet, va intentar precisament contrastar una mica tot això quan a mitjans dels anys 50, mirant d'allunyar-se d'aquests estereotips propis, no?, que es vinculaven amb la Marilyn Estrella, la Norma es va incorporar a la prestigiosa i exigent Actors Studio de Lee Strasberg a Nova York, que segurament devia sorprendre més d'un la presència de la Marilyn Monroe, justament en aquesta escola tan selecta i sembla que destinada, doncs, als Brando, Monty Cliff, de l'època, no? Aquella formació li va servir per trobar, diguem, matisos artístics, no?, i aprofundir potser una mica més a nivell especialment personal als seus personatges, no?, trobar-li més sentits i dotar-los potser d'un aire, això, molt més personalitzat, no?, i fins i tot els més superficials, perquè ella justament que tenia ara pànic encasellar-se d'alguna manera a la superficialitat d'aquells personatges que segurament la menyspreaven una mica ella en quant a les seves pròpies condicions com a actriu, no? L'aprenentatge de la tècnica del mètode la va ajudar justament a alimentar aquesta autoestima i a trobar un sentit també psicològic, això també era molt important per ella, òbviament, els personatges que aniria interpretant a partir d'aleshores, i a més es nota molt en la seva filmografia a partir d'aquell moment com hi han matisos molt més eloqüents i com ella és molt més controlada i com assumeix un grau de maduresa que fins aleshores no havíem vist.
0: Sí, de fet, com deien abans, no, que ella tenia sempre referents d'actrius dramàtiques, no? Comença a estudiar interpretació amb Michael Chekhov, perdó si no he pronunciat bé, però que ell era conegut per treballar sobretot, ajudar a treballar actors dramàtics i papers dramàtics, no? I que ella en entrevistes posteriors després explica que ella li deia, que ell li pregunta, però per què vols estudiar amb mi, no? Si no encaixa amb els papers que t'he vist fer. I ell diu, no, és que jo vull ser una actriu de veritat.
1: En aquest punt ja estava casada amb Arthur Miller, s'hi va casar l'any 1956, i en el seu moment es va considerar un emparellament impossible perquè ell tenia el prestigi intel·lectual i, en canvi, ella només era la bellesa o el cos. En canvi, com hem vist, els dos tenien molt més en comú del que la gent imaginava. I l'última pel·lícula acabada de l'actriu va ser justament una pel·lícula basada en una història del seu marit que es deia Vides rebels i que va dirigir John Huston.
2: Sí, per mi una de les grans obres mestres de John Huston i, si m'ho permeteu, potser una de les meves pel·lícules preferides de la Marilyn. Crec que la seva interpretació d'aquesta pel·lícula és clau i és pràcticament tot. Va ser, efectivament, la darrera pel·lícula acabada de Marilyn Monroe i també d'una altra gran estrella, icònica absolutament, com Clark Gable. És un western crepuscular modern, però alhora estranyament hipnòtic. A més, una pel·lícula sempre m'ha fascinat molt, no? És com molt especial, com una mena, dèiem, com una mena de tomba on van anar a parar les estrelles protagonistes, perquè a més de la Marilyn i del Clark Gable, també va ser una de les darreres del Montgomery Clift, i també, doncs, una pel·lícula que ens parla d'un grup d'inadaptats. La Marilyn sempre va ser una inadaptada, no? Persones que viuen en un món que no és per ells, que no encaixen. És Marilyn pur, això, no? La melancolia serena del film, jo crec que és realment impactant. La carn de cavall com a representant metafòrica de la mort i la decadència que envolta tota l'acció de la pel·lícula, no? És terrible, és angoixant. Per mi és una pel·lícula indispensable, tot i que molt traumàtica i una experiència dolorosa a veure-la realment, no? I, a més, hi apareixen dues figures icòniques més amb personatges de repartiment com Thelma Ritter, grandiosa sempre, i Eli Wallach.
1: Segurament és la pel·lícula que ha fet Marilyn Monroe on més s'està explicant enorme gent dins de la pel·lícula, probablement. També va ser una pel·lícula molt dura per ella a nivell personal.
0: Sí, justament perquè crec que ella es va sentir exposada, no?, pel fet de que ella sentia... És una adaptació, no?, d'una obra escrita pel seu marit aleshores, Arthur Miller, i va haver molta tensió en el matrimoni perquè ella considera, per una banda, que l'estava exposant i, per altra banda, se sentia que en la manera com la retratava la menystenia d'alguna manera, no? Se sentia que va haver-hi conflictes, no? Fins i tot es va reescriure algunes coses, no? Perquè ella es negava a veure, no?, el seu personatge, el seu parer maltractat versus els personatges masculins. És una història que és trista, no?, perquè aquest matrimoni improbable que dèiem entre l'escriptor intel·lectual, no?, i la bombshell, no?, en realitat tenia una cosa bonica, no? Arthur Miller posteriorment escriu que ell veia en Marilyn un idealisme revolucionari, no? Aquesta ingenuïtat, ell li veia una cosa molt, molt, molt poderosa, però de fet sí que van començar a xocar des de bastant al principi. Durant aquesta època, la Norma, la Marilyn, troba les notes de treball del seu marit, no? I veu que la descriu d'una manera molt crua també en la seva manera de treballar, no? Veu que parla de dificultats al rodatge i carrega contra ella i la seva dependència emocional amb ell, no? Anys abans, però, hi havia passat un altre episodi on Marilyn es troba al diari del seu marit obert i ha escrit: pensava que m'havies casat amb un àngel i m'he casat amb una meuca. O sigui que imagina't...
1: És difícil que una relació pugui superar coses així, eh?
0: Exacte, i és una cosa que és bastant trista, no?, sobretot perquè en el llibre aquest Fragments, que recull, no?, aquests diaris de Marilyn, de Norma, ella al principi de la relació ja havia escrit: l'Arthur és l'única persona en qui confio més que en mi mateixa, que si veiem, no?, la seva trajectòria, la seva vida, no és una cosa freqüent.
1: Per tant, sí que va ser un cop dur, i de fet es van divorciar el 1961, el mateix any que s'havia estrenat Vides rebels. Mr. President, Marilyn

0: Més tard, tenim la Norma de nou en el paper de la Marilyn felicitant aniversari a John Fitzgerald Kennedy, un altre moment de la seva vida que ha quedat gravat per sempre.
1: Li va cantar el Happy Birthday, Mr. President, per sorpresa de gairebé tothom, a dalt de l'escenari del Madison Square Garden. Com dius, un moment que ha passat absolutament a la història i és un d'aquells episodis icònics que sempre acompanyaran a la Marilyn molt més enllà de les seves pel·lícules. El curiós del cas és que es va portar a terme durant una gala d'aniversari anticipada, és a dir, 10 dies abans del 45è aniversari del president, concretament el 19 de maig de 1962, un acte organitzat pel Partit Demòcrata amb una assistència que va superar les 15.000 persones. Aquell instant es recorda també pel vestit que va lluir la Marilyn, que va ser dissenyat per Jean-Louis, per cert dissenyador que la va vestir en moltes pel·lícules de la seva carrera, un vestit de color cru i envoltat de 2.500 vidres cosits, especialment cenyit per donar una sensació com de nuesa. Si recordeu la imatge, efectivament, doncs, ens porta, diguem, a aquesta sensació. Aquell acte es va convertir en una de les presències més famoses de Marilyn, evidenciant la seva relació amb el president i una de les seves darreres presències públiques, perquè la Marilyn moriria gairebé 3 mesos després d'aquell acte. Ella havia estat vinculada sentimentalment amb els Kennedy, i no només amb el John, el president, sinó que posteriorment també amb en Bob, el candidat. I, per tant, és evident que la Marilyn podia saber molt més sobre els Kennedy de la majoria dels seus propers. Va morir el 4 d'agost de 1962 degut a una suposada sobredosi de somnífers, una teoria que encara avui en dia genera molts dubtes. També es diu que va ser assassinada per la màfia, que, per cert, estava vinculada amb els Kennedy, perquè no parlés més del compte per evitar l'escàndol polític al voltant d'una relació que tothom, evidentment, podia percebre.
2: Sí, jo trobo que aquí qui encara pensi que Marilyn, que Norma, era aquesta noia ingènua que no sabia el que es feia, ja veure que no, perquè plantar-se, no, en aquest acte tan polític, amb tanta gent, amb aquest vestit, jo crec que és una decisió plenament conscient i estratègica i provocadora. O sigui que, un cop més, la Norma sobreposant-se a la Marilyn.
0: Ens quedarà sempre el dubte, jo penso, i crec que les teories són teories que, amb el que hem explicat avui, tant pot ser una sobredosi, perquè m'ha anat explicant la seva relació i a més en diversos moments que la trobaven inconscient a casa, és a dir, tant podria ser una cosa com podria ser l'altra.
1: Sí, això no ho sabrem mai, però també és cert que hi ha un moment que els Kennedy se n'adonen que la Marilyn probablement no era tan tonta com pensava, i això és el que porta segurament a analitzar unes teories que porten cap al complot o cap a l'aspecte no aclarit i generar molts dubtes sobre aquesta desaparició.
2: Sí, i jo també, ja soc molt especulatiu per part meva, però com si veus, vas veient com la seva carrera, el que ella deia i el que ella volia explicar sobre ella mateixa, jo sempre veig aquestes ganes de superar-se, no? De superar-se ella mateixa amb els problemes que havia pogut tenir amb ella mateixa, i també recordar que Hollywood a aquesta època, i fins i tot fins a dia d'avui, era un ambient on a vegades aquestes solucions químiques de barbitúrics, del que sigui, no, també s'apretaven per part d'agents, no, de la mateixa indústria, per fer funcionar aquestes estrelles. O sigui que no sé si jo tampoc em crec del tot el tema del suïcidi.
0: En tot cas, la seva última pel·lícula va ser Something's Gotta Give, una pel·lícula inacabada.
1: Sí, de fet, parlàvem que The Misfits o Vides Rebels era la seva última pel·lícula, va ser la seva última pel·lícula sencera, però efectivament Something's Gotta Give, que va dirigir George Cukor el 1962, és la seva última pel·lícula, malauradament, efectivament, inacabada, a causa, doncs, de la mort de l'estrella. Va quedar, finalment, com un migmetratge de 37 minuts de durada. A Cukor, que ja havia dirigit a la Marilyn el multimilionari, el caos i l'inestabilitat del comportament de la Marilyn el feia parar boig, com ja havia passat amb altres directors, com hem comentat, Billy Wilder, per exemple, no? Però malgrat això, és molt interessant com Cukor sempre va acabar reconeixent que va ser un privilegiat per haver pogut dirigir el que per ell va ser una de les actrius amb més magnetisme i talent amb qui s'havia creuat. Here we sit when we chatter. What are we thinking of? Let's
0: Doncs aquesta és la història de Marilyn Monroe i de la dona que hi havia darrere del mite, la Norma Jean. Malgrat que hi ha moments en què és difícil separar l'una de l'altra, sospito que fins i tot per ella mateixa, crec que hem fet un retrat molt complet d'aquesta actriu icònica, que és història del cinema en majúscules. Gràcies, Ofèlia i Albert.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies, ha estat un plaer.
0: If you peruse the people in the news, the people that... I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més, espero que us haguem deixat amb moltes pel·lícules i sèries per mirar. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de la finestra indiscreta catradio.cat/finestra i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: hits.
1: Salome did it with
0: rails.
1: Abe Lincoln did it with
0: rails.
1: Toledo did it with
0: scales.
1: The Chinese built that wall.
0: Ooh, a special star.
1: Mark Lemon.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
3: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
5: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
6: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
3: Del text que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Més notícies. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap anunci concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores. Entre les condicions que Trump considera indispensables hi ha la reobertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. Teheran, per la seva banda, insisteix que el preacord encara no està tancat. Paral·lelament, els Estats Units han qualificat de constructives les converses d'aquest divendres mantingudes entre les delegacions militars d'Israel i del Líban al Pentàgon. Ha estat la primera reunió d'aquest tipus entre representants militars dels dos països en dècades. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran la quota mensual que s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. L'actriu Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'artista catalana ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Peña ho ha explicat pocs dies abans d'estrenar a Netflix el film La Desconocida, de Gabe Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero. L'actriu de Gavà protagonitza aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què interpreta una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. Candela Peña també ha comentat que